0: seas muy,
1: muy
0: fuerte.
1: Que seas muy feliz. ¿Cuánto tiempo vas a estar de Joseph?
2: ¿Te lo tienes Joseph, ya? Un par de años.
1: ¿Dos años vas a desaparecer?
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: ¿Dos
2: completamente,
1: años?
2: Completamente uno. No vas a ver nada de mí.
0: Pero vale. Si te has hecho una figura del rock.
2: No, completamente uno seguro, pero completamente. Luego vendría con una melena larga, rubia y con el nombre Joseph.
1: Que lo disfrutes mucho. Gracias. Bueno, Carly, si ven algún acordeonista por las calles de una ciudad europea, mírenle bien los ojos porque va a ser este video, si no Joseph. Spoiler. Gracias.
0: Qué gusto conocerte. Leerte ya lo sabíamos. Qué gusto conocerte.
1: Ha sigut un plaer conèixer personalment a un autor tan brillant i al temps tan proper i cordial com David Uclés, un escriptor un tant a contracorrent. Com també a la contra va el nostre següent convidat, el psicòleg punk Víctor Amat, que es va presentar el seu llibre titulat Les 10 lleis per a ser jodidament irresistible. En realitat, ens mostra com enfrontar-nos a les persones narcisistes i manipuladores. Voleu saber com fer-ho? Escolten la xerrada que tinguérem amb Víctor Amat.
3: Hola. Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad.
0: Quantes perles, com esta camolla, Rosalía. Ens trobem dia a dia pel carrer. I demanem a parlar amb ell, perquè torna el psicòleg punk, el troiano de l'autoajuda, i arriba amb més munició que mai. És psicòleg, és psicoterapeuta amb 30 anys d'ofici, o sigui, ja té molta carrera feta. El recordareu pels seus llibres que tenen aquest punt provocador i transgressor, com psicologia punk, autoestima punk, o antimeditaciones.
1: Que és, sí. Ja el coneixeu, és un militar. A la contra. Ell, el rotllo Happy Flower, Wonderful, el positivisme, estén ahí. Yeah. Ell va de... No! Va de ironia i rock and roll.
0: Yeah.
1: És lo seu. Publica el segon nou treball, el tenim així, molt a molt, Les 10 lleis per a ser jodidament irresistible. Què ens ensenya a utilitzar, és allò, vinga, els trucs, les ferramentes d'aquestes persones malvades.
0: Perles.
1: Aquestes perles que tenim al nostre voltant, aquestes persones manipuladores. Sí, sí. Com lluitar contra d'elles i sobreviure en un món de rèptils.
0: Que a més de ser psicòleg, ser campió de kickboxing, jo crec que li va vindre bé. Hola, Víctor Amat.
4: Hola.
0: Com va això?
4: Mira, molt content d'arribar. Pensava que no arribava, però al final...
0: Ja estàs així, tranquil.
1: Gràcies per l'esforç de vindre.
0: Que a més la nostra Lorena estava en la presentació amb tu.
4: Sí, ja la tindrem aquesta tarda. Sí, he tingut molta sort perquè és molt bonica. Què us he de dir? Què us he de dir jo de la Lorena? Ella sí que és irresistible, eh?
0: Ella és irresistible. Tu també vas bé. Atén-me una cosa. El llibre recorda que estem envoltats de narcis. Vaig a dir narcis. Psicòpates, ególatres, manipuladors. Rosalía diu perles.
4: Sí, perles, clar. Sí.
0: Perquè no ens la colen, el primer seria què? Coneixer-los, reconeixer-los, saber que estàs davant d'un...
4: Lo primer sempre és comprar el llibre. És a dir, el llibre ens donarà totes les claus de per què, exacte, de per què al final ens roben l'ànima o la cartera. És a dir, aquestes persones que entren dintre de la nostra intimitat com si fossin amics de l'ànima, així, de cop i volta, com si fossin bolets, i de cop i volta trobes l'ànima bessona que et buida el pis i s'emporta els mobles de l'IKEA, no?
0: Te xucla. Aleshores... una amiga meua! I sona això que dius.
4: I clar, aleshores el llibre el que ve una mica és explicar com aquestes persones utilitzen aquestes eines, aquestes ferramentes, i com nosaltres les podem utilitzar en contra d'ells. En contra d'ells, perquè, clar, com deia la meva iaia, la meva abuela, deia para vencer a una serpiente has de pensar com ella.
0: Gran frase.
4: Clar, no pots anar amb el lliri a la mà, no?
1: Quins són aquests tips, aquests trucs per a defendre'ns en aquest món de rèptils? Jo crec que tampoc és mala idea, igual, dir que el tipus, la tipa que tenim davant és una manipuladora, és una xunga...
0: Adonar-te'n que el tens ahí
1: al davant. Una volta comprovat això, què podem fer per ser jodidament irresistible? Per què?
4: Perquè, mira, en realitat... a tot just ara, quan m'heu presentat, estava sortint aquí el president americà, no? El famós el Trump, Donald Trump, que seria un perla, no? El posem de perla, no? Aleshores, clar, tu dius, tu no pots oposar frontalment amb una personalitat com aquesta. Són persones que arrasaran amb tot el que tinguin que arrasar i que no els importa quina conseqüència... Clar, no importa la conseqüència de del que ells facin. Aleshores, què hem de fer nosaltres? Clar, tradicionalment l'autoajuda o els psicòlegs ben intencionats ens diuen, no, hem de posar límits, hem de tenir red flags i aleshores poder parlar amb aquesta persona. Això crec que és insuficient. Aquest tipus de personalitats només la podem guanyar sent més putes que ells. És a dir, adulant-los, fent-los una mica la volta, ballar una mica la música que ells toquen, però sempre sense perdre els nostres objectius. És a dir, allò que nosaltres volem ho hem d'aconseguir. Com? Bueno, probablement adulant-los, probablement donant-li sabó, en lloc de lluitant.
1: Manipular el manipulador.
4: Bueno, seria, clar, seria una mica com deia aquell el judo, saps, l'inventor del judo, que deia màximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, no?
1: Aprofites la força de l'altre, no?
4: Exacte.
0: Però això has de tindre coneixement, aquests tips, suposa, o aquestes normes, o aquestes pautes, sí, que marques tu, però també has de tindre intel·ligència per, perquè a voltes quan te n'adones que estàs davant d'un fenomen, una perla d'estes, ja t'ha amargat la vida.
4: Moltes vegades és massa tard, clar, és a dir...
0: Però, no estem però igual estem a temps de reconduir la situació.
4: Per descomptat. No, perquè el problema no és que nosaltres siguem víctimes d'uns depredadors, que sí, sinó que moltes vegades, senzillament, no dominem les regles del joc.
0: Ah,
4: per tant, en un món com l'actual, que és un món clarament narcisista, on...
0: Home, i amb l'Instagram, les xarxes socials, això no ho multipliquen?
4: Bueno,
0: clar,
4: ens ho mostren constantment, les xarxes socials... Bueno, de fet, jo què sé, si busques una parella en una aplicació, amb qui quedaràs per sopar? Amb un soso que no posa una foto o amb un que se sap vendre? Normalment acabes sopant amb una persona que s'ha sabut vendre. Per tant, és molt probable que aquella persona tingui uns trets narcisistes més forçats que no una persona més avorrida, no? Més anodina. Clar, al final busquem, anem a la recerca d'emocions a la vida, no? Busquem a quina persona ens activarà les emocions, però recordem això, la base de la persuasió és mobilitzar les emocions de l'altre. Per tant, una persona que mobilitza les teves emocions és molt perillosa si no la veus venir.
1: Desfer l'embruix, d'alguna manera. Exacte. També ens dius al llibre. I també ens expliques que hi ha, diguem, el narcisista i després hi ha el maquiavèlic.
4: Exacte.
1: No és igual.
4: No és igual.
1: I si d'on te'l fiques a casa com a parella... O el tens a casa com a pare, o com a mare, o com a germà...
4: Pot destrossar, perquè clar, és el que et dic, tu vas una mica amb una posició ben intencionada, ets ingenu, i en canvi aquesta persona, el maquiavèlic, no té gens d'ingenu. És a dir, tot el que fas fa per alguna cosa, no? Uh-huh. Quan tens alguna persona així molt propera pot fer molt de mal, òbviament.
1: Val. Quin seria el mecanisme? És a dir, sempre estan pensant... O sigui,
4: El maquiavèlic té un plan i el maquiavèlic té, a diferència del narcisista, que és molt impulsiu, el maquiavèlic pot sostenir la paciència. Per tant, ja arribarà el meu moment. I aleshores, en el moment en què arriba el seu moment... no tindrà cap tipus de, diríem, d'escrúpol per fer-te mal, no?
0: Però jo trobo difícil poder neutralitzar-los, com expliques. Clar, evidentment, n'hi ha formes i maneres. Perquè si tu no tens aquesta manera de ser maquiavèlica, narcisista, com te fas amb el maquiavèlic o amb el narcisista?
4: A veure, estadísticament n'hi ha molt pocs. És a dir, que estem parlant de que tu et trobis a la vida amb un personatge... Clar, amb un personatge d'aquesta categoria és molt poc probable. El que nosaltres diem popularment narcisista normalment és un egocèntric o un gilipolles o jo mateix que sóc lleó d'ascendència, no? Amb el sol. Però clar, això ja et fa una mica gilipolles de sèrie. Però el que vull dir és que no passa d'aquí. No passa d'aquí. Això que estem dient, no, perquè la meva parella és un narcisista, no sempre. Moltes vegades, senzillament, és un egocèntric. Okay. Aleshores, quan arribem a un nivell gran i quan parlem de persones molt fosques de lo que diem la tríada oscura, no? És a dir, el maquiavèlic, el psicòpata i el narcisista pervers, pues clar, estadísticament n'hi ha molt pocs d'aquests, no?
1: Perquè és un trastorn, podríem dir, no?
4: Fixa't, però és curiós, perquè no està catalogat. És a dir, l'Associació Americana de Psiquiatria, que diríem que és la bíblia...
1: No és una psicopatia, diguem.
4: No. La psicopatia no és un diagnòstic psicològic. El diagnòstic psicològic, els psicòlegs que maneguem, és el trastorn antisocial de la personalitat, que no és exactament una psicopatia. La psicopatia és més perversa, i aleshores entre nosaltres ens entenem quan diem aquesta persona té, no, rasgos psicòpatas, però no és un diagnòstic oficial.
1: el psicòpata, diguem, només que pensa en ell, en els seus objectius...
4: Exacte, el psicòpata té...
0: En el que li produeix plaer o...
4: Exacte, el psicòleg busca emocions... Perdona, el psicòpata, el psicòleg també. El psicòpata...
1: De vegades també.
4: Ui, ja ha sigut un fallo. El psicòpata...

busca emocions perquè té les emocions aplanades. És a dir, el psicòpata no té una oscil·lació emocional com la que té una persona normal, sinó que es manté sempre en un nivell

0: la que jo puc obtenir sensacions, no? Uh-huh. És, genera un tipus d'ansietat que és l'única que poden entendre ells. Aleshores, cada vegada van fent coses, no?, més heavies, perquè el que necessiten és sentir-se viu.
1: Ja sé que us diràs que hem de llegir les 10 lleis per ser jodidament irresistible, val, però com a entrenador de kickboxing i com a entrenador de persones...
0: De persones, sí, sí.
1: Ja sé, com a psicoterapeuta, ens deixes dos o tres pinzellades de com defendre'ns estos manipuladors.
0: Clar, jo crec que la paraula no és defensar-se, és ballar. És a dir, en el moment en què tu vols defensar-te, això és com la boxa.
1: No resistir-te.
0: Clar, tu imagina que tu has de fer un combat de boxa contra un que és un campió del món.
2: No és tan pegar com moure cintura.
0: Clar, aleshores has d'aprendre a evitar els cops d'aquesta persona i a lo millor pots arribar a guanyar un combat si fas un plantejament tàctic adequat, però no pots anar a canviar cops amb aquella persona. Per tant, en el moment en què pensem en defensar-se, ja hem perdut. La idea és com puc ballar amb aquesta persona, ballar, però no en un terme lúdic, sinó com puc acompanyar l'energia d'aquesta persona i tenint clar el que jo vull. No fa molt vam veure una reunió de les grans tecnològiques, no?, d'aquests tecnofeudalistes com Jeff Bezos de Amazon, tots aquests, reunint-se amb Donald Trump, i tots li ballaven l'aigua, tots li deien lo bon líder que era, perquè el teu lideratge, perquè president, tu ets el millor, i ell estava encantat de que li diguessin això, i ells estaven encantats d'obtenir tots els beneficis que ell els hi donaria només per haver-li fet donar el sabó. Aleshores, per poder guanyar, entre cometes, guanyar amb una relació d'aquest tipus, has de tenir una estratègia molt més perversa.
1: Rèptil, també.
0: Rèptil, clar. Has de ser rèptil.
1: Perquè això és planeta Narciso. Hem de tindre clar que vivim en el planeta Narciso.
2: Recordem que fa la presentació del llibre.
1: A quina hora és?
0: A les 7 de la tarda, a Llibreria Imperio. Llibreria Imperio.
1: Allà al carrer Sueca.
0: Amb la vostra col·laboradora, la meravellosa Lorena Gascón.
2: La psicòloga japuta.
0: La psicòloga japuta, sí, sí.
1: Així la tenim cada setmana també donant-nos... Bueno, reflexions junts una miqueta per a patir el menys possible. O deixar de patir, no?
0: Això és molt important, perquè tradicionalment l'autoajuda ens ha enganyat pensant que podíem ser feliços, com si això fos fàcil, no? La meva iaia deia, si fuera tan fácil estaríamos todas delgadas, no?
2: Ai, la jo, teva iaia és mi nueva lideresa.
0: Clar, jo t'ho dic, és la meva. Vull dir, ella deia, si fos tan fàcil, todas estaríamos delgadas y todos seríamos felices.
1: Gràcies, Víctor Amat.
0: Moltes gràcies. 10
1: leyes para ser jodidamente irresistible. Un plaer.
0: Moltes gràcies.

un psicòleg diferent, ja heu vist. No de vegades s'autonomena el psicòleg punk. I seguim amb música, però no exactament música punk, ni molt menys, sinó una de més tendra i emotiva, la que fa la cantautora valenciana Maria Faubel. Es va regalar les orelles presentant-nos un nou projecte musical deliciós, amb melodies tretes del cor, que es van agradar d'allò més i que ens va interpretar, a més, en directe. I també podrem xerrar amb ella de la seva trajectòria musical i vital. Tot un goig per a sentits.

0: Mare meua.
1: I ara què diguem nosaltres?
0: Mare meua. Pues, diguem el que digui, no podem quedar.
1: Aquesta bellesa, què diguem nosaltres?
0: Exacte. Però això sí que ho podem dir i reafirmar i confirmar. Ho heu comprovat vosaltres també. Quina bellesa. Enhorabona, Maria.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Vaja cançó. No, m'agrada molt. I m'agrada més que toquis la guitarra en les ungles, que no la toques en pua,
0: que
1: la carones d'aquesta manera. No?
2: Sí, la veritat, intenté buscar-li totes les sonoritats possibles.
1: I jo crec que millor que una ungla, mira que sí, no hi ha res que li traga això a la guitarra, sinó que li pregunten a Paco de Lucía, no?
2: Exacte, sí.
1: A tots els respectes.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, conta'ns de Mirall, que hi ha darrere de les cançons de Mirall, que encara no coneixem. Bueno, d'esta, si vols, de moment, i de les altres.
2: Sí, d'esta sí que s'ha descobert, però la resta encara són un enigma, no?, per la resta d'oients. Bé, doncs Mirall és el meu tercer disc que he tret aquest any, i el que intenta és mirar-se a l'espí, no? Mirar-se al mirall i reflexionar sobre el concepte que tenim nosaltres mateixa quan ens mirem al mirall, que és el que veiem, com ens sentim quan ens mirem al mirall, i també com canvia la nostra manera de ser i de percebre'ns quan ens relacionem amb la gent que ens envolta.
0: Mira, espill és una etapa vital que a voltes jo miro el mirall, miro l'espill i dic, ostres, que major m'ha fet, m'ha donat compte. Amb això vull dir que estic en una altra etapa vital de la meva vida, de voltes el mirall o l'espill m'ho diu, no?, cara a cara, que m'ha d'afrontar això amb alegria i bon humor.
2: Exacte.
0: Tu consideres que estàs en una nova etapa musical o com ho defineixes?
2: Sí, jo penso que sí, no? Mirar enrere els meus dos últims... Bueno, este és el tercer, no? Els dos sí. Primers discs que vas treure, el primer era Jo molt jove, Silenci ensordidor, cançons encara... que parlaven de temàtiques socials, no?, de convincions socials que té qualsevol persona de 20 anys, no?, que era l'edat que tenia quan jo vaig començar amb Silenci ensordidor. Ara la temàtica canvia, no?, he viscut més, he conegut moltíssima gent, continuo veient els problemes socials, però també els problemes personals de la gent també em colpitgen de primera mà i em colpitgen fort i no més indiferent. I creia que era una temàtica molt bonica per a tractar en un disc que jo m'agrada dir que és un disc conceptual, no?, perquè totes les cançons giren entorn a la mateixa temàtica. Les diferents maneres d'acceptar-nos, no? El que tu has dit abans, jo em miro al mirall i veig que em fas major, però això és molt bonic, no?
0: Hi ha una part d'alegria i de dir, ostres, quin camí he recorregut. Que bé, ara me conec millor, sé el que vull, que estic més segura. També n'hi ha incertesa, també n'hi ha pors, també n'hi ha rebuig. Uh-huh. Bueno, suposo que cada etapa té aquestes xicotetes pinzellades viscudes.

0: a la manera de l'experiència de cada edat.
1: Sí, exacte. Hi ha una cançó del disc, la primera, a més, que és la més bonica, no? Que teoritza sobre un dels miralls més famosos, no? Que és el de la Blancaneus. I justament el que intenta és això, a l'espectador dir-li que passa el temps, ens mirem al mirall, però que bonic és veure que avui ens sentim un bodegó, avui ens sentim un paisatge, o que avui tinc una línia que abans no tenia, no? Una arruga, i vaig a agafar-la, vaig a reinventar-me i a nodrir-me, no? D'aquest temps que passa per el meu cos, i acceptar-me tal com som i mostrar-me tal com soc.
2: Què és esturnus vulgaris?
1: És el nom científic de l'estornell, del pardalet que veiem...
2: Ai, que fa aixòs núvols.
1: Exacte,
2: tan
1: especials,
2: no? Fan com una dansa, de
1: exacte.
2: Vegades, no?
1: Ah, sí, mira, sí. Intenta fer una analogia del que ve a ser la depressió, no? D'aixòs núvols de pardals que de repent venen a nosaltres i ens molesten i se'n van i tornen, no? Com si fora una muntanya russa d'emocions. I és el moment en el que ens mires al mirall i no et reconeixes, no? Per això intenta fer aquesta analogia.
0: I de la pèrdua també parles, i de l'acceptació del cos. Farem altres paradetes en les seves creacions, des de nou dies.
1: De la pèrdua parlem en El full en blanc, que és una cançó molt tendra que parla de la pèrdua, de com ens sentim quan de sobte perdem una persona estimada, no? I ens deixa desolada amb el full en blanc, que és el que diu la lletra. Hi ha situacions o emocions que moltes vegades s'expliquen millor amb un full en blanc o amb el silenci, no? I això és el que intenta parlar el full en blanc. Comença molt senzilla la cançó, amb un piano i la veu a soles i a poc a poc va pujant d'intensitat per a després acabar de la mateixa manera, amb la solitud d'un piano.
0: Això em recorda quan hem fet entrevistes així a les persones que donen suport quan hi ha una tragèdia, quan hi ha un drama, o quan s'expliquen com viure el dol. I a vegades hi ha d'haver un full en blanc, que l'has de deixar en blanc, simplement estar, fer companyia en el cas de... o abraçada, i després ja deixar que isca.
1: Exacte.
0: Tot allò que deixi, no? Vindries a plasmar-ho en un dels teus temes.
1: Exacte.
0: En full en blanc. Més cosetes. Vertigen.
1: Vertigen és una cançó que he intentat buscar-li una sonoritat un poc més experimental. Està basada en la novel·la de Lewis Carroll de Alicia a través de l'espejo.
0: Hombre.
1: I per això intenta buscar la dualitat d'instruments analògics en instruments sintètics.
0: I què tal?
1: El mateix ocorre amb la veu, no? La cançó comença amb la meva veu pròpia, però a poc a poc es va transformant per a intentar plasmar això, no? El que és real i el que realment és no real, no? Que està a l'altra part de l'espill. Parla del desig, no? De que volguérem tindre a la persona que està ahí a través del mirall, però no m'atrevisca a passar. I bé, bueno, intenta teoritzar sobre tots aquests conceptes.
0: I tu com crees una cançó? Com és per un concepte, per una lletra, per una música, per un... Com és el teu mètode? No sé si tens un mètode de treball, una rutina, és una rutina que se trenca contínuament, no ho sé.
1: Jo la veritat és que no he aconseguit mai seguir un patró ni seguir una rutina. La inspiració pot vindre en qualsevol moment, pot ser, no sé, esperant a l'autobús, pot ser mirant una sèrie, pot ser llegint un poema, i sempre que m'hi ve a la ment una idea o un concepte, intento anotar-me o buscar-li alguna melodia, algunes paraules que puguen ser musicades fàcilment, i m'ho deixo també en guaret, no? Comença un dia i fins que no l'acabe no m'alce de la cadira, no. De fet, hi ha cançons que comenci fa anys i fins ara que era el moment no he acabat. Si va primer la lletra i la música, també depèn molt de la cançó, no? Si és una musicació, està clar que t'has de cenyir al màxim possible a la lletra. Però no sempre comença per la lletra. Sí que faig una pluja d'idees, no? Si vull parlar d'una temàtica, intento fer una pluja d'idees de paraules, conceptes, frases que m'agradaria que estiguen inclosos, i a partir d'ahí vaig intentant enllestir tot el trencaclosques. Sí.
2: Quina faena! És una manera també de construir les cançons, no? Com si fos una espècie de mecano, no? Com si fos un trencaclosques. Parlaves de poesia i t'hem escoltat, no? I música ara. A Vicent Andrés Estellés, en els Amants. Et parles del mite també de Narcís, parles d'identitat, coses que ens toquen. I no sé si també, com deies, el contacte amb les noves generacions, bueno, noves, però nosaltres, les generacions més joves, donant classe en ell cada dia també, no sé, que és una font també d'inspiració, no?, d'alguna manera, de veure tu també en el mirall de com són ells i elles ara, avui.
1: Jo penso que és inevitable, no?, perquè al cap i a la fi treballes amb persones que sentixen i pateixen com tu,

0: I la teua tasca com a professor o com a professora és acompanyar-los i guiar-los per a que el dia de demà siguin el més autònoms i autosuficients possibles. Cosa complicada, no?, en els temps que vivim. I en tants i tants estímuls que tenen a les xarxes socials, a informació mal donada i aquest tipus de problemàtiques que lluitem al dia a dia, fa que ens replantegem la nostra tasca i que intentem mirar la manera de poder-los ajudar i de guiar i d'ensenyar-los el món real, no el món que veuen a través de les pantalles.
1: Que parlàvem precisament d'identitat en un moment tan convuls de la vida. Ells i elles estan buscant també el seu lloc en el món i estan buscant també la seva identitat. Precisament sobre identitat va som, que crec que és la que vas a fer-nos, diguem, abans també en directe per tancar esta xerrada, us sembla bé? Que escoltem som? Doncs pues vinga, anem allà. Mentre Maria es prepara.
2: Recordem, recordem que són peces de mirall que a partir de diumenge podrem accedir a través de les plataformes a escoltar tota la creació completa.
1: Ah, mira, estem escoltant els amants. Mencionàvem la musicació de Vicent Andrés Estellas mentre Maria se prepara. Mira.

bonica la percussió en esta, en esta cançó, que no hem parlat precisament d'això, de la seva vessant també com a música, i Sendelliria, si podeu imaginar. Bueno, preparada, Maria? En som? Vinga.

0: altres passatgers.
1: Bueno, som, que jo no sé què dir després de les cançons de Maria, sincerament. Una passada.
2: Meravellós.
1: Cançons que, bueno, està que ens has presentat i la que ja tens penjada, el Banquet de les Setmanes, sempre en dues enormes cançons que parlen molt bé de Mirall, que te porta tot lo bo que te mereixes, també, Maria.
3: Moltíssimes gràcies per l'invitació.
1: Un plaer, gràcies.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada de...

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
4: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
5: Vull deixar-me portar.
4: Posem l'accent en tu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
1: De tu a tu.
2: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Amics i amigues de les vesprades de la ràdio autonòmica, estem recordant moments ben interessants que visquérem al mes de febrer i ara ho farem amb un cafenet a la mà. M'explique. Hi ha gent que el necessita per a funcionar, altres que el culpen perquè els impedeix dormir, altres pensen que és roïn prendre'n molt al voltant del cafè. Sempre hi ha molts interrogants. El cafè és només cafeïna? Puja realment la tensió? És addictiu o pot ser fins i tot beneficiós per a la salut? Parlem d'una de les begudes més consumides del món, plena de mites, però també de molta evidència científica. Els beneficis reals del cafè contats per la nostra nutricionista Clara Llorens.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada.

0: Esa bachata rica de Juan Luis Guerra.
1: Un cafè
0: que ploguera, però que ploguera.
1: Que ploguera.
0: Abriríem la boca com si no estiguérem bé.
1: Com ja tu sabes, ja me
0: conoces. Com si fórem meros. Oh, i caiguemos el cafè.
1: Jo sense cafè no podria
0: viure.
1: Si el metge me'l prohibís, això que dir, el metge m'ha llevat el cafè, a mi faria una desgràcia.
0: Però això és bo per la persona.
1: Ah.
0: El cafè. És
1: que, que te puja la tensió, que no te deixa dormir, un desastre, diuen què?
0: Hi ha molts interrogants. Clar, és cafeïna, cafeïna porta, però i per la tensió, això puja molt. És addictiu?
1: Grans preguntes a l'humanitat.
0: És beneficiós per a la salut? Què n'hi ha de veritat en tot això? Preguntem-li a la doctora.
1: Sí, senyor.
0: Ella és Clara Llorenç, la nostra dietista, nutricionista, i avui una dona happy de la vida, perquè quan la vida pot ser meravellosa i somriu, que alegria, molt bé, ens alegrem molt. Què tal, Clara, tu eres cafetera, també?
2: Jo soc cafetera, a mi m'encanta.
1: És una de les begudes més consumides en el món, que no és que siguem la Clara i jo, veritat?

0: Sí, sí, totalment. Passa que també després parlarem al final del programa de la qualitat del cafè que bebem, que és super important. Ah. No el cafè de maquineta
1: és laxant.
0: Claro, ese sí que és diurètic i laxant.
2: Però què és el cafè? Què és?
0: Jo crec que quan parlem de cafè, vale, només pensem en... Bueno, el cafè jo el bec perquè em desperta. Però és de veres que el cafè té més coses que ells estimulant, que al final és la cafeïna. Per què és interessant el cafè i per què volia dur avui el tema del cafè? Perquè quan parlem d'antioxidants, vale, moltes voltes anem sempre a fruita, a verdura... Pues bueno, així tenim un altre exemple de superantioxidant al nostre abast, que a banda del cacau, vale, tenim els grans del cafè, perquè tenen uns polifenols, en concret tenen uns... És un nom poc raro, vale, però per a que vos soni, àcids clorogènics, que són els que li donen a esta beguda uns beneficis molt grans. Després els explicarem. Vale. A banda... tenen uns compostos bioactius que tenen un lleuger efecte antiinflamatori, molt interessant també, i ja per últim, com a minerals destacaríem magnesi i potassi en petites dosis, però també interessants. O sigui que no està mal, que no és només la cafeïna.
3: No és només la cafeïna. Sinó que ens aporta magnesi i potassi. Te juro que ho ignorava, i estos polifenols...
0: I l'àcid clorogènic, que ja no se t'oblidarà.
2: Clorogènic, això deu ser una meravella del món.
3: Que meravella.
0: Ara parlarem... Sí, no té res a veure a vore en cloro, ¿vale? Per molt que duga la paraula.
3: Però és un polifenol, he sentit parlar dels polifenols. Mm. Així, en general, un polifenol...
0: Exacte.
3: Per a no iniciats...
0: És un antioxidant,
3: un
0: ¿vale?
3: antioxidant, per a no rebellar-nos.
0: Exactament. I els polifenols, pues, sempre que parlem o de navius, o del cacau, ¿vale? Es troben en eixos aliments, de manera concreta, sobretot en eixos aliments que tenen com un color molt potent, vale? I el cafè, sobretot el gra de cafè cru, vale? Que és com el quan l'acaben de recollir, té molts àcids clorogènics. En concret, el gra de cafè és per als compostos verds. Després el torrem, se torna marró, però en funció del tipus de gra que elegim, té més compostos o menys. Vale. Però té molts polifenols. O sigui que és molt interessant, que ja no a banda és me desperte amb el cafè, és que m'aporta algo.
2: Beneficis.
0: Exacte.
2: Quins beneficis? Anem allà.
0: Entonces, comencem amb els beneficis. Per a què és bo este cafè? Per al sistema nerviós i per al cervell. ¿Vale? Anem a parlar un poquet de per què. Al final, el cafè, bueno, en concret, en este cas és la cafeïna, lo que fa en el nostre cos, ¿vale?, és que bloqueja els receptors d'adenosina. Per a que entengueu què és l'adenosina, que no sé si heu sentit alguna volta parlar d'això.
3: Mai de la vida.
0: Pues és lo que ens fa sentir eixe cansament, eixa fatiga.
2: Pues en la menopausa, l'adenosina, buscau a cabassa. O sigui,
3: que el cafè toca l'adenosina i fa que no ens sentim...
0: Toca els receptors d'adenosina. Aleshores, quan bloquegem estos receptors, ¿vale?, què passa? Que ens sentim més desperts, que tenim millor temps de reacció, ¿vale?, millor capacitat de concentració i millora la memòria a curt termini. Això és efectes que notes tu quan veus eixe cafè, ¿vale? Sí. Parlem de dosis de cafeïna. A banda, estimula la secreció d'adrenalina i noradrenalina, que el que fa també és que estiguem com un poc més feliços. Bueno, al final millora un poquet l'estat anímic. ¿Vale? Això a nivell...
2: Jo de tot això puc donar
3: un rotllo.
0: Jo antes i després del cafè sóc una altra persona totalment.
2: Sí, sí, soy yo también.
0: Que bueno, que així jo sóc club cafè i club de matcha, que un altre dia parlarem perquè també té molts de beneficis, però bueno, avui se centrem ahí en el tema. Després lo que pues, la gent que moltes voltes el cafè és un que m'agreix, perquè així jo sí que vull fer un asterisc, ¿vale?, perquè no és un que m'agreix com a tal si tu te'l veus i te vas a sentar en una cadira. Entonces, en l'únic moment que s'ha vist que pot tindre un lleuger efecte a nivell ajuda a l'oxidació dels greixos és si tu te'l prens i després vas a fer deport. O sigui que ahí és un gran asterisc.
3: O sigui que és convenient abans de fer esport, abans del gimnàs, un cafè net va bé,
0: pot ajudar a mobilitzar els greixos, ¿vale?
3: No anar únicament en el cafè, però el cafè...
0: I a banda, exactament, i a banda millora, com ajuda a la concentració, també millora el rendiment deportiu, ¿vale? O sigui que també té eixe efecte.
2: Molt bé.
0: Per exemple, si volem cuidar la nostra salut metabòlica o tenim risc de diabetes, per exemple, a nivell genètic, ¿vale?, s'ha vist que el consum moderat de cafè pot ajudar a disminuir el risc de diabetes tipus 2. Per què? Perquè aquests polifenols que hem parlat, vale, este àcid clorogènic, millora la sensibilitat a l'insulina, modulen esta inflamació i ajuden a que metabolitzem millor la glucosa sanguínia. O sigui, que també té...
2: Evidentment, ha de ser cafè sense sucre.
0: Por favor, cafè sense sucre. Sí, no, i clar, que consta que així quan parlem tot el rato, perquè no n'hi ha res miraculós en el món. I si la teva alimentació és terrible i te bases en... Clara, dit això, me vaig a beure 3 o 4 cafès al dia, no vas a millorar no, absolutament res.
2: El cafè
0: res.
2: No fa... No,
0: correcte,
2: no,
0: no n'hi ha píldora màgica, no, vale? Mala... Al final parlem, salut. Exacte, dins d'un patró, pues és una peça del puzzle que fa que sume coses positives.
2: Però això només el cafè amb cafeïna?
0: No, perquè al final, quan parlem de... Una cosa eren els beneficis, vale, a nivell memòria, a nivell rendiment, això sí que és la cafeïna, però, per exemple, estos beneficis a nivell... Sempre que parle dels beneficis dels antioxidants, dona igual que siga cafeïnat que descafeïnat. Ah, ja. Vale? Al final, en cafeïnat o descafeïnat, l'única diferència és que uno té cafeïna i en otro no. Però els antioxidants se mantenen exactament igual.
3: I això que s'ha dit que ajuda també per al fetge, això és real?
0: Això, sí? Mira, si tinguera que dir una beguda després de l'aulla que ajuda a cuidar-nos a nivell hepàtic, seria el cafè. Mira. I jo crec que molt poqueta gent ho sap. Uh-huh. Vale? És un protector del nostre fetge brutal.
3: Però tipus que ens ajuda o a quina ajuda, patologia ens pot ajudar, etcètera?
0: Per exemple, a persones que tinguen fetge gras, vale?
3: Que els ajaixis... És molt comú el fetge gras,
0: és supercomú. És supercomú.
3: Des de les aminaces van i dius, què està passant?
0: És supercomú. Al final, l'excés de fructosa en l'alimentació, el sedentarisme i l'alcohol fan que cada volta més n'hi hagi gent amb fetge gras.
3: Has dit fructosa?
0: Fructosa.
3: El sucre de la fruita...
0: Bueno,
3: sense
0: vale,
3: la
0: de la fruita, exacte, sense la fibra,
3: val,
0: per
3: sense la
0: o
3: fibra.
0: En quantitats molt altes, vale, però fructosa vale. És que també se troba en ultraprocessats, vale. És un tema guai, i se parlarem també un altre dia de la fructosa.
3: Bé.
0: Aleshores, en persones que tinguin fetge gras, ajuda a millorar-les, ajuda a disminuir la progressió de fetge gras a possible cirrosis, vale, que és important, sí. I disminueix el risc de càncer hepàtic. No està...
2: Clar, és molt interessant.
0: Això, tot
2: l'efecte del cafè en el fet.
0: Als antioxidants. Sí. Al final, pues, un consum moderat d'este cafè pues, té aquest efecte protector a nivell hepàtic. Me pareix també... I tot el rato se n'anem sempre a... és antioxidants, vale? Sí. El que estan donant-li estos beneficis a esta beguda. Aleshores... En què cas sí que hem d'anar ahir en un poquet d'alerta en el consum del cafè?
3: Ai, clar.
2: El cafè.
3: És que el primer que me lleven...
2: És el cafè.
3: Doctora, m'ha llevat la doctora, ens hem llevat el cafè.
0: Claro,
2: a mi me faria una desgràcia.
0: A mi també.
2: Però entenc que...
3: En quins
2: perquè,
3: casos?
2: Perquè hem explicat molts beneficis, claro. Però potser en alguns casos no va bé.
0: Sí, i sobretot, per exemple, és que inclús en embarassades, vale, que sempre m'ha quedat embarassada i m'han llevat el cafè, no fa falta. Me referís, que vaig així a fer hincapié. Si tu eres una persona que abans d'estar embarassada prenies 3-4 tasses de cafè al dia, el teu cos, vale, genera tolerància a la cafeïna. Però tu i tots generem tolerància. Aleshores, si tu te quedes embarassada, l'únic que has de fer és disminuir la dosis. I en compte de 3-4 cafès, baixar-ne 2. Vale? Parlem de màxim 200 mil·lígrams. Perquè tu ja tens tolerància. El que sí que no n'hi ha de fer és una persona embarassada que mai ha begut cafè i que no està acostumada, de repent començar a beure cafè. Vale? És com la que fa força abans i antes de l'embaràs. En altres condicions que hauria de tindre un poquet de cuidado. Persones, per exemple, amb moltíssim estrès o amb molta ansietat, al final, vulguis o no, vale? Sí que parlem de cafè amb cafeïna, com és un estimulant, pues va augmentar les palpitacions, la taquicàrdia... Vale?
3: Perquè, clar, no hem parlat de la quantitat. Quants cafès, depèn de la persona i de l'estat de salut, per així, en termes general, una salut
0: vale,
3: raonable...
0: Anem a parlar i després continuem.
3: Quan és un... Quan seria la dosi diària de cafè
0: així
3: raonable?
0: Així depèn un poquet de dones i homes, vale? Vosaltres teniu un poquet més de tolerància, perquè al final va per quilos. Aleshores, com vosaltres peseu més de normal, parlem de 300 a 400 mil·lígrams al dia. Ara ho traduïsc. 300 les dones i 400 mil·lígrams els homes. Vale? Al final fem-se la idea que, per exemple, un tallaet, o el que es diu un espresso, vale, té uns 60 mil·lígrams de cafeïna. I un cafè amb llet, que és un poc més llarg, o un cafè llarg, té uns 120 mil·lígrams. Aleshores, ho traduïm a tasses diàries. La dona hauria de limitar-se a 2-3, i els homes 3-4. Això seria el màxim, vale? Màxim. No està mal.
3: Si
0: estàs acostumat i tens bona tolerància i no n'hi ha problema.
3: Perfecte.

0: altres persones, per exemple, que han de tindre un poquet en compte. Exacte.
1: I no prendre si no és precís.
0: Persones amb insomni.
1: Ah, clar.
0: Al final, vulguis o no, vale, és una cafeïna que actua de manera acumulada.
1: Si és un després, poquet estimulant i
0: exacte,
1: tens problemes per
0: exacte.
1: Dormir.
0: Després parlarem més de les hores i de més, però bueno, aquestes persones han de tenir un poquet de cuidado. Dime.
2: No, una de consulta personal.
0: Vale.
2: Per a persones majors.
0: Tens insomni.
2: Per a persones majors. Tendim a dormir menys conforme anem complint edat. Jo crec que és una realitat i bueno, podem tindre també aquest tipus de patologies que puguen dificultar la son.
0: Exacte.
2: Conforme anem complint anys, no sé si és general o què, el cafè, a partir del de migdia val. Si me faig una metja vesprada...
0: L'has liat.
2: Pam. Ja l'he liat. A
0: però
2: les 6 això... de la vesprada no puc fer-me un cafè.
0: Això
2: ja.
0: És aixina. Però, és que...
2: però per a tot el món.
0: Per a tot el món. Mira,
2: ah, vale.
0: El
2: últim... És que aquí se fa un tallat després de sopar i descansa com un angelet.
0: Pues,
2: però persona... també
0: n'hi
2: ha persona que...
0: Però
2: clar,
0: també
2: ahí
0: n'hi ha que diferenciar dormir i descansar cerebralment. ¿Vale? Al final, potser esa persona dorm 8 hores... però no descansa, perquè vulguis o no, tu l'estimulant el tens dins. La cafeïna té un efecte dins del cos, vale? Una vida, anem a dir una vida, de 7-8 hores. Tu tens que calcular. A quina hora te llites? A les 10 o a les 11, 7-8 hores abans ha de ser l'últim cafè, perquè tu saps que durant aquestes 7-8 hores, vale, el tens dins del cos. Per això realment lo de màxim les 2 i 3 del migdia, perquè realment ahí si tu calcules sí que falten aquestes 8 hores.
2: El tallet de la vesprada.
0: El tallet de la vesprada. No. Jo crec que antes te dormies perquè estaves pues, o més cansat o...
2: Perquè era jove i li pegava pa tot i no passava
1: mira,
2: res.
1: Jo soc
2: ara,
1: de uns 4 cafès al dia, tassetes, eh? No.
0: Sí, però exacte.
2: Per la vesprada també?
1: No. L'última és l'últim cafè és el de després de dinar, efectivament.
2: Ahí està.
0: Lo bo és que tu tens tiroides i ahí no hi ha ningun tipus de contraindicació en el cafè, o sigui que ahí no tens...
2: Veus?
0: Mira, que pobres, ja teniu algunes pindoretes.
1: Alguna cosa havia d'anar bé. Vinga.
0: Després, i ja, dos últims. En persones amb hipertensió no controlada, que ara parlem un poc més d'hipertensió, i persones amb problemes digestius, sobretot persones amb molt d'ardor i reflux.
2: Jo
0: me sap fatal, sí. Però és de veres que és una beguda
1: que, no vale.
0: Que és molt excitant a nivell digestiu. Aleshores, vale. No, si vosaltres no teniu aquests problemes, podeu continuar bevent cafè sense
2: no
0: problema.
2: I no vos ha passat que esteu nerviosos per alguna cosa i d'això t'hi faci el cafè? I a vegades que no, que, bueno, pues tu és un ritme, sempre t'ha donat un poc la vidilla, no? El xutecillo, això. Però hi ha moments que comença el cor, taca, taca, taca, taca, que notes que hi ha una aceleració perquè estàs en un punt d'estrès o perquè t'has fet el cafè i tens algo important, algun quefer, que tens, sí. Bueno, una, que estàs esposat o el que siga. Un momentazo.
1: A mi això m'ha passat en moments d'ansietat.
0: A mi també.
1: En moments d'ansietat.
2: No pots controlar el cor i dius, ai, el punyetero cafè.
0: Saps què passa? Sí, per això també parlarem després. N'hi ha moltes voltes que si estem en una època molt estressant, vale, que tu ja tens el teu cortisol intern alt i damunt te fas el cafè, vulguis o no, a lo millor dius, ostres, és que antes no me passava i ara me passa, ja, perquè juntes el cortisol alt amb l'excitació de la cafeïna i la bomba és molt alta.
2: Claro.
0: I moltes voltes, si fem el cafè, només alçar-se, vale, per això de, no, vull que me desperte, però justament quan s'acabem d'alçar, tingam estrès o no, és el punt de cortisol més alt del nostre dia.
2: Mira.
0: No és el més recomanable fer-se el cafè, només obrir els ulls.
2: Primer dutxat...
0: Si santa, una horeta.
2: O passeja, una horeta...
1: Que el a mi cortisol, això m'ha de... Perquè em prenc la medicació del dia i ha d'esperar-me. Entre mitja hora i una hora, des
0: pues
1: que em prenc la pastilla fins que des de juny...
0: Perquè n'hi hauria que esperar... Temps
1: fins que
0: sí, n'hi hauria que esperar-se. Eixos 60 minuts, vale, que el cortisol eixa natural en el que s'alcem, que està un poc més alt, faig a la curva que va baix, comprèn. I a ella se prenem el cafè i pa'lante.
2: O sigui, ara, aquella persona que va arrastrant els peus en pijama, mig endormiscat, té les lleganyes encara, i el primer que fa és xop, la cafetera, no.
0: No és el millor.
2: No és lo millor. No és,
0: si volem com maximitzar, vale, aquests beneficis del cafè i no notar aquestes palpitacions, aquesta excitació estranya, deixem que el cortisol baixi un poquet i ahí ja clavem el cafè. De veres que és molt, molt, molt millor.
1: Vale.
0: I anem a parlar, si voleu, un poc de... Perquè teniu tensió alta? No.
1: No, de moment no.
0: Que sort.
2: Encara no. Encara
0: molt
2: no.
0: Bé. Perquè...
1: Per exemple, molt germà, sí.
2: Mira...
1: I li agrada el cafè i és només...
2: La Sílvia diu que sí que té
0: l'atenció alta. Ai, ella se fa 4 cafès.
1: Descafeïnats.
0: Ah, vale.
1: Sí. Cafeïna? Ah, no.
2: Mig i mig.
1: Mig i mig.
0: Vale. Entonces, això és un altre meló, vale?
1: Val.
0: Perquè sí que és de veres que antes tu tenies hipertensió i ja dràsticament...
1: Te'l llevaven automàticament.
0: Te'l llevaven. Què n'hi ha de veres i què n'hi ha de no de veres en...

0: Això. La cafeïna, vale, sí que provoca un lleuger augment de la pressió arterial, però al final estem parlant de 5-10 mil·lígrams de lo que mos és normalment de tensió. És molt poqueta, no és tampoc molta pujada. I sobretot, important a recalcar que no és una pujada de tensió crònica, que és lo perillós en hipertensió. És una pujada de tensió aguda, o sigui, vol dir que en eixe moment te puja un poquet, però és una pujadeta de tensió que a lo millor te dura 2-3 hores. I si tu tens una hipertensió controlada a nivell medicació, no n'hi ha ningú tipus de problema, només, òbviament, controlar la dosis. ¿Vale? Aleshores, si pot produir hipertensió per el seu consum, que també a lo millor pot ser un altre dubte, no afecta per a res a hipertensió de manera crònica. ¿Vale? A més, conforme més consumim cafè, més tolerància creem a este compost i menys ens afecta a nivell tensió. O sigui que,
1: I començaves dient, no, el cafè de la maquineta, no sé exactament com definim el cafè de maquineta, no és molt bo. Quin seria el millor a l'hora de comprar, què fem?
0: Superimportant, la qualitat del cafè, ¿vale? Perquè, com hem parlat antes, quan parlem de beneficis, parlem d'antioxidants. Per a maximitzar, vale, que aquests antioxidants estiguen en el cafè que se beguem tots els matins, bueno, ara ja no només alçar-se, ara una horeta després. Que preferiblement, si tinc que hilar molt fi, que siga en gra i que no molt, vale, perquè al final, com ja saben, com els antioxidants estan en el gran, quan se mol, se perd un poquet. Si en canvi tu te'l mols en casa i te'l veus en seguida, minimitzem.
2: Això hem perdut perquè jo recordo que en casa de m'abuelo i en casa de ma mare estava el molinillo i tu ficaves el gra, que a mi m'encantava que me dissenyen...
0: Pues, jo m'ha comprat una maquineta i estic encantada. Que la mola al moment i em faig el cafè.
2: És que això en ma casa era, en les nostres cases era prou habitual i això s'ha perdut per d'una vida més còmoda i fixa't que podem perdre nutrients.
0: Sí, totalment. Al final, bueno, perdem parts dels beneficis d'este cafè. Aleshores, o ja no fa falta comprar-se una màquina d'estes superatòmiques que té, però simplement el que tu dius, que te mola el cafè en gra i és més barat. Que siga... Que la varietat, vale, important, més interessant que siga 100% aràbiga, vale? Al final és de més qualitat i l'altra és la robusta, que té menys qualitat i té menys antioxidants. I en una altra coseta que hem de fixar-se, vale, quan compreu cafè, sempre ficarà dalt torrefacte o natural. Qual compreu?
1: Natural.
0: Molt bé, molt bé, este guai. El torrefacte, vale, s'ha torrat amb sucre. Aleshores, n'hi ha molta gent que li agrada més, però a banda que és més irritant i té, pues, compostos més amargs, s'han perdut molts dels antioxidants en este torrat i, bueno, a banda que ens estan clavant sucre en algo que realment no ens fa falta. Aleshores, sempre el torrat natural, vale, que té molt millor qualitat nutricional. Vale. I hi ha un altre fil molesto, si és ecològic, pues, òbviament, millor.
1: Categoria. En 3 minuts ens dones la recepta, Clara?
0: Sí,
1: fenomenal.
0: Sí, sí.
1: Tenim una recepta de cafè?
0: Una recepta, claro. Òbviament, no va ser un cafè en llet, que tots saben fer-se. Anem a fer un tiramisú.
2: Jo crec que el cafè pots fer flans, pots fer...
0: Claro.
2: Amb una coca...
0: Però...
2: No sé si una coca en fer sol, no. I pots ficar com la que fas dur
0: així. Pues, la de l'altre dia, en un toque de cafè...
1: Mola.
2: Ho provarem.
0: Però bueno, jo soc superfà del tiramisú, que m'encanta, així que vaig a donar-vos una versió saludable per a fer en casa, ¿vale?
1: Tira-li.
0: Porció per a 6 personetes. Primer anem a fer un biscuit superràpid, que anem a ficar 3 ous... 80 grams de iogurt natural, que al final és mig iogurt, 120 grams de farina d'avena, 40 mil·lilitres d'oli d'oliva, que són 3 culleradetes, 2 culleradetes d'eritritol, vale, que és un edulcorant que a mi m'agrada molt per a postres, però pot ser 2 culleradetes de mel o un par de dàtils, això no me preocupa. Una culleradeta xicotigua de llevat, una de vainilla, un poc de canella que m'encanta i una culleradeta de cafè en pols soluble. Això ja és si t'agrada molt el sabor del cafè. Si no, aquesta part la obviem.
1: Vale.
0: Anem a triturar-ho tot i en funció de la textura. Si queda molt espessa, afegim una miqueta de llet. Però si no, jo ho he fet i per a mi, per exemple, sense llet, perfecte. I el biscuit este, hem dit, per a 6 persones, vale? És gran. El clavem al forn o a la frigidora d'aire. Si fora al forn, a 180 graus, 18 minuts, i en la frigidora d'aire, un poquet menys, 160 graus, 15 minuts. ¿Vale? Tot se fa un poquet més ràpid. I ara anem a fer la crema. Per a fer la crema, anem a agarrar mateixes quantitats, ¿vale?,

0: de formatge en crema d'este desnatat i formatge grec natural. I anem a barrejar el formatge i el iogurt, una culleradeta d'essència de vainilla i una culleradeta de l'edulcorant que ens han gastat, d'eritritol o de xilitol. I anem a barrejar-ho tot. I ara anem a... Una volta que el biscuit estiga ja gelat, anem a partir-lo per la meitat, anem a tirar cafè del que hem fet este matí per damunt, vale? Sí. Anem a banyar el biscuit.
1: Ben mulladet.
0: Anem a ficar per enmig la crema, anem a tapar-ho en l'altra part, anem a ficar per enmig el que ens quede de crema i un poquet de cacau en pols per damunt. I jo ho he fet i vos dic que està... increïble.
1: Mamma mia!
0: Increïble.
1: Tiramisú saludable.
2: Fàcil.
0: Sí, superfàcil.
2: Me la fàcil.
0: Superfàcil. Sí, sí, sí.
1: Clara Llorenç, gràcies per cuidar-nos.
0: De res.
1: Anem a fer-te un cafè net, però a aquestes hores ja no.
0: No.
1: Mira, doncs quedem un altre dia per al cafè. Gràcies. Fins la setmana que ve.

0: Amb els cafès que siguin menester ens preparem per rodar pel món. Clara Estrems, la nostra guia viatgera, ens conta la seva recent visita a un lloc que jo no sabia ni ubicar-lo en el mapa. No sabia ni que existia. I vosaltres? L'illa de Socotra, al mar Aràbic, al sud de la península aràbiga, que pertany al Iemen. Però resulta ser un lloc molt especial. Per exemple, no té hotels. Compta amb fauna i flora endèmiques i és patrimoni de la humanitat. I ens n'anem de viatge a una illa recòndita de la mar Aràbiga. Diu què? Però jo l'he hagut de buscar en un mapa. Molta gent encara viu de manera antiga, dedicant-se al camp, al ramat, a la fauna i flora endèmica. No hi ha hotels, m'ha dit un pardalet, però ara li preguntarem al pardalet. Uns paisatges patrimoni de la humanitat, perquè avui descobrim l'illa de Socotra, l'últim Edén.
1: Ai, que bonico t'ha quedat.
0: Puja, puja la música.
2: Els millors moments de la vesprada d'A punt.
0: L'illa de Socotra. Quan ens va dir Socotra, tot xocó, què?
3: Ens costa de memoritzar.
0: Busqueu-la,
3: hem hagut d'anar buscant-la i tot això. I la veritat, quan descobreixes el que n'hi ha, dius, però quina meravella poder haver estat allà o poder fer un viatge cap a Socotra. I cap allà ens n'anem a la mar Aràbiga per descobrir-nos aquesta illa fascinant. La nostra guia de viatges, com no podia ser d'altra manera, recent aterrada, a més de la mateixa Socotra, ataviada a la manera
4: Socotri.
3: Ella és autora de Les sandàlies d'Ulisses i va espolsant-se la pols, escolta, de deserts i d'amunt i d'avall, perquè viatja més que l'ordinari, més que la Unió de Benissa. Com estàs, Clara Estrems?
4: Molt bé, molt bé. Estic així un poc sense veu perquè vinc totalment de l'avió, esta matí.
3: I vens ataviada, descriu-nos...
4: Bueno, duc el que és l'antic vestit tradicional de l'illa de Socotra i, de fet, només queda una dona que vesteix a Xina, però que ara té 85 anys, o sigui, aquesta és la roba més tradicional que existeix, que diguem que és com... com un ras de colors, perquè fan de diferents colors, el meu és blau, i amb brodats de color plata. I, clar, després l'ahir ha anat tenint influències, perquè era una llei dependent, ha anat tenint influències de Iemen i tal, i diguen que la vestimenta s'ha fet més modesta, més fosca i no tan colorida com era. O sigui, que és un vestit molt... O sigui, la tradició antiga de la IES.
0: Que deu haver un iaio d'allí i se li va, sí, se va emocionar.
4: Sí, que... Mira, jo normalment m'agrada comprar-me trajes perquè és com una poc de... ambaixadora, diguem, textil de la gent. I quan anava per la capital, un home major va vindre a demanar-me una foto. A més, li tremolava la mà, no trobava el botó de la fotografia i li vaig dir, no fiques amb mi fent la foto dels dos junts. L'home estava superemocionat, un home major que estava superemocionat i em va fer la foto dels dos junts i tot, però perquè ja no es veu gent vestida així.
3: Em vas a pensar-ho, perquè Clara sempre se grava en vídeo, perquè té tot un equipatge d'això. T'ho dic perquè te
4: sí,
3: veig
4: xarxes,
3: el personal en xarxes.
0: Ara després farem una foto i la penjarem també a les nostres xarxes perquè la vegin a ella vestida a la moda. A la moda de la tradicional Socotri.
3: On està exactament Socotra? Perquè l'hem ubicat un poc torpament, però on està?
4: No? Està a l'oceà Índic, diguem que d'enfront de Iemen, perquè ara pertany a Iemen, encara que no abans no, i diguem que està un poquet a entre Somàlia, Iemen i Oman, diguem que ahí d'enfront de la
3: Somàlia
4: costa...
3: Somàlia és la banya d'Àfrica, sí, sí, no, diguem, sí. I la península aràbiga, allà que despenja, allà enmig estaria la illa.
4: Sí, diguem que continentalment pertany a Àfrica, però políticament, geopolíticament, pertany a Aràbia, o sigui que pertany a Iemen actualment, però estaria d'enfront de la costa de Iemen, però sí, proper de la banya, a Xina, l'oceà entre l'oceà Índic i la mar aràbiga.
0: Que nosaltres, gràcies a tu, hem buscat en la intel·ligència artificial i el vaig en Google.

0: Busca't en Google. Pi diu, sovint està descrita com el lloc més alienígena de la Terra. I m'he quedat morta, flipa. Alienígena?
1: Perquè lo que, tota la natura que es troba allí no es troba en un altre lloc al món. O sigui,
0: allí tens animalets i plantetes
1: sí,
0: que no
1: sí,
0: veuràs
1: sí,
0: tu.
1: N'hi ha moltíssim endèmic.
0: Cada Matia Rosalia que té un preciós les plantes.
1: Perquè, a més, ha estat, com, ha estat tan aïllada, però per unes característiques molt especials. Diguem que té una costa que és molt inaccessible. Tu no pots viatjar a la illa des del mes de maig a principis d'octubre. Els vents són tan forts que n'hi ha tifons, no arriben els vaixells, no arriben els avions. O sigui que l'única temporada que es pot viatjar és fora d'aixòs mesos, inclús la població local n'hi ha voltes que es desplacen o es queden allí dins de les muntanyes, coves i tal, perquè és tal que ningú vaixell pot arribar. O sigui que al llarg de la història feia molta por aixòs vents i no, clar, no anaven a visitar-la, diuen que ha estat allà de forma natural.
0: Alimentat n'hi havia una llegenda, suposo.
1: Sí, sí, sí, sí, n'hi ha moltes llegendes i moltes coses que...
2: O sigui, i això passa també en animals?
1: Sí, sí, sí.
2: Hi ha animals que són, només es poden trobar a Socotra?
1: Clar, ha estat separada del continent africà des de fa 20 milions d'anys, així que tot el que trobem allí és, per exemple, més del 35% de les seves plantes són endèmiques. Al voltant del 90% dels reptils només existeixen a l'illa.
2: De fet, en Sangrantan és de Socotra.
1: Això, sí, sí, hauran... sí, sí, les veus
0: d'avui. Però que són diferents de les Sangrantanes sí. de la plana.
1: Ah, i de fet, hi ha unes taràntules que també són d'un color... Aixes són més difícils de veure, més difícils. Estàvem buscant-les,
0: però estan
1: de color blanc.
2: Igual tampoc, si no les vegem taràntules, igual tampoc fa falta. No?
1: I la mateixa illa és Patrimoni Natural de la Humanitat per la UNESCO. O sigui, que és un paisatge que té una barreja entre deserts blancs, muntanyes abruptes, boscos així que pareixen de pel·lícula, platges verges, perquè damunt són sense turisme de masses, perquè no n'hi ha infraestructura turística, diguem que el que has de fer és vas acampant.
0: O sigui, tu no pots... que te deia que ens havien comentat que no hi ha hotels, tu no pots anar allà a un hotel.
1: N'hi ha un hotelet en la capital, però és, és per a l'últim dia, però diguem que per a fer la ruta per la illa, tu vas traslladant en tendes de campanya.
0: I suposo que hauràs d'anar acompanyat o guiat per algú que conega
1: sí,
0: allà.
1: Sí, sí, tu no pots viatjar per lliure a la illa de Socotra, perquè a més n'hi ha un vol a la setmana. Sí, aquí s'ha acabat. Si no agafes eixe vol, arribes un dimarts i tornes un dimarts, s'ha acabat.
2: Què vol? És des d'Àfrica o des de Yemen?
1: Mira, tot això s'ha canviat. Abans, des de feia 2 mesos, es volava des d'Abu Dhabi, ara s'ha canviat per qüestions geopolítiques i es vola només des d'Aràbia Saudita, o sigui, des de Jeddah, o des de Yemen continental. I n'hi ha un vol a la setmana des de Jeddah, des d'Aràbia Saudita, i és un dimarts
2: si
1: i tornes un dimarts.
2: Perds,
1: sí, i a més...
2: I per barco dius que
1: no,
2: molt, hi ha coses
1: claro,
2: molt
1: sòniques
2: i molts vents i moltes coses.
1: És el mateix avió que fa tota la ruta, el que i torna, i arribes a la illa i és molt impressionant, perquè clar, és molt inaccessible en molts aspectes, perquè damunt has d'anar organitzat i te donen un visat especial i el que siga, i allà ja te fan una ruta i vas amb uns operadors de socotrins i ells te duen i te porten al 4x4, perquè no n'hi ha carreteres, n'hi ha una carretera al nord i el demés són fora de pistes, per muntanyes, no n'hi ha infraestructura, no n'hi ha carretera. Sí, sí, diguem, sí, sí, sí, tot és carrer, i perquè condueixen superbé, però tu estàs al cotxe i jo mirava i el barranc el tenies baix al riu baix, i ells conduixen molt bé, molt espaiet, i controlen molt les carreteres, però és talment natura, perquè veus, si algú té curiositat per mirar Google Maps, n'hi ha una carretera que va pel nord i s'ha acabat.
2: Però quin tipus de natura és? Quin tipus de boscos, per fer-nos una idea?
1: Bueno, heu sentit parlar dels arbres de sang de drac?
0: Arbres de sang?
2: Sí, que estan a Canàries, no estan a esa...
1: Canàries és una subespècie. És una subespècie.
0: Són com regencs?
1: Sí, o sigui, diguem que són com... un plat, o sigui, tenen com unes branques...
2: És com un fong, no?
1: Sí,
2: fan,
1: sí,
2: com
1: sí.
2: Un fong enorme,
1: i
2: no?
1: Són molt, molt més grans que els de Canàries i d'una espècie més característica, i així està el bosc més gran del món d'estos arbres.
2: Wow.
1: I realment es diu sang de drac perquè quan rasques o rasques, ells la sàvia és de color rojo. Però així també hi ha moltes llegendes al voltant de tot això perquè es diu el sant de drac i tal, i és que esta illa té moltes llegendes. Diu que l'origen de l'ave fènix també està en la illa de Socotra. I va haver una lluita entre l'au fènix i un drac. Va guanyar el fènix, el drac va morir, i de la seva sang tot el que va brotar van ser els arbres. Okay. Té molta...
2: Això té molta raça llegendes. De ser veritat.
1: Hi ha moltes llegendes.
0: Però no m'estranya perquè és... És tan extraordinari tot el que estàs explicant, no sé, d'aquesta zona tan inaccessible, poc coneguda, que dona peu...
1: Sí, hi ha moltes llegendes.
0: Que se puguen esferes...
1: També té una història molt particular, perquè, clar, a diferència d'altres territoris del món àrab, la illa no va ser mai un centre xina polític interessant, però va ser un enclavament estratègic, que és un poc del problema que té ara també pel mateix motiu. Tot el món vol Socotra per el lloc en el que està. I...
0: Per la ubicació, sí. No perquè fos una ruta de comerç o de...
1: Tenia part de la ruta de l'encens i la mirra, també... perquè també
0: la mirra!
1: També
0: tenim allí... Del rimantassara, venia de Socotra!
1: I tenim allí...

I uns altres arbres de l'encens també, però diguem que com era molt inaccessible uns quants mesos, diguem que la seva l'enclau geopolític és superimportant, però des de l'antiguitat Socotra va ser coneguda per navegants grecs, per

0: en el pasturatge i la recol·lecció dels productes dels arbres, o sigui, l'encens i la resina dels arbres de Sant de Drac. Després va tindre un període de protectorat d'Aden, com al segle XIX, perquè el sultan de Magra va firmar com un acord amb Regne Unit, però Regne Unit, clar, la illa al final no arriba ben massa, era com bé, tenim així. I després aquesta etapa va ser governada directament per, diguem que a través d'un sultà local.
1: Han anat prou a la seua, per tant.
0: Clar, després, després ja es va incorporar, va ser integrat a Yemen del sud al 1967, o sigui que és molt recent. Realment ells tenen un sentiment socotri molt important perquè ells no eren de Yemen. Es van incorporar a Yemen a 1967, això es fa no res.
1: 4 dies.
0: I després va ser inclús a 1990 quan Yemen es va unificar. O sigui que al final ni la seva cultura és yemení, ells parlen un idioma concret que és el socotri. Clar, tenen una influència històrica molt potent, una cultura molt potent, aleshores sí que tenen passaport de Yemen, sí que pertanyen a Yemen, però ni culturalment, ni històricament, ni socialment, ni res, són una
1: tenen
0: illa.
1: Tenen tradició de Yemen, perquè són,
0: no
1: socotri,
0: res,
1: són,
0: clar,
1: socotris.
0: Són socotris.
2: I com són allí el personal?
0: Els personals encantadors.
2: Sí?
0: El personal socotra és meravellós, la veritat és que la gent és meravellosa.
2: Però ètnicament, quina onda, quin rotllo, per fer-nos una idea,
0: clar,
2: de com són ells, no?
0: És una barreja, perquè diuen que inclús va viure gent de la Índia, o sigui que diguen que són una barreja àrab, perquè diguem que una barreja àrab de pell com més oscura, o sigui, que podria ser una barreja àrab-índia comercial, i, bueno, clar, ells diuen, nosaltres no som socotris, no som àrabs, som socotris, però, bueno, tenen una influència, una barreja àrab un poc.
2: I, clar, llengua pròpia per lo que has dit. Si ara és complicat arribar en avió o arribar en els barcos, clar, que tenim, imagina't en segles passats, sí, allí qui té cara? Allí estaven les persones que estaven allí, sí. No deixem-nos allí pasturar i pescar, que... No, que igual té,
1: que tranquil·lets, no? Habran estat estos mentre no estem pegant-se en les guerres mundials de tota la pesca.
0: Efectivament, perquè de fet, inclús ara... Clar,
1: inclús ara Trump és passat de llarg.
0: Els conflictes de Yemen, ells no els han patit mai. És com una bassa d'oli. Supertranquil, superpacífic,
1: superrelaxat. I allí n'hi ha molta població, poc...
0: Com 60.000 habitants, més o menys, i la gent viu un poc repartida com en pobles, la capital, però realment la gent vivia inclús en coves abans. I n'hi ha gent que ha nascut en coves, o sigui, que està més repartit com els pescaors d'un lloc i uns altres en la muntanya.
1: Super diferent, o sigui, quasi no la puc ni imaginar.
2: És una gent que ha viscut molt de temps aïllada i que ha desenvolupat, imagino, una personalitat també
1: pròpia,
2: molt pròpia, i això. I pel que fa a la llengua, el socotri, això d'on ve? Perquè no va caure d'un monolit o de
0: és un idioma molt antic i, de fet, està en perill d'extinció perquè no és un idioma escrit. O sigui, que de moment...
2: No tenen literatura.
0: Clar, estan intentant escriure-lo perquè no es perga, però realment és un llenguatge oral que passa de famílies. Aleshores, en la implantació de l'àrab, diguem que han quedat-se residual, però clar, no volen sí, no
2: però
0: volen
2: perdre. Però ells volen el seu socotrí.
0: Sí, molt, de fet no...
2: I si ens agermanem, valencians i socotrins, que sé,
0: sí,
2: ja
0: s'ajudem
2: a que no se perda aquesta llengua. No?
0: I de fet és això, és una completament diferent a l'àrab, o sigui, no és, ni un, és una llengua pròpia, té més paraules, té més lletres de l'alfabet, més sons que té, més. De fet, hi ha un director de cinema català que va rodar una pel·lícula en socotri. És l'única pel·lícula del món que està rodada en socotri, que es diu Socotra, la illa dels genis, i ell va dir que volia un testimoni per a que no es perguera el socotri, i va fer una pel·lícula allí, rodada allí.
2: Rodant allí, en la gent,
0: i parlant dels genis, que ara vos contaré, que és una illa que dona
1: I
0: molt
1: de... I pel·lícula allí devia ser un esdeveniment...
0: Jo, de fet, la vaig mostrar quan vaig anar i es coneixen entre tots. O sigui, que és com, sí, perquè era el fill del sultà i tal.
2: Este és el fill de Paco...
0: Claro, sí, el de la cova. El de la cova cinquena,
1: Paco Socotri.
0: Així era que...
1: És flipant.
0: I, bueno, la llengua és una llengua semítica antiga. O sigui, que és molt antiga la llengua. O sigui,
2: que sona.
1: És un valor molt important.
0: Clar, jo és que quan no entens res, sona com a història. Sona a història viva.
2: Sí, són antics.
0: Però tu estàs escoltant i dius, dona igual, perquè tampoc t'enteraries massa del que estan dient, no. Però sí, és com molt guapet. És com, clar, és com fer un viatge en el temps, totalment, en moltes coses. En veure els arbres, que dius...
1: És fascinant,
0: això. Si li fiques la banda sonora de Jurassic Park, podries perfectament estar vivint allà mateixa els animals i els arbres que veus.
2: Quan has dit deserts blancs, espera fer un episodi de la Guerra de les Galàxies o vés a saber de
0: quins
2: tipus de paisatges, no?
0: Perquè, per exemple, vam veure amanèixer dalt d'una duna, i per pujar la duna mos va costar 1 hora i mitja pujar la duna, no vos dic jo quina altura era, això era com un dècim. Pujar...
2: O sigui, és desert d'arena a arena?
0: Sí, d'arena blanca.
1: Però alta, la duna,
0: alta,
1: com una muntanya?
0: Com una muntanya de 10 pisos, o sigui, pujar-la vam estar 45 minuts, no el dic més.
2: Però a peu?
0: A peu. Perquè, clar, pujar la duna a peu 45 minuts, imagina't el que estem parlant.
2: Tu te poses les xiruques i allà va, pujar-se una duna.
1: Ella més valenta que el sí. Bueno,

0: Jo sóc contra, però tu vens, m'ho expliques i ja està bé. Atén una cosa, l'arbre de sang de drac, has dit?
1: Sí,
0: era?
1: Sí.
0: Però és que si m'has regat l'arbre, botella...
1: És que n'hi ha un altre, és que n'hi ha un altre que té forma com de botella.
0: Ah, per la forma.
1: Sí, sí, per la forma. Es diu l'arbre de botella perquè té forma de botella i té unes floretes de color rosa molt mones. I clar, n'hi ha així uns camps d'arbres de botella i així uns camps d'arbres de sang de drac. Que I, o sigui, tots els paisatges són així com molt... I el bosc este està superprotegit, és una de les parts de la UNESCO, és per este bosc, perquè és el més gran del món d'estos arbres. Uh-huh. I estos arbres, a més, per dins estan buits i aixes soles a voltes cauen del pes i clar, és un ecosistema molt fràgil. I és que tot el que vas veure em sembla una pel·lícula.
2: Però és que si a Canàries en veus un i li fas una foto i el tens...
0: Perquè te quedes flipat.
2: Sí. Imagina't un bosc.
1: És que, a més, t'alces perquè, de fet, jo adormirem acampat darrere dels arbres. I per la nit obris la tenda pel matí i tu veus els arbres en la boira... És que és una pel·lícula, o sigui, va canviant de color quan va canviant el sol i és super, o sigui, és super màgic. Tot el que veus és com... Encara jo crec que encara no he assimilat jo el que he viscut allà.
0: Vinga, passem les xiruques i anem sent tu a veure què, quines coses hem de veure si estem a la llei de visitar el, pujar la duna, visitar els arbres, fer-nos la foto, això sí.
1: Clar,
0: però n'hi ha un lloc, tu... Tu se comença a dir, ja anem a veure la mesquita de no sé quantos i la catedral de Nisementos i el museu de Nisemàs.
1: Clar, així li podrem veure, per exemple, el bosc dels arbres, sí, després podrem veure també les dunes, que n'hi ha diverses, com les dunes molt grans, després n'hi ha com moltes platges verges i de color turquesa, depenent de la part de la illa, n'hi ha algunes platges de també d'arena superblanca i aigües transparents, o per exemple una altra que pots fer snorkel també. Però, a més, com no s'ha explotat quasi, el snorkel que estàs veient és a voreta mar, uns peixos així de grans, tortugues...
0: Peixos i corals i algues i coses...
1: Tortugues i tot.
2: A vore mar?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: I peixos supergrans. Perquè allí, clar.
0: Estaven més tranquil·les que el cid, elles allí tan panxes.
2: I com va morir. Escolta, estic dient que és posat... Diu, dunes d'arena blanca que cauen directament a la mar.
1: Està entre la muntanya i la mar. Així que la mar d'altres a un costat, tu puges, està pegat a la muntanya, veus des d'aquest dècim comix el sol i després baixes caminant i la platja d'altres davant. És una cosa impressionant.
0: És una bellesa singular.
1: Jo no he vist paisatge en el món com això, mira que he vist coses. I després n'hi ha coves, i n'hi ha diverses coves, unes coves més xicotes i unes més grans. N'hi ha una molt, molt gran, que és com 3 hores de trekking per arribar, i després arribes i dins estàs com 45 minuts, estalactites, estalagmites, i clar, això tampoc està explotant, no n'hi ha ni llum. Entres tu en una llum frontal perquè això no està ni llum ni s'espera que n'hi hagi.
2: No és com les coves de Sant Josep.
1: No, no.
2: O les del drac.
1: Ahir vas tu al teu compte, a la llumeta, en un guia local perquè no el pergues, però ja està,
2: un
1: acompanyant.
2: Però que parlarà més que socotri.
1: Sí, parlen anglès, ells, com si que tenen infraestructura de viatgers.
2: Allà n'hi ha un poquet d'infraestructura
1: turística. Sí, diguem que el que no n'hi ha són hotels, però ells, com t'organitzen, no pots viatjar per lliure i els que t'organitzen el viatge són socotris, ells te duen i t'acampen i la gent parla anglès molt bé, i de fet la gent te va saludant, la gent de tots els pobles, com té moltes ganes de que la gent vagi. Sí, sí.
0: Tinc una cosa. Parla'ns dels genis. Perquè en socotri, sí. En socotrincis, després, tenen genis, també.
1: Sí, a més, és de veres que...
0: Però no són uns genis com Eugeni Alemany.
1: No.
0: És d'una altra manera.
1: Vos puc contar històries de genis que m'han contat, a més, a voreta de foc per la nit, que després feia por eixir de la tenda, Vull dir, es coneix que la illa dels genis, però que n'hi ha genis de veritat. Vull dir, en la cultura de l'islam, els genis estan reconeguts pel Corán, es diu com el jin, la figura del jin. Però n'hi ha àrees en què són més potents que nosaltres, i a la illa de Socotra n'hi ha una existència molt potent.
0: Però són...
1: N'hi ha
0: àngels,
1: de rollinets. No, és a mitjà camí. És a mitjà camí. És un
0: fantasmes?
1: A mitjà camí. Els àngels ells també tenen, de fet, també hi ha hagut aparicions d'àngels en la illa, que això són els bons, i els genis que n'hi ha alguns que són roïns. Aleshores, n'hi ha unes genis, aquestes són tres dones, que apareixen per la nit i es poden menjar els homes que pillen que van a soles per la illa. Així que n'hi ha moltes voltes que quan cau el sol ells no volen anar a soles perquè les poden eixir les tres... i se'ls poden menjar per a sopar.
2: Perquè s'han donat casos.
1: No, de menjar-se no sé, però de casos d'estar en un campament i que a les 2 del matí hi haguera alguna cosa dutxant-se en la dutxa. Va. Sí, de fet, després costava, de veres, un dels cuiners, o sigui, un dels que estava organitzant un dels campaments, per la nit va veure algú dutxant-se com a les 2 del matí, no n'hi havia ningú, van anar a cridar uns altres per a veure-ho, i un so d'una dutxa, després va veure... com unes figures que eren mitjà humà, mitjà cabra, com menjant i beguent, I, de fet, el va ser la seva mirada que pel matí tenia els ulls rojos desencaixats, va tindre que anar a l'hospital i no va voler tornar a acampar mai més. Jo vull dir que sí que n'hi ha... Sí que
0: o sigui, la llegenda s'allí tenen molt de pes.
1: N'hi ha testimonis d'aparicions de genis de veritat.
0: Però avui en dia, continuo creient-se.
1: Avui en dia, sí, sí, sí, això farà com 2 o 3 anys en un descampament.
2: És una creença popular ben arrelada.
1: Sí, sí.
2: O sigui, no seria, diguem, una no té una mística o una religió, diguem, organitzada, són creences populars.
1: Sí, vull dir, a sosté en el que l'islam ho reconeix, perquè sí que reconeix l'islam.
2: L'islam reconeix
1: en general, n'hi ha un capítol del Corà dedicat als genis, o sigui, els genis existeixen a l'islam. Però diguem que a la illa de Socotra s'apareixen molt més que en uns altres llocs. No sé si s'ajunta també la creença popular, el que siga, però n'hi ha molts testimonis de moltes aparicions de diferents tipus de genis.
2: I tu, si senties un soroll allà a la tenda...
1: És que jo, després d'aquesta explicació, va ser, no fa falta eixir al bany durant la nit, per si de cas, vull dir, o en la llumeta, perquè no saps.
2: Vale, o sigui, que hi ha una tenda que és el bany, no? Per
1: sí, sí, sí, sí, no, sí. Per exemple, el campament en el que jo vaig organitzar, sí, tenim una tenda que tens dutxa i bany, vale. I després les tendes normals. O sigui, dins del que és el campament, vale. Jo he organitzat una infraestructura que siga un poc més còmoda.
2: I ahí estava la Genia, en la dutxa.
1: Sí.
2: Bueno, digo este
0: home.
2: Sí,
0: como, la Genia, déjale que te como. Sí.
2: Igual és
0: parlant
2: que,
0: de cuina,
2: igual
0: que
2: és que l'aroma del drac...
1: No ho sé, vull dir, tota es pot...
2: Bueno, jo què sé...
1: Bueno, diguem que és una tradició oral molt potent, però que a més és possible que tu te pugues trobar. De fet, hi ha gent que viatja a la illa buscant eixa màgia, de tindre contactes amb els genis. És una energia molt potent.
2: No és el tòpic aquest que estan en una lampareta?
1: No, no, no. Així no.
2: No és el rotllo que entren
1: sí,
2: dins d'una lampara.
1: Clar, bueno. L'origen dels genis que ens arriba a nosaltres és eixa, però ells tenen molts més tipus d'aparicions de genis.
2: Vale.
1: O sigui, que sí, que vull dir, és una tradició oral molt potent allí, però que és
2: evident. A mi m'encanta.
0: Me crida poderosament l'atenció. A veure, anar allí de viatge no és pa tot el món.
1: No, perquè no n'hi ha excessives comoditats. Vull dir, dors en tendes, 6 nits, vas canviant, no n'hi ha dutxa d'aigua calenta, el dutxa és en una tenda, però l'aigua està geladeta, vull dir això també. I també n'hi ha molta ruta de caminar, pujar una d'una alta, fer trekking, o sigui, una forma física bé... i que no el supose, les tendes són còmodes, per exemple, les que jo vaig organitzar, les tendes eren còmodes, és un matalapet, una manteta i tot això, però no deixa de ser tenda.
0: Mm-hmm. I això, circumstàncies.
1: Molt bé, la veritat és que nosaltres teníem un cuiner que ens cuinava tots els dies i menjar tradicional i molt bé, mengen arròs, i es menja molt bé, la veritat, i algunes fruites d'allí, o sigui, que en menjar però no n'hi ha problema.
2: És àrab, diguem, o d'influència àrab?
1: Una barreja d'influència àrab i influència índia, perquè n'hi ha alguns menjars que també poden picar, per les qüestions de les rutes comercials i el que dona de si el lloc. Vull dir, peix tots els dies perquè tot és peix. Carrancs en una llaguna perquè n'hi ha carrancs i van sopar carrancs un dia, peix un altre, pollastre un altre.
2: No és el carranc nostre que posa
1: no,
2: la paella.
1: No, més grans, diguem uns carrancs com més grans.
2: La paella de peix, vull
0: dir. Uns senyors carrancs.
1: Uns carrancs és així, de mitjà, tamany mitjà, uns carrancs un dia, perquè aixa llaguna n'hi havia carrancs, quasi tots els dies peix.
2: D'aigua dolça, uns carrancs d'aigua dolça.
1: I després n'hi ha molta cabra. Diguem que els gossos de la illa són els cabres. I van sopar un dia cabreta, també.
0: És la cara que més...
1: Sí, perquè n'hi ha molt. Perquè no sé, perquè clar, després d'estar veient-les tot el dia passejant per ahir, de fet, tu has de tancar les tendes i no les cabres t'entren dins de les tendes. O sigui, n'hi ha cabres per tots els llocs. És molt xulo, és molt particular.
0: Per tant, productes derivats de la cabra, de llet i formatge, això també en tindran?
1: Formatge no és massa popular, llet imagine que sí, però el formatge, com ja la pasteurització i tal és més complicada, no és massa popular el tema del formatge. En general, els països ara, el formatge de cabra no és tan popular.
0: Que a l'aigua de Somotra li pegava que me digueres allí mengen formigues fregides, o la taràntula, no sé quantos, o sangre de árbol passada.
2: Però si tenen peix, igual
0: com no. Com si fos allí.
1: Tens peix per avorrir, així que peix tots els dies.
2: Però a més, de pescar de manera molt fàcil. O
1: sí, sí, sí, sí, perquè diguem que la gent es dedica o a les cabres o al peix, o sigui que tot el món, diguem que està dividit un poc la societat, els pescadors estan pescant tot el dia.
2: A l'economia local, sí, diguem, directament. A banda del tema del turisme.
1: El producte fresc, totalment.
2: O són pescadors,
1: sí.
2: o es dediquen al ramat.
1: Sí, o ja abans un poc més el que donaven els arbres i ara un poquet l'infraestructura turística, però sí, diguem que es conserva molt. De fet, n'hi ha pobles nòmades. Quan canvia un poc i en una part no ha plogut, es traslladen i traslladen tot el ramat i se'n van a un altre poble. Allí.
0: Una cosa, i en quina moneda...
1: Clar, t'agafen un poquet de tot perquè és com si dus divisions estrangera, però és clar, tenen moneda yemení. Perquè, per tant, al Yemen, la moneda, diguem, legal és la moneda yemení, però, bueno, si vas en dòlar, te ho agafen perfectament.
0: I allí hi haurà gent nascuda allí que no hagi d'allí mai de la vida?
1: Sí, clar, perquè cada mes és difícil eixir, perquè penses, si és difícil per a nosaltres entrar, però per a ella és difícil quan tens un vol a la setmana o tens un vol a Yemen, a la ciutat d'Aden o a una altra ciutat de Yemen, però diguem que, a més, per desgràcia, el passaport de Yemen no té massa facilitats.
0: Ja.
1: Clar, a les escondes quatre últims del món pobres, així que tampoc tenen, necessiten molta visa per poder, eixir del país. O sigui que és molt probable que sí, que n'hi hagi gent que tranquil·lament a la cova, ha viscut un poble a la cova, no hi ha gent així de...
0: Ens hem quedat de pasta molt. Ens hem
2: flipat. I quant de personal en són?
1: Com uns 60.000, sí.
2: 60.000,
1: no,
2: o així, no? Clar, serà, és gent molt, molt, que se casen, que ten, són d'allí, no? No busquen un...
1: No, però gent...
2: Vull un nòvio foraster...
0: Entre ells s'apanyen.
2: No, clar.
1: Oh, però n'hi ha algun matrimoni per ahir mixt, clar, com ja s'ha obert el turisme, n'hi ha algun matrimoni mixt.
0: Algú allí, algú, sí, algú, i que queda. Xica, flipant. No sabíem ni que existia, senyors i senyors, l'illa de Socotra.
2: Socotra. I d'ací cap allà, com anem?
1: A veure, d'ací cap allà hem d'arribar a Aràbia Saudita i de l'Aràbia Saudita a volar a Socotra.
0: Vale. Gràcies.
2: No sé, gràcies.
0: Dur-nos així a Socotra en la teua indumentària. Ara ja farem la foto i vos l'ensenyarem en xarxes la setmana que ve.
2: Gràcies.

0: de l'illa de Socotra, al centre del nostre univers que sempre té a veure amb la música. Una cançó que va ser símbol de la lluita contra la injustícia i l'autoritarisme, tot un himne, que van fer populars la parella Ana Belén i Víctor Manuel, basada en el poema del cubà Nicolás Guillén, i que va ser un èxit, La Muralla. Esta és la versió en valencià de la nostra Carme Juan.
1: Els millors moments de la vesprada, de punt. Obri la muralla.
0: Ai, molt bé.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
1: De tu a tu.
2: La llum de les 5 llunes és el nostre far.
3: Heu sentit dir alguna vegada que la millor loteria del món, a banda de gaudir de bona salut, és tindre un treball que vos agrade i que gaudiu fent-lo? Ai, quanta raó! Perquè, si fem comptes, 8 hores de jornada laboral diària, multiplicat per 5 dies a la setmana, multiplicat per 52 setmanes a l'any, descomptant les 4 de les vacances que vos corresponen, és a dir, 48 setmanes en total, dona com a resultat... Més de 1.700 hores anuals de les vostres vides dedicades a les vostres professions. Això sempre i quan es respecten els vostres drets laborals.
4: Construint cultura.
2: Les 5 llunes fan Cultura Radial.
3: Tria un treball que t'agrade i no hauràs de treballar cap dia de la teua vida. Va escriure Confuci. I estic d'acord amb el filòsof xinès. El món necessita persones que amen allò que fan. Vos donem la benvinguda al Planeta Radiofònic, on desenvolupem els nostres oficis amb estima, cura i passió.
2: Les 5 llunes.
5: En la redacció,
2: Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quírez. En la producció,
5: Estela Martínez. En l'edició i sonorització,
2: Francesc Bosch. En la realització,
5: Arnau Múria.
2: Dirigix, Amàlia Garrigós.

0: Tant és treballar com fer faena, deien els iaios. Esta frase popular té un important significat. El verb treballar es refereix a estar ocupat en algun ofici reconegut, com teixidor, ordidora, torner, secretària, paleta, perruquera o d'altres. Anar a treballar vol dir anar a ocupar el temps desenvolupant les labors requerides en un ofici determinat i reconegut. En canvi, l'expressió fer faena indica quelcom més imprecís. Hi ha faenes de tot tipus, bones i dolentes, ben pagades i mal pagades. També n'hi ha d'importants i no tan importants, segur, però totes elles no estan catalogades ni classificades com a oficis. L'ofici s'aprèn practicant-lo, com tot en la vida, veritat? Avui ho comprovarem. Ma, que em divertisca amb els meus companys.
1: Cultura radial. Cultura radiofònica.
0: Segona part de la retrospectiva del jazz valencià. El present.
2: Saps aquell mestre que t'agarra de l'orella, que te posa a fer això, a fer això, això és així, això és d'aquesta manera, això és d'esta altra.
3: Sala de confirmació de Pepe, un minut.
4: Ok, retenemos un minut.
3: Vale, van a confirmar.
4: Vale, pues abrimos. Lanzamos música y abrimos, chicos. Mucha mierda.

0: AL9000.
1: Así que ahí el criterio es un elemento externo al cine y organizamos un ciclo en función del tema elegido o del ámbito que nos han propuesto.
2: Vibracions a cau d'orella. A cau d'orella.
3: Soc Marisol González. La poesia per a mi és autenticitat, sobretot autenticitat. És expressió íntima, itinerari vital, coneixement. No et perdes, amor, no et perdes. Mira el somriure de l'aigua, l'herba nua sota els teus peus. Sent la brisa blava que destil·la per tu el bosc. Acosta't al teu pit, on creixen violetes i camins. No et perdes, amor, no et perdes. Al parc del desencís, el teu gos busca brúixoles de vent per als teus ulls. A trenc d'alba, els ocells celebren la teua llum mentre canten amagats en els arbres. La primavera curarà els malsons i els prunyons de la por. Plantarà en la teua pell una rialla. No et perdes, amor, no et perdes. Dóna'm la mà, si no és impossible. Del poemari Contratemps, any 2014.

0: Les 5 llunes ofereixen les sonoritats del teatre.
1: El gran milagro del teatro, el que no tiene explicación, al que no le encuentro ninguna explicación nunca, es precisamente este, el de que un día determinado, a una hora determinada, en un lugar determinado, 300, 500, 1.800, 2.000 personas que no se conocen entre sí, que no se han visto nunca en la vida, coincidan a una hora, lugar, momento y día determinado en un espacio único, como es un teatro, para sentarse, detener sus vidas y dejar que unos señores que nos llamamos actores, directores, autores, escenógrafos, es decir, profesionales del teatro, llenemos esas dos horas habitualmente de su vida que ustedes ponen en nuestras manos. Ese es el acto de generosidad gigantesco que produce el gran milagro del teatro.
2: Estes paraules sobre la màgia del teatre les va pronunciar l'actor Josep Maria Pou l'any 2013 dins del cicle Poètica i Teatre organitzat per la Fundació Juan Marc. La reflexió és una declaració d'intencions. Guillem Nicolàs.
3: Sí, i posa de manifest no només la fragilitat d'este art, sinó també la importància de les persones que hi treballen dia a dia. Una tasca necessària per tal d'aconseguir que les funcions teatrals es convertisquen en una experiència col·lectiva inoblidable.
2: La productora de Les 5 llunes, que també és una actriu de les bones, Estela Martínez, i jo hem anat a un teatre per a descobrir tots estos oficis.
4: I hem comprovat que seduir el públic no és una tasca senzilla. I per aconseguir-ho, cal el treball de moltes persones que, entre bambolines, s'ocupen de fer que cada funció siga única i inigualable. Els de la tècnica, la regidoria, la venda d'entrades o l'atenció en la sala són només alguns dels oficis del teatre que moltes vegades passen desapercebuts, però que resulten imprescindibles perquè la funció puga tindre lloc.
2: Els nostres companys i jo hem parat molta atenció, l'atenció necessària a tots estos professionals del teatre, ja que al cap i a la fi el seu treball condiciona l'experiència de l'espectador des de l'instant mateix en què posa un peu en el teatre.
5: Bueno, soy Carmen García, estoy en la taquilla del Teatro Thalía desde hace 20 y tantos años. Y bueno, y muy contenta, la verdad es que mi trabajo me ha gustado siempre mucho. Es muy interesante porque conozco a muchísima gente muy maja, muy interesante.

0: Històries com la d'Anita, la de Toni Carpi o la de Carmen García, la taquillera del Teatre Thalia de València de les últimes dècades, són d'aquelles que valen la pena recordar, perquè suposen una forma de fer i d'entendre el teatre que convé preservar. De moment, però, ens quedem amb els seus testimonis, dels quals, afortunadament, encara en podem disfrutar.
1: Estos oficis encara se mantenen en entitats que són molt grans, perquè han de tindre molts mitjans per a poder mantenir un equip tan gran. Però a nivell de companyia, no. Estos oficis estan a punt de desaparèixer molts. Sobretot el de utillero, que és un treball molt interessant i molt poc valorat. La regidora fa el que feia l'utillero i el maquinista pues, fa el que pot.
2: Sensacions harmòniques produïdes en l'oïda.
3: Mira, Pasqual, com les abelles fan florir l'arbre, com la por regira l'estable de la membrança. A la pallissa dels jorns, la teua llum estiregàs a les teules i els conills arrapen al corral les ungles i les dents del teu silenci mullat. Pollastres matiners segaran la teua angina de fum i l'epitafi que et fa l'aigua al pit. Avui torna a ser gener i tu ets príncep de vida en els matolls de cendra que et tinyen el futur de papallones estranyes i boques de neu. Saps que la fam ferirà el fem i la fusta fràgil de l'esquelet de sang que habita la teua absència. I saps els noms de les illes i els crisantems que ha sembrat la matinada.
2: Les cinc llunes estimulen les oïdes.
0: Els últims anys, València ha experimentat una efervescència en relació al jazz, el qual forma part de la nostra escena cultural des de finals dels anys 70, quan uns pocs joves, amb set d'obertura i de nous estímuls sonors, van començar a submergir-se en les seues infinites possibilitats creatives. Sens dubte, l'escena jazzística valenciana és una de les més imponents al panorama europeu. A València gaudim de grans músics, molts d'ells de projecció internacional, d'oferta formativa de qualitat i d'un circuit ric i viu. Xavi Martínez, programador del Jimmy Glass, club vertebral a la ciutat de València, ens explica quins són els factors determinants

0: El trompetista Boro García també destaca la importància de l'encontre i com, amb el pas del temps, els referents es converteixen en amics i companys.
1: Recorde des dels meus inicis que després tots han sigut amics, no? Companys i tot. I recorde així del començament a Jesús Sant Andreu, que va ser com un canvi brutal, no? Qual rodobato, no? Entra a la meva vida i em canvia totalment. Després també, poc després, Ramon Cardo, també amb mogolló de big bands, Perico, Sant Beat, per supost, no? Aquesta passió per la música és la que tens aquesta referència. Després també amb Vicent Macià i Toni Belenguer farem ahí un trio ahí super, super power i tocàvem molt, estudiàvem junts, escoltàvem música, hem fet molta pinya.

un dels millors músics de jazz valencians, el qual vam acomiadar recentment de manera inesperada, hauria sigut un testimoni fonamental en esta retrospectiva del jazz valencià. Original excel·lència musical, carisma i generositat. Toni Belenguer va ser un gran músic, company i mestre de jazz i de l'humor. Així parlava amb el seu trombó. Este tema que estem escoltant és del seu disc Alter Ego.

0: Segurament una de les claus per a l'èxit d'aquest encontre intergeneracional és la reciprocitat, perquè també grans músics consolidats troben aquesta unió positiva i inspiradora. Així ho considera el gran saxofonista Perico Sanbeat.
1: Tocar y colaborar con músicos jóvenes es una alegría para mí y me enorgullece muchísimo porque cada vez hay más nivel en este país y la verdad es que hay un montón de jóvenes que tocan muy, muy bien y siempre es un honor y una alegría que me llamen porque yo también fui joven como ellos y bueno, era muy exigente a la hora de elegir mis colaboradores en los discos y todo aquello. Y me encanta ver las nuevas tendencias y cómo van desarrollando sus lenguajes a los jóvenes.
0: Perico Sanbeat, saxofonista i flautista. Ell és un dels noms internacionals del jazz valencià i indiscutible referent compartit de tots els músics que van començar a destacar-se molt joves als anys 90, com el pianista que ara sona, Albert Sans.
2: Als meus inicis, els meus pares coneixien molts dels músics amb els que he tocat després, entre ells Ramon Cardo i Perico Sanbeat. Van ser els primers, i Joan Soler també. I llavors vaig començar amb un combo de Ramon Cardo, després vaig tenir la sort de poder començar a tocar amb Perico a casa seva, el qual em posava molt les piles i va ser com una espècie de mentor i padrí. I després vaig coincidir amb una generació de músics a Sedaví fantàstica, amb Carlos Martín, amb David Pastor i Vicent Macián. Van fer un grup junts amb Nacho Mencheta i José Luis Porras. I Perico també va fer un sextet amb gent de València. Això van ser els inicis a nivell professional. Però després anàvem a les jams del Black Note cada dilluns. No em perdia ni una. I després anàvem al George Sand, que era un baret que ja no existeix, per desgràcia, era molt guai. I després anàvem també al Cràter. En el Russafa hi havia un garito que es deia Cràter, que no tan, o sigui, tancàvem a les 7 del matí, tancàvem la porta per fora i ens quedàvem dins tocant. A la meva generació en concret començava a sorgir una nova generació que tampoc hem sigut molts, però va fer molt gràcies als seminaris que feia Latino en Seda Jazz cada estiu, que va portar a gent increïble i va crear un caldo perquè ens motivaren més i més els pocs que érem, no? Perquè encara en aquella època no existia l'ensenyança oficial del jazz. I la meva generació potser ha pogut també viatjar fora dels Estats Units i després compartir aquesta experiència per a que més gent ho fera, viatjar fora. I també amb els superiors de jazz que han començat a funcionar fa més de 10 anys ja, això ha acabat de ser un poc el detonant, no? De que més i més músics vegin com que el jazz pot ser una carrera musical, no? Que no és una cosa purament d'autodidactes i d'aficionats. I també el fet de que cada vegada hi ha hagut més festivals i més concerts.
0: Albert Sanz compartís generació amb altres grans músics com el saxofonista Vicente Macián i el multiinstrumentista Carlos Martín, que recorden així els seus inicis al jazz.
3: Carlos Martín van començar junts en la música i en el jazz, en la Big Band de Latino, Latino per suposat, David Pastor, Perico, el xiquet, Toni, que en pau descanse, Boret, Casa Pere, que quedàvem per tocar, seminaris del Palau, ahir no paràvem de flipar, Javi Bercher, les jams del Dab Club, ahir en Casa Pere tocant, els bolos de Toni, Belenguer, les Trempesengers en un principi, amb Albert Sanz, són, jo crec, els meus referents.
4: Para mí, uno de los factores más importantes que influyó en el desarrollo de la escena jazzística valenciana en esos años fue el nacimiento de Seda Jazz. Seda Jazz se creó a principios de los 90, fundado y orquestado todo por Francisco Ángel Blanco Latino, pero evidentemente Seda Jazz se forma con unos pilares que vienen de mucho antes, de unos referentes que vienen de antes y que a día de hoy siguen siendo referentes. Y para mí, claramente, esos referentes son Perico Sanbeat y Ramón Cardo. Y también el chiquet, que aunque era más joven en esa época, pero bueno, fue de las primeras personas en venir de Estados Unidos, licenciado de Berkeley, etcétera, etcétera. y creo que esos son los culpables de que se desarrollara una escena valenciana muy potente.

0: Ara estem escoltant el trompetista David Pastor, qui coincideix escollint les figures detonants de l'escena jazzística valenciana i la influència que van exercir en el seu aprenentatge.
1: I per a mi els meus mentors, els anys 90, llevant de Latino, que ha sigut... És que Latino ha sigut com un germà gran. Entonces Latino jo crec que ha sigut el major impulsor. Però jo, mentors que he tingut, imagina, te puc dir que Ramon Cardo pot ser de la persona que més hagi après. Ramon feia uns cursets també a la Unió Musical de Quart de Poblet, als quals estava apuntat, i anava amb el trombonista Agustín Ferrer i jo anàvem a estos cursets, i verdaderament ahí és on més vaig aprendre. I després, evidentment, pues sí, Perico ha sigut un gran mentor, però saps aquell mestre que t'agarra de l'orella, que te posa a fer això, això és així, això és d'aquesta manera, això és d'esta altra. Per a mi ha sigut Ramon. Després ja vaig conèixer de músics com Ximo Tebar, com Ricardo Belda, amb Arturo Serra, Lluís Llario, Felipe Cuchardi, que home, també m'han inspirat molt. Sobretot Ricardo Belda, pues, hombre, sempre que ha tingut alguna cosa o algun dubte o algo, sempre jo me recordo de jovenet de preguntar-li coses i el tipus me les... amb tota la paciència del món, no? Ximo ha sigut també una miqueta per a mi com Latino, no? Ha sigut un agitador, venga, vente a tocar. I jo, Ximo, però si no hemos ensayado, venga a tocar, venga, ya está bien, va, tal, no sé què.

0: Les dones. Els últims anys, les dones han anat introduint-se al món del jazz instrumental, com la saxofonista Clara Juan. Però els inicis de les dones a l'escena del jazz valencià van ser vocals. Ho estem escoltant. És la cantant Eva Romero.
1: Les primeres dones del jazz al nostre país han estat cantants, començant per Eva Denia i continuant per Arantxa Domínguez, Cristina Blasco, Esther Andújar o Celia Moore. I això ho ha de tenir clar i posar en valor. La formació de les cantants de jazz s'ha disparat uns anys cap a sí, perquè per fi s'ha entès que per cantar jazz cal una formació igual a la que reben altres instruments i que el jazz vocal necessita uns coneixements i unes habilitats que van més enllà de tenir una veu bonica o una miqueta d'orella i aquestes coses, no? Ets cantant, clar, perquè interpretes lletres musicals, però també eres un instrument de vent que improvisa. La llàstima és que, malgrat la gran demanda de formació superior que existeix, no hi ha el Conservatori Superior de Música de València d'especialitat de cant jazz, cosa que és molt absurda perquè el jazz ja porta al Conservatori uns 15 anys i em consta que s'ha reclamat algunes vegades la inclusió de l'especialitat de cant jazz sense massa èxit. Les alumnes de cant es formen en classes amb algunes de les companyes que he esmentat abans, o bé a Cera Jazz, que és on jo faig classes, i després han de marxar a Barcelona, a Madrid, a Navarra, per continuar estudiant.

0: Però així tot crec que hem d'estar contentes perquè hem aconseguit fer arribar el missatge que el jazz vocal és un gènere amb unes característiques molt, molt concretes i distintes d'altres com el líric o el pop o el flamenc. I, per tant, cal formar-se específicament i també hem d'estar contents perquè tenim un gran nivell de vocalistes de jazz al País Valencià ja consolidades i penso que una bona pedrera que en el futur donarà alegries, esperem.
1: Avui, en esta retrospectiva del jazz valencià, de la mà de la periodista Marta Ramon, ens hem situat al present, caminant cap arrere, fins als anys 90, que van tindre com a gran fita la creació de Seda Jazz. El jazz només s'entén a l'encontre, al directe, perquè la seva raó de ser és la interacció entre els músics, el diàleg, com la llibertat o és de la vida.
2: Descobreix totes les cares de les 5 llunes en apuntmedia.es.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
3: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
2: No, Dana, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
3: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
2: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en valencià no tenim agravios, tenim greuges.
4: A base de bé.
5: A base de bé.
2: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
6: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un calrue.

0: Una golejada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
0: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
5: Al mando.
6: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
7: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5. De tu.

vindran. La nostra identitat és la nostra, no és la d'ells. La nostra és la nostra, la d'ells és la d'ells, com és normal. Forasters vindran. Estem orgullosos de ser lo que som i molt satisfets de ser com som. Perquè si som lo que som, serem. Si volem ser lo que són, no serem. Som valencians, amunt l'autoestima. Vostès estan orgullosos de ser lo que són.

0: vindran. Estem orgullosos de ser lo que som, veritat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Es diu que el futur és el contrari del passat, però nosaltres estem en un present continu.
2: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.

0: Sonet. Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: Que no és real, que porte per dins. Amor de celestial, nosaltres dos mortals.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
8: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
10: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
11: De tu a tu.
0: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.
8: En el Sonem que comencem ara sentiràs èxits nacionals i internacionals que han marcat diferents dècades, des d'Elvis Presley o Los Brincos fins a Alaska i Dinarama o Jamiroquai. Però escoltarem també èxits més locals que han marcat les vides

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Del rei del rock and roll a un dels seus deixebles a Espanya, Loquillo, que també es va atrevir a versionar cançons de cantautors com esta preciositat de Lluís Llach, Que tinguem sort. Siempre.

0: Passem ara a la dècada dels 60 per donar pas a un grup que va marcar la joventut de tota una generació. Flamenco de los Brincos.
1: Sonem les millors.

Abaixem les revolucions per a vibrar amb la guitarra flamenca de Gerai Cortés. L'artista alacantí està considerat ja un referent de l'escena actual. Amb la veu de la Tània, interpreta este tema que ens encisa, Besitos de otro. Soli!

0: clarites del dia.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
2: La Tània és una artista de Campello que fusiona flamenc i copla amb sonoritats i bases electròniques que donen este resultat. Agüita de la Tània.

0: Yo no hay.
1: Retroba la música amb què vas créixer en A.Punt Ràdio.
2: Viatgem ara als anys 80 per escoltar Los Ronaldos. L'èxit del seu tema Sí, sí és un exemple de tantes i tantes cançons que per aquella època molts i moltes ballaven sense ser conscients de la lletra masclista que contenia.

En l'actualitat, aquest tipus de cançons tenen més complicat aconseguir tant d'èxit, però encara està molt present aquest tipus de violència dins i fora de les cançons. Això ho saben molt bé els mateixos artistes, especialment elles. Les Malucs en són un bon exemple i el seu Fins l'alba seria una bona resposta musical a la cançó Sí, sí, de los Ronaldos.

0: Gràcies per compartir la nostra música en A.Ràdio.
1: En els últims anys han sorgit lletres empoderadores que sovint, des de la provocació, intenten donar-li la volta als sentits comuns que acaben nodrint violències. Zorra, del grup d'Ondara Nebulosa, és una bona mostra d'esta vuelta de tuerca.

0: Balla el ritme més valencià amb A.Punt Ràdio.
1: Aquestes lletres que ens ajuden a entendre i interioritzar l'amor des del respecte i la llibertat s'expandixen els últims anys també entre grups musicals formats només per xics. En terres valencianes tenim molts exemples, com ara La Fúmiga i el seu entranyable Espremedor.

Continuem el nostre viatge pel temps i fem parada als anys 90 per escoltar un grup britànic de funk i acid jazz. Amb este tema que ara sona, Visual Insanity de Jamiroquai va aconseguir l'èxit a escala mundial.

0: De Virtual Insanity de Jamiroquai passem ara a una cançó que ens descriu el camí cap a la salut amb gran bellesa i intel·ligència. Salut, de Carles Caselles.
1: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.

0: Salut, salut, salut.
1: Ens acostem al final d'esta playlist i no podem deixar passar per la primera dècada dels 2000. Un dels grups de rock espanyol que ens va acompanyar eixos anys és, sens dubte, un grup basc creat per Fito Cabrales, de Platero i tu. Escoltem Por la boca vive el pez, de Fito i Fitipaldis, amb Andrés Calamar.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Tens a la boca el foc, una llengua de lava, la força imparable de la paraula. L'argot, el refrán, la memòria, l'aroma suau de l'horta sota la bòria tens.
2: La boca viu el peix, o com diria el grup que escoltem ara, per la boca viu la força imparable de la paraula. Escoltem Tens a la boca del grup del Vall Segura, La Verbena Còsmica.
1: Refugi viu, il·luminat, indestructible, el teu sospira, el teu remolí.

0: cicatrizan la ferida.
1: Entrem ja en la segona dècada dels 2000 per a destacar un tema de la banda nord-americana Maroon 5, que va ser un èxit internacional el 2019, Memories.

0: Sonem. Música quilòmetre zero en A Punt Ràdio.
1: Els records dels éssers estimats és un dels temes que més cançons boniques ha inspirat. Entre els grups valencians en tenim un de l'Alcoià, per a qui els records i la història en general tenen un espai important. Un grup que ha sabut com pocs renovar el folk valencià amb tanta alegria com tendresa i rebel·lia. Escoltem Bell record del diluvi. Recordes?

Ja arribem ja a l'última estació, els anys 20 d'este segle, marcat per l'expansió global del reggaeton. Avant amb Andrea, de Bad Bunny.

Arribem al final de la nostra playlist i ho fem com ens agrada fer. Deixant entrar en les zones eixes veus que tenim ben a prop fent música des de terres valencianes cap al món. Escoltem Big Danger de l'artista de Bèlgida Colomet. Ens escoltem en el pròxim Sonem, ací, en A Punt Ràdio.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
4: De tu a tu.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
8: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
8: Por algún lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
1: De tu a tu.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.

0: la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
1: De tu a tu.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Front a una onada de calor, actua.
1: Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació.
0: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.

0: Les 11 de la nit i 12 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb José Navas al control de so i amb Sada Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recordem que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, i si 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també si 90 en xifra, també en número. I per a Instagram, 90 minuts ràdio, en lletra, en paraula, sense xifres. Si el que voleu és enviar un àudio, ja sabeu que teniu el nostre canal de WhatsApp. 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a parlar de qualsevol tema que es tracta en el programa i de la pregunta que vos estem fent. Vos hem deixat ja des de la vesprada, allà de la vesprada, i en la nit d'avui, que ens doneu la vostra impressió del que heu vist en Mestalla en ixe València 0, Betis 1. Aquesta és la pregunta que vos deixem en el dia d'avui. Així ha acabat el partit, 0-1, el València, dos partits, un punt, un empat i una derrota, 0 gols a favor, un gol en contra, i de moment, el València que vol tornar a l'Europa, ha fitxat a un japonès de 18 anys, a un malí, a un central holandès de la Lliga Portuguesa i a dos laterals que han baixat en segona divisió amb els seus equips. No és res contra els futbolistes. Els futbolistes els posen un contracte i el signen, com el signaria vostè o jo o qualsevol fill de veí a qui li ofereixen un lloc de treball que li plene. El problema és plantejar-se si esta és la planificació, si estos són els reforços per a un equip que privadament, perquè així públicament són covards i no parlen, i així l'únic al que envien els guions és l'entrenador, falta per saber si esta d'ella és la planificació adient a un equip que vol tornar a Europa. Per a mi no, i ho dic ja. I no sé encara què ocorre o què va ocórrer d'ací als dies que resten de mercat, encara que me pugui imaginar. Ara tornen a eixir el nom de Ramazzani a la palestra. Si Ramazzani acaba vinent, te'l pintaran com la cinquena meravella del món. I si no, diran que és que, bueno, el Leeds ho va embarrar tot, que, bueno, també el rendiment del jugador pues no està ben segur, perquè l'any passat hi hagués alguns mesos que va estar molt dispers. El manual de mentides habitual de Meriton. I mentre tu, amb la por en el cos, perquè ja comences a olorar-te, a albirar, comença a fer a oloreta a una temporada com les anteriors. Me'n vaig a l'estadi de Mestalla. Allà ha estat Nacho Sánchez, que junt a Luis Urrutia s'han contat el partit entre el València i el Betis. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Manolo? Bona nit. Un plaer estar així amb tu des de Mestalla.
0: Molt bé. Bueno, fins que arribi la sala de premsa, la roda de premsa, de la qual anem a estar molt pendents, vull que sigues descriptiu en el que has vist, sobretot, des del moment en què l'àrbitre ha xiulat la fi del partit fins a les 11 i 16, que som estem ara. Què has vist i què t'ha cridat l'atenció del que has vist?
1: Bé, el primer que he vist és una mescla entre els xiulits ja habituals i certa indiferència d'un sector de l'afició que sembla que ja ha dit basta, que ja no basta de protestar, sinó basta de que ja no podem més i ja venen a Mestalla per a veure futbol i anar-se'n cap a casa i ja està. Després, el que sí que m'ha cridat l'atenció, perquè més enllà de l'ambient de l'afició, que és evident com està, els futbolistes. És que per als futbolistes també dona la sensació de que és la jornada pues, 40 de la temporada passada. Per què? Perquè després d'una derrota davant el Betis, que és fotuda una derrota davant el Betis, però és la jornada 2, havia fins a 6 futbolistes del València estesos en terra, a soles. No te vaig a dir plorant, perquè no estaven plorant, però sí molt cap de baix, que estaven sense reacció, com si estigueren frustrats. I la situació és molt mala, perquè a fi de comptes és un punt de 6 en dos jornades. Però evidencia que la motxilla de la temporada passada encara està ahí. Perquè una temporada nova, un mal inici, pues sí, et frustra. Però no de la manera que avui s'està veient a futbolistes pues com Sadik, com Jesús Vázquez, com Ugrinich i fins i tot fins a Guido Rodríguez. És el que més m'ha creat l'atenció i ja després, baixant cap a la sala de premsa, el que es veia entre la gent és dir que hi ha una mancança de qualitat enorme. Enorme. El comentari que més es repetia entre la gent, entre els aficionats que estaven, és que era senzill. És que tu has tret al camp a Otorbi, que és un canterà, però que encara està per foguejar, i has tret a Dieng. És que t'han tret a Perró, t'han tret a Pablo García, que ha marcat el gol, i t'han tret a Isco.
0: Pues jo crec que esa situació parla per si a soles. Ara entrarem en la sala de premsa i en el que vagin a dir els entrenadors postpartit, però abans que res, tema Arnau Martínez, quina és l'última hora?
1: Perdona, Manolo, que estava així, que estava entrant Pellegrini, dis-me.
0: No, tema Arnau Martínez, quina és l'última hora?
1: Sí, l'última hora és que Arnau Martínez, com informàvem esta vesprada, ja està tancat, és un futbolista que és oficiosament del València. Sí que t'he dit que a última hora hi havia uns bonus per partits jugats que quan estava tot acordat en el Girona han hagut de resoldre, però esta vesprada ja li han dit a Arnau, oye, vas a viatjar o esta nit després del partit o demà pel matí ben pronte. Per què? Perquè el València ja té reservada en l'IMED, crec que és, un box per a fer la revisió mèdica d'Arnau Martínez demà pel matí. La idea és que faci la revisió mèdica, que firmi el contracte i no es descarta que entrene, perquè el València pues, demà farà un entrenament de recuperació, el suplent sí que faran un entrenament normal i encaixa, perquè a més no entrenaran vora les 9:30 com és habitual. Dit això, te puc confirmar ara mateix que la informació d'últimíssima hora és que Arnau Martínez va eixir de la seva casa en els pròxims minuts i vindrà en cotxe cap a València. És més, te puc afegir un detall. El futbolista ha vist el partit del València esta nit.
0: Pues que vaig en contra, perquè conduir 4 hores després de veure el que ha vist igual li afecta una miqueta.
1: A mi, Manolo, a mi em donava por, no sé si recordeu, l'hivern passat, i hi havia un futbol, no el passat, el 2025, hi havia un futbolista, este migcampista que estava al Leipzig, que estava a punt de firmar pel València.
0: Sí, i quan va veure la tocata del 7-0 del Barça...
1: Correcte. No, li va donar el por. A mi quan m'ha dit Arnau Martínez vorà el partit i ja després pues, li ha de confirmar el València si ja ha de vindre esta nit o demà pel matí, i jo deia, buah, per favor, que almenys no passi el que va ocórrer en aquella vegada.
0: Bueno, ara tornem cap a Mestalla, perquè està parlant Pellegrini, així que abans de que parle Carlos Corberán, te dice en Mestalla, si no alguna cosa, tens la línia permanentment oberta per a avisar-nos del que crees convenient, Nacho. Però 11:20, salude ja a Folgado. Hola, Folgado.
2: Què tal?
0: Bueno, pues jo... Bàsicament ara entrarem en moltes discussions, però estic d'acord en lo de la falta de qualitat, estic d'acord en lo de la falta de futbol, i ara parlarem de tot el que ha donat el sistema València Betis, que és molt. Si et sembla, te pregunte una nit més com venen les fotos.
2: Derrotades. El Betis governa en Mestalla, els de Pellegrini superen el València en la segona part i deixen els de Corberán, que sembla que es conformava amb l'empat, amb només un punt en dues jornades. L'equip ja està en números rojos i l'afició ha tornat a cantar Corberán dimissió. D'altra banda, acord per Arnau Martínez, el lateral del Girona, firmarà per a les pròximes 5 temporades, a canvi de que el València pague al conjunt català 5+1 milió d'euros, més un percentatge que està entre un 10 i un 15%.

0: 15 i 37. Mazinger Z, que funcionava prou millor que el micro de la sala de premsa de Mestalla. Esperen que arribi algun jugador a la zona mixta. Nacho Sánchez, Mestalla, ja vos han comunicat qui va parlar?
1: Pues mira, no, perquè estem anant en massa, perquè està venint, és, a veure si el veig, Pepelu, un dels capitans del València, serà qui parli ara mateix, i a veure què diu.
0: Està ja entrant, no? Per lo que
1: sí, està ja entrant, ja. Sí,
0: bueno, doncs pues, mantenim la comunicació amb ixe
1: guanto ja col·locant-se tots.
0: Sí. Que du el company Nacho Sánchez, esperant que els altaveus de la zona mixta... Home, és complicat que funcionin pitjor que els de la sala de premsa. Podria ser.
2: Depèn on parli. Parla dins, Nacho, o fora?
0: En el Mestalla de mèrit, tot és possible.
1: No, estan parlant així en internament, no el passeig on se'n van els futbolistes que es filen per agafar el cotxe. O sea, ja l'estan col·locant el micro.
2: Baix de la sala de premsa, vale, correcte. Això no sona res.
1: Està ja preparat per a parlar Pepelu, el futbolista del València, un dels capitans.
3: Bueno...
2: Dos partits, per a mi,
1: sí.
2: Molt dignes.
1: Buenas, així, Nacho Sánchez... Espera, que estan, hi ha problemes en el micròfon.
0: Home, hi ha problemes en el micròfon.
1: Estan terminant de col·locar
0: que els estrany.
1: Cables.
0: Sí, algú també en aquest club hauria de col·locar-se els cables.
1: Val, sí.
0: O recol·locar-se-los.
1: Hola, Pepe. Nacho Sánchez de A Punt Ràdio en directe. Te pregunté el mateix que li vas preguntar a Guido fa un parell de dies. Què se li pot demanar a este València? Perquè és evident que l'afició està esperant un poc més, però també és evident que, per exemple, el partit, quan arriben els canvis, pues, el Betis tenia més recursos dels que tenia el València. Què se li pot demanar? I també te pregunto per tu, com estàs? Perquè en aquests dos partits has estat en línia defensiva on has donat un bon rendiment, com te sentis tu i tal. Gràcies.
4: Bueno, jo crec que ja Guido va parlar en aquest moment, va dir un missatge que tots pensem, que n'hi ha que estar units i que és veritat que al final el que estem dins del camp som nosaltres, el que tenim que donar eixe passet més i espitjar som nosaltres. Però bueno, l'equip està crec que més a prop de la victòria, avui hem arriscat un poquet més que l'altre dia, hem espitjat al final i quan eres un poquet més valent pues, pot passar el que ha passat avui, que en una contra te claven. Però bueno, penso que és millor ser valent i pecar de valentia perquè al final caurà del nostre costat.
5: I com estàs tu?
4: I bé, la veritat que bé, al final sempre intento ajudar l'equip, el míster sap que on me fique vaig intentar ajudar a l'equip, m'adapte a la posició que em demane i la veritat que estic pues això, content d'estar dins del camp i aportar tot el que puc a l'equip.
1: Li estan preguntant ara mateix el company de la casa, Germán Muñoz, li està preguntant si al València li falta gol.
4: Bueno, pues sí, la verdad, si no faltara gol habríamos metido, pero sí que es verdad que no es cosa solo de los delanteros, al final es cosa de todos, hay que generar más ocasiones, pienso que hoy hemos mejorado, que hemos tenido más ocasiones, nos ha faltado cierto, hay que ser realista, pero bueno, al final las hemos tenido y no las hemos podido meter.
6: Aquí Alex Alfaro para Tribuna Deportiva. Te quería preguntar si hay cierta ansiedad dentro del vestuario, porque ahora llega visita complicada en A Coruña, después el Barça. ¿Cómo se está viviendo este inicio de liga?
4: Bueno, cuando no ganas es complicado, pero es verdad que hemos jugado contra grandes rivales. El otro día pues nos faltó ese punch para intentar ir a por la victoria. Hoy creo que el equipo ha dado un paso adelante, no lo hemos podido conseguir, pero tranquilo y con ganas de ir a Coruña con la misma idea, salir a ganar porque sabemos que este equipo es capaz de lo mejor contra cualquier rival y así lo hemos demostrado ya.
1: Le están preguntando ahora mateix el company Javi Teruel al voltant del ambient de Mestalla, que és el que està ple, però...

0: Pues, ese ambiente de crispación que percibís y cómo están patinando la chespa.
1: Bueno, al final nosotros nos dedicamos a jugar, sabemos que el Valencia es un club exigente, que debe haber crítica porque la debe haber, pero nosotros sabemos que dentro del campo tenemos que dar ese paso más porque la afición nos da y como te digo, dar ese paso más para que todos unidos, como ya han dicho mis compañeros y yo reitero, pues empecemos a ganar.
0: Conclou la roda de prensa de Pepe Lu, un dels capitans de la primera plantilla, el València Club de Futbol.
2: Està bé, han aconseguit que el micro sonara a micro i no a pot de Coca-Cola. Enhorabona a los premiados. Nacho Sánchez, per a tancar alguna cosa més sí. De Mestalla?
0: Pues no, no, ja pràcticament s'estan anant els futbolistes cap a casa. Em queda una reflexió de Pepe Lu, Manolo, que diu que ell preferís un equip que quan van empat a casa peque de valent, oye, te poden pillar l'esquena, però preferís que això, em consta que el vestidor preferís això, i també em consta que el que preferís l'entrenador és, i ja l'ha dit a roda de premsa, és més calma, prendre menys riscos, o sigui que hi ha una divergència.
2: Pues a mi el que me consta és que vinc sentint bones paraules de fa 4 anys i l'equip està agafant-se a les ungles per a no baixar al precipici de la segona divisió.
0: Però si és que el partit ho perdes des de la banqueta, evidentment, perquè és que ells porten a Perró, a Pablo García i a Isco, i el València porta a Torbi, que, oye, que no ho ha fet malament, sí.
2: Escolta, però... li has fet una foto al covard de Ron Gurley, sí, i dic covard en majúscules perquè no he citat donar la cara ni eixirà. Perquè a este li queda un any i per lo que li queda en el convento ja sabem com acaba la frase.
0: A Manolo m'ha sorprès una barbaritat, perquè a veure, jo no estava venint acreditat a Mestalla, però jo venia al meu passe i mai havia vist a Ron Gurley a soles a la tribuna de Mestalla, i normalment els clubs protegeixen això, protegeixen que el CEO de futbol, i més en una situació com està ara mateix Ron Gurley, pues, la imatge pública siga d'un home arropat i tal, però és que tot i que una foto sigui aixina, arropat i tal, no és la realitat. La realitat no és esa, la realitat és que ara mateix Ron Gurley, no te vaig a dir que va per lliure, perquè no és cert, no va per lliure, però que no és el pegament que hauria de ser un CEO de futbol com per exemple era Mateu Alemany. És una realitat.
2: L'únic tipus de CEO que ha demostrat ser Ron Gurley és un CEO a l'esquerra. És l'únic que ha demostrat ser com a CEO. Folgado.
3: Per a mi és una pose la de Ron Gurley, Manolo. Un home a soles, preocupadíssim,
2: sí, no?
3: Per la situació de l'equip.
2: Ai, com me preocupa.
3: Pura façana, igual que quan va a la ciutat esportiva de Paterra, o en el València femení, el mateix. És exactament el mateix.
2: Molt bé. Sánchez, alguna cosa més des de Mestalla?
0: Res més.
2: Perfecte.
0: Que vos escoltaré ara.
2: Gràcies, company.
0: Vinga, amics.
3: Bona, quan vulguis, dona alguna informació de mercat, Nacho.
2: 11:40.
0: Bueno, escolta, no, estic en Germán i no sabem si quedar-nos fins a les 4 de la matinada que arribarà Arnau, la veritat.
2: Bueno.
3: Pues... Quedeu-vos.
2: Home.
0: Sí, clar.
3: Quedeu-vos.
0: Veniu a fer-nos companyia o què? Alarguem 90 minuts.
2: Sé que teniu dues opcions. O vos quedeu fins a que arribi el futbolista o vos quedeu arreglant el micro de la sala de premsa, que ahí també n'hi ha feina. Ale, bona nit.
3: Te convideu a sopar, vaig.
0: Bona nit. Bona nit.
2: 11:45. Tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'esta pausa, entrem en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
4: venganza. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. Con flores de venganza en el pelo.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó

Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: què és el que has vist?
1: Home, a veure, jo crec que, siguin realistes, l'empat haguera sigut just. Crec que el València no ha tingut massa oportunitats, però n'ha tingut alguna. Un Betis, per a mi, pues esperant a pegar el colpet, però també este tipus de partit, per a mi el que demostra és que en això de jugar a que no passe res o passen poques coses, al València no li val. No sé si m'expliques. En esta situació, contra un rival com el Betis, inclús la tria contra el Celta, perquè el Celta en resuma un punt, vull dir, i al final tu jugues en Mestalla, tens que imposar algo més, però la demostració del partit d'avui és que el València té que tindre un punt més d'ambició, és a dir, d'anar més a per els partits, de ser un poc més dominador. En això no li ha donat, i segurament els canvis d'un equip i d'un altre determinen també, no? Perquè ell fica la maquinària i entra Parrot, entra Bellerín, entra Isco, bueno, entre una sèrie de jugadors que per
2: l'autor del gol,
1: l'autor del gol, que al final acaben siguent diferencials, no? Però crec que me preocupa, evidentment, la situació de veure que el València tracta de jugar a arriscar poc i a que passen poques coses, i en aquesta situació no li dona, i que això és la jornada 2, senyors. És la jornada 2. I estem ja en esta tessitura que fèiem el preabans este, no? O sigui, quan estàs parlant de que com s'afrontarà la Lliga, pues això pensàvem que podia arribar, i t'ha arribat en la jornada 2, eh? En el mateix embolic que semblava que tenies a l'acabar la temporada passada, però ara que estàs arrencant esta nova temporada, pues ja estàs en la mateixa tessitura.
2: Jo durant la pretemporada o l'estiu hi vaig dir moltes voltes: ojo, no és començar mal, perquè començar mal genera un mal ambient genera una bona dinàmica, i ja des de començament de Lliga te veus ahí baix i després així te costa horrors, i estem veient-ho.
3: Però sin embargo, perdona, el calendari te ofrecía la oportunitat de dos partidos seguidos en casa.
2: Sí, sí.
3: Es verdad que son dos rivales fuertes que juegan en Europa, uno de ellos Champions, pero vamos a ver, yo prefiero empezar así que jugar dos partidos fuera seguidos.
2: Ahora vas a jugar tres de los cuatro próximos fuera.
3: Exacto. Eran tres de los cuatro primeros en
2: ahora,
3: casa.
2: Ahora vas a Coruña, ve el Barça, vas a Sevilla y vas a Vitoria.
3: Claro. O sea, es que había, tenías que aprovechar, fuese como fuese, estos dos primeros partidos para al menos sumar cuatro puntos.
2: Tres en el pitcher de casos.
3: Tres, cuatro puntos. Pero bueno, yo, has sumado
1: yo,
3: uno.
1: Yo también estoy que tú, Fernando.
3: Vas a Coruña, que va a ser muy complicado, pero bueno, hay que jugarlo, ir bien el Barça. Y luego dos salidas, o sea que... Es que ya estamos hablando del calendario y estamos en la jornada 2.
1: Claro.
2: Pero porque esta ya se la coneguem, ¿eh? Es que, claro. Es que es el mateix començament de l'any passat, de l'anterior, de la 3. Folgado, ¿tú
4: no,
2: qué...?
4: No, yo lo que creo, Manolo, es que estem en la jornada 40 si el campionat no haguera acabat encara el de la temporada passada. És a dir, la temporada passada varen consumir 38 jornades i sembla que no hagi passat l'estiu, perquè este equip jo crec que és exactament el mateix. És cert que té tres cares noves, que va a arribar Mafeo, o cuatro, que va a arribar Arnau, que hay un portero holandés, pero en cuanto a la dinámica, en cuanto a la idea de choque, en cuanto al modelo de choque, pero a mí no cambia absolutamente res. En cuanto al clima que respira en la gradería de Mestalla, no cambia absolutamente res. Per tant, Manolo, yo creo que la temporada pasada no ha acabat, que continúa, que s'han afegit dos jornades més i que el València està exactament igual que va a concloure el passat campionat. Per tant, Manolo, ha evolucionat l'equip este estiu? No ha evolucionat absolutament res. Ha canviat alguna cosa? No ha canviat alguna cosa. L'any passat ja detectàrem i denunciàrem moltes vegades el que diu Nacho, falta d'ambició. Corberán continua jugant a que no passe res o que passen molt poquetes coses, i ell interpreta que després, en la segona part, igual fa una sèrie de canvis, ordena l'equip que se'n vaig amunt, o igual te sorten alguna acció aïllada o fortuita i acaba portant-se el partit, Manolo. Quan ens ha agradat avui el partit?
2: Al final.
4: Al final, sí. Quan el València encaixa...
2: I va a la desesperada.
4: Va a la desesperada, sí, sí, sí. I no hi ha ni idea de xoc, ni model de xoc, ni entrenador. Vull dir, van els futbolistes
3: entusiasmo
4: a la
3: èpica, ja
4: al cor i a tractar de guanyar el partit. En ese moment és quan ens ha agradat el València. Per tant... Estem igual, és que estem igual.
1: Bueno, però és una bona... Vull dir, les paraules de Salva acabem de clavar que este València sí que té aquesta capacitat per a poder anar un poquet a per el rival, que sembla que s'espera a aquesta acció esporàdica, a aquesta errada del rival i que tu la pugues aprofitar. Ostres, és que si mires el nivell que ha donat, per a mi, en tota la sinceritat, mires el nivell del Celta i del Betis.
4: Clar.
1: Si tu

0: acceptat un poc este lema, no? o esta frase per a poder encapçalar-la, però des d'una certa modèstia.
1: Prudència, sí.
0: En el tema de Gallà, o sigui, a veure, lo que passe quan jugué en el camp, hi ha que valorar-ho, això, per favor.
2: Es que fuera, no se pot
0: produir aquestes coses respecte a la figura de Gallà. Però bueno, són situacions. I jo després també analitzes tot el partit.
1: El caldo de cultiu contra Gallà, que quede ben clar, me dona igual que ho neguen, porta el club alimentant-lo per darrere des de fa ja molt de temps.
2: Pues el aficionado ha de tener bien, bien claro, y que no le quepa ninguna duda, que ninguno de los jugadores, o sea, todos los jugadores tienen el máximo interés en que las cosas salgan lo
1: correcte.
2: Mejor posible.
1: Correcte. Yo voy avance. Sí, el jugador al cabo y a la fin.
2: El jugador quiere que le vaya bien al equipo y a él.
1: Y en todo caso, es el responsable es Kidú y sus jugadores.
2: Es verdad que también tienen su responsabilidad.
1: Con,
2: son los que
1: con
2: salen coche
1: en la vida, evidentemente.
2: Sí, siempre se reparte el porcentaje de responsabilidad, pero que no le quepa ninguna duda a nadie de que quieren lo mejor.
0: Sí, evidentemente el jugador, y ves, en este caso Gallá, ¿no? Que desitja el millor i sap la situació i és conscient de tot el que digues, no, de tot el que ell té que aguantar perquè la seva figura pues, va més enllà. I després una altra cosa des davanters del València. Hugo Duro, Sadik, em sembla complicat per a qualsevol jugador en este nivell d'ambició futbolística.
1: Sí, per un davanter és complicat jugar en el València actual.
0: Hombre, podrán fallar lo que vulguis, Fernando. Podrán ser el que vulguis. Però és que si no t'arriba ni un balón en condicions, és complicat també.
1: I després també està l'anar a salto de mata. Vull dir, probablement si l'últim baló del València Celta, que és aquell de Guido, acaba parant del porter baix, va un costat i va a gol, a lo millor avui Arnau Martínez no seria jugador del València.
2: I ara...
1: És tan greu i tan trist com això ho acaba de dir.
2: Y que ahora en estos tres partidos todavía se justifican un poco los cambios, pero si le pasa como la temporada pasada, que cuide eso también.
1: Fernando, gracias.
2: Buenas noches.
1: Rodilla, gracias.
0: Venga, adeu.
1: Colgado de mes.
2: Adeu.
1: Vos dicem ara amb els cançons de la nostra vida. Sí, mitja remissió de matinada del programa. Més esports a les 2 amb Daniel Mosia i esports a punt. De seguida tindreu el podcast. Recordeu fer-vos subscriptor. Nosaltres tornem demà, dimecres, a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adéu i fins demà.
3: 90 minuts.

0: Som a punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Rigor informatiu i passió pel territori. Cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Són les 8.

0: les notícies del matí.
1: Dimecres 26 d'agost, la situació a Ceuta es complica sobre el terreny. La Policia Nacional va haver d'intervindre a nit per contindre els enfrontaments entre diversos grups de migrants. En l'àmbit polític s'evidencia la fractura en el si del govern de Pedro Sánchez. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reitera que el CNI va advertir de l'entrada dels migrants un dia abans, mentre el titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ho nega.
2: Los servicios

0: El Consell avisa que estem a les portes d'una tardor complicada per l'elevada temperatura de la mar, amb pluges torrencials i possibles barrancades. Sofia Riego, bon dia.
1: Bon dia. El conseller d'Agricultura i Aigua, Miguel Barrachina, afirma que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no està fent el manteniment i la neteja dels barrancs i l'acusa de deixadesa.
2: La desidia, la parsimonia, la dejadez de las confederaciones es extraordinaria. En este verano tórrido, donde el calor anuncia lluvias torrenciales en otoño, nuestros cauces, nuestros barrancos, deberán estar en condiciones y no las tienen.
0: La Comunitat Valenciana tornarà a tindre connexió aèria directa amb els Estats Units.
1: 15 anys després, l'aeroport de València recuperarà la línia directa amb Nova York a partir del juny de l'any que ve. Després de l'anunci, la patronal d'Alacant reclama també esta connexió.
0: Ja ha arribat un dels dies més esperats de l'any a Bunyol. Este poble torna a convertir-se, com cada últim dimecres d'agost, en l'escenari de la batalla sense treva de la tomatina. Sofia.
1: Unes 22.000 persones lluitaran durant una hora a tomatades, usant 150.000 quilos d'esta munició festiva per a deixar un any més algunes de les imatges més icòniques de l'estiu de les festes populars a Espanya.
0: Parlem ara del trànsit i el transport públic. Elena Riego, bon dia.
3: Doncs avui Renfe ofereix 1.700 places addicionals per assistir a la tomatina de Bunyol, precisament. L'increment de places s'ha aconseguit amb el reforç de 7 trens de Rodalia, 3 a Moritz en València i 4 a Moritz en Bunyol, amb destinació Bunyol, i seran de València a Font de Sant Lluís a les 8.25, 9.25 i 10.45 hores del matí. I en direcció a València a Font de Sant Lluís hi seran des de Bunyol a les 13.20, a les 14, a les 2, 2.40 i a les 16, a les 4 de la vesprada. I quant a les carreteres, a la B30, a l'altura de Quart de Prou, le trobem a aquestes hores cues d'un quilòmetre en direcció a l'A7 cap a Castelló.
0: Pel que fa a la informació esportiva, a nit, derrota del València contra el Betis per 0-1. Daniel Mosilla, bon dia.
4: Bon dia. Partit igualat que decantaren els Betis a favor seu en aprofitar una jugada a la contra en la segona part. El València va fer un esforç en els últims minuts, en els minuts finals, però no va aconseguir empatar. En el mercat de fitxatges, la incorporació de Saliba al Villarreal ja és oficial i la d'Arnau Martínez al València està a punt. Cada vegada també pren més força la possible eixida de Carlos Álvarez del Llevant. En la Vuelta a Espanya, exhibició de Pogacar en l'etapa de muntanya en final en Andorra. Tot en els esports.
0: En l'oratge, la ponentada ens dona una treva, però per poques hores. Antoni Sánchez, bon dia.
5: Bon dia, Toni. Avui tindrem temperatures més altes de matí, un poquet més baixes de vesprada, veurem més núvols i demà tornarà la ponentada també per unes hores, perquè després divendres esperem una baixada de la temperatura i damunt el cap de setmana sembla que serà ja de finals del mes d'agost, com hauria de ser, amb algunes novetats. Després les contem.
0: Bé, de seguida connectarem amb Bunyol per a veure com es van els preparatius del dia avui de la tomatina. Així es presenta de moment el dia. Els acompanyarem fins a les 9:30 del matí per la ràdio i la televisió d'Apunt. Maria Josep Collada al comandament tècnic, Maria Salvador i Vicent Chover en la producció i Begoña Codina en l'edició. Salutacions de Toni Cano en nom de tot l'equip. Anem amb tot.
6: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
0: Són les 8:05 del matí. Abans de connectar amb Bunyol, comencem este informatiu amb una notícia d'última hora. Han localitzat un matrimoni mort en un xalet de Cullera, a la Ribera Baixa. El van trobar els fills, de 14 i 16 anys. Elena Riego.
3: Es tracta d'un home i d'una dona de 50 i 45 anys, pare i mare respectivament d'una família irlandesa que vivia de lloguer a la urbanització Cap Blanc. Els cossos estaven nuets i amb ferides punxants. Els agents tracten d'esclarir si la parella ha patit un accident mentre prenia

0: tenia un bany al jacuzzi o si hi ha indicis de criminalitat. La policia també ha pres mostres de l'aigua acumulada a la banyera per tal d'analitzar-la. Els serveis socials s'han fet càrrec dels menors que es troben en estat de xoc i, a més, no parlen ni castellà ni valencià.
1: I a Gandia, a les Afors, la Policia Nacional ha detingut 3 joves per la violació, Elena, d'una menor.
0: Sí, un d'ells l'hauria violat en l'habitació d'un domicili mentre els altres sentien els crits des del menjador i no feien res per evitar-ho. Tots tres tenen 20 anys. A la vivenda també es trobaven dos amigues de la víctima, una d'elles major d'edat, que va relatar els fets a la policia. Gràcies a la descripció que va donar en arribar a l'hospital, els agents van acudir immediatament al domicili i van detindre els joves. Tots tres han passat ja a disposició judicial. Un d'ells s'enfronta a un delicte d'agressió sexual i els altres dos a un delicte d'omissió de socors. És una informació que publica el diari Levante.
1: Com es dèiem en la nostra portada, en els nostres titulars del dia, ja ha arribat un de les jornades més esperades de l'any a Bunyol. Este poble torna a convertir-se, com cada últim dimecres d'agost, en l'escenari de la batalla sense treva de la Tomatina. Allà està, a Bunyol, la nostra companya Carmen Bort.
2: Hola, què tal, companys? Molt bon dia. Sí, a Bunyol ja està tot preparat perquè a les 12 puntual comença la 79 edició de la Tomatina. Per aquest carrer que ara veuen completament buit, baixaran els 7 camions carregats amb aquests 150.000 quilos de tomaca que ahir va arribar des d'Extremadura. I com veuen, el poble ja està completament preparat. Totes les façanes en les lones plastificades, podien dir, per a poder resistir esta batalla. I en aquests moments, en este carrer principal, ja veuen només policia, membres de Protecció Civil i de la organització, perquè a les 10 és quan s'obri este recinte i començarem a veure 22.000 persones van a participar en esta edició. Com saben, venen de tot el món.
1: Moltes gràcies, Carmen Bort. Són les 8 i 8 minuts del matí. Es complica la situació a la platja del Trampolín, a Ceuta, amb una escalada de tensió entre la policia i les persones migrants que malviuen allà acampades en un assentament, Sofia, que dura ja més d'un mes.
3: Sí, anit la Policia Nacional va intervindre pels aldarulls que es van produir durant el repartiment diari d'aliments a càrrec de la Creu Roja. Amb milers de persones concentrades allí, segons fonts policials, els agents han hagut de fer càrregues amb material antidisturbis i han llançat gasos lacrimògens per a contindre i dissoldre els enfrontaments que sorgien entre diferents grups de migrants. Centenars de persones nervioses i confuses han fugit cap a la carretera o cap a l'Espigó. Segons la policia, no s'han de lamentar ferits.
1: La platja del Trampolín no és l'únic lloc on la crisi migratòria genera tensió a la ciutat autònoma. Entre membres del govern central, una guerra de versions enfronta els ministres de Defensa i de l'Interior, mentre que Margarita Robles assegura que el CNI, el Centre d'Intel·ligència, sí que va compartir informació. Grande Marlaska, el titular d'Interior, nega cap informe que anticipara l'allau d'entrades. Un estirallarronsa de versions que explica en esta crònica Víctor Vidal.
4: El xoc de versions sobre els informes del CNI per avisar de la crisi de Ceuta ha sigut quasi simultani, però a distància. Robles, al Congrés, insistia que la intel·ligència espanyola sí que va alertar el dia d'abans.
5: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
4: Marlaska, desde la Moncloa, rebatía la versión de la ministra de Defensa.
6: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
4: Robles, al final de la intervención, ha insistido que los servicios de inteligencia tienen diversas maneras de informar.
5: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
4: El Partit Popular ha carregat contra esta guerra de versions.
7: ¿Quién miente, señora Robles? ¿El CNI? ¿El CIFAS? ¿La Policía Nacional? ¿O Marlaska?
8: Si lo ha confirmado la ministra, sinceramente creo que ha confirmado un hecho notablemente grave.
4: Y Robles també ha reconegut que el govern va arribar tard a la crisi de la ciutat fronterera.
5: Si los ciudadanos de Ceuta se sienten abandonados, angustiados, solos y tristes, es porque algo habremos hecho mal. Mis disculpas.
1: Escoltaven també en esta crònica la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz, i el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas. La delegació del govern a Ceuta ha contradit Robles i també nega haver rebut informació que anticipara la crisi. I el PP ha demanat la dimissió de la ministra Robles per no impedir assegurar la pitjor crisi de sobirania, asseguren, en l'estat espanyol. Polèmica també per la reubicació dels migrants. El govern de Ceuta avisava nit que activarà tots els mecanismes legals necessaris per impedir que utilitzin els seus poliesportius per acollir-los. Un advertiment que arribava després de publicar l'esborrany del Reial Decret que planteja declarar la situació d'interès per a la seguretat nacional i que contempla una àmplia relació d'infraestructures susceptibles de ser habilitades per a fer front a l'emergència migratòria.
3: El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica contestava poc després a través d'un comunicat. Segons el titular Àngel Víctor Torres, els espais que s'habiliten per a situar els migrants es designaran des dels consens i especifica que el llistat d'instal·lacions proposat pel govern central és modificable i flexible. Torres presidirà avui la primera reunió del Comitè de Situació per a la gestió de la crisi de Ceuta, a la qual acudiran el president de la ciutat, Juan Jesús Vivas, i representants de tots els ministeris implicats i també la delegació de govern.
1: Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat este dimarts un avantprojecte de llei d'asil i una reforma de la llei d'estrangeria en plena crisi, Sofia, a Ceuta.
3: Sí, el Consell de Ministres ha aprovat en primera ronda els dos avantprojectes per adequar la legislació espanyola amb el Pacte Europeu de Migració i Asil que es va aprovar en el 2024. Es tracta, segons ha dit el govern, de comptar amb un sistema de protecció més àgil, eficaç, ordenat i garantista que doni resposta a la realitat migratòria actual sense perdre garanties. L'avantprojecte d'esta llei detalla l'estatut de refugiat i les situacions de protecció, incorpora la persecució per gènere o discapacitat com a motiu d'asil, per exemple. Este avantprojecte de llei també distingueix entre un procediment ordinari d'examen, un altre accelerat de 3 mesos i un altre de frontera que resoldrà les peticions d'asil en un termini màxim de 12 setmanes. En aquest temps, el sol·licitant estaria a disposició de les autoritats i en cas de denegació, se'n facilitaria el retorn al país d'origen.
1: Mentrestant, el Marroc ha tornat a reclamar Ceuta i Melilla. Esta vegada ha sigut en la cerimònia per a commemorar el naixement del profeta Mahoma, Sofia, davant del rei Mohamed VI.
3: Així és, el ministre d'Afers Religiosos marroquí, Ahmed Toufik, ha fet una crida a la mobilització per a alliberar les dues ciutats, fent referència a dos erudits islàmics nascuts allí en el 1580, abans que les ciutats passaren a estar sota sobirania espanyola. El govern ja ha contestat al Marroc de manera ferma. La ministra de Migracions, Elma Saiz, ha dit contundent que Ceuta i Melilla són Espanya.
9: La postura que siempre vamos a defender, Ceuta y Melilla son España, son nuestra frontera sur y también la de Europa. Nada más que añadir.
1: València recupera un vol directe a Nova York quasi 15 anys després. United Airlines connectarà les dues ciutats el juny del 2027. És una crònica de Paco Miguel.
10: Serà a partir del mes de juny de l'any que ve, 3 vegades a la setmana. És una de les 10 rutes que obri la companyia amb el nou avió Airbus A321XLR.
11: Llegar en un pispàs, yo lo vería muy bien, la verdad.
12: Els vols fer enllaços en Madrid o en París o on siga estan molt cars i és la molèstia de tindre que anar a Madrid, sobretot la tornada.
10: Els bitllets ja estan a la venda en el web de l'aerolínia. Els preus estan entre els 700 i els 1.000 euros el vol si es compra anada i tornada. Amb esta línia, València recupera la connexió directa amb Nova York, que va estar operativa entre els anys 2009 i 2012 amb la companyia Delta.
13: Procedent de Nova York, que arribarà ací a Manises.
10: En aquella ocasió, la línia va acabar tancant per falta de demanda en plena crisi econòmica.
12: Era una oportunitat molt bona. Jo mateixa volia anar a Nova York, però és veritat que no va quallar.
10: Ara esta serà la segona línia directa de l'aeroport de València amb Nord-Amèrica, junt amb el vol a Montreal, al Canadà, un dels més sol·licitats en època d'estiu. Governs de tots els colors han intentat que tornara la connexió directa amb els Estats Units, considerada estratègica.
1: Ara que València ha recuperat la connexió aèria amb Nova York, com acabem de sentir, Alacant també reclama aquesta combinació amb el país nord-americà. Els empresaris de la província reivindiquen un enllaç propi. Pilar Llorca.
14: Sí, l'anunci dels tres vols setmanals a Nova York des de València ha sigut en general molt ben rebut per la patronal alacantina, pels seus interessos econòmics i principalment turístics. Tanmateix, consideren que les freqüències haurien d'haver-se repartit entre els dos aeroports. Ara entenen que serà més difícil aconseguir un nou enllaç. Fa anys que Alacant reivindica esta connexió amb els Estats Units i la Confederació Empresarial de la província continuarà fent-ho pel seu pes en l'economia i per la capacitat de l'aeroport alacantí

0: Major que València, tant en connexions com en tràfic. Recordem que és el quint aeroport més gran d'Espanya. Mentre que la patronal turística ho rep com una bona notícia, ja que són distàncies compatibles les que separen les dos terminals, els promotors immobiliaris són més crítics i veuen que és més complicat que una mateixa comunitat autònoma tinga dos enllaços amb el país nord-americà.
1: Parlem ara de política hidrogràfica. Quan passen ja uns segons de les 8 i quart, el Consell avisa que estem a les portes d'una tardor complicada per l'elevada temperatura de la mar, la qual cosa comporta pluges torrencials i possibles barrancades. El conseller d'Agricultura i Aigua, Miguel Barrachina, afirma que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no està fent manteniment i neteja dels barrancs. La Federació Valenciana de Municipis també ha reclamat a la Confederació una neteja urgent del llit del Túria i dels barrancs abans que arriben les pluges de la tardor. Escoltarem també Ana Jiménez Piquer, la tinent alcalde de Beniparrell, on la Generalitat fa obres de condicionament del barranc de Picassent a l'Horta Sud. És una crònica de Nereida Sarrión.
2: La tardor està a tocar i totes les mirades estan posades en el llit dels rius i dels barrancs. El Consell demana que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer prioritzi el manteniment i la neteja d'aquestes infraestructures. El conseller avisa, l'alta temperatura de la mar pot fomentar les pluges torrencials i barrancades.
3: Nuestros barrancos deberán estar en condiciones y no las tienen. No tienen capacidad hidráulica suficiente para sacar el agua cuando lleguen, que van a llegar potenciadas las lluvias torrenciales.
2: El conseller acusa el govern d'Espanya de deixadesa.
3: La desidia, la parsimonia, la dejadez de las confederaciones es extraordinaria. Que prioricen la comunidad valenciana por dos motivos. Primero, por el calentamiento del agua del Mediterráneo, que no tiene lugar en todas las regiones españolas. Y segundo, por nuestra orografía.
2: I assegura que la Generalitat està fent el seu treball. Posa com a exemple les obres d'eixamplament del barranc de Picassent per a protegir el municipi de Beniparrell afectat per la dana del 2024.
4: És molt important, tant per al poble, que varen tindre prou aigua també, com per als pobles, que són sempre els més afectats perquè és on desborda l'aigua.
2: Aquestes obres d'eixamplament del barranc de Picassent és una de les 41 actuacions del govern valencià en 28 municipis afectats per la dana amb una inversió de 45 milions d'euros.
5: Les notícies del matí.
1: Són les 8 i 18 minuts del matí. Avui al migdia, unes 22.000 persones lluitaran a Bunyol durant una hora a tomatades per a deixar un any més algunes de les imatges més icòniques de l'estiu de festes populars a la Comunitat Valenciana i a tot Espanya. Un ampli desplegament de punt està allà per seguir la festa. Amparo Martín, bon dia.
6: Bon dia, Toni, així és, ja estem ací al centre, a l'epicentre de la tomatina. És, de moment és molt pronte, però havia d'estar ací perquè ja s'han tancat els accessos al centre d'este poble, que avui és un dia gran i que albergarà 22.000 visitants. Són els participants que, que estaran ací, són només 22.000 visitants. Fa uns anys ja varen, diguem, posar un número per a que no sigui que era de mare. Tot i això, serà una batalla campal. Així només n'hi ha organitzadors, n'hi ha Protecció Civil, Guàrdia Civil, també Policia Nacional i Policia Local per a que tot estiga a punt. Així a les 9 començarà l'esmorzar popular i just després podrem veure així el Palo Sabó. De què es tracta? Pues és este pal que tenim així, ple de sabó i dalt del tot un pernil. És el gran premi per a qui puga pujar ahir dalt i aconseguisca ese pernil. És una tradició que cada any se juguen així els joves i de Bunyol i també participants. L'any passat crec que el va guanyar una persona, un participant d'origen indi. Imagineu com està la cosa. Són molts els participants de tots els països del món que venen a esta festa d'interès turístic internacional. I, per tant, només dir que van a poc venint, però a partir de les 10 això serà, estarà ja de gom a gom per a participar en aquesta tomatina que, com dieu, serà a les 12 en punt i se tiraran 150.000 quilos de tomates.
1: Ja ho han sentit. Tot això ho podran seguir a partir de les 11:45, les 12:15, en A Punt. La Televisió Pública Valenciana oferirà a Elena en directe la intensitat de la tomatina.
5: Així és, Toni, un desplegament tècnic i professional amb quatre equips del Departament d'Informatius d'A Punt repartits, ja ho han vist, pels principals punts neuràlgics d'esta festa. Contaran en directe tot el que passe durant esta esperada cita de la Foia de Bunyol.
1: I com cada 25 d'agost, el Cant de Mirra representa el pacte entre Jaume I i l'infant Alfons de Castella. És la rememoració del tractat d'Almisrà que fan els veïns d'este xicotet municipi de la comarca de l'Alt Vinalopó, Pilar Llorca.
0: El Camp de Mirra, amb només 450 habitants, posa en escena cada 25 d'agost este fet històric que va tindre molta influència en el desenvolupament de les comarques valencianes de l'interior. Anit es representava el tractat d'Almirrà, un pacte pel qual Jaume I i l'infant Alfons de Castella, posteriorment Alfons X el Savi, establiren una nova frontera que fixava els límits del Regne de València. Veïns i visitants hi van participar.
7: I la gent pues, ja sap que això és un pacte sí que es va fer en el seu moment, molt important per a clarificar i poder començar a construir el nou territori este.
8: Vinc de Moixent, que és una de les peces claus del tractat. Si no fos per este tractat, el meu poble seria castellà i per este tractat pertany al Regne de València a la Corona d'Aragó.
0: Tot el poble es volca en la representació que rememora este tractat de l'any 1244. De fet, són els mateixos veïns els que interpreten els papers dels personatges històrics que es van posar en escena per primera vegada l'any 1976.
1: Deixem les festes, fem una pausa i de seguida tornem ja a més esports.
9: Som A Punt. Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la Devesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal en colaboración con la Universidad de Valencia.
10: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
11: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
12: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
13: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
14: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
15: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla. Esports. Les notícies del matí.
1: Són les 8:25 en els esports. Derrota del València nit contra el Betis. Dani Hermosilla.
14: Bon dia, Toni. De nou 0-1 en un enfrontament en què l'equip de Corbarán va començar millor però que va acusar la falta de gol. Danjou Meixado va tindre les ocasions més clares en la primera part. En la segona el partit es va trencar i els bètics en van traure profit en una contra centrada de Fran García i gol de Pablo García, dos dels jugadors que havien eixit des de la banqueta minuts abans. L'espenta final dels locals es va quedar sense premi. Tan sols un punt per als valencianistes en els dos partits disputats a l'estadi de Mestalla. Així valorava Carlos Corberán la derrota.
16: Desafortunadamente no hemos conseguido el resultado que queríamos porque no hay cosa que nosotros queramos más que darle la victoria a la afición de hacerlo en Mestalla. Aceptamos la crítica, pero cuando veo que el equipo se entrega como se ha entregado, que se vacía y que lucha hasta el final del partido, te queda ese sabor de...

0: que hemos hecho todo, tenemos que seguir mejorando para conseguir más rédito de lo que somos capaces de crear.
1: En la zona mixta va a parlar un dels capitans, com és el cas de Pepe Lu, que defensava que l'equip va ser més ambiciós que contra el Celta i també que a l'equip li falta gol.
2: L'equip està, crec que més a prop de la victòria. Avui hem arriscat un poquet més que l'altre dia. Hem espitjat al final i quan eres un poquet més valent pues pot passar el que ha passat avui, que en una contra te claven. Si no faltara gol, habríamos metido. Pero sí que es verdad que no es cosa solo de los delanteros, al final es cosa de todos, hay que generar más ocasiones. Pienso que hoy hemos mejorado, que hemos tenido más ocasiones.
3: Mentrestant, el mercat de fitxatges continua molt viu pel que respecta als equips valencians.
1: Sí, Toni, encara que no és oficial, però ho serà les pròximes hores, el València ha tancat definitivament el traspàs d'Arnau Martínez, procedent del Girona, defensa polivalent, que pot jugar de lateral dret i de central, i és petició expressa de Corberan. Sí que és oficial el fitxatge de Nathan Saliba pel Villarreal. És mig centre canadenc que ha jugat a l'Anderlecht l'última temporada. Futbolista de 22 anys, firma un contracte llarg de 5 temporades. El club groguet paga 15 milions al club belga. I pel que fa al Llevant, qui sembla estar en la rampa d'eixida és Carlos Álvarez. Es parla de l'interès del Sevilla, el seu club d'origen, però també d'altres ofertes de fora d'Espanya. Recordem que dilluns es tancarà el mercat d'estiu.
3: I esta nit es disputarà altre partit corresponent a la primera jornada de la Lliga de Futbol en primera divisió.
1: Sí, d'aquells que es van ajornar. És el Real Madrid-Real Societat. 12 anys després torna José Mourinho al Bernabéu, encara que és una data assenyalada. El portuguès, que està encantat en la plantilla, deixa clar que no vol cap rebut especial.
4: No, yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo no soy importante. En mi cabeza, plantilla cerrada. No tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento.
3: En tenis, primer partit de competició de Carlos Alcaraz després de 4 mesos.
1: Sí, i després de la seva lesió, i ho va fer amb victòria, eh? Això sí, formant parella amb Serena Williams en el novedós doble mixtos de l'Obert dels Estats Units. 5-3 i 4-1 contra Rod Laver i Glasspool. Partit d'Alcaraz per tal d'anar recuperant sensacions i nivell físic.
3: Parlem ara de ciclisme. En la Vuelta, ahir, Dani, exhibició d'un corredor.
1: Sí, del gran favorit. Abans d'entrar en Espanya, Tadej Pogacar ja ha deixat pràcticament resolta la Volta. Amb escapada en solitari en els últims 50 quilòmetres i amb un avantatge sobre els seus perseguidors de més de 2 minuts i mig en la meta d'Andorra. El lideratge refermat de la classificació general, com diem, i avui ja etapa en territori espanyol, 173 quilòmetres per la província de Tarragona, un recorregut majoritàriament pla que serà una bona oportunitat per als velocistes.
3: Els ho avançaven en la nostra portada. En l'oratge, la ponentada ens dona una treva, però per poques hores. Antoni Sánchez, hola de nou.
5: Bon dia, Toni. Exacte. I és que ens hem alçat amb temperatures més altes, això s'ha notat pel cel tapat, i és que l'energia, quan ve de la nit, el que passa és que s'escapa a la resta de l'atmosfera, però si tenim els núvols es queden més a prop de la superfície, això és el que fa que la temperatura no baixi. Este matí ens hem quedat en les capitals en els 25-26 graus, 24 a Castelló, i a l'interior s'ha notat més encara la pujada del termòmetre respecte a ahir de matí, i les mínimes han quedat entre els 18 i els 24 graus. A més del cel tapat, també estem notant el cel molt carregat de pols en suspensió, i de fet ara estaven caient 4 gotetes en alguns punts del centre, que són, sembla que hi ha un poquet més d'inestabilitat degut a aquesta línia d'inestabilitat que està creuant tot el territori, deixant molts de núvols, però això sí, molta pluja no. Només 0,2 i 3 per metre quadrat han caigut, fa no molt, a Benifaió i al Albalat de la Ribera. És a dir, que en principi no esperem que estos núvols es deixin molta pluja. En les pròximes hores veurem com se n'aniran a poc, és que ara més cap al sud, això sí, al sud amb més pols en suspensió, i a la resta sembla que la vesprada serà més assolellada i més estable, sense probabilitat de precipitació. Esta vesprada, al tindre més núvols en general avui, notarem temperatures també més baixes, i també al tornar el vent de llevant. Estem parlant de màximes entre els 32-34 graus en la major part de la Comunitat Valenciana, exceptuant el litoral i punts de zones més altes, que es quedaran entre els 28 i els 32 graus. Això sí, ahir teníem un ambient més sec, avui serà una jornada més humida en general en tota la Comunitat Valenciana. Demà tornarà el ponent, fent que les temperatures mínimes siguin un poquet més baixes que avui i les màximes, de nou, siguin més altes. És a dir, que demà podríem estar de nou entre els 35 i els 38 graus en gran part del territori, sobretot al centre, que és on castigarà un poquet més el ponent. De cara al cap de setmana, bones notícies, perquè les temperatures baixaran progressivament i tindrem un xicot de descans pel que fa a la calor extrema, però encara amb valors d'estiu, no? De finals d'agost, però sí, temperatures normals dins del que hauríem de tindre en aquesta època de l'any. També volia recalcar un poquet, un xicotet apunt, perquè ha dit el conseller de Medi Ambient, crec que era, no tenim cap tipus de prohibició de que hi hagi pluges torrencials, sí que és de veres que la mar està molt càlida, però si no tenim cap tipus de dana o d'embossament d'aire fred a prop de nosaltres, no tindrem aquestes pluges torrencials, així que cal esperar un poquet. Ara per ara la situació no és bona per aquesta situació del Mediterrani, però els pròxims mesos i les pròximes setmanes veurem què passa. En principi, que hi hagi pluges torrencials no està garantit.
3: Moltes gràcies, Antonio Perisse. Aclariment, sempre important. És moment ara de repassar els titulars de la jornada.
6: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
3: Localitzen un matrimoni mort en un xalet de Cullera, a la Ribera Baixa, Sofia.
7: Segons confirma la Guàrdia Civil, es tracta d'un home i una dona de 50 i 45 anys. Es tracta d'una família irlandesa que vivia de lloguer a la urbanització Cap Blanc. Els cossos estaven nuets i amb ferides punxants. Els agents tracten d'esclarir si la parella ha patit un accident mentre prenia un bany al jacuzzi o si hi ha indicis de criminalitat. La policia també ha pres mostres de l'aigua acumulada a la banyera per tal d'analitzar-la. Els servicis socials s'han fet càrrec dels menors que es troben en estat de xoc i, a més, no parlen ni castellà ni valencià.
3: Pel que fa a la crisi migratòria a Ceuta, i encara que ja han començat les compareixences dels ministres al Congrés per explicar la gestió del govern central en esta crisi migratòria, la Diputació Permanent convoca una sessió extraordinària per a debatre i votar, a petició del Partit Popular, si el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, i 8 membres del seu gabinet informen la cambra de la situació que travessa la ciutat autònoma.
7: Per la seva part, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, torna a Ceuta per a fer un seguiment dels treballs d'ampliació dels recursos temporals d'estada i acolliment per als migrants. Una visita que arriba un dia després de que el ministre Ángel Víctor Torres n'assumisca el comandament únic.
3: Així, a la Comunitat Valenciana ja ha arribat un dels dies més esperats de l'any a Bunyol. Este poble torna a convertir-se, com cada últim dimecres d'agost, en l'escenari de la batalla sense treva de la tomatina.
7: Unes 22.000 persones lluitaran durant una hora a tomatades, usant 150.000 quilos d'esta munició festiva per a deixar un any més algunes de les imatges més icòniques de l'estiu de les festes populars a Espanya.
3: Fem ara una pausa publicitària i entrem en l'espai de la tertúlia i de l'entrevista.
6: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A.Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A.Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
11: Fronta una onada de calor, actúa. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades.

0: su ventaja cuál es? Que bueno, los informes de los servicios secretos son secretos, por lo tanto no se pueden publicitar. Lo único que dice ella, o viene a sugerir, es que evidentemente no hace falta que estén en papel. Claro. Te puedo llamar por teléfono
1: en
0: y te puedo advertir.
1: Escrito, claro. Claro, que está
0: pero es que el delegado del gobierno en Ceuta, ayer hizo un comunicado desmintiendo a una ministra. El delegado del gobierno, que por cierto, es el líder de los socialistas en Ceuta, que ahí tienen también un buen lío. No se había visto, yo no recuerdo, y tengo alguna cana, que un delegado del gobierno, por escrito, desmiente a una ministra. Es decir, y mientras tanto, ¿qué hace el presidente? Porque si dos ministros están enfrentados de esta manera, tendrá que tomar partido. Es decir, ¿va a hacer una crisis de gobierno? ¿Va a hacer alguna declaración? ¿O va a seguir en Andorra hasta el domingo?
2: Bé, companys, hem de fer una pausa. Com anunciaven, tindrem una entrevista amb l'alcaldessa de Bunyol. Si vos sembla, anem a donar pas a l'alcaldessa Virgínia Sanz. Com es dèiem en la nostra portada, la tomatina, esta festa tan internacional, ja arriba a la seva 79 edició i ho fa amb milers de persones preparades ja per a una de les festes valencianes amb més projecció internacional, com dèiem. Parlem ja amb l'alcaldessa de Bunyol, Virgínia Sanz. Alcaldessa, molt bon dia. Gràcies per estar en les notícies del matí.
3: Hola. Molt bon dia.
2: Senyora Sanz, alcaldessa...
3: M'escolteu?
2: Sí, així entra, arriba bé el senyal. Alcaldessa, com està Bunyol a menys de 2 hores de la tomatina?
3: Bueno, pues ara estem en el perímetre, en el recorregut. S'ha fet la primera neteja de persones, de tot el que va passar la nit d'abans. I bé, pues estem ja esperant al punt de trobada que tenim a tots els convidats i pujarem a l'esmorzar popular que tenim en la part de dalt del poble, que és on estan els camions. Així que pues, ja preparats per a punt de començar.
2: Alcaldessa, la tomatina va començar com una història pràcticament accidental i avui és coneguda arreu del món. Què significa per a una alcaldessa veure que gent de tants països posa Bunyol en el mapa?
3: Bueno, pues és cert que per als veïns de Bunyol estem acostumats perquè ja portem molts anys d'història, però és cert que és una anècdota, és de algo molt puntual i molt reivindicatiu com va ser pues, eixa disputa entre veïns. Va acabar en una festa, pues, encara que estem acostumats, és molt anecdòtic, no? És molt sorprenent i pues, bueno, sempre ahir per la vesprada tinguérem una rebuda d'uns coreans, un comitè de representatiu d'allí que els agrada, els encanta la nostra festa i és molt sorprenent, no? Que vinga una delegació d'un país tan llunyà a conèixer-nos i a estar i a compartir amb nosaltres, no? Pues, sempre molt sorprenent. Encara que estem acostumats, pues, sempre estem digerint, no? Esta internacionalitat que tenim d'este poder d'esta festa.
2: Alcaldessa, quin impacte econòmic té la tomatina sobre Bunyol i sobre els negocis locals?
3: Sí, bueno, l'impacte, una xifra exacta, no te la puc dir, però sí que és cert que portem dies de que està tota l'ocupació plena, la restauració, tots els comerços, el comerç local... és un impacte molt important per al poble. Des de fa dies, fins allà estaran també més dies, acaben normalment fins el diumenge o per ahir, continuen fent impacte econòmic al poble, a la comarca, inclús a la província, perquè els PACs venen de València, normalment l'ocupació hotelera la fan des de València, perquè al nostre poble pues, els recursos són més limitats. Tenim una oferta de 100 llits, així que és més difícil. Però fa un impacte provincial, comarcal i al poble, per supost.
2: Senyora Sanz, amb més de 20.000 persones, la seguretat i la mobilitat són probablement un dels grans reptes que té esta festa. Quines mesures especials s'han preparat enguany?
3: Sí, bueno...

0: La seguretat és el punt més important de la festa, és el que més treball ens dona des de que acaba Tomatina i comença Tomatina. És un llarg any de treball, no parem de preparar en juntes de seguretat local pues tot el desplegament que tenim des de Guàrdia Civil, Policia Local, Policia Nacional, Policia Autonòmica, la privada, tot el que és seguretat privada, és el que més treball ens dona i el que més s'ha de preparar per a que siga una festa tan multitudinària que tinga tota la seguretat. És el treball més important i el desplegament és brutal. Quan arribes al poble ja està completament tancat, el perímetre de seguretat, els gossos, helicòpters, és el desplegament més fort que tenim de la festa. Mobilitat, pues bueno, enguany, suposo que sí que ja heu informat del tema de l'accessibilitat. Hem pegat una volteta per a que siga una festa més accessible. Tenim un punt per a prèvia demanda de sol·licitud de mobilitat reduïda. Si la demanen, se li dona una pulsera, una persona d'acompanyament per a que pugui disfrutar de la festa independentment de les condicions o les dificultats que se tinguin. Així que pues, pegant-li també una volta a tot el que siga la inclusió dins de la festa Tomatina.
1: Alcaldessa, quin missatge donaria als qui venen per primera vegada perquè gaudisquen d'esta festa de Bunyol, però també respecten el poble?
0: Bueno, jo crec que el més important de tot és desconnectar, disfrutar. És un moment de molta intensitat perquè és una festa que dura una hora, però és cert que és un moment molt, molt intens, de molta gent. Disfrutar de l'aigua, disfrutar dels càntics que se fan així a la plaça i pues un poquet la idea és diversió màxima, disfrute, desfogar-se i passar un ratet. És un ratet molt curt. Ahir me deien els coreans que per què no més hores? Jo dic perquè en una hora controlem esta intensitat, però més hores ja no ho sabem. Així que disfrutar d'esta intensitat, d'esta diversió que és totalment teràpia. L'any passat de l'eslògan era tomateràpia i és de veres que quan proves és una teràpia. Ixes, acabes, ixes nou.
1: Virgínia Sanz, alcaldessa de Bunyol, moltes gràcies i que vagi tot molt bé i que Bunyol torni a quedar ben roig.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia.
1: Bé, ja no li llevem més temps a l'alcaldessa, que de segur té molta feina en un dia molt especial en esta població de la Foia de Bunyol. Tornem a la tertúlia. Voldria preguntar-li a Isabel si està d'acord en el que comentava Álvaro, que estem davant d'un enfrontament intern del govern entre Robles i Pedro Sánchez. Estàs d'acord?
2: A veure, en el moment en què Moncloa, i sentir Moncloa com a l'aparell de comunicació de Pedro Sánchez, evidentment, del president del govern, no? Matisa i aclarís que Margarita Robles s'haurà expressat malament i, per tant, no li dona suport, òbviament Margarita Robles està molt sola. Molt sola i, per tant, evidentment, aquesta informació ve del president del govern, Pedro Sánchez, no? El que de veritat que continuï, no sé, molt sorpresa de com s'han produït tots els esdeveniments de Ceuta aquest estiu, no? Des que van passar fins al dia d'avui, no? I em sorprèn perquè d'una manera, no sé, fins i tot si conscient o inconscient, no puc evitar d'associar-ho amb el que ens va passar amb la Dana en molts casos, no? I jo pensava que tot aquest aprenentatge que els ciutadans hem après, no? Després d'allò que van viure i van patir, les estructures polítiques i administratives també les haurien après, no? És a dir, una de les reflexions que jo em feia aquest estiu és la quantitat de CECOPIs i CECOPALs que hem viscut només en el mes d'agost. Només en el mes d'agost la quantitat de reunions de CECOPI ve per incendis forestals, ve per un eclipse, la situació d'emergència que es va declarar, o sigui, que això posa en evidència tot el que no va passar el 29 d'octubre, no? Però sí que dona la sensació de que, de certa manera, les administracions, almenys les valencianes i les locals valencianes i les autonòmiques valencianes, han après d'aquell trauma que van passar aquesta societat, no? Però ja en aquell moment a l'Estat se li va dir

0: perquè així també n'hi ha més taules. Este és el bollo típic d'ací de Bunyol, té embotit, té cansalà i també, com veieu ací, mireu, pisto, mireu que pinta, mireu que pinta té tot això.
1: És el tomate.
0: Tomate, bé, molt bé, tomate. En Bunyol ha d'haver tomate. I també n'hi ha esta altra taula. Esta taula pertany a la falla Bunyol Pueblo. I com tots els anys, posen ací taula, paren ací la taula per a, pues això, com vegeu, estan també amb ese pisto, amb ese embotit, llonganissa, sobretot llonganissa, no?
2: ¿Cómo?
0: És llonganissa.
2: És llonganissa, sí.
0: Molt bé, i també ahí pebrera, bueno, ací n'hi ha de tot. No falten els cacaos, les olives i, clar, beguda, perquè hem d'animar-nos per a esta festa. És un esmorzar típic que a partir de les 10 comença, ja t'he dit que molts han començat abans, i ja després, a les 10, serà tot recte a uns 150 metres el Palo Sabó per a buscar ese pernil que comentàvem abans, i ja a les 11 i quart, tots preparats, a les 12 comença esa tomatina, recordem, 22.000 participants i 150.000 quilos de tomate, com vegeu, tot preparat per a esta tomatina 2026. Ah, per cert, la camiseta, com vegeu, amb el signe d'apunt i un tomate típic per al dia d'avui.
3: Moltes gràcies, Amparo Martín, des de Bunyol. Tornem a la tertúlia i tornem al tema de Ceuta. Isabel, volies fer un comentari?
4: No, sí, abans que quan t'ha dit Álvaro, no, això que el Partit Popular sí que ha sabut rentabilitzar, i és veritat, la crisi ha sabut portar una mica al seu terreny i llevar-li a Vox i ser protagonisme inicial que semblava que Vox anava a tindre. Recordem, Álvaro, també, que Vox tampoc és un partit que se caracteritza per treballar voluntàriament en general i més en vacances, és a dir, de la mateixa manera que podem dir que el govern ha estat de vacances, també s'ha evidenciat qui ha estat de vacances en este mes d'agost, i Vox no ha donat senyals de vida, el Partit Popular sí que ha fet la seva feina, i fins i tot et diria que n'hi ha àrees importants del govern que no són del Partit Socialista, que se'ls ha trobat a faltar en una crisi humanitària tan forta com la que hem viscut en Ceuta. Aleshores, jo crec que era una punta aixina com de sentit de l'humor, no? Però també és veritat que Vox trau la seva argumentació racista quan li convé, quan la cosa se complica, pues ja no tal. També tenen les seves baralles internes, els seus líos interns. Ara tornaran de vacances i tornaran a fer de Ceuta una baralla racista i tal, yeah. Però...
5: Lo que pasa es que en este desfile de ministros por Ceuta, lo que se ha comprobado es falta de nivel por parte de ellos. La ministra de Sanidad, yo creo que ha estado muy poco hábil. La única propuesta que se planteó por parte de la ministra de Juventud, que era que 500 niñas fueran a la península, está en stand-by esa propuesta, pero por un motivo, porque tiene que pactarla con el gobierno de Ceuta. En realidad, esas menores, la protección y la potestad la tiene el gobierno de Ceuta, que es el que debe decidir si sí o que no, ¿no? Claro.
4: Que es una ciudad autónoma. Es que, claro, si mirem también el estatus y lo que es Ceuta. Es decir, que nosaltres a vegades parlem com si, i dona la sensació de que Ceuta és com Catalunya, com la Comunitat Valenciana, com Madrid. No, no, no és així, no, té recursos molt més limitats, té un estatus més limitat i té una situació allí molt diferent, en un espai físic delimitat i concret, envoltat de Marroc, vull dir que la seva situació és molt complicada. Es
5: que el govern esta vez no ha podido echar la culpa al govern autonómico, al govern de Ceuta, perquè varias de las competencias son gobiernos estatales, por ejemplo, la sanitaria, ¿no? Entonces, claro, allí esa estrategia no podía funcionar bajo ningún concepto. Y luego, es verdad que Vivas, el presidente de allí, ha mantenido un discurso, en principio, moderado y poco a poco ha ido creciendo. Conforme también, yo creo que se iba calentando los ánimos en la sociedad de allí. Y sobre todo cuando se comprobaba que por parte del Estado, ya no hablo del gobierno, sino que el Estado ha sido incapaz de actuar con diligencia. Claro, todo eso está contribuyendo a que un conflicto grave, muy grave, que no es comparable con el que ocurrió en el 21, pues no solo ya por el tema de los números, sino porque la mayoría, es que ha habido una parte que se ha quedado allí, en la ciudad, que viene la campaña escolar, que los ceutíes te están diciendo que tienen miedo de salir a la calle, que en un decreto que parece que hay una rectificación, estaba diciendo que los pabellones deportivos podían utilizar los inmigrantes, que eso sería lo normal en una situación normal, pero es que estamos en una situación excepcional.
3: Bé, companys, per acabar d'adobar tot això, per acabar d'adobar esta crisi migratòria, resulta que ara el Marroc ha tornat a reclamar Ceuta i Melilla. Esta vegada ha sigut en la cerimònia per a commemorar el naixement del profeta Mahoma davant del rei Mohamed VI. El ministre d'Afers Religiosos del Marroc ha fet una crida a la mobilització per a alliberar les dues ciutats, fent referència a dos erudits islàmics nascuts allà en el segle XVI, 1580, abans que passaren a estar sota sobirania espanyola. Esteven, per tant, davant d'un tirall a ronsa del Marroc, què vos semblen aquestes paraules? Álvaro?
5: Sí, en realidad el hecho de que ministros marroquíes reclamen la integridad de Ceuta y Melilla para Marruecos no es nuevo.
4: En absoluto.
5: El hecho que tú estabas apuntando, sí que es verdad que lo que venía a decir, que hay dos sabios musulmanes que tuvieron mucha vinculación con Ceuta, pero él no se declaró directamente, como sí que lo han hecho otros ministros, el hecho de aprovechar esta situación para reclamar Ceuta y Melilla para Marruecos. Pero lo que sí que ha conseguido Marruecos ya es que este conflicto sea internacional. Que aquellos que no sabían ni dónde estaba Ceuta y Melilla a lo largo del mundo, pues en estos momentos ya tienen una idea y posiblemente se llega a sorprender de que estén en territorio africano. Eso es así. Y sobre todo yo creo que en este conflicto el papel de la Unión Europea es fundamental. Y yo creo que la Unión Europea solo tiene una preocupación, que los inmigrantes no pasen a la península. Es su preocupación en estos momentos. Y luego la política europea respecto de inmigración, pues es una política bastante dura, apoyada por España, por el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Que eso, sobre todo cuando apoya esos centros fuera de Europa para trasladar inmigrantes. Que eso lo planteó Meloni y que eso se ha aprobado recientemente.
4: Ah, bueno, es que hi ha reivindicacions territorials que, de territoris que formen part d'un estat i que estan en un altre, nosaltres també, bé, això fa falta mirar cap enrere la política espanyola i recordarem com se va convertir Gibraltar en Gibraltar espanyol. Gibraltar espanyol va ser una reclamació constant i és un territori d'un altre estat en la península ibèrica, que Marroc reclame Ceuta i Melilla de la mateixa manera que Espanya va reclamar durant molts anys i encara hi ha gent que continua reclamant Gibraltar. És a dir, jo crec que forma part de lo que és la dinàmica política territorial d'estos estats durant molt de temps. Ara, i que els ministres marroquís porten tot l'agost gotejant, no? Declaracions en esta línia per augmentar, suposa, la tensió, no? Després de l'assalt a la valla, doncs també tindrà un interès polític, evidentment, que es ficarà en el focus i se conflicte, que per a ells també és molt rentable. Ceuta i Melilla en territori marroquí és molt rentable perquè també visibilitza una problemàtica que es consideren que són territoris que no han de ser d'Espanya, perquè
5: està
4: en el seu territori. Igual que Espanya considerava que Gibraltar era espanyol.
5: El único miembro del gobierno que ha dicho que Ceuta y Melilla no es española, es españolísima, es Margarita Robles. El resto no ha dicho nada de eso. Ninguno.
3: Pues volia preguntar ara precisament per esa resposta del govern o de la ministra, que ha sigut ferma, però què vos sembla aquesta resposta? Suficient? Només ha quedat en paraules. Què ha de fer ara el govern central davant d'aquestes declaracions del ministre d'Afers Religiosos?
5: Bueno, hi ha un moviment, i l'acabes de dir tu, que és la comparecència del president del govern, que hubiera sido lo normal, ¿no? Es decir, antes de que comparezcan los ministros, tendría que haber comparecido él. Lo que pasa es que está en una fase todavía de las zapatillas de deporte a las chanclas, ¿no? Y todavía nos ha puesto los mocasines para ir a la Moncloa y al Congreso.
4: I ara mateix a Torres, per exemple, acaba d'anunciar que el govern espera habilitar avui 2.000 places més en nous espais de Ceuta, ¿no? Ara estan com intentant solucionar a contrarrellotge abans de la compareixença de Pedro Sánchez una situació ràpid, perquè el tema s'ha desbordat i no sé si seran capaços de posar tot això aigua una altra vegada dins de la xerra, perquè clar, s'ha desbordat completament.
3: I en dues setmanes comença el curs escolar i els menors estan

0: sense escolaritzar, que també, no?, la llei obliga, no?, a escolaritzar-los.
1: Home, clar, i sense majors que estiguen al seu... que se facin càrrec d'ells, que els ha de tutelar, han de ser tutelats, s'ha de garantir el seu benestar físic, emocional, a tots els nivells. És que el problema és... Per això continuem sense poder entendre què ha passat. O sigui, en quin forat negre o quin rellotge s'ha aturat este mes d'agost.
2: Pues yo creo que lo que ha pasado es el foco donde se puso. En primer lugar, se puso el foco en que había que ayudar a esos emigrantes, evidentemente que hay que ayudar. Luego se derivó el foco en los menores, fundamentalmente ante denuncias de agresiones sexuales, ¿no? Y ahora se vuelve a poner el foco, donde también nunca había que haberlo quitado, en la población de Ceuta, en su día a día, en su situación, ¿no? Y hay que, en estos momentos, esos tres elementos son los que hay que solucionar. Tienes tres problemas y hay que intentar solucionarlos con cierta diligencia. Y luego las declaraciones de los ministros. Acordaros que desde Marlaska, pasando por Álvarez, lo que dijo, que todos los que habían entrado de forma irregular, todos, menores incluidos, volverían a Marruecos. Y eso no es posible así como lo dijo el ministro. ¿Por qué? Respecto con los menores, porque lógicamente el proceso es bastante más complicado, aunque la Unión Europea diga que hay una serie de normativas que sí que le permitirían, pero para ello necesitas el visto bueno de Marruecos, un documento para poderlos llevar.
0: Sí, bueno, luego... sí, disculpa, Álvaro, si vos sembla, companys, deixem el tema de Ceuta i anem a casa nostra, a un tema que preocupa la ciutadania perquè a poc s'acosta la tardor i les possibles pluges de la tardor. Hi ha temor a pluges torrencials i possibles barrancades, i el conseller d'Agricultura i Aigua, Miguel Barrachina, afirma que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no està fent del manteniment i neteja dels barrancs que li pertoca i l'acusa de deixadesa. Escoltem-lo.
3: La desidia, la parsimonia, la dejadez de las confederaciones es extraordinaria. En este verano tórrido, donde el calor anuncia lluvias torrenciales en otoño, nuestros cauces, nuestros barrancos, deberían estar en condiciones y no las tienen.
0: Bé, companys, què vos sembla? El Estat està actuant com li toca? Les confederacions del Segura, del Xúquer, estan fent la seva feina, o el Consell té raó, que no han actuat a temps? Perquè també este dilluns la Federació de Municipis i Províncies demanava també que actuara amb urgència la Confederació per a netejar el llit del Túria i dels barrancs.
1: Jo crec que les obres s'estan fent i qualsevol persona que passe per la zona dels barrancs, almenys els que ha afectat la Dana en l'Horta Sud, podrà veure que els treballs sí que hi ha treballs i s'estan fent, no? Una altra cosa és que s'estiguen fent al nivell de que la societat reclame o que el govern de la Generalitat reclame. A mi, una de les coses que em va sorprendre ahir, sincerament, i ho he de confessar, van ser les declaracions de, precisament, del conseller d'Agricultura i el portaveu, no?, del govern valencià, perquè van ser unes declaracions que se suposa que haurien de tranquil·litzar a la població, i van ser unes declaracions que just ben al contrari, o sigui, van ser unes declaracions de que vindran barrancades, que pluges torrencials, quan la gent ja està, efectivament, com tu ho has dit, tement, no?, perquè... Clar, quan t'expliquen, evidentment. Abans, molts anys abans ja ens estaven explicant què suposava el canvi climàtic en el territori valencià, que és tot el que estem veient ara. Però, fins que no ho hem viscut, no ens ho hem cregut. Ja estem tots patint, i perquè vindrà, que segur que vindrà, perquè la meteorologia i els experts ho estan dient. Però és que ahir les declaracions del conseller em van sorprendre moltíssim, la veritat. Aleshores, es van a venir barrancades. Va haver moltes barrancades i va haver lluvies torrenciales. I els barrancos no estan preparats. Correcte. Bueno, quins barrancs? Perquè altres sí. És a dir, jo crec que entra un poc del tema del xoc polític, però, evidentment, també ajudaria molt que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer explicara públicament tots els treballs que s'han fet de cara a la tardor. Jo crec que davant dels dubtes i tal, jo crec que el més important és que una institució com la Confederació expliqui a un organisme quins barrancs s'han netejat, quina tasca s'ha fet, de la mateixa manera que el govern de la Generalitat en algun moment hauria d'explicar quina tasca s'ha fet o no s'ha fet en els boscos valencians, en els tallafocs, que sembla que no s'ha fet massa.
2: Lo que venia a dir el portavoz del govern es que había asumido la Generalitat las obras en Beniparrell, en el barranco de Beniparrell, ante la inacción del gobierno. Y aprovechaba este hecho para poner en cuestión la diligencia de las obras que tenía que acometer.

0: meter la Confederación. Yo creo que sería bueno que por parte tanto de la Confederación como por parte de la Generalitat, pues se expusiera públicamente cómo están las obras, ¿no? Los porcentajes. Luego hay otro tipo de obras que son las fundamentales, ¿no? La construcción de una presa que en su día se planificó y que no se llegó a ejecutar, y que también habrá que ver cómo está también ese proyecto, ¿no? Ese proyecto que parece ser que es fundamental. De alguna manera lo que se está jugando es a ponerse la venda antes de la herida, eso es cierto, ¿no? Pero creo que después de la dana que sufrimos, lo mejor que podría ser es una rueda de prensa conjunta de las dos instituciones, ¿no? Y que se note que hay colaboración, como lo hemos visto con el tema de los incendios.
1: Absolutamente.
0: En el tema de los incendios hemos visto a una alcaldesa de Valdusó, por ejemplo, pues hablar bien del gobierno de la Generalitat y bien del gobierno de la nación. Y yo creo que eso sería lo deseable. Y lo que también creo que los mensajes tienen que ser tranquilizadores de cara a la población. Es decir, creo que hemos aprendido ante una situación catastrófica. Bueno, pues, y lo hemos visto con avisos ante situaciones que luego pues han sido bastante menores, ¿no? Pero bueno, que sí que se ha advertido a la población. Yo creo que ahí es una ventaja. Pero bueno, también el saber cómo están las obras creo que es absolutamente necesario, más allá de esos comunicados que nos llega de cuando en cuando, puntualmente por la delegación del gobierno o por el Consejo, para que salga algo conjunto, porque la imagen sería, yo creo que sería positivo de cara a los ciudadanos.
2: Són les 9 i 18 minuts. Tornem a connectar amb Bunyol, perquè avui tindrà lloc, ja ho saben, l'edició 79a de la Tomatina. A les 12 del migdia, unes 22.000 persones començaran a llançar-se tomatades. Carmen Bord, hola de nou.
3: Hola de nou, i ho farà Antoni aquí a este carrer on estem, que ja comença a plenar-se de gent. Pues anem a explicar el que està passant en aquests moments, són les hores prèvies, la gent està esmorzant, els bars estan traguent al carrer les barres, i el que podem mostrar-vos allà al fons, no sé si el vegeu, és el tradicional paló xabó, que és també una tradició de la Tomatina, pugen els joves a agarrar un pernil que hi ha a dalt, i mireu com estan totes les façanes, perfectament protegides per lones, per plàstics, la veritat. La veritat és que hi ha moltíssima seguretat aquí a la Tomatina, unes 1.000 efectius entre policia local, protecció civil, van a velar per la seguretat d'esta festa, que és d'interès turístic internacional. Comencem a veure ja els periodistes de tot el món, a moltíssima gent que van armades en les ulleres de bussejar, així tenim també a un company que segur que és estranger, perquè així participen 7.000 persones de Bunyol i la resta de fora. Mira, però tenim així a uns xics que venen del Pinós, que són valents, perquè què aneu a pèl, m'estàveu dient?
4: A nosaltres hem vingut en el que hem posat un barret per si fa molt de sol i poc més.
3: Sí. La primera vegada, esteu emocionats?
5: La primera vegada, molt emocionats, amb eufòria i ganes de que comenci.
4: Ganes, ganes. Sí.
3: Que vaig a bé, xics, i ja veureu com acabeu, ja veureu. Ja veureu, així és un dia d'alegria, de festa, i ja comença a notar-se així als carrers de Bunyol.
2: Moltes gràcies, Carmen Bord, des de Bunyol, i gràcies per aquestes entrevistes tan esclaridores. No tenim temps per a més, són les 9:20, acabem el temps de tertúlia. Isabel Olmo, subdirectora del diari Levante, el Mercantil Valenciano, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Álvaro Razu, director d'Es Diario, Comunitat Valenciana, moltes gràcies.
0: A tu, bon dia.
2: Fem una pausa breu i tornem de seguida amb més notícies.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
7: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Este estiu.

0: o que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Segueix les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Les notícies del matí.
5: Entrem en la recta final d'aquest informatiu. Són les 9 i 23. A Gandia, a les Afors, la Policia Nacional ha detingut 3 joves per la violació d'una menor, Sofia Riego.
6: Sí, un d'ells l'hauria violat en l'habitació d'un domicili, mentre els altres escoltaven els crits des del menjador i no feien res per evitar-ho. Tots tres tenen 20 anys. A la vivenda també es trobaven dos amigues de la víctima, una d'elles major d'edat, que va relatar els fets a la policia. Gràcies a la descripció que va donar, en arribar a l'hospital, els agents van acudir immediatament al domicili i van detindre els joves. Tots tres han passat ja a disposició judicial. Un d'ells s'enfronta a un delicte d'agressió sexual i els altres dos a un delicte d'omissió de socors. És una informació que publica avui el diari Levante.
5: Mentrestant, queda controlat l'incendi de la Serra Calderona, l'incendi de Sogorb i Gàtova, després d'arrasar 630 hectàrees. Ara falta, això sí, extingir-lo.
6: Sí, és la fase per a la qual continuen treballant 8 brigades de bombers i 2 autobombes. Continuen mobilitzades a la zona. A Gàtova, l'Ajuntament recorda que continua totalment prohibit accedir al parc natural, com també beure i cuinar amb aigua de la Iseta. Vull reobrir la piscina del poble en l'horari habitual.
5: Més coses. Anem ara a la Ribera Baixa. Un matrimoni ha aparegut mort a un domicili de Cullera. La troballa l'han feta els dos fills menors. La Guàrdia Civil investiga els fets. Allà està el nostre company Santi Hernández.
7: Sí, Toni, ha sigut concretament en esta urbanització d'ací de Cullera, una urbanització Cap Blanc, en una de les cases. La policia i la Guàrdia Civil va trobar ahir els cossos d'un matrimoni de nacionalitat irlandesa morts. Un matrimoni de 45 i 50 anys. Van ser els dos fills menors de 14 i 16 anys els que entraren al xalet quan venien de la platja van trobar els cossos. Els fills tenen 14 i 16 anys. Els fills de seguida van anar al propietari de l'edifici, que també viu així perquè estan de lloguer, i van alertar al propietari, que va telefonar al 112, i la policia i la Guàrdia Civil es van personar així de seguida per a veure què ocorria. Es van personar i la Guàrdia Civil va veure que podien haver indicis sospitosos de que podien haver sigut assassinats. Tenien ferides, però la Guàrdia Civil també treballa en la hipòtesi de que pugui haver sigut una mort accidental perquè es van trobar al costat de la banyera, una banyera d'hidromassatge, un jacuzzi. Ja han agarrat mostres d'aigua d'aquest jacuzzi. La policia científica ha agarrat mostres també del jacuzzi per a veure si la mort ha sigut accidental o la mort ha sigut causada per les ferides que tenien. Els cossos s'han traslladat a l'Institut Anatòmic Forense de València i allí estan practicant-li, practicaran este matí, al llarg del matí, l'autòpsia, una autòpsia que és decisiva per a saber les causes de la mort.
5: Gràcies, Santi Hernández, des de Cullera. Tornem a parlar d'incendis. El foc de Collserola, a Barcelona, està en fase d'estabilització, Sofia, i este matí s'incorporaran els mitjans aeris.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi, que ja ha cremat 35 hectàrees. Els mitjans aeris, com dius, s'incorporen ara de matí per a controlar la

0: zona més activa i els efectius terrestres tenen l'objectiu que el foc quede controlat. A nit és quan es va estabilitzar per fi. Els bombers i els agents rurals saben on cremar el foc i per això poden avançar, consideren que no perillen i no es preveuen més desallotjaments. Recordem que s'havien confinat els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i s'havia desallotjat preventivament a 35 veïns i veïnes.
1: I al Pakistan, desperta avui amb un tràgic succés, un incendi a un hospital d'Islamabad. La capital deixa almenys 14 bebès morts.
0: El foc s'hauria originat a causa de l'explosió del compressor d'un aparell d'aire condicionat en una sala de ginecologia. Un dels bebès que es trobava a la sala s'ha salvat gràcies a l'actuació d'un metge. Les autoritats del país investiguen els fets.
1: Mentrestant, a Ceuta, guerra de versions que enfronta els ministres de Defensa i de l'Interior, mentre que Margarita Robles assegura que el CNI sí que va compartir informació. Grande Marlaska nega cap informe que anticipara l'allau d'entrades. Els ho hem contat en aquest informatiu. Una estira i arronsa de versions que explica en esta crònica Víctor Vidal.
2: El xoc de versions sobre els informes del CNI per avisar de la crisi de Ceuta ha sigut quasi simultani, però a distància. Robles, al Congrés, insistia que la intel·ligència espanyola sí que va alertar el dia d'abans.
3: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
2: Marlaska, desde la Moncloa, rebatía la versión de la ministra de Defensa.
4: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
2: Robles, al final de la intervención, ha insistido que los servicios de inteligencia tienen diversas maneras de informar.
3: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
2: El Partit Popular ha carregat contra esta guerra de versions.
5: ¿Quién miente, señora Robles? ¿El CNI? ¿El CIFAS? ¿La Policía Nacional? ¿O Marlaska?
6: Si lo ha confirmado la ministra, sinceramente creo que ha confirmado un hecho notablemente grave.
2: Y Robles també ha reconegut que el govern va arribar tard a la crisi de la ciutat fronterera.
3: Si los ciudadanos de Ceuta se sienten abandonados, angustiados, solos y tristes, es porque algo habremos hecho mal. Mis disculpas.
1: Ens ha deixat una de les llegendes de la música del segle XX i del segle XXI. Dolly Parton ha faltat als 80 anys. La reina del country en 6 dècades de carrera musical es va convertir en una de les artistes més influents del panorama musical internacional. Va debutar amb només 13 anys i va guanyar 11 premis Grammy. Convertida en icona pop mundial, deixa un enorme llegat musical i molt més enllà. Ens acomiadem, que tinguen molt bon dia.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: En 2026... La comunidad borrar nuestro pasado para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.

0: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A.Punt Ràdio.
5: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2 i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
9: Al mando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algún lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A.Punt Ràdio.
4: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
11: De tu

0: Què tal? Molt bon dia. És ja dimecres, estem a 26 d'agost, dia gran a Bunyol, en Ixato Matina, que podran veure en directe a través de la televisió de Punt. Encetem el dia amb l'incendi forestal declarat dijous passat al terme de Segorbe, amb la bona notícia de que ja està controlat després d'arrasar, això sí, 630 hectàrees. I a Ceuta, la ministra Robles assegura que el CNI va advertir de l'entrada un dia abans i el ministre Marlaska reitera que no va haver informes. La titular de Defensa demana perdó als ceutins que se senten abandonats i avisa que qualsevol agressió a les dues ciutats autònomes ho és a Espanya sencera. I avui el butlletí oficial de l'Estat ha confirmat que el comandament únic sobre Ceuta s'estendrà fins al 31 de desembre d'enguany de 2026 per considerar-se un termini raonable per a la consecució dels objectius descrits, si bé s'arreplega a més mecanismes per a la pròrroga o per a la seva finalització anticipada en funció de l'evolució dels esdeveniments. De seguida ampliem aquestes i altres notícies. Benvinguts i benvingudes al magazín matinal de Punt Ràdio, produït, com sempre, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. El control tècnic està avui també Maite Freitas.
1: Som la veu de tots. Som...
0: I comencem per l'incendi. La fase de control implica que no queda flama en la superfície i que el treball dels efectius se centrarà en refredar els punts calents que puguen quedar. Diversos mitjans terrestres havien reprès este dimarts els treballs d'extinció d'este foc que porta 6 dies actiu. La seua tasca, la dels efectius terrestres que continuen en la zona de l'incendi i unes condicions meteorològiques favorables han permès donar-lo per controlat. Això va ser ahir cap a les 7 de la vesprada després d'aconseguir els bombers aïllar les flames i detindre l'avanç. Cal recordar que un llamp va causar este incendi dijous de vesprada. Des d'aquest moment, les flames han cremat 395 hectàrees del terme de Segorbe i 235 del terme de Gàtova. Tota la superfície calcinada pertany al parc natural de la Serra Calderona. Més enllà dels danys ambientals, el foc va obligar a desallotjar Gàtova el passat dissabte. En tornar a casa, diumenge, es va decretar el confinament del veïnat, una mesura que es va alçar este dilluns quan també es va reobrir la carretera d'accés a este municipi del Camp de Túria, la CB25. I com sempre, és moment ara de conèixer la previsió de l'horatge. Antonio Sánchez, bon dia.
2: Bon dia, Lucía.
0: No ens llevem la ponentada de damunt, o sí? Crec
2: sí,
0: que no.
2: Avui sí, ah, sí que ens la llevem, vale, sí, per sort, sí. Avui tenim una situació ja un poc més de llevant i també de sud-est, però en capes altes de l'atmosfera estem veient el vent de sud-oest, que és el que està deixant-nos una línia d'inestabilitat ben marcada, molts núvols este matí i damunt el

0: ja no només el cel pràcticament tapat, sinó també algunes gotetes que han caigut.
1: Sí, a Burjassot, bueno, i a València, sí. De camí està supernúvol, no, super. No, però a tope, o sigui, negre, negre. Vamos.

0: posat. No sé si he encertat.
1: Per si de cas, sí. A més, perquè no s'embruten la
0: clar,
1: roba.
0: Clar, és
1: perquè...
0: damunt tot net i damunt, si plou fang...
1: Sí, pues... clar, si quatre gotes que cauen, que són inapreciables també per a les estacions meteorològiques, i aquests quatre són de fang...
0: Malament.
1: Malament.
0: Bueno, doncs pues molt bé, encertat.
1: Exacte.
0: Això que estava mig dormida.
1: Però ho has fet bé. I vull ser una jornada en la que els núvols es acompanyaran fins a migdia, primeres hores de la vesprada. A partir d'aquesta hora esperem que ja els núvols se'n vagin més cap al sud, que es queden al litoral sud, però en principi també veurem com a poc la vesprada serà més assolellada i també un poc més ventosa. Ja notarem l'entrada de nou del vent de llebeig, almenys esta vesprada. I sí, demà de ponent, demà torna el ponent. Ui, mínimes més altes, màximes més baixes. El termòmetre es quedarà entre 32 i 34 graus a la major part del territori, en els punts més alts i també el litoral entre 28 i 32 graus. I és una jornada ja també un poc més marcada per la humitat, es notarà ja més, un poc més de basca, i també per la pols en suspensió, que és el que fa que si cau qualsevol pluja siga de fang, perquè tenim molta pols en suspensió, i esta pols es quedarà fins a demà. Demà ja el vent de ponent l'espentarà un poquet.
0: Vale, però aquesta ponenta que ve demà és més lleu que aquestes últimes que hem tingut, o igual?
1: Molt paregua a la d'ahir.
0: Ah, vale, bueno, més lleu que
1: l'anterior. Sí. Tindrem màximes entre 35 i 37 graus, sobretot al centre i també a l'extrem sud, on més pujarà el termòmetre al Baix Segura, al Baix Vinalopó, també a la Ribera Alta, a la Costera, al Camp de Túria, al Foia de Bunyol, és a dir, a les comarques on ja va pujar també ahir. És una situació molt paregua a la d'ahir, amb màximes que, com hem comentat, sí que poden pujar un poc més. Ara per ara no hi ha cap avís activat, però això pot canviar al llarg del matí, no ho descartem.
0: Bueno, si canvia la cosa, tu ja saps que entres i ens ho comptes. Cap problema.
1: I tot això amb una situació ja sí, segur que serà més assolellada. És a dir, que els núvols aniran demà i que en principi serà una jornada més estable, també un poc més ventosa, notarem més el vent com va passar ahir. Que tenim uns dies de dilluns...
0: Estranys,
1: exacte, però damunt...
0: Bueno, portem un mes complicat,
1: Sí, però ara que s'està portant, sobretot, ja, esta setmana està marcada per la borrasca, les borrasques que estan entrant a l'oest i que estan deixant pluja...
0: Sí, perquè pel nord d'Espanya sí que tenen prou de pluja.
1: Exacte, també temperatures més baixes, sobretot a l'oest i al centre. I a nosaltres està arribant un poquet els canvis...
0: La cua.
1: Exacte, els canvis...
0: final.
1: Les cues d'estos fronts i aquestes borrasques. I es deixen dies un poc més tapats, després ponent i sol... Dia tapat avui, demà ponent i sol.
0: Mare meva.
1: Sí, bueno, molt pareguts.
0: I ja després, estem acostumats.
1: Però divendres ja sí que venen canvis més forts, perquè divendres entrarà una massa d'aire que serà més fred i això sí que farà que baixi el termòmetre, ja notarem aquesta baixada de divendres i sobretot dissabte i també diumenge. Així que, en principi, tant de nit com de vesprada, este cap de setmana sí que podrem descansar un poquet d'esta calor extrema,
0: però
1: intensa.
0: Però d'arribar a posar-se jaqueteta per la nit...
1: No. A l'interior sí,
0: mira,
1: a l'interior sí.
0: Que me'n vaig al poble i són festes.
1: Jo ja saps que som d'interior i jo sempre tiré pa casa. I a l'interior sí que farà falta una jaqueteta. A Torres, jo crec que no.
0: Jo crec que no. Quina llàstima. Que les ganes que tinc jo de treure les sudaderes. No hi ha manera, no hi ha manera.
1: El meu poble només me l'ha posat enguany en les festes un dia. La resta, una calor, que és super raro.
0: És raro, sí.
1: Jo sempre me la posava totes les nits de les festes del poble, igual no he pogut.
0: Pues bueno,
1: però mira,
0: confiem en que jo, encara que siga un dia, puga ficar-me una jaqueteta.
1: Ai,
0: ja
1: sí,
0: veurem.
1: Jo que sé, que baixi un poc més.
0: És que s'agraeix,
1: Sí, almenys sembla que divendres de nit, dissabte de matí, ahir serà aquesta nit un poc més fresqueta i pot ser que...
0: Però com allargues,
1: la sudadera.
0: Com allargues la nit... Ahir de matinada igual sí que refresca més.
1: Exacte, si quedes fins a les 3-4 de la nit sí que ho notaràs.
0: Sí, un poquet més. A les 5 o les 6 del matí ahir ja refresca, segur.
1: Sí. Ah, Lucía, i per cert, tenim divendres de matí, de bon matí, estem parlant de les 5-6 del matí, un eclipsi lunar.
0: Ah, mira.
1: Sí, molt interessant. Veurem què passa perquè
0: però
1: fa l'oratge.
0: Però això també s'ha de veure les ulleres.
1: No fa falta.
0: I... Quina llàstima, jo que les he guardat i les he reciclat per
1: però,
0: a l'any que
1: no,
0: ve.
1: No, exacte,
0: l'any que ve.
1: En aquest cas no farà falta les ulleres i veurem la lluna un poc més roja, la lluna de sang que es diu.
0: Ah, que xulo.
1: És un eclipsi parcial, no és de tot total, no taparà la Terra la lluna completament, però sí que la deixarà molt roigeta i això és una situació... molt interessant astronòmicament parlant.
0: Hombre, i visualment, molt bonic.
1: Exacte.
0: Així encara que són unes hores que moltes persones hauran de posar l'alarma.
1: Sí.
0: Perquè, clar, no estan despertes, però nosaltres sí.
1: Sí, encara no s'hem gitat.
0: Bueno, també. Això també passarà prou.
1: I com estem en vostres festes
0: també,
1: de pobles, també. Si encara no s'hem gitat, podem gaudir d'ella. I si ens alcem més prompte,
0: també.
1: Divendres de matí podrem també gaudir. Sí, és nuós.

0: Es deixen, que ara per ara sembla que el sud serà més difícil, per la resta, ahí estarem. Si tenim núvols alts, sí que podrem veure este eclipsi lunar. Demà donarem més detalls.
1: Perfecte, doncs demà ens trobem a estes hores. Gràcies, Antonio.
0: Gràcies.
1: Bon dia, adéu. Seguim amb més coses. Com dèiem a l'inici, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, han oferit este dimarts diferents versions sobre si va haver o no avisos per part del Centre Nacional d'Intel·ligència en els dies previs sobre la possibilitat d'una entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons Robles, el CNI va informar la delegació de govern a la ciutat autònoma de la convocatòria per a entrar nadant el dia 29 de juliol, un dia abans de l'assalt massiu. No obstant això, quasi el mateix temps, Marlaska ha negat que hi haguera cap informe que l'alertara d'això. Robles.
2: Que operativamente en Ceuta, nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
1: Així ho deia Margarita Robles, la ministra de Defensa, durant la seva compareixença a petició pròpia en la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats, on acudia per a informar precisament de l'actuació del seu departament davant la crisi migratòria de Ceuta. David González, bon dia.
3: Molt bon dia. No obstant això, la delegació de govern a Ceuta ha assegurat hores més tard que en cap moment van rebre cap informe que advertira del que anava a succeir el dia 30 de juliol. En un comunicat afirma que ells van traslladar les dades diàries sobre l'augment d'entrades per via marítima a la fi de juliol i assenyalen que esta informació no permetia preveure que anara a produir-se l'ocorregut, com ha assegurat Marlaska. També sostenen que no tenen competències en relació amb el CNI en tractar-se d'un organisme que disposa dels seus propis canals de comunicació i reporte aliens a esta institució.
1: I no obstant això, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha repetit que no va haver cap informe que avisara de l'entrada massiva que s'anava a produir a la fi de juliol.
4: No havia ningú informe que atisbara que el dia 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Pero yo quisiera hablar un poco del sentido común y no es poner en tela de juicio, vuelvo a decir, las dos premisas. Tenemos unos excepcionales servicios de información y estoy convencido que en este caso han actuado perfectamente.
1: I el que volem ara, davant les posicions contradictòries entre els ministres de Defensa e Interior, és analitzar precisament aquesta situació amb el politòleg Pablo Simón. Pablo, bon dia, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que tenías una mañana movida y nos has dedicado estos minutitos. ¿Qué lectura podíem fer, no, de estas versiones contradictorias sobre la actuación de la inteligencia militar española sobre el CNI?
5: Bueno, yo creo que hem de diferenciar dos planos. El primer es que, evidentment, si nosaltres teníem informació de que aquest assaltament a Ceuta s'anava a produir i no es va actuar, la negligència va ser llavors del Ministeri d'Interior, que no va desplegar suficients cops i forces de l'Estat per actuar. En cas contrari, lo que suposaria és que no teníem informació i el nostre servici d'espionatge no va funcionar correctament i llavors seria una responsabilitat de defensa. O sigui, que el primer que tenim aquí és una competència entre els dos ministeris per, bàsicament, defensar la seva posició política. I això porta també a una segona dimensió, que és que els ministres no només depenen del president del govern per el seu nomenament i cessament com és cas, sinó que també tenen interessos corporatius. És a dir, defensen els seus cossos interns dins del ministeri.
1: Clar.
5: I, evidentment, defensa vol protegir el CNI, que no té veu, perquè realment els espies no poden sortir al debat públic per dir si van donar informació o no, vol defensar i al contrari, el que vol fer el Ministeri de l'Interior és defensar la Guàrdia Civil. O sigui, que tenim aquesta tensió interna que jo crec que genera molt de soroll i una crisi important dins del gabinet.
1: Clar, i a més, arriba en un moment, podríem dir, complicat a nivell ceutí, és a dir, de tota la ciutadania i de Ceuta, en un moment que jo també pense que és complicat inclús per al president del govern, que ara sembla que sí que va a compareixer al Congrés, però bueno, aquestes posicions contradictòries no ajuden, no, en este moment.
5: No, certament, perquè donem-nos compte que finalment s'ha establert un man únic, no? I
1: clar,
5: es va fer ahir,
1: clar.
5: 26 dies després d'aquesta tragèdia. O sigui que realment el que tenim aquí són dues dimensions a la vegada. La qüestió important, que és la que hem de discutir, és com ens anem a relacionar amb Marroc, i si pot continuar exercint pressió migratòria contra nosaltres o si hem de canviar aquesta relació. I això és un debat que no només afecta aquest govern, sinó també a governs futurs. I després l'important, no? l'urgent és l'atesa als migrants que estan ara en una situació molt complicada, que no tenen sostre, que no tenen aliments, que no estan filiats. La por que té la pròpia població de Ceuta, perquè els seus espais públics han sigut invaïts, i tot això requereix de, diguéssim, una actuació amb molta més intensitat i amb molta més rapidesa de la que s'ha donat fins ara. O sigui, jo crec que ara mateix el govern té una crisi multidimensional que no sap ben bé com va a poder resoldre en el curt termini, perquè evidentment això portaria.
1: Clar. I damunt s'afegeix les declaracions del ministre marroquí d'Assumptes Religiosos evocant la lluita sagrada per a alliberar les ciutats ocupades, va dir ell, en referència a Ceuta i Melilla.
5: Clar, efectivament.
1: Contra més suc que més dolç.
5: Clar, però aquí la qüestió clau aquí és, escolti, vostè va dir fa 26 dies que va haver una agressió contra la frontera d'Espanya. Com és possible que, amb la gravetat de lo que això implica, vostè desaparegui fins un mes després?
1: I Pablo, quin seria el teu anàlisi sobre la gestió i com valora també tot el que està passant a nivell, ja no només en estos moments, sinó de cara a unes futures eleccions?
5: Bueno, jo crec que això posa en una situació molt complicada al govern, perquè com a mínim s'estan produint dues coses. La primera és que s'ha començat una crisi de seguretat amb una migratòria, i normalment això té o dona avantatge al bloc de la dreta sobre l'esquerra. Així com la dreta té molt clar el que vol afavorir una política migratòria més severa, el que prefereix madura en termes de seguretat, l'esquerra està molt més dividida. No? Si mirem les enquestes, per donar un exemple simplement, en la qüestió de la prioritat nacional té el suport del 80% de la gent de la dreta, però al voltant del 20-30% dels votants del PSOE. O sigui, això vol dir que l'esquerra està molt més dividida en això. I això porta a que, si aquest debat està a l'agenda pública, té una segona derivada, no?, per a aquest govern, que és també la capacitat que té per gestionar-lo o no. És a dir, projectar una visió d'eficàcia, de capacitat de resoldre problemes. I jo crec que el problema que té ara mateix el govern és que està fallant en els dos fronts, no? Uh-huh. És a dir, s'està parlant de coses en les que no té un electorat unificat i a la mateixa vegada està donant una sensació d'improvisació, d'anar tard, que està emprenyant a tothom. Està emprenyant a la dreta perquè no reacciona amb contundència i a l'esquerra per no tenir una actuació humanitària amb els migrants que sigui executada amb suficient velocitat.
1: De fet, diversos ministres estan cada vegada més molestos amb Margarita Robles, precisament, inclús diuen que va per lliure. Això també pot passar factura.
5: Clar, evidentment. A la gent no li agrada el soroll dins dels partits. Encara que la gent digui a les enquestes que li agrada molt el pluralisme i el debat, és mentira. Realment la gent el que vol és una veu unificada i més important en un context de crisi. O sigui, tu el que vols és una versió clara. Evidentment aquí Margarita Robles està allunyant de la versió oficial del govern, perquè hi ha una contradicció evident. O la crisi s'ha gestionat bé, almenys en els compassos inicials, i s'ha pogut anticipar perquè han sortit aquests 70.000 migrants de Ceuta, o no s'ha fet bé, que és el que ha dit la ministra Robles, i no s'ha actuat amb anticipació perquè havia informacions del CNI.
1: Per últim, creu que tot això podria provocar aquest avançament d'eleccions?
5: Aquest malestar. Perdó?
1: Si creu que tot això pot finalment desembocar en aquest avançament electoral o ja crec que això no passarà?
5: No, jo crec que no passarà per una raó molt senzilla. Si la situació és dolenta, per què convocar unes eleccions?
1: Clar.
5: És a dir, no té gaire sentit que ara...
1: És que hi ha un sector que sí que pensa, no?, que això pot passar-li factura.
5: Clar, no, sí, pot passar factura, però si tu ja saps que passarà factura i que això suposarà que tu perdis les eleccions, per què anar amb anticipació?
1: Clar, és contradictori, però clar, que ho havia llegit.
5: Clar. Per això jo penso que més aviat al contrari, no? Ara Pedro Sánchez el que vol és adreçar aquesta crisi i que canviem de tema. És a dir, que passem pàgina per parlar d'altres coses que siguin més ventalloses pel govern, encara que el curs polític que comença amb pressupostos, amb tornada de l'agenda judicial, o sigui, no serà gaire fàcil pel govern en qualsevol cas.
1: Pues Pablo Simón, politòleg, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns.
5: Moltes gràcies, un plaer.
1: Adéu, molt bon dia. Adéu. I pel que fa a les reaccions, David, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit este mateix dimecres al Congrés convocar la Comissió de Secrets Oficials, on els diputats exercixen el control parlamentari del Centre Nacional d'Intel·ligència i també de l'ús dels fons reservats, davant del desori de versions, ha dit, de la ministra.

0: ministra de Defensa, Margarita Robles, i el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en eixa crisi migratòria de Ceuta.
1: Sí, però Feijó, la contradicció en el govern fa imprescindible la convocatòria immediata de la Comissió de Secrets Oficials. La sol·liciten el passat 5 d'agost i a hores d'ara ja no admet més demora, ha escrit en un missatge en la xarxa social X.
0: I els socis d'investidura de Pedro Sánchez, com Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, Bildu i el PNB, han reclamat a Robles que aclarisca si hi havia informes del CNI alertant prèviament d'eixa arribada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol i han retret al govern, a més, que hagi gestionat tard esta crisi.
1: En concret, el representant d'Esquerra Republicana de Catalunya ha assegurat que el president del govern, que Pedro Sánchez, no ho ha fet bé, ja que al seu entendre no ha estat prou present. El Partit Popular, per la seva part, ha demanat la dimissió de la ministra Robles, Esther Muñoz.
2: ¿Puede darnos usted la versión oficial del gobierno? Bueno, mejor, ¿puede decirnos la verdad? Que es que a veces no coincide con la versión oficial del gobierno. Siguen a explicar y sin llamar al embajador de Marruecos cuando el ministro de Justicia marroquí ha dicho en dos ocasiones tras el ataque que Ceuta y Melilla son marroquís.
0: Per cert, que el govern aprova un avantprojecte de llei d'asil i un altre de reforma de la llei d'estrangeria en plena crisi a Ceuta. Les mesures es prenen per a adequar el marc jurídic espanyol, el Pacte Europeu de Migració i Asil, en vigor. Des de juny s'agilitzarà la tramitació de sol·licituds d'asil, però amb un enfocament garantista i de protecció dels drets humans. I el que comentàvem amb Pablo Simón, el ministre marroquí d'Assumptes Religiosos, ha evocat la lluita sagrada per a alliberar les ciutats ocupades a l'Atlàntic en referència a Ceuta i Melilla, en la primera aparició pública del rei Mohamed VI del Marroc després de la crisi migratòria de finals de juliol en la primera d'eixes ciutats autònomes espanyoles.
1: El monarca va reaparèixer el dilluns a motiu del Eid al-Maulid Nabawi, la festa musulmana que commemora el naixement del profeta Mahoma, un dels principals festius del calendari islàmic, en una vetllada religiosa en el Palau Real de Rabat. Ali Tufik va pronunciar un discurs on va fer al·lusió a eixes dos poblacions espanyoles quan parlava de la inclinació de la nació marroquina a Mahoma, segons l'agència de notícies oficial.
0: I més coses, ens posem ara en clau de successos i malauradament hem de parlar d'un tràgic succés a Cullera. La Guàrdia Civil investiga la mort d'un matrimoni irlandès de 50 i 45 anys a la urbanització Cap Blanc de Cullera, a la Ribera Baixa, segons han confirmat a Apunt fonts de la investigació. Els dos fills menors d'edat de la parella van trobar els cossos este dimarts a la vesprada.
1: Les informacions apunten que dos germans menors amb necessitats especials han trobat morts als seus pares en un matrimoni de nacionalitat irlandesa en la vesprada d'este dimarts en l'interior del seu domicili en l'urbanització Cap Blanc. Els cossos estaven nus i presentaven lesions que semblaven punxants, per la qual cosa la Guàrdia Civil investiga si van morir de manera accidental o van poder patir una agressió.
0: I després de trobar els cadàvers, els menors van demanar auxili a l'amo de la vivenda, ja que les víctimes estaven allotjades en els seus fills en règim de lloguer en eixa casa de la urbanització. Este home va cridar immediatament al telèfon d'emergències 112 per a informar de la macabra troballa.
1: Va ser poc després quan van arribar dos patrulles de la policia local de Cullera i una altra de la Guàrdia Civil. Quan els primers agents van entrar a casa, els cadàvers jeien en estranyes circumstàncies al costat d'una banyera d'hidromassatges. En un primer moment, un equip territorial de la policia judicial de la Guàrdia Civil va assumir les primeres investigacions. Després d'una primera inspecció, els agents no van trobar signes de violència en els cossos, però prompte van descobrir possibles indicis criminals, per la qual cosa van avisar immediatament al grup d'homicidis de la comandància de la Guàrdia Civil de València, que es va fer càrrec del cas, i al jutjat de Guàrdia de Sueca.
0: I estem arribant pràcticament quasi a les 10 del matí. És moment d'anar cap a Bunyol, que repartirà 150.000 quilos de tomàquets en l'edició 79 de la tradicional tomatina. Renfe ofereix 1.700 places addicionals en trens de Rodalia per assistir a la tomatina amb eixida des de València, des de la Font de Sant Lluís, per a poder guardar com a preferit primeres d'iniciar sessió. Anem en directe cap a Bunyol. Està allí Carme Bord, la nostra companya d'Apunt. Carme, com és l'ambient que estàs vivint tu ara en estos moments?
3: Hola, què tal? Molt bon dia, Lucía. Molt bon dia, companys i companyes. La veritat és que molt d'ambient. Ens trobem en el punt neuràlgic baix de l'Ajuntament, a la plaça del poble. És el carrer per on passaran a les 12 en punt i són 7 camions carregats amb 150.000 quilos de tomàquets que ahir vegeren com s'estava encarregant. I així l'ambient va increixent, podríem dir, perquè són 22.000 les persones que van a participar en aquesta batalla. Ens han comentat, Lucía, perquè feu una idea.
0: Sí.
3: 7.000 aproximadament van a ser de Bunyol, feu comptes. La resta venen
0: de fora,
3: de tot el món. Hi ha 45 mitjans de comunicació acreditats, també de tot el món. Comencem a veure-los ja. Això és una torre de Babel, la veritat. I sobretot molta policia, molta seguretat, 1.000 efectius que estan velant perquè tota la festa transcorrega com cada any sense cap incident. I esteu sentint també la música del fons. Estem veient, ja t'ho dic, moltíssima gent ataviada. Voleu que vos comenti?
0: Això t'anava a preguntar, com anà, sí. Si tu anaves preparada, si tu vas ahí en plàstics o no sé de quina manera sí. T'has preparat.
3: Jo, mira, jo he de dir-te que nosaltres, el meu equip, som afortunats perquè anem a estar dalt de l'Ajuntament.
0: Ah, que bé, que
3: dalt
0: bé.
3: De l'Ajuntament. Però sí que és de veres que els companys que tenim per així també repartits van ataviats, òbviament, tota la càmera, home, en els plàstics, el micròfon... Però la gent que participa és molt curiós, són les imatges que veiem tots els anys, en ulleres de bucetar, sí, en sí, barrets, sí. En botes... Perquè, clar, això, este carrer que ara està completament sec, i buit, serà rius de tomaca. I ja sabeu, les sis imatges que van a fer un any més la volta al món.
0: Correcte.
3: Perquè... Exacte, la tomatina ja sabeu que és una de les festes més internacionals i sobretot perquè hi ha moltíssims estanters així. La BBC, mira, una curiositat, sí. Va retransmetre per primera volta en guany en directe la tomatina.
0: Mare meua, si és que és tot un esdeveniment. Te pots creure que no he anat jo mai? No he anat in situ pues, mai? Però bueno, Lucía, alguna hi m'apunte.
3: Jo recomano vindre, i si és possible, a l'Ajuntament.
0: Ah, clar. Millor. Sí, bueno, sí, i recordem millor. També, Carme, que res, ens queda un minutet, que a partir de les 11:45 a punt oferirà en directe tota la tomatina. Sí. I, bueno, bé, tots pendents de la televisió, però des de casa, des del sofà, també es veu fenomenal. Sí. I no te taques.
3: Exactament. I tenim molts equips desplegats, un gran desplegament que ha fet a punt també per a fer arribar a totes les imatges a les teues cassets. 11:45.
0: Exacte, doncs pues després, si et sembla, tornem a parlar, que ja quasi estarà a punt de començar i ens tornes a dir quina és la situació i quin és l'ambient a aquesta hora, d'acord?
3: Molt bé, adeu.
0: Gràcies,
3: adeu,
0: Carme, adeu, molt bon dia. Ens queden uns segonets per arribar a les 10, com dic, a partir de les 11:45, a punt d'oferir en directe tota aquesta intensitat de la tomatina de Bunyol. Recordem que és una de les festes més populars i multitudinàries de l'estiu a la Comunitat Valenciana i, com deia també Carme Bord, una de les més internacionals. Inclús la BBC, com ens comentava ella, va a retransmetre en directe la tomatina. Ens quedem així, a partir de les 10:05 tornem amb molta més actualitat.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. Anem en directe a Cullera, a la Ribera Baixa. Allà la Guàrdia Civil investiga la mort d'un matrimoni irlandès a Cullera. Santi Hernández, han trobat els cossos dins d'un domicili?
2: Sí, ens trobem precisament davant del xalet de la urbanització Camp Blanc de Cullera, on la Guàrdia Civil i la policia local de Cullera van trobar ahir de vesprada un matrimoni de nacionalitat irlandesa de 45 i 50 anys morts. Van ser els seus dos fills menors, de 14 i 16 anys, els que van trobar els cossos dels seus pares a l'interior de la vivenda. Ens han comentat així els veïns que estaven de lloguer i van ser els xiquets els que van donar l'alarma al propietari de l'edifici. Fins així es van desplaçar inicialment agents de la policia local que van donar part a la Guàrdia Civil de Cullera i després la Guàrdia Civil de Cullera va avisar al grup d'homicidis de la Comandància de València en veure que els cossos del matrimoni tenien ferides. Però la primera hipòtesi en la qual estan treballant la Guàrdia Civil en aquests moments és que poden haver mort per consum de drogues. De totes formes, la investigació continua oberta, no es descarten totes les hipòtesis i els agents estan a l'espera de que arribi l'anàlisi forense perquè els cossos s'han traslladat este matí a l'Institut de Medicina Legal de València.
0: Gràcies, Santi. I anem amb una altra notícia. Han mort les dues dones que estaven en estat crític per la caiguda d'un mur durant les pluges a Tarragona. Elena Riego.
3: Sí, es tracta d'una jove de 18 anys i sa mare. Estaven a la seva parada del mercader d'artesania instal·lat a la localitat de Roda de Berà quan un mur els va caure al damunt a causa de les intenses pluges que van agranar la zona la vesprada ni de dissabte. Els bombers les van traslladar a l'Hospital de Tarragona on, després de dos dies, finalment han mort. L'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat dos dies de dol oficial.
0: I a Xiva, a la Folla de Bunyol, la Guàrdia Civil ha

0: He tingut un home de 62 anys que portava armes prohibides i drogues en el pàrquing d'una discoteca d'esta localitat durant les festes patronals.
1: El detingut va oposar resistència i un dels agents va haver de ser atès en un centre mèdic. Els agents van observar un home amb actitud esquiva que, en veure aproximar-se els agents, llançava una motxilla darrere d'un cotxe. En obrir la bossa van trobar 20 grams de cocaïna, 100 grams de haixís, diverses pastilles d'èxtasi, 140 euros i un bolígraf pistola que permetia detonar munició del calibre 22.
0: I el president del govern, Pedro Sánchez, ha sol·licitat compareixer davant del ple del Congrés per a informar sobre la gestió de l'executiu i les actuacions després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta el passat 30 de juliol.
1: El govern ha presentat la sol·licitud de compareixença de Sánchez el mateix dia en què el BOE ha publicat el reial decret aprovat este dimarts pel Consell de Ministres que declara la situació d'interès per a la seguretat nacional en la ciutat de Ceuta, amb un comandament únic i comitè de crisi que estarà vigent en principi fins al 31 de desembre.
0: I el dia gran de Bunyol amb la festa de la tomatina deixa un gran impacte econòmic a esta localitat, a la comarca i en general a la comunitat valenciana. L'alcaldessa de Bunyol, Virginia Sanz, ho ha explicat en una entrevista en les notícies del matí.
2: És un impacte molt important per al poble. Des de fa dies, fins allà estaran també més dies, acaben normalment fins el diumenge o per ahir, continuen fent impacte econòmic al poble, a la comarca, inclús a la província, perquè els PACs venen de València.
0: La seguretat és un dels aspectes que més es prepara i es cuida perquè la festa no tinga cap sobresalt.
2: La seguretat és el punt més important de la festa, és el que més treball ens dona des de que acaba tomatina i comença tomatina. És un llarg any de treball, no parem de preparar en juntes de seguretat local, pues tot el desplegament que tenim des de Guàrdia Civil, Policia Local, Policia Nacional, Policia Autonòmica, és el que més treball ens dona i el que més s'ha de preparar per a que siga una festa tan multitudinària que tinga tota la seguretat.
0: Anem amb la informació esportiva. Parlem del València, que va sumar la primera derrota de la temporada. Dani Hermosilla.
3: Així és, un punt de 6 possibles en els dos partits jugats en este inici de temporada. A nit contra el Betis, l'equip va millorar la imatge del partit contra el Celta, però acaba perdent en els últims minuts quan el jove Pablo García va fer el gol de la victòria en una ràpida contra. Al final, Mestalla va esclatar contra l'equip i l'afició s'expressava així.
4: No saben ni jugar.
5: És que no juguen a res, no saben què fer en la pilota.
6: No, no podem ja, no aguantem ja.
4: Corberà no té ni punyetera idea.
7: Pinta mal, ojalá m'equivoque, però pinta mal.
6: La temporada serà igual que l'any passat.
8: Això no funciona i com no se gastem diners...
7: I és una llàstima despedir-me la Xina de Mestalla l'últim any.
3: I este matí el lateral del Girona, Arnau Martínez, ha estat ja en la ciutat esportiva de Paterna en l'espera d'acabar de formalitzar el fitxatge per l'equip de Carlos Corberà. D'altra banda, en el Villarreal, el nou fitxatge de l'equip Nathan Saliba ja s'ha entrenat a les ordres d'Íñigo Pérez. Està previst que el futbolista canadenc parli en roda de premsa a les 12 del matí.
0: Això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials, en el web apuntmedia.es. A les 11 més informació els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
9: Som A Punt.
10: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
11: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
12: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer. tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
13: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
14: De tu a tu.
11: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
15: I és el que més ens agrada en este programa, precisament, anar amunt i avall i de nord a sud de la Comunitat Valenciana. Per això, el que toca ara és fer ixe viatge a les nostres comarques. En concret, volem saludar a Toni Cuquerella, que ens conta les notícies més destacades que porten avui en Comarcal CV. Bon dia, Toni.
16: Hola, molt bon dia. Comencem el repàs informatiu de Comarcal CV amb les notícies més destacades de la jornada a les nostres comarques. En primer lloc, el Ministeri de Transports ha tret a licitació per 2,3 milions d'euros la reparació de tres passos inferiors en l'autovia A35. Les obres reforçaran 6 estructures de més de 40 anys d'antiguitat en els termes de l'Alcúdia de Crespins i Cerdà per a millorar la seva seguretat vial. D'altra banda, en clau política, ens unís estreny la pressió sobre les Corts Valencianes per a reduir la barrera electoral del 5 al 3%. La formació municipalista defensa que aquesta mesura augmentarà la diversitat democràtica i permetrà una representació més justa de la realitat del territori. I acabem al Camp de Morvedre, on l'Ajuntament de Sagunt ha tret a licitació les obres del nou parc urbà inclusiu a la plaça Pare Jaime del Port, una inversió de 168.000 euros que transformarà l'espai amb equipaments adaptats, zones esportives i una temàtica marinera. Fins així la informació d'aquesta hora. Tota l'actualitat, minut a minut, a comarcalcb.com. Gràcies per acompanyar-nos i que passeu un molt bon dimecres.
11: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: I ja són les 10 i 9 minuts del matí i anem a parlar d'un tema curiós, perquè les noves ulleres intel·ligents de Meta porten unes setmanes ja a la venda, imagine que haureu vist la notícia, i les seues possibilitats suposen, a priori, grans avanços tecnològics. Permeten gravar, escoltar música, traduir converses de manera simultània o parlar, per què no, amb la IA, amb la intel·ligència artificial. I un dels malnoms que ha rebut l'invent ja ha sigut el de ulleres pervertides, David. Per què?
1: Per totes aquestes funcionalitats, perquè si són mal utilitzades...
0: Bueno, ja, però hem de pensar bé sempre, no? Bueno, jo és que sempre pense bé de tot. Ara no puc pensar bé, no?
1: En ara no, ulleres... en este tema no, perquè si parlarem de que... no s'ha registrat cap cas en el que s'ha fet un mal ús d'elles, podríem confiar en la bona fe, però és que no. ja s'han registrat casos en els que han sigut malament utilitzades o amb mala fe. Han donat molt que parlar fins i tot abans de que eixiren al mercat, perquè ja se pensava en tot això. D'una banda, per els reptes que suposava per a la privacitat i d'altra per la capacitat que tenen de passar desapercebudes per això, perquè jo te puc gravar sense que tu te n'adones de que t'estic gravant. Les meues són normals, les que jo porto.
0: Les meues també.
1: La cosa és que marques fabricants d'ulleres també les han integrat dins dels seus models. Ja trobem ulleres que poden gravar, per exemple, de marques com Ray-Ban o com Oakley, però és que ja han eixit altres diferents, com per exemple la dissenyada per l'influencer Kylie Jenner, que ja estan a la venda a Espanya per uns 420 euros.
0: Econòmics. Econòmiques.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: El cas és que des que es posaran a la venda, la por a que suposen una vulneració i sa privacitat ha sigut motiu de debats. El problema és que mentre que la persona que les porta sap el que està fent, la resta no sap necessàriament que està sent gravada. El que argumenten des de Meta és que en encendre's una xicoteta llum en el cantonet de l'ullera, una LED roja, i sonar un xicotet soroll d'obturador quan l'usuari comença a gravar, diuen que és una forma d'assegurar la intimitat de les persones gravades.
0: Anem a estar tots pendents del que tenim enfront, si se li encén una llumeneta o no.
1: Clar, i si ha començat a gravar abans de trobar...
0: És complicat.
1: Són unes explicacions, bueno, que n'hi ha a agafar en pinces. I Facebook també va llançar un manual de bones pràctiques en el que convidava a informar a la gent
0: normal
1: que sigui gravada, clar. Casos que s'han registrat, per exemple, en el Regne Unit, tribunals d'Anglaterra i de Gales han prohibit aquests dispositius després d'alguns incidents que han posat en qüestió el seu ús. Per exemple, un dels més sonats va ser fa uns mesos en el Tribunal Superior de Londres, quan una jutgessa va detectar que un demandant tardava en contestar a les seues qüestions en el jutjat.

0: amb un xicotet soroll en segon pla. Van descobrir que tenia les ulleres connectades al mòbil i en una telefonada activa amb un advocat que el dictava el que havia de dir. I altre cas cridaner ha sigut el que ha ocorregut en Suècia. Una investigació del tabloide Svenska Dagbladet va desvelar que el material captat per les ulleres es revisa en una empresa de Kènia. I els treballadors asseguraven haver vist violacions de l'intimitat, tals com persones nues, escenes sexuals o gravacions a targetes bancàries sense permís del seu propietari.
1: El que jo dic, que fa poreta. I per abordar este tema, i sobretot els riscos, no, que pot suposar per a la privacitat, comptem amb Ricard Martínez, ell és professor de Dret Constitucional de la Universitat de València. Senyor Martínez, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Quin és exactament el problema jurídic, no, que plantegen aquestes ulleres que, com estem dient, pues, pots gravar amb elles, no, i tenen davant una persona que no sap necessàriament que ho estàs fent, no?
2: Mira, hi ha un problema previ. Jo és de filosofia de companyia. Ah, jo m'invento un producte,
1: bon terme.
2: El producte és interessant, el producte em dona diners a guanyar. Si hi ha algun problema jurídic o es genera un conflicte, ja ho veurem després.
1: Clar.
2: És a dir, la menys preparada de les persones en coneixement jurídic del món sap que el dret a la pròpia imatge està protegit en Estats Units des de l'any 1900. Mm-hmm. Vull dir que a una companyia que té els diners que té no li faltaran experts jurídics que li diguen que una eina que permet captar imatges sense consentiment...
1: Deurien estar assessorats estaran.
2: És una eina que li permet a l'usuari infringir la llei.
1: Clar.
2: A partir d'aquí, els problemes jurídics que van a emerger són de tota mena. Captar imatges sense consentiment. Estar retransmitint en temps real sense consentiment. Afectar a l'honor de les persones en la difusió de les imatges que es faciliten. Tractar d'entrar a un examen en l'aparell connectat, de manera que algú te permeta copiar, te dicte des de l'altre costat, o t'edite, o la IA t'edite, perquè té reconeixement d'imatges, t'edite a partir de la visualització del text de l'imatge les respostes.
1: Que fort.
2: Podrien seguir?
1: Sí, clar, i tant. Però feta la llei, feta la trampa, Ricard.
2: Podrien seguir i no acabar. És a dir, i per tant, què fa esta companyia? Diu, no. Té una llumeta que s'encén, i jo l'únic que faig és que poso un producte en el mercat. És responsabilitat de l'usuari complir la llei. Jo, que el meu producte funcione, ja ho tenim bé.
1: Sí, clar.
2: Aquest és el plantejament.
1: Clar, clar.
0: Però, professor, les responsabilitats, aleshores, de l'empresa que llança aquest producte són nules? O sigui, no pot recaure cap responsabilitat en ells.
2: Mira,
0: que
2: no,
0: apel·len
2: no,
0: al comportament
2: no
0: de l'usuari?
2: Al contrari, jo crec que ha arribat el moment de que les autoritats competents, i estem parlant de les autoritats de protecció de dades, estem parlant de les autoritats competents en matèria de serveis digitals, perquè hi ha un reglament que regula la prestació de serveis digitals, els propis jutges s'empoderen i entenguen que, clar, que cal fer investigacions d'ofici. No, quan qualsevol companyia llança un producte que intencionalment o per error pot vulnerar els drets de les persones, generant conflictivitat en el mercat, evidentment hauria d'haver investigacions d'ofici i hauria d'haver una responsabilitat de la companyia, perquè la companyia que dissenya una eina que pot impactar en els drets dels altres i que va administrar un tercer, l'hauria de fer de manera funcional a les condicions d'ús del lloc en el que es gasten. I, per tant, jo crec que aquesta dinàmica prova-error i aquesta dir, la culpa la té l'usuari, hauria d'acabar-se n'hi ha.
1: Home, és que em sembla, llevar-se el bultó de damunt, llevar-se el problema, però és que damunt, com ha comentat David abans, empreses molt conegudes que ja estan comercialitzant-les, que damunt no són unes ulleres que tu digues saps que les porta, perquè passen més desapercebudes, no?, per ser un disseny més lleuger i més modern. No, tu no pots estar pendent de la persona que tens davant, ho comentava jo a David, de si li encén una llumeneta roja o no. La majoria dels casos, si passa que t'estan gravant, no t'enteraràs.
2: Sí, de fet, li podem pegar moltes voltes, perquè estem conversant tres que veig, pel que he escoltat, els tres porten ulleres.
1: Sí.
2: Si aquestes ulleres reprodueixen àudio que tu pots escoltar en el sistema que tenen, o vídeo, aquestes ulleres són compatibles en la conducció d'un vehicle?
1: Home, no deuria, perquè seria perillós.
2: Si les portem per una raó de graduació

0: de vista hi ha un problema i, per exemple, una autoritat ens fa que ens retirem les ulleres, podrien continuar caminant pel carrer?
1: És que és tot contradictori, a mi em sembla una botxeria, sincerament.
0: Vull dir, tu com pots llançar un producte al mercat sense haver avaluat aquestes coses? El per què les adopten les companyies està molt clar. Mireu, vivim en una societat en la que, d'una banda, la intermediació de la videocàmera del mòbil, tots sabem ja que s'ha convertit en la regla. Jo, quan passejo per València, imagino que vosaltres vos faci el mateix, jo no sé si veig turistes visitant la ciutat de València o mòbils de turistes visitant la ciutat de València perquè després els turistes vegin el que van veure quan van estar en València.
1: Tal qual. És un allargament de la mà, el mòbil.
2: Ja. O pitjor, que els seguidors de xarxes dels turistes vegin, perquè al final, al millor, ni reparen. És que... Sí, sí.
0: Clar, en eixa nivell cultural, diguem-ne que hi ha una sòlida base per a que un producte com aquest
1: triomfe,
0: que és còmode, i que, a més, li atribueix a l'usuari doncs el mateix que un iPhone, diguem-ne un perfil d'usuari avançat, un efecte, entre cometes, no sé si moda o autoritatiu, evidentment això té un mercat. I, per tant, és lògic que les companyies...
1: Tinguin interès, clar.
0: Clar.
2: Però, professor, anem un pas més enllà. Si, per exemple, parlem de que en una utopia els usuaris feren un ús responsable d'aquestes ulleres, no solament es quedem en que les imatges s'enregistren en l'aparell, sinó que poden, per exemple, ser utilitzades per sistemes d'intel·ligència artificial generativa que, en un moment donat, poden alimentar tot aquest procés de desenvolupament de l'IA. Què implica això?
0: Mira, anem a fer una hipòtesi molt bàsica per veure l'impacte que té això. Tu imagina't que eixes i ulleres, no ho tindran actiu, però tard o d'hora se li acudirà a algú, tingueren la capacitat d'identificar a les persones. Al teu grup d'amics, a les xarxes, a tots els llocs. Voldria dir que, encara que sembli contradictori a la nostra audiència, hi ha un limitat espai de vida privada en l'esfera pública. Vull dir, tu, quan vas pel carrer, no esperes que la gent vagi reconeguent-te i mirant-te i fiscalitzant tot el que fas.
1: Per sort, bueno,
0: això s'acaba. Això s'acaba, perquè si directa o indirectament qualsevol imatge captada permet saber qui està en cada lloc, en cada moment, diguem-ne que la teva vida passa a ser una vida retransmitida, inclús encara que no vulguis, perquè tu estàs passant per davant d'unes ulleres i no coneixes aquesta persona de res. I això seria el menor dels impactes. A partir d'aquí, el que hem de reflexionar tots és que estem captant informació personal. Amb la informació personal, tu pots fer tot allò que la tecnologia el permeta. Per exemple, pots establir el perfil de gustos d'una persona, el seu perfil de consumidor, fins i tot el seu perfil ideològic.
1: O sigui,
0: per tant,
1: massa informació.
0: Tot això és el que està en joc.
1: Clar, però bueno,
0: segurament sí.
1: Jo deia que deia a l'inici i me reitere en tot el que ens estàs contant, no? Que fa por, però les decisions que s'estan prenent, per exemple, en Regne Unit de prohibir aquests dispositius en casos puntuals, podrien ser un precedent per a altres països de la Unió Europea? O deurien ser-ho?
0: Podrien i haurien de ser un precedent. És a dir, anem a veure, fa molts anys, que per cert a Espanya tampoc va passar res, va haver una intervenció molt contundent del govern alemany respecte d'una nina que funcionava en una intel·ligència artificial molt rudimentària i interactuava en els xiquets i les xiquetes. L'autoritat va veure que n'hi havia un risc per als menors i va intervindre prohibint la comercialització del producte. Bueno, jo no dic si s'ha de prohibir o no, això no és la meva competència. Però en el moment en el que tu detectes la presència d'un producte que pot generar conflicte i algun tipus de risc en el mercat, per totes les raons que he dit, privacitat, gestió de la informació, conflictes entre les persones, fins i tot, com he dit, no sabem si afecta o no afecta la conducció. Evidentment, si tot això està aquí, dic jo que les autoritats de consum i les autoritats de competents haurien de veure si escau adoptar alguna mesura preventiva. Ni més ni menys, per una raó òbvia. No podem esperar a que se presenten una, dos o tres o 10 denúncies o que hi hagi un conflicte greu.
1: Què podria passar? Per què no?
0: Bueno, tots sabem lo fàcil que és exaltar-se de nit, de festa, en la ciutat de València quan creus que algú t'està agredint. I quin lloc millor per utilitzar aquestes ulleres que una platja o una discoteca? Què passa si algú se sent agredit i pensa que la millor manera de resoldre el conflicte és directe i contundent?
2: Clar, però Ricard, a mi se me'n ve al cap també, si este producte ja s'està comercialitzant i ja està tenint una clara expansió, si n'hi ha gent que les està adquirint, en quin moment pots posar coto, diguem, a eixa difusió d'este aparell?
0: Bueno, això no és, entre cometes, cap problema. Si recordeu, altres... aquí sempre se juga amb la idea de que puguen haver algun tipus de forat, algun tipus de cosa no regulada per dir, ah, ho sent, jo no sabia que això podia estar prohibit o que podia generar un risc. Que pena, cuánto lo siento. Però ja n'hi ha 2 milions d'usuaris. El problema està en que tu has d'intervindre abans. I ja tenim experiències. Quants vehicles s'han retirat del mercat fins a canviar una peça perquè posen en risc el conductor? Quants productes s'han retirat de les estanteries quan podien causar una malaltia o algun problema al consumidor? Estem exactament en la mateixa situació.
1: Sí, però estem parlant de Meta, eh? I no, ja ve, ahí se'ns
2: escapa. I estem parlant d'un producte que la gent pot guardar en sa casa i utilitzar-lo, eixir al carrer i posar-ho en marxa.
1: O sigui, per sort, el preu no és econòmic, que ahí igual...
0: Evidentment, però penseu que si mireu el debat dels últims mesos i de l'últim any, si més no, des de que es va prendre possessió el president Trump, hi ha una pressió constant políticament des dels Estats Units per la desregulació. I n'hi ha un missatge clar, aparentment des de la Unió Europea, en el sentit de dir que cap companyia, per gran que siga, pot determinar les regles de mercat de la Unió Europea i el nostre sistema de garantia dels drets fonamentals. Que hi ha coses que no estan en venda, que les persones no estan en venda i que els riscos no estan en venda. Si tu, des del punt de vista administratiu, no actues d'acord amb aquestes regles, que com a Comissió Europea i fins i tot com a govern d'Espanya estàs dient clar, negre sobre blanc i en veu alta, el problema no és de la companyia, el problema és de responsabilitat política d'aquells que ho han de fer.
2: Resulta molt cridaner i sobretot ens posa en una situació que ens fa dubtar, sobretot, perquè a més...
1: Ara anirem pel carrer mirant a tot el món que porta ulleres.
2: Clar, a mi l'imatge que se'm ve al cap és la de la pel·lícula de ciència-ficció, d'aquella càmera que apareix el roglet damunt de la cara d'algú, el nom, les dades...
1: Ah, sí,
2: clar,
1: sí, sí.
2: És això el que se'm ve al cap.
1: Sembla peliculero, però...
0: Això seria una hipòtesi d'infracció clara, però mira, hi ha una cosa que és l'efecte dissuasori o l'efecte invasiu. I per a la gent d'una determinada edat, com la meua, pot resultar, podem tindre una percepció d'invasivitat amb la idea de que algú ens està mirant i ens està enregistrant. A lo millor, per a altres segments d'edat, justet en els que vol créixer Meta, aquesta concepció de la privacitat s'ha perdut.
1: No la tenen, que això, clar.
0: Però posem-nos una situació prou evident. Tu estàs a la platja amb els teus fills i filles adolescents. I apareix per allí un senyor en unes ulleres, en la llumeneta encesa, que va enregistrant tot allò que veu. Tu te sentiries còmode?
1: Home, no. Però és que si és el problema. En aquests casos, Ricard, què se pot fer? És a dir, tu no li pots anar i dir-li al senyor perdone, se pot llevar les ulleres? És que, clar, no pots.
0: Pues això és el que jo prevec, que és que això genera conflictes. Genera molts problemes. I mira, en últim extrem, l'únic que pots fer, evidentment, és despenjar un telèfon i cridar a l'autoritat policial competent. Sigui la policia local, sigui la Guàrdia Civil, sigui la policia nacional.
2: Sense tindre cap certesa de que efectivament estan gravant.
1: És que, clar, tot surrealista.
0: Clar, així hi ha una persona en unes ulleres que està gravant a tot el personal quan no pot, no deu, invadint i afectant els nostres drets. Li ho denuncia perquè vinga ja al seu acte.
1: Sí, que pot crear conflictes, i molts, lògicament. Però, bueno.
0: Però clar, t'ho imagina't a l'altre costat, el que va pensar el senyor en l'oficina, quartell o comissaria, quan tinga que canviar a una unitat perquè n'hi ha un tonto fent fotos en una platja...
1: No, perquè n'hi ha una persona que diu que uno està gravant amb unes ulleres. És que,
0: exacte.
1: Clar, és
2: una que... O que les actuacions de la policia quedarien solament per això, perquè les
1: no
2: trucades per aquest tema serien massives.
0: I atenció, he posat la imatge de la platja intencionalment. Per què? Perquè a la platja hi ha gent que està fent topless.
1: Per supost, clar. Cada vegada menys.
2: Sí,

0: però sí. Bueno, per
1: a
0: cert...
1: A la platja hi ha gent que en un context en el que cert aspecte no és íntim en el sentit que és una praxi col·lectiva, en aquest context això té sentit, en quant algú capta intencionalment imatges per a difondre-les, adquireix un altre sentit que frega fins i tot el delicte.
0: Pues mira, Ricard, arran del que dius, precisament ahir vaig llegir jo un article que deia que cada vegada hi ha menys persones que fan tobles en la platja precisament pel por a ser gravat, a les xarxes socials, a que puguen pujar imatges teues sense el teu consentiment. És a dir, que
2: hem
0: cada vegada això també... Sí, sí, hem arribat a aquest punt, que ja és greu.
1: Fixeu-vos, el negoci d'uns i la llibertat malentesa d'altres ens treu, ens surt a la llibertat a tots els demés.
0: Sí, totalment.
2: Totalment, és que és així.
0: No? En fi, no tenim més temps per a xerrar, Ricard, perquè tenim més continguts pendents, però ens ha quedat una cosa que també volíem parlar amb tu, que ho farem en un altre moment, que si és Juí de Meta, que està ja en marxa, i si et sembla, pues, altre dia d'esta setmana o la setmana que ve, reprenem la conversa i parlem precisament d'aixa qüestió, d'acord?
1: A la vostra disposició, perquè a més és un tema en el que aquí, de manera objectiva, està en risc tota la nostra infantesa.
0: Clar que sí. Pues Ricard Martínez, professor de Dret Constitucional de la Universitat de València. Moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns. Una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, molt bon dia. Són les 10:28. Fem una xicoteta pausa i seguim amb més notícies i amb més actualitat.
3: Som a punt.
4: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
5: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a Punt.
6: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
5: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
10: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
8: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
9: En A Punt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
11: De tu a tu.
8: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Dèiem a l'inici del programa que la bona notícia era que l'incendi de Gàtova i Segorbe estava ja controlat. Ens alegrem moltíssim. Ha cremat 360 hectàrees, però després d'un gran incendi, el perill no s'acaba quan s'apaguen aquestes flames. Fins al 20 d'agost, els incendis forestals havien calcinat a Espanya més de 200.000 hectàrees, que es diu prompte. Això suposa una superfície devastada que, amb l'arribada de les pluges intenses, es pot convertir en una nova emergència. Les cendres, els sediments, els metalls i altres contaminants poden ser arrossegats cap a rius, a embassaments i aqüífers, no? En això, el que suposa és posar en risc precisament el sòl, la biodiversitat, o, per què no, l'abastament d'aigua. Els experts alerten que les primeres setmanes són decisives per previndre este anomenat chapapote de Montes i volem saber què passa a les muntanyes després del foc, quines mesures urgents poden frenar l'erosió i com protegir l'aigua i els ecosistemes abans de les primeres pluges. Per això hem comptat avui amb Paco Castañares, que és expert forestal i que coneix de prop aquests efectes que deixen els incendis sobre el nostre territori. Senyor

0: que en los casos en los que se hayan extinguido los incendios ya lo es, y en los casos en los que no lo sean, pues lo va a hacer pronto y hay que hacerlo a continuación. ¿Habremos evitado algo? Por supuesto que evitaremos mucho, porque ya le he dicho antes que este fenómeno de erosión, de arrastres de ceniza y de tierra y de lodos y de restos vegetales quemados se va a producir durante los 2 años siguientes al menos, ¿no? Por tanto, todo lo que evitemos, bienvenido será. Habrá cosas que ya no podamos evitar, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Gatoa, o lo que pueda haber ocurrido también en Pino Franqueado, en Asturias y en algunas otras zonas, Galicia, etcétera, que se han producido ya lluvias torrenciales en estos últimos días y se van a producir en los siguientes, pues obviamente ahí ya va a haber un daño que no vamos a poder evitar, pero hay mucho daño por llegar todavía que sí podremos evitar, y en eso es lo que hay que trabajar.
1: Claro que sí. Pues Paco Castañares, experto forestal, muchísimas gracias por atendernos.
0: Un placer, como siempre, muchas gracias a vosotros.
1: Hasta luego, buenos días.
0: Buenos días.
2: Apun Radio.
1: I ja sé que molts pares, quan diga això, estaran ja nerviosets, perquè falten 2 setmanes per a començar el curs escolar 2026-2027. Serà el pròxim dia 9 de setembre a la Comunitat Valenciana per a infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional. I això marca, com no, la tornada a la rutina familiar. Però després de les vacances, els hàbits canviats poden afectar a la salut, sobretot dels menors. També, dic jo, dels pares i les mares, també pot arribar a afectar, però això és un altre tema. Hem volgut donar consells per a fer esta tornada més fàcil i saludable per a tots. Parlem per a que ens ajudi a organitzar millor les rutines familiars i que vagin fent-se pas a pas, no?, als nous horaris. No sé si haureu escoltat, però més d'un pare i una mare han dit no, és que estan a silvestrats en estiu, no han fet cas a res, han fet el que els ha donat la gana o el que també els pares els han permès, però és cert que en vacances, bueno, intentes deixar-te més dur, fluir una miqueta i no ser tan estricte, però a vegades això ens pot passar factura. Parlem amb Mònica Ribes, ella és coordinadora d'infermeria del Servei d'Urgències de l'Hospital Vitas València Túria. Molt bon dia, doctora.
3: Hola, molt bon dia.
1: Bueno, per què la tornada a l'escola pot resultar especialment difícil per als xiquets després de les vacances? No només per als xiquets, també per als adults, però sobretot quins efectes, no?, tenen aquests canvis d'horari sobre el seu organisme i els primers dies jo crec que hem d'avisar ja que seran complicats.
3: Pues mira, bueno, abans que tot jo soc infermera, treballo amb la nostra pediatra i hem treballat molt conjuntament el fer un poc de cultura, no?, de la rutina d'hivern, perquè és molt important, perquè passem de tindre un dia prolongat, no?, de moltes hores de sol, entonces, claro, tornar a poc, a de repente, molt gitem quan encara és de dia, tornem a tindre els horaris de matinar...
1: Això és un trauma que tenen molts xiquets, a dormir, exacte, però si és de dia, vull dir, és que què m'estàs contant, no? No és hora de dormir.
3: Claro. Exacte, és molt complicat, i a més és que això també trastorna els pares, perquè pretenem, cert, jo com a mare pretenem que avui mos hem llitat a les 10 de la nit i que demà, de forma voluntària i totalment natural, a les 8 i mitja de la vespre estem fent ja la rutina de dormir per a les 9 estar al llit. I clar, això pues, és una explosió
1: és molt
3: per a tots.
1: Jo també, dono fe, com a mare també. O sigui, és molt complicat.
3: Exacte.
1: Però quins són els 3 errors més habituals que cometen les famílies durant les setmanes prèvies a l'inici del curs? Jo conec inclús famílies que, si per exemple acaben les vacances el 31 d'agost, la setmana última del mes d'agost ja comencen a canviar una miqueta els hàbits dels xiquets per a que vagin agafant el nou ritme. No és el meu cas, jo no ho he fet mai, però no sé si seria correcte fer-ho o no.
3: A veure, l'evidència, l'Associació de Pediatria, l'Aliança por el Sueño, ho té molt estudiat i investigat, i és que és totalment recomanable començar en les rutines a poc, jo no recorde en la meva infància lo millor mantindre aquestes rutines perquè no tampoc m'eixia tant, no, en l'estiu. Ara sí que és veritat que sociabilitzem més, viatgem, les vacances i estem molt més al carrer. Entonces, és recomanable perquè és la estimulació cerebral, el cervell, sí, de l'infant necessita un temps de descans.

0: I per a mi el descans és la base, per a mi i per a la ciència, és la base del desenvolupament correcte diurn. Si no descansem com nosaltres, quan no dormim per la nit, el dia següent estem cansats, no responem igual davant d'un canvi, un enfado, una brega al col·legi, entonces, gitar-nos pronte. Tenim que llevar-nos les pantalles. Les pantalles, per a xiquets menors de 6 anys, no haurien de consumir pantalles unes 2 hores abans de dormir, perquè el cervell necessita aquest estímul visual, el soroll, el fer l'escroll que diguem ara, no? En les redes socials. Això és terrible per al nostre cervell, perquè busquem immediatesa. Entonces no podem donar un estímul de dopamina a full.
1: Mònica, se te talla una miqueta. Dormir. Intenta no menjar-te molt d'on estigues, perquè t'escoltem aixina com a boig de sobte.
0: Ah, val, perdoneu.
1: No, no, és habitual.
0: Les pantalles, fora, una hora abans de descansar, fora. Perquè genera un estímul de dopamina molt gran al cervell i pretenem que 10 minuts després el xiquet estigui quietet al llit, que no parli, que no cante, que no vote. Entonces no és congruent el que volem. Entonces nosaltres, com a pares, comencem a ficar-nos més nerviosos, comencem a no tolerar aquesta obediència, no? Uh-huh. Entonces mantenem en un bucle que no toca. Ja el xiquet ja no dorm igual, ja es dorm enfadat, la forma de descansar ja no és la mateixa. Entonces és un bucle. Entonces superimportant dormir, fora pantalles, la correcta alimentació i l'esport, i sobretot a l'aire lliure quan són xiquets, les jornades de parque, superimportants.
1: Uh-huh. O sigui, necessàries.
0: Necessari, sí.
1: Però quan parlem d'això també podem incloure, les extraescolars.
0: Les extraescolars...
1: Que siguen a l'aire lliure, que siguen esportives, clar, en aquest cas.
0: Exacte. Per què? Perquè el servei d'un xiquet necessita uns 60 minuts al dia d'esplai, ¿vale? Ja sigui en un esport col·lectiu. Uh-huh. A vegades es recomana més l'esport col·lectiu per tota la sociabilització que porta, però l'individual també, i el jugar a l'aire lliure, el parc, el caminar, una bicicleta. Uh-huh. Totalment recomanable, perquè necessitem esplaiar la ment.
1: I perquè, a més, es passen moltes hores a l'escola. És que realment un xiquet entra a les 9 del matí i és a les 5 de la vesprada, la majoria. És que són moltíssimes hores que sí, que tenen gimnàstica al col·le, però és molt lleu i estan molt de temps dins de la classe assentats a la taula.
0: Correcte, estan sotmesos durant moltes hores a una pauta de comportament. No una lliure, a la millor, exploració, una lliure interrelació. Això és superimportant per al desenvolupament cognitiu dels xiquets.
1: Clar. I, bueno, quina seria, o com podem ajudar en este cas als pares i les mares que estiguen escoltant-nos, que precisament acaben, no, com jo deia abans, les vacances ara ja a finals d'agost i l'1 de setembre tornen al seu domicili, si estan en una segona residència, per exemple, no? Tornen a casa i han de tornar a començar no de zero, però sí que costa una miqueta començar aquesta rutina i mentalitzar els xiquets de que queden una setmaneta i un poc més per anar al col·le i que s'han de mentalitzar que canvia l'horari, han de matinar, han de fer tot el que no han fet al llarg de tot l'estiu. És bo també anar preparant-los de manera dialogada, no?, del que s'espera, no que no s'ho troben de colp.
0: Clar, ara l'ideal és que estem ja a una setmana, dues setmanes, depèn del centre, no?, perquè ara com estem en totes les setmanes d'introducció o des dels xicotets, ja és recomanable que durant aquesta setmana anem, per exemple, canviant hàbits. Si normalment sopem amb la tele, retirem la tele i sopem en família i anem parlant. Ai, doncs la setmana que ve tornarem al col·le, tornarem a veure els amics i ja retirem la tele i ja anem introduint en el que vindrà el canvi. Anem motivant, no? Contant lo xulo, lo bo del tornar. Però sobretot per llevar l'estímul de la tele. Uh-huh. Intentar, en lloc de sopar a les 10 de la nit, començar a sopar a les 9 i mitja. I anar adelantant
1: poc a poc,
0: 15
1: no
0: minuts, 30 minuts, aixòs hàbits. Això no vol dir que avui mos llitem, si normalment mos llitem a les 10 i mitja de la nit, avui mos llitem a les 10, demà a les 10 menys quart, no, anem a fer-ho de forma un poc intercalada. Doncs pues mira, avui sopem abans sense tele, però mos llitem a l'hora de sempre. D'ací, i intentem mantenir l'hàbit d'evitar la televisió. una vegada ja ho introduïm, mira, ho anem a veure només fins a les 7 de la de televisió. A partir de les 7 de la vespre, sopem en família, llegim un conte i a dormir, i anar avançant aquest temps. Uh-huh. En 3-4 dies, anar introduint 15 minuts previs a l'hora habitual de dormir, i així nascent un poc progressiu. Perfecte. La dieta també és molt important. Uh-huh. En aquest cas, pues, evitar estímuls dolços, processats, de cara a la vespre a la nit, per com influeix, no?, en la nostra activitat.
1: Si el cortisol cerebral te pega una pujada considerable, si ho feu. Sí, si ho fem.
0: Exacte. Tenim que tenir en compte que els xiquets entre 3 i 5 anys necessiten unes 10-12 hores de dormir.
1: De son. Uh-huh.
0: Entonces, claro, tenim que fer un càlcul, perquè si el xiquet també és veritat que està acostumbrat a alçar-se de bon matí, o sigui, alçar-se a les 12 i de repent l'alcem a les 8 del matí, el fem pols. N'hi ha que intentar ja anar alçant-lo abans.
1: Sí, ja ens costa als adults, Mònica, imagina't als menuts, no? Ens costa el doble, pobres.
0: O per lo menos, si sabem que anem a despertar-lo abans, sí que intentar fer una rutina de gitar-lo abans, per a que tingui aquestes hores de son recomanables, uh-huh, per a estar uno despert, actiu, relaxat, no afegir a aquest primer dia de col·le aquest sobreestímul de tornem a veure els amics, perquè no tot el món té una bona tornada al col·le, no tot el món li agrada, ni és a gust, ni entonces intentar que per lo menos el descans previ, nocturn, siga bo.
1: Pues crec que ha quedat tot clar. Tots aquests consells jo ja els tinc apuntats així a la llibreta. Intentaré posar-los en pràctica de la millor manera possible. Mònica Ribes, coordinadora d'Infermeria del Servei d'Urgències de l'Hospital Vitas València Túria. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adeu, molt bon dia. Continuem el programa. Ara és moment de tornar a desplaçar-se cap a Bunyol, on d'ací no res, cada vegada queda menys. Començarà ixa tomatina de Bunyol, la festa més internacional també de la Comunitat Valenciana. I allí està Carme Bord. Carme, ara hem parlat fa una estoneta, ja són quasi les 11 del matí. Vamos, tu des de l'Ajuntament tindràs un lloc privilegiat per veure com està l'ambient, no?
2: Efectivament. Ara nosaltres ja estem a resguard, podríem dir, estem aquí damunt de l'Ajuntament, no, estem ja al carrer.
1: Se t'escolta malament, jo crec que és pel soroll de fons que n'hi ha.
2: M'escolteu ara? És que hi ha molt de soroll.
1: S'escolta, ara millor.
2: Ara millor, sí. Me vaig a intentar apartar, però és que hi ha molt de soroll, efectivament. El que deia és que no és el carrer, no és el carrer, perquè s'està celebrant el tradicional Palo Sabó, que és este pal que dalt té el pernil i els joves intenten agarrar-lo, és part de la festa també de la tomatina, i per a calfar l'ambient, podríem dir. Però està el carrer absolutament ple. Així la veritat és que fa veredat la imatge que tenim. I vos podem comentar que així a l'Ajuntament estem, diguem, en el primer pis, que és un poc que ens han cuidat.
1: Ai, Carme, no t'escoltem bé, que llàstima. No,
2: no, sí, llàstima.
1: T'escoltem a trompicons.
2: Jo vaig a intentar, hola, que m'escoltem.
1: Sí, a veure, és que el problema és que no s'escolta fluid, però per la situació i perquè hi ha molt de soroll de fons, no? Però anem a intentar una última vegada i si no podem, ho reprenem més tard, val? Te sembla bé?
2: Vale, perfecte, molt bé. A veure, ara se m'escolta, m'he canviat un poc d'ubicació.
1: Ara sembla que millor. Vinga, a la tercera.
2: Passa que ja moltíssima temps. Us contava que estem en l'Ajuntament en el primer pis, és un poc on estan els convidats, tots els membres de l'Ajuntament, i en el segon pis estem els periodistes acreditats. Recordem que hi ha 45 mitjans acreditats de tot el món.
1: Quina barbaritat.
2: Sí, una barbaritat. 22.000 persones són les que participaran en aquesta batalla que és la tomatina, que sembla és tot un costre, la veritat és que té moltíssima organització al darrere. I hi ha 1.000 persones, exactament, recordem, i que estan fent un grandíssim treball, de Protecció Civil, la Policia Nacional, i sobretot de voluntaris també, perquè tot transcorrega amb normalitat i siga, i que ha de ser una festa que tot el món disfrute i puguem brindar aquestes imatges a tot el món.
1: I que ja tenen molta experiència en preparar la tomatina, ja són moltes edicions, i que ens comentava ahir precisament l'alcaldessa, que parlàvem amb ella en directe, pues que enguany també les mesures de seguretat i tot el tema de l'aigua per a que la gent estiga ben hidratada i ben refrescada després de les altes temperatures que tenim a la comunitat, que és essencial, i deia que bueno, les tomates són protagonistes de la festa per suposat, però l'aigua és la segona protagonista.
2: Correcte, això és. Les tomates, recordem, ja s'han preparat des d'ahir els camions, 7 camions amb 150.000 quilos de tomates que han vingut des d'Extremadura, planetes, ahir les
1: sí,
2: podem
1: sí,
2: tocar,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí, ho vas veure a la tele.
2: Sí, ja estan en planetes i bé. Però efectivament, a banda de la tomaca, l'aigua...

0: protagonista, i quan acaba la guerra, òbviament, tot el món passa per les mànegues i per l'aigua per a llevar-se tota la tomata. I després, en qüestió de minuts, com si no haguera passat res. La veritat és que està tot molt ben organitzat. La premsa també tenim aquí l'aigua i tot, perquè recordem que estem treballant també i ens cuiden molt, hem de dir. I a més, enguany estrenem un pla d'accessibilitat, perquè sí, una festa també accessible a tot el món, que siga mobilitat reduïda o algun problema, també pugui disfrutar de la festa.
1: Pues Carme, després tornem a xerrar, a veure si... Sí, a veure si un poc més tard, ja quan ja estic a punt de començar la festa i de començar la tomatina, tornem a raonar i ja ens contes quina és la situació que es viu allí. Bueno, com tu estàs en un lloc privilegiat, tens la sort de poder estar ahí. Això també porta una segona cosa, i és que te costarà més eixir de Bunyol després.
0: Bueno, ja no te ni t'escolte, perdoneu.
1: Res, tranquil·la. Després tornem a parlar. Adéu, gràcies, Carme. Adéu. És que és impossible, aquesta connexió. Hem pogut parlar amb Carme Bor, però se complicava la cosa arran de tot el que estan vivint allí, i és que, clar, comença a les 11:45 la retransmissió d'ací de punt de la tomatina, a les 12 en punt comencen els llançaments de les tomaques al municipi, i ara mateixa completament la gent està arribant i agafant posició per a disfrutar d'eixa tomatina. Arribem quasi a les 11 del matí, a partir d'eixa hora, ara el butlletí refrescant tota l'actualitat, i després, ací amunt i avall, és temps de tertúlia. Analitzarem tot el que està passant a la comunitat, a Espanya i a la resta també fora de les nostres fronteres, en aquest anàlisi que fem de 11 a 12. Recorden, tornem d'ací no res a les 10, a les 11 i 5 del matí.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. La nova concentració amb el lema Mazón a presó per la gestió de l'expresident de la Generalitat en la dana del 29 d'octubre del 2024 està prevista per al dissabte 29 d'agost a la plaça de la Mare de Déu a València. Elena Riego.
2: Demostrar que la memòria no agafa vacances i tornar a reclamar la supressió de l'aforament del que va ser cap del Consell és l'objectiu de la mobilització. Més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals, amb les associacions de víctimes, els comitès locals d'emergència i reconstrucció i l'acord social valencià, convoquen la concentració quan fa 22 mesos de la dana que va deixar 231 víctimes mortals a la província de València.
0: I parlem ara d'habitatge. El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges ha pujat més d'un 17% a la Comunitat Valenciana al juny respecte al mateix mes del 2025. Ha sigut la quarta autonomia amb el nombre més alt d'hipoteques, vora 5.700. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
2: En tot Espanya ha pujat vora un 11% al juny respecte al mateix mes de l'any passat, amb vora 46.000 préstecs. La xifra més alta en un mes de juny des de 2010. A més, l'avanç interanual de juny, la firma d'hipoteques sobre habitatges reprèn els ascensos a Espanya. Després, al maig, experimentarà un retrocés d'una dècima, trencant una ratxa de quasi dos anys de pujades.
0: I a Gandia, la Policia Nacional ha detingut tres joves per la violació d'una menor.
2: Sí, un d'ells hauria violat en l'habitació d'un domicili mentre els altres sentien els crits des del menjador i no feien res per evitar-ho. Tots tres tenen 20 anys. A la vivenda també es trobaven dos amigues de la víctima, una d'elles major d'edat, que va relatar els fets a la policia. Gràcies a la descripció que va donar en arribar a l'hospital, els agents van acudir immediatament al domicili i van detindre els joves. Tots tres han passat ja a disposició judicial. Un d'ells s'enfronta a un delicte d'agressió sexual i els altres dos a un delicte de domicili de socors. És una informació que publica el diari Levante.
0: I anem a Bunyol, a la 79a edició de la Tomatina. Avui és el dia gran. Ara veurem quin és l'ambient quan falta una hora per a que comence la batalla de tomàquets. Amparo Martín, quin és l'ambient a hores d'ara?
3: Bé, nosaltres estem en un lloc privilegiat, Inma, i és dalt d'un balcó en el mateix carrer Cid, que és el carrer per on passa tota la Tomatina. Estem a uns 300 metres de l'Ajuntament, exactament entre el punt número 1 i el punt número 2 de descàrrega dels camions. I així ja és tot un ambient, perquè acaba fa uns moments el pal i sabó, ja han agafat aquest pernil que estava dalt d'aquest pal, i ara la gent es prepara per a buscar un lloc per a posar-se preparats per a rebre aquests tomates que estaran dins dels 7 camions que hi ha. 150.000 quilos de tomates i, mentrestant, des dels balcons, tirem aigua, jo també, en mànegues i en poals, tirem aigua perquè la gent el que demana és refrescar-se, demana eixa aigua en la calor que està fent per a tindre un poc de, pues això, estar un poquet ja banyats per a quan se banyen i se tinyen de roig de tomate. De moment, així l'ambient és absolutament festiu, han estat esmorzant cap a les 9 del matí en el bollo, que és el típic d'ací, les escoques de cansalà i embotit, i de moment estan això, rebent aigua, esperant a rebre les tomates.
0: Gràcies, Amparo Martín. I en la informació esportiva parlem del futbol i d'Arnau Martínez, que ja està a València. Dani Hermosilla.
4: Sí, pues ho contàvem a les 10. Arnau Martínez ja està a València i des de primera hora es troba a la ciutat esportiva de Paterna, on tenim ja la nostra companya Yolanda Damea. Yolanda, quina és l'última hora del nou jugador o del que serà nou jugador del València?
5: Pues a hores d'ara, com veníeu, estarà dins de la ciutat esportiva de Paterna, si ha passat algunes proves amb el metge Pedro López i també amb altres metges que han vingut a passar-li una revisió. També es troba dins Ron Gurley, que des de fa quasi una hora es troba a la ciutat esportiva de Paterna. Suposem que també que estarà passant les fotografies oficials del club de Mestalla i d'ací no res, esperem la seva eixida per d'ací anar a l'IMET per a completar aquesta revisió mèdica, per a que siga oficial la seva incorporació com a nou jugador del València, del jugador procedent del Girona.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt, el web apuntmedia.es. Més informació a les 12 i els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
1: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
10: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
11: fem banda
10: amb el millor repertori de músics valencians.
11: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
10: Desfilarem al costat dels nostres músics.
11: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
13: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
4: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés, al Congrés per la crisi de Ceuta el pròxim dia 3 de setembre, dijous de la setmana que ve. Elena Riego.
2: En la Junta de Portaveus de la Cambra Baixa, l'executiu central havia oferit als grups parlamentaris la data del 9 de setembre en el primer ple previst del nou curs polític, però diversos grups parlamentaris, entre ells alguns socis de govern, han avisat que aquesta data arribava tard. A més, aquest dia, el dia 9, ja hi ha programada una compareixença de la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, en el ple del Congrés.
0: I sobre la reunió de demà entre el Ministeri de la Infància i les comunitats autònomes sobre la reubicació dels menors migrants no acompanyats a Ceuta, el president Pere Llorca acaba de dir que els centres de la Comunitat Valenciana estan desbordats. Ha assegurat que ells escoltaran les propostes del govern, però que amb el nivell de saturació actual és difícil atendre estos adolescents com mereixen. Apunta a més que el govern espanyol hauria de treballar en els mecanismes per a tornar-los amb les seues famílies.
3: I és que en estos momentos no nuestros centros están un 200% y nuestros centros no están preparados ni tenemos el personal suficiente para poder atenderles como merecen. Y yo creo sinceramente que donde mejor está un menor es con sus padres y con sus familias.
2: El president ha fet aquestes declaracions en la visita a les obres d'ampliació de l'Hospital Doctor Peset de València, unes obres que ha anunciat que estaran acabades a principis de l'any que ve. Pere Llorca ha dit que la millora de la sanitat és la prioritat de la legislatura per al Consell.
3: Estamos en la legislatura de las inversiones en materia de sanidad. Prácticamente en cualquier área de la salud de toda la Comunidad Valenciana hay obras de mejora o nuevos hospitales o nuevos centros de salud, desde Vinaroz hasta Orihuela. Pues en esa línea vamos a seguir trabajando.
0: El diputat de Compromís Sumar al Congrés, Alberto Ibáñez, creu que la sol·licitud de la compareixença de Pedro Sánchez per explicar la gestió de la crisi a Ceuta arriba tard. En opinió del diputat valencià, Sánchez hauria d'haver comparegut abans per a informar i haver decretat el comandament únic fa setmanes.
4: Creo que el presidente del gobierno llega tarde al Congreso de los Diputados. El día 9 es muy tarde. Creo que hay muchas explicaciones pendientes. Creo que todavía no tenemos la información relevante sobre el papel del CNI. Creo que todavía no tenemos la información de las relaciones con Marruecos. Todavía no tenemos claras cómo va a ser la política energética de este país con Argelia.
2: Ibáñez també ha dit que li sembla molt greu que hi hagi diferents versions entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el de l'Interior, Grande Marlaska, sobre si el CNI tenia informació prèvia d'una possible entrada massiva de migrants per la frontera de Ceuta.
0: I Junts busca el suport de Podem per a tirar avant la seva proposta que Catalunya tinga les competències en matèria migratòria.
2: El partit de Puigdemont ha tornat a registrar esta iniciativa després que el ple la tombara al setembre amb els vots en contra del PP i Vox, el mateix Podem i dos diputats de Sumar. A més, ha modificat el preàmbul de la seva proposició de llei que busca el traspàs d'aixes competències amb l'objectiu que els morats voten que sí. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, diu que Podem hi va votar en contra perquè consideraven que en el preàmbul hi havia tesis racistes i que aixes referències han sigut retirades.
5: Com que nosaltres l'única cosa que volem és que Catalunya tingui les competències en matèria d'immigració, avui Podemos no té cap excusa per no votar a favor. Catalunya ha de tenir el control de la immigració i no podem esperar ni un minut més. Mentre Europa ordena i governa en direcció contrària a tota la Unió Europea, i trobem les polítiques del govern espanyol, unes polítiques que s'han convertit en un llast per a Europa.
0: I a Bunyol, en estos moments, la Tomatina 2026 està en marxa. I participen 22.000 persones i durant una hora la protagonista és la tomata. 150 quilos de tomates s'estan tirant ara mateix en una festa que complix l'edició que fa 79. Una jornada on l'ambient festiu aglutina participants que acudixen a Bunyol des de tots els racons del món. Una festa original que va començar com una malifeta i que ara té una gran projecció internacional. I en la informació esportiva parlem de futbol, Dani Hermosilla.
6: Sí, hi ha moltes coses, perquè estem en l'última setmana de mercat i la cosa està que vull. Ja els hem contat que Arnau Martínez està a València, a la Ciutat Esportiva ha estat este matí engestint la seva incorporació al club, on ha acudit, per cert, el CEO de futbol Ron Gurley. Posteriorment està previst que passi la revisió mèdica, com és habitual. Està previst també que esta vesprada, si tot va bé, el club faça oficial el fitxatge. D'altra banda, en mitja hora serà presentat el nou porter del València, Kane Van Ovelen, que arriba cedit per l'Iswistam. Ja a la mateixa hora, però a Villarreal, escoltarem l'última incorporació del conjunt groguet, Nathan Saliba, que arriba traspassat a canvi de 15 milions d'euros procedent de l'Anderlecht belga. També Pedro Vigas parlarà en ells a la mateixa hora, 12:30, i esta vesprada tots els fitxatges de l'equip masculí i femení del Llevant seran presentats en la tenda Granota en un acte a l'afició.
0: Molt bé, això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt, en el web apuntmedia.es. D'ací una hora més informació. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
7: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
8: En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
11: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
12: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
13: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a Punt.
14: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
13: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
15: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
16: De tu

0: Són les 12 i 8 minuts del migdia. Reprenem així a Munt i Avall el magazín de Punt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I és moment de tornar cap a Bunyol. Carme, molt bon dia ja, bueno, bona vesprada, ja no sé què, a aquestes hores.
1: Hola de nou, anem a dir-ho.
0: Exacte, hola de nou. Per cert, estic veient que tinc així les dues televisions grans de l'estudi 1 de la ràdio en a punt, en la tele, i els camions ja estan en marxa, la gent ja està tirant-se ja, vinga, toma caes, i bueno, és impressionant la gent que n'hi ha al carrer. O sigui, jo he dit abans que no he anat mai, i em crida moltíssim l'atenció la barbaritat de gent que estan ahí com a formigues.
1: Efectivament, és impressionant, i ja sobretot, jo sí que he cobert molts anys la Tomatina, però que mai no passi res, perquè és que són els carrers estrets, els camions grans, i sí, moltíssima gent, però quan passen els camions se van apartant, i la veritat que la gent que està ahí baix diu que disfruta molt, i sí que tenen pinta. Comencen allà a vindre els primers camions, en són set, recordem, llançant aquesta càrrega de 150.000 quilos de tomàquets, que han vingut d'Extremadura, Planet... Ja saben que per a participar en la batalla, Lucía sempre s'ha dit, s'han de xafar primer a la mà. Ja venen Planet, eh? No,
0: sí,
1: no
0: sí, saben sí.
1: Això
0: vas veure ahir. I no
1: se
0: cal menjar, correcte.
1: Correcte, molt bé. S'han cultivat, diguem-ne, especialment de la Tomatina. I ja estan baixant el primer d'aquests camions. Per cert, en el primer camió va vist en Montpó, que és el president de la Diputació de València.
0: És la primera volta que participa, no?
1: Efectivament. Sí. Jo crec que puja en el camió, sí, també Vicente Martínez, el conseller.
0: Ah, sí.
1: Ja li preguntarem després si podem.
0: Val.
1: I l'alcaldessa sense avisar, crec que és la segona volta que va al camió l'alcaldessa de Bunyol,
0: Sí.
1: I la veritat és que, pues, si esteu veient les imatges ja, jo no puc dir molt més.
0: I a mi, ara ja sí que veig la imatge com pugen el camió, sí. com alcen el tràiler, no?, per a buidar totes les restes que queden de tomàquets, i és el que tu dius. O sea, és impressionant que no passi res per la proximitat del públic al camió. I...
1: Sembla realment impensable que no passi res, però efectivament que tots els anys... I després sí que és molt curiós també, així estem en l'Ajuntament insistint, però totes les cases d'enfront reguen en les mànegues, i també a Poala, a tots els participants.
0: Ara te perdem una miqueta, Carmen. És impossible. Ara una miqueta millor.
1: És que hi ha molt de mitjans de comunicació, també molts mòbils funcionant. Seria que l'aigua i les mànegues i les poalades també són molt tradicionals de la Tomatina, i que s'agraï.
0: Home, això t'anava a preguntar. La temperatura serà... prou elevada, no només per la calor, sinó per tota la festa en general.
1: Home, si tenim calor a la ciutat, l'Ajuntament imagina molta ajuda.
0: Clar.
1: Jo crec que agrairan molt l'aigua. Segur que els hem sentit els camions, l'Axons, que van anunciant ja aquesta baixada. És una festa prou ràpida, La carcassa
0: sí,
1: fa anar a les 12, i a la una puntual fa anar a la segona, i ja està. No
0: sé
1: si avançar ja, a partir d'aquest moment, cap tomaca més. Per tant, està tot perfectament organitzat.
0: 26 graus marca a Bunyol. No sé si la temperatura...
1: No, la sensació tèrmica...
0: Serà de més, ja ho crec.
1: És de més, sobretot per la basca, ja fa molta basca. Sí, sí.
0: Clar que sí.
1: Però ja ha començat la festa, un any més, 79 edició, recordem, ja a punt de complir 80, una festa que va començar com una gamberrada entre joves.
0: Exacte, això no ho hem dit, però és cert.
1: És que és impressionant també pensar... que va començar això com una trastada i s'ha convertit en una festa d'interès turístic internacional que cada any congrega milers i milers de persones de tot el planeta.
0: Sí, sí.
1: Està comentant, sobretot hi ha molt de la Índia, perquè allí recordem que s'ha fet famosa una pel·lícula que precisament està rodant en la Tomatina.
0: És cert, sí, ho recorde.
1: Una pel·lícula de Bollywood, que no veiem així, i la veritat. Hi ha moltíssima gent. No sé si me perdeu...
0: Ara regular, crec que...
1: Ara regulim.
0: Sí, ens quedem en tot el que s'has contat. I bueno, que vagi molt bé la tornada i que disfrutes d'aixes imatges que tens tu privilegiades en l'Ajuntament de Bunyol. Nosaltres, de moment, ens quedem així, mirant-lo a través de la televisió d'Apunt, que ahir sí que se veu tot el que no es veu estant ahí, perquè això també és una sort.
1: Allí és on millor es veu. Així que tots pegats a la tele de punt, que
0: correcte,
1: estem donant-te aquesta retransmissió. Gràcies.
0: Gràcies a tu, una abraçada.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: I quan són ja les 12:15 d'este migdia, d'este dimecres 26 d'agost, és moment de recuperar una de les entrevistes que hem fet al llarg de la temporada que deixem de banda. En este cas, en este cas concret, anem a parlar de noves tecnologies. Moltes vegades hem parlat de noves tecnologies i de xiquets i adolescents, i moltes voltes no massa bé hem posat a les noves tecnologies, però ara, en concret, anem a escoltar a Rosa Baños, que li explicava a Sergi com les noves tecnologies també poden ajudar en temes de salut mental. Anem a recordar-ho.
1: Bé, es parla sempre de com les noves tecnologies i els seus usos poden danyar la salut mental, però avui volem pegar-li un poquet la volta a aquesta idea, és a dir, dur-li la contra. Perquè hi ha gran quantitat d'estudis que expliquen com les tecnologies poden ajudar en els tractaments psicològics, especialment en casos d'ansietat, fòbies, trastorns alimentaris o estrès emocional. A la nostra comunitat autònoma hi ha diverses línies d'investigació sobre aquest tema. En este temps de psicologia hem volgut parlar amb Rosa Baños, que és catedràtica de psicologia de la Universitat de València i, a més, és una de les investigadores pioneres en Espanya en l'ús de la realitat virtual. Per una volta no parlem de la intel·ligència artificial aplicada a la salut mental. Tot això perquè porta més de 20 anys investigant este camp i avui, entre altres coses, ens explica quines tecnologies poden ajudar en diversos trastorns psicològics i, en concret, què pot aportar la realitat virtual.
2: La realidad virtual lo que nos permite es crear mundos seguros, muy controlados y muy personalizados, donde la persona puede afrontar situaciones muy difíciles sin tener que exponerse directamente al mundo real y además sin salir de la consulta del terapeuta. Y esto es muy útil porque en terapia muchas veces necesitamos trabajar con emociones, con miedos o con recuerdos y mediante la realidad virtual podemos activar todas esas respuestas siempre acompañado por el terapeuta y de manera gradual. Esa es la gran ventaja, que siempre tenemos todo el control. Podemos pausar, repetir, adaptar la experiencia a cada paciente. Es como tener un laboratorio emocional a medida.
1: Y en el nostre afany de saber hem volgut també descobrir i que ens explicara com funciona exactament una teràpia amb realitat virtual.
2: No se trata simplemente de ponerse unas gafas como algo mágico. La realidad virtual se tiene que integrar dentro de un tratamiento psicológico. Por tanto, siempre partimos de una evaluación adecuada del problema y de un diseño del plan terapéutico. Y luego es ahí donde el paciente puede entrar en distintos entornos virtuales que están diseñados específicamente para sus problemas, mientras el terapeuta guía toda la experiencia. Por ejemplo, una persona con miedo a volar, pues puede exponerse poco a poco pues, a ir al aeropuerto, a la zona de embarque, al despegue, a volar con turbulencias, etc. Siempre en un entorno seguro. Luego
1: gota de sudor. Hi ha molts tipus de problemes psicològics amb els quals està demostrat que la realitat virtual realment funciona.
2: Hay muchísima evidencia científica en estos momentos sobre la utilidad y la eficacia

0: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumeix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
3: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algun lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
11: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
12: De tu

0: En exactament 16 dies es complirà el 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York. De la tragèdia, en tot aquest temps, s'ha parlat moltíssim. Diferents teories sobre els fets, històries humanes de supervivents que van viure l'infern en les seues carns i posteriors homenatges cada vegada que arriben a eixa data, no, en el calendari. Ara, el director Quique Maillo ens ofereix una nova perspectiva d'estos fets. Amb el documental La Superviviente ens conta la història de Tania Heid, o millor dit, d'Alicia Esteve, una catalana que durant més de 6 anys va fer-se passar per una supervivent dels atemptats de l'11S. Tania Heid va ser l'única que suposadament va aconseguir eixir amb vida de la planta on va impactar el segon avió, i la seva història de superació la va portar a convertir-se en la presidenta de l'Associació de Supervivents del World Trade Center. Anem a escoltar el tràiler de La Superviviente.
1: My name is Tania Heid, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
2: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk about her.
3: One of the most important stories that I've written in the New York Times. The person that she claimed to be engaged with,
4: they had never heard of her. The
0: place. Quique Maillo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, he de decir que Quique Maillo es el director de este documental de La Superviviente. Per què heu volgut contar esta història ara davant del 25è aniversari d'estos successos, d'estos tristos atemptats?
5: Doncs perquè em semblava que era molt rellevant, no? Encara aquesta història, l'aproximació que vàrem trobar d'aquests fets a la premsa i a altres reportatges, va ser sempre una aproximació molt des de la culpa, la mofa, com l'àngel caigut, no? Aquest monstre que d'alguna manera havia fet desenvolupat aquests fets, i nosaltres volíem donar un altre caire, un altre punt de vista.
0: Conteu tot, Quique, amb una visió molt cinematogràfica, amb una actriu que es posa en la pell de Tania i que llitja fragments i textos reals, no? Per què heu optat per aquest mètode?
5: Sí, existien molts pocs fragments o reportatges o imatges d'ella, i a nosaltres ens semblava que era molt important empatitzar amb el personatge, entendre, perquè estava actuant com estava actuant, i això era molt més fàcil si aquestes entrevistes escrites es construïen a partir d'una actriu. I per l'altra banda, ens recolzava el fet de que la Tania Heid és una construcció, és un personatge construït per algú que ha escrit
0: un guió,
5: un guió, i nosaltres recollíem aquest guió i el posàvem una altra vegada en peus.
0: No sé si vos heu trobat en el camí amb supervivents reals, i si és que sí, no? Com han gestionat ells tota aquesta farsa?
5: Hi ha alguns que han pogut passar pàgina i hi ha d'altres que tenen la ferida encara oberta, no? Han passat quasi 20 anys d'aquests fets i molts havien construït una relació molt propera. D'altres han aprengut a perdonar-la, perquè ella, com a presidenta, de fet, va aconseguir moltes fites importants pels associats. Penseu que...
0: És que és tremendo, moment, eh? És tremendo.
5: Sí, sí, en aquell moment, en els primers 2000, els supervivents eren unes víctimes de tercera, no? Es trobaven per darrere dels familiars dels morts o dels bombers, per dir-ho així. I Tania Heid i l'associació el que fan és posar els supervivents al mapa i dir: aquests senyors tenen uns problemes, uns traumes associats a aquells esdeveniments i necessiten ajuda.
0: És que, com dius, va arribar a ser la presidenta de l'Associació de Víctimes. Jo me faig la pregunta que com va poder aguantar tant de temps amb aquesta falsa identitat? És que això també demostra el caràcter d'ella, no?
5: Sí, mostra per un costat el caràcter i el talent que ella tenia per la construcció i la interpretació. Per altre costat, jo crec que hi ha un element molt important que de vegades se'ns oblida i que crec que el documental desenvolupa, i és que perquè una mentidera pugui desenvolupar les seves virtuts, ha de tenir una audiència que vulgui creure. és molt necessari, no? És molt necessari que...
0: I en este cas es complia això.
5: Clar, perquè...
0: És un tema molt sensible.
5: Clar, la societat americana d'aquell temps necessitava una heroïna, algú que funcionés com a far, i una persona que deia haver sobreviscut i que sobre el seu promès

0: més s'havia mort
1: sí,
0: a l'altra torre.
1: Això també és tremendo, eh?
0: Clar, o sigui, la seva història era imbatible, no? I veure que podia explicar ella mateixa aquesta història amb un somriure i veure-la amb tanta empenta va ajudar moltíssima gent a posar-se dempeus i dir jo també puc superar això.
1: Anem a escoltar aquí què se't sembla un altre xicote fragment del documental.
2: She was a survivor from the 78th floor of Tower 2.
3: She lost her fiancé.
1: És precisament el que tu comentaves ara fa uns instants. Escoltem que en esta part es diu que ella, a més de ser supervivent de la segona torre, com tu comentaves, va perdre el seu futur marit en l'altra torre. Partim de que ella crea un relat fictici a partir de vides de víctimes reals. O sigui, això eren situacions que s'havien viscut i que ella les feia seues. Per què ho feia, no?
0: Sí, va investigar, com nosaltres hem fet per investigar i saber el cas, ella havia investigat prèviament, entre d'altres víctimes...
1: I aquesta història li va semblar bé, no? Va dir, pues esta sí. Me l'agafe per a mi.
0: Sí, i va agafar diferents retalls d'aquí i d'allà, eh?
1: Sí.
0: No és que copiés
1: sí, sí.
0: Línia per línia un cas, és una suma de casos, però sí, sí. Ja sabia que aquells casos havien funcionat a nivell públic i el que feia era retallar i enganxar.
1: Que fort. No sé si heu arribat a descobrir coses sobre ella, no? en el procés de realitzar este documental que vos hagin sorprès més encara.
0: Sobretot hem entès que per interpretar, perquè una actriu acometi aquest tipus de paper tan complex, ha de tenir un trauma semblant. No? De vegades diem, hòstia, que actor, que actriu tan bo, no? Són perquè són capaços de trucar una emoció semblant, ells no han viscut l'emoció que hi ha en el guió, però sí una emoció semblant. I jo crec que el que hem après és que ella el que feia era això, trucar una emoció, un trauma preexistent, que no era el de les torres, perquè ella no havia estat a les torres, però el suficientment important com per ser molt verosímil en el seu dolor.
1: En el documental expliqueu també com és el procés d'investigació de la premsa, La Vanguardia i el New York Times, no?
0: Sí, sí, és molt important perquè són els que van desemmascarar la Tania Fett, sí.
1: A mi ara em passa pel cap que no sé si... És que, no, claro, no l'he vist el documental, però no sé si heu aconseguit parlar amb ella, amb Alicia, per tractar de que poguera intervindre en este documental o no sé, o ha sigut impossible.
0: Ha sigut possible, però heu de veure el documental.
1: Claro, anem a fer spoiler. Anem a deixar-ho en suspense, en intriga. Molt bé, em sembla perfecte. Per a la producció, vos reuniu de nou part de l'equip, no? D'altre documental, Oswald, el falsificador, un documental
0: sí.
1: Que, també molt exitós, el més vist de la història de la plataforma Filmin, i torneu a treballar amb el perfil d'una persona que enganya. No sé,
0: sí.
1: Este perfil vos agrada especialment per alguna cosa?
0: Sí, hi ha alguna cosa en la màscara que a mi em sembla interessant, no? Tots necessitem una màscara social per enfrontar-nos a la comunitat i a la realitat, i quan aquesta màscara no s'apropa ni de lluny a les nostres naturaleses, és una cosa que a mi em sembla molt... molt interessant, molt magnètic, no? Entenem que la nostra vida és molt rutinària, que no ens agrada i ens inventem un altre jo, no? Em sembla molt, molt interessant aquest fet, sí.
1: I què voleu traslladar, no, amb el documental als espectadors? Perquè l'intenció no és exposar-la de nou a un xui públic, entenc que no van per ahir les intencions vostres, no? Però, sinó tot el contrari, imagine.
0: Sí, de fet, nosaltres vàrem decidir que no hi hauria cap imatge real de l'Alicia, ni tan sols diem el seu cognom en cap cas en el documental, perquè no tenim cap ganes de fotre-li la vida una altra vegada a algú,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Perquè ha pagat bastant en aquest temps. Però, i precisament en aquest sentit, el que volem és que tots entenem que hi ha un principi d'universalitat en el que la Tania va fer. La diferència entre nosaltres i ella és una diferència d'escala. Però tots nosaltres... som poc rigorosos a l'hora d'explicar les nostres realitats, les nostres anècdotes, els nostres amics. D'alguna manera enfosquim les nostres carences i

0: posem de rellevància quan encertem, quan ho fem bé, no? Això és una cosa que es pot veure molt clarament a les redes socials, sí.
1: A mi em sembla

0: no tenia, o sea, que també era fals. No sé, és que és tot una pel·lícula, mai millor dit, que sí, no sé quina necessitat té una persona d'agafar aquest rol en una tragèdia d'aquestes magnituds que va ser traumàtica a nivell internacional.
1: Sí. El primer, el desig de pertanyença, no? De pertanyar a una comunitat, no?
0: Ja, però a esta en concret, que és un drama, vull dir, no sé, em costa posar-me en el seu cap, eh? Però
1: tots tenim aquest tipus d'amics. Hi ha amics que es tiren el rotllo des d'un punt de vista fixe del cotxe que m'he comprat, i els altres que el que fan és desenvolupar un narcisisme des d'un punt de vista victimista. Mm. I la victimització més gran que un
0: pot tenir... Però és a un nivell exponencial.
1: Sí, i després la bola de neu, no? Perquè tu menteixes vegada i després et pregunten: ei, torna'm a explicar allò que vas dir. I cada vegada és més gran i més gran i més gran.
0: És que pot ser una volta ahir, ja no pot... No, és molt difícil eixir d'aquest bucle.
1: Molt difícil sortir d'allà, sí.
0: Mare meva. Bueno, pues des d'ací, convidem a que a partir del 28 d'agost vagin als cinemes a veure La Superviviente, aquesta nova pel·lícula documental dirigida per tu, per Quique Maillo, i produïda per Sábado Time, de la que avui hem pogut saber alguns detalls més. Quique Maillo, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu. Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Amunt i avall.
1: I estàvem parlant fa uns instants precisament de Nova York, però deixa tràgica i trista notícia com va ser els atemptes del 11S. És cert que poden veure a partir del 28 d'agost aquest nou documental, aquesta pel·lícula documental La Superviviente, que parla o ens conta la història d'esta espanyola que es va fer passar per una víctima de l'atemptat i després no ho era. Però no se n'anem de Nova York, però en este cas per una bona notícia. I és que València tindrà de nou, ho hem dit en la tertúlia, aquesta connexió directa amb la ciutat de Nova York 15 anys després. United Airlines operarà des del juny de 2027, és a dir, des de pràcticament l'estiu de l'any que ve, 3 vols setmanals entre Manises i Nova York, una ruta estratègica per a reforçar, sobretot, la projecció internacional de la ciutat. Parlem amb Tono Franco, ell és director de la Fundació Visit València. Senyor Franco, bon dia.
2: Muy buenos días.
1: Gràcies per atendre'ns. La recuperació d'esta ruta directa amb Nova York suposa una de les fites més rellevants per a la connectivitat internacional de València, això és així. Què significa o què significarà, no?, per a la ciutat recuperar-la?
2: Pues la verdad es que

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: Hola, com estan? Doncs ara, ara a aquestes hores, és, els moments finals de la tomatina de Bunyol, ja saben que ha començat al migdia, a les 12, i en aquests moments està a punt de finalitzar aquesta festa, aquesta tradició de la Folla de Bunyol, d'aquesta població que ja acaba de llançar 150.000 quilos de tomata. Des d'allí està la nostra companya Amparo Martín. Ara suposem que només acabar el punt d'arribada d'esta llau de gent serà les dutxes per a llevar-se tota aquesta tomata. Amparo, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Patricia, i si és, acaben de sonar aquesta carcassa de finalització de la tomatina 2026 i ara nosaltres estem en les dutxes junt a la piscina municipal. Així ja s'acolpen centenars de participants que estaven en la primera part d'aquest recorregut i, per tant, són ja veterans i saben que això després se plena. Estan ja així banyant-se, llevant-se tota aquesta tomata. És un riu roig el que recorre per aquesta zona de les dutxes, que n'hi ha moltíssimes. I també estem veient que la gent també s'ha baixat al riu també per a banyar-se. És el colofó d'una, bueno, d'una festa interestudística internacional, ja ho sabeu, on 22.000 participants han estat de plena batalla campal amb la tomata com a protagonista.
0: Gràcies, Amparo. I anem a altres assumptes perquè el president Llorca assegura no estar preocupat perquè el partit no l'hagi designat encara candidat a la presidència per a les autonòmiques. Diu que encara este nou curs polític després de l'estiu amb l'aprovació dels pressupostos en l'horitzó i amb una legislatura amb una prioritat, diu, les inversions en la millora de la sanitat i les polítiques socials.
3: Fíjense, si yo no estoy nada preocupado en que elijan cuando se tiene que elegir al candidato, no lo esté usted. Porque eso no nos va a ayudar a solucionar ningún problema. Por lo tanto, el inicio del curso político, ¿en qué va a consistir? En seguir solucionando los problemas de la sociedad, en llevar a cabo ese ambicioso proyecto de presupuestos y en cumpliéndolo y cumplirlo escrupulosamente.
0: I el govern central ha rebaixat la xifra de menors migrants filiats a Ceuta de 2.900 que dien ahir a 1.500 després de depurar, asseguren els registres informàtics, ja que, segons ha explicat l'executiu avui, determinats tràmits realitzats sobre un mateix menor figuren reflectits com un nou expedient i hi ha hagut duplicitats. En qualsevol cas, ara avançat que és una xifra que creixerà.
4: La conferència sectorial d'infància tractarà demà la situació d'aquests menors no acompanyats i la possible reubicació de Ceuta cap a centres de la península, una reunió a la qual es governs d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, on Vox té competències sobre infància, han anunciat que no assistiran. Pepa Millán, portaveu de Vox al Congrés.
5: Nos parece que el reparto de menores es el secuestro institucional de menores, que lleva siendo instigado por el gobierno durante años.
0: I el Partit Popular creu que la compareixença de Pedro Sánchez el pròxim ja 3 de setembre ja està anunciat al Congrés per a donar explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta arriba tard.
4: Els populars havien registrat esta compareixença a la Diputació Permanent, però l'executiu s'ha avançat i ha sol·licitat la compareixença de Sánchez a petició pròpia, una petició que, en opinió de la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, és fruit de la pressió que ha fet l'oposició perquè reta comptes.
6: Ha comparecido antes la primera ministra danesa para dar cuentas en su Parlamento de la posición de su país con respecto a Ceuta que el presidente del país que ha dicho que había sido atacado. Pero en cualquier caso, va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones porque el gobierno no ha explicado absolutamente nada.
0: I sobre els balls de xifres de l'executiu, el president de Ceuta ha tornat avui a denunciar que quasi un mes després de l'entrada massiva el govern espanyol no sap quantes persones queden encara en situació irregular en la ciutat autònoma.
4: Juan Jesús Vivas, que s'ha reunit amb l'alcalde de Màlaga, ha insistit en que la tornada a la normalitat passa per l'expulsió i ha anunciat que la setmana que ve acudiran a les institucions europees per a parlar de la situació sobre

0: del terreny.
1: Pues a día de hoy todavía no sabemos las personas que hay en Ceuta de las que entraron. No ha habido ningún paso significativo para la vuelta a la normalidad. Es retornando a Marruecos los que vinieron y apelaremos a Europa. Ya tenemos organizada una agenda a partir del día 7 con todas las instituciones de la Unión Europea para que sepan de primera mano lo que aquí está pasando.
2: I les platges de la Glea i Aguamarina a la costa d'Orihuela s'han reobert el bany després que ahir en decretaren el tancament, ja que s'ha confirmat que la qualitat de l'aigua es troba dins dels paràmetres establerts.
0: Segons l'Ajuntament, la Regidoria de Costa ha reobert les platges després de rebre els resultats de les analítiques elaborades en el marc del programa de control de la qualitat de les aigües de bany gestionat per la Generalitat. El tancament temporal de les platges s'havia decretat com a mesura preventiva després que s'hi detectaren el doble dels valors màxims admissibles en un dels paràmetres de contaminació.
2: En els esports, Dani Hermosilla, el València, que no alça cap, molta activitat avui, però poc resultat.
3: Pocs resultats, sí. Mira, fa uns minuts ha sigut presentat el porter neerlandès, el nou porter del València, Kane Van Hoevelen, que arriba cedit procedent de l'Ipswich Town. El jugador reconeix que la seva arribada a València ha sigut estranya.
4: Yeah, this summer it was a really weird summer.
3: Diu que està molt content de lligar-se a un gran club com el Perdó, que està molt interessat en l'arribada a la València. Estàvem escoltant la traducció del altre futbolista que ha sigut presentat avui. Diu que estava molt agraït a la València i que ha sigut un estiu molt estrany en el que primer anava al Ipswich Town, traspassat i després cedit al València, que té moltes ganes d'estar a les ordres de Carlos Corberán. D'altra banda, des de primera hora del matí es troba també a València qui serà nou jugador del club, el lateral Arnau Martínez, que està enllestint el seu fitxatge a falta de la revisió mèdica. En el Villarreal ha sigut presentat també Nathan Saliba, migcentre que arriba procedent de l'Anderlecht. En la presentació ha estat el conseller delegat Fernando Ros Negueroles, que espera que la plantilla estiga tancada, si no, i ahí sigues.
5: Quedan muy a pocos días del mercado, esperemos que nadie nos mueva nada, porque estamos muy contentos con la plantilla que hemos formado.
2: La 1:06, acabem este temps de notícies. A les 3 actualitzem, continua l'última hora d'amunt i avall. Fins ara.
6: Som a punt.
7: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
9: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
12: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
13: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
9: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
12: En Apunt Ràdio.

Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7. De tu

Les dades d'audiència, sobretot de consum de podcast i producció audiovisual, mostren una cosa, i és la consolidació del true crime com un fenomen cultural rellevant a tota Espanya, amb casos valencians, per cert, que han assolit audiències milionàries. Hi ha una investigació acadèmica de la Universitat Ceu San Pablo que ha identificat i quantificat la producció espanyola de podcast del gènere true crime produïts al nostre país, produïts a Espanya. I aquesta investigació assenyala que, encara que el gènere té menys implantació així al nostre país que als països anglosaxons, des de 2018 han sorgit i és consolidat un nombre significatiu de produccions. L'estudi recopila, de fet, 35 produccions originals espanyoles de true crime estrenades entre l'any 2016 i la meitat de l'any 2025. Sense anar més lluny, els casos tan cridaners com el de les xiquetes d'Alcàsser i Maje, més coneguda com la viuda de Patraix, han batut rècords d'audiència en diferents formats i plataformes audiovisuals.

0: I no sé si recorden a personatges com el d'American Psycho, interpretat per Christian Bale, un jove i ric executiu de banca d'inversió de Wall Street que estava obsessionat amb l'èxit, l'estatus, l'aparença física, la moda i que al mateix temps manté una doble vida marcada per fantasies i sobretot per actes d'extrema violència. Al llibre Els assassins guapos, que es publica en breu, el periodista Francesc Soler analitza el fenomen de Luigi Mangione i la fascinació contemporània pels criminals, podem dir, atractius, passant per la psicologia, les xarxes socials, el true crime que estem dient i la dimensió ètica. Saludem a Francesc Soler. Molt bon dia, Francesc.
1: Què tal? Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Hem donat xifres, Francesc, i la pregunta és per què ens fascinen tant els criminals atractius, quan és una cosa que són successos tràgics, no?
1: Jo crec que per entendre això hem d'entendre que estem en la societat de la bellesa, és a dir, una societat que ha convertit la bellesa en un bé suprem i gairebé en una obligació. És a dir, ens passem el dia fent-nos fotos, retocant-les, posant-les a les xarxes socials per buscar...
0: Posant filtres, no?
1: Correcte,
0: quan més filtre, millor, que inclús a voltes te desfigura la cara.
1: Sí, podríem dir que la bellesa mai havia sigut tan accessible, ni mai havia sigut tinguda tant en compte per trobar feina, perquè un metge tingui èxit a les xarxes socials i, per tant, tingui més clients i més col·laboracions a mitjans de comunicació, etcètera, etcètera. I això també arriba en el món dels assassins. Mm. És a dir, hem passat d'unes ficcions on l'assassí, el criminal, despertava por, despertava terror, sí, a unes ficcions on els criminals són admirats i tenen grups de fans. És a dir, sobretot les ficcions de casos com el Ted Bundy, com el Dahmer, com els germans Menéndez, evidentment aquests assassins estan interpretats per actors que són atractius.
0: No, no, el de Maje ja mateixa, que va córrer a ser a València. L'actriu és molt guapa.
1: Absolutament. I llavors això fa que es creï, d'una banda, una admiració i també, des d'Aníbal Lecter, aquesta idea de la sofisticació, és a dir, de l'assassinat gairebé...
0: Va ser traumàtic, perdona que talli, Aníbal Lecter per a mi va ser traumàtic. Clar, és que em va pillar en una època d'adolescència i jo crec que tenia pesadilles.
1: Hi ha una escena que no oblidarem mai.
0: Tal qual, tal qual.
1: És evident, però a més de por, també crea fascinació, perquè el veiem com una persona sofisticada, una persona que escolta òpera, una persona llegida, una persona amb un gust sublim, etc, etc. I aquí ens n'anem cap a una part molt, molt perillosa, que és quan acabem veient el criminal com un artista i el crim com una obra d'art.
0: Totalment, això sí que em sembla, bueno, és creuar l'altra línia, no? Que no s'hauria de creuar.

0: Però què et va portar a interessar-te, no?, per la fascinació que desperten, com estem dient, alguns criminals físicament atractius?
1: Mira, això, com molt bé has dit, parteix del cas de Luigi Maggiore, que és aquest jove nord-americà que al desembre del 2024 mata a sang freda el CEO d'una de les principals asseguradores mèdiques dels Estats Units, i que un cop descobrim el seu rostre, que és un noi jove, blanc, que segueix els cànons de bellesa occidentals, el món embogeix.
0: Sí, perquè quan no el recordava i l'he buscat, i efectivament, sí, és atractiu.
1: I de seguida. Jo he parlat amb molta gent i em diuen, Luigi Maggiore, quan veuen la foto diuen, sí, home, és ell, o és el de les fotos sense samarreta? És que és això.
0: L'assassí guapo.
1: Sí, l'assassí guapo. I això per què passa? Doncs en primer lloc, perquè veiem una persona amb un rostre que nosaltres no associem a la maldat. I això és molt perillós. O sigui, nosaltres partim, i sempre això ens passa...
0: No, home, d'Aníbal Lecter a Maggiore hi ha moltes diferències.
1: Hi ha un salt
0: important, sí.
1: En el cas de Maggiore, la fascinació és purament física. I perquè això s'entengui, hi ha una cosa que se'n diu efecte halo, que fa que quan nosaltres veiem una persona atractiva, donem per suposat que també és bona persona i confiable. I això és el nostre cervell, eh? És a dir, el nostre cervell, el sistema de recompensa, la dopamina, l'oxitoxina, etcètera, etcètera, s'activa igual davant una persona guapa que davant una persona bona, és igual, o que davant d'un pastís de formatge. I això fa que molta gent, això està, és una cosa que s'ha estudiat molt, però que també està a la cultura popular. És a dir, quan diem aquesta persona fa cara de dolent, què vol dir fa cara de dolent? Com si els dolents haguessin de tenir una cara determinada,
0: concreta,
1: no?
0: Concreta, exacte, sí, sí.
1: I en el cas de Maggiore no entenem que pot ser una persona dolenta, perquè el veiem atractiu.
0: Inclús hi haurà gent, no sé si què pensarà, sí? No, impossible que ho hagi fet ell.
1: Ah, absolutament. Absolutament. Hi ha, en el cas de Maggiore, que té molts fans, milions de fans arreu del món, hi ha dues postures. Una és, no pot ser que aquest noi ho hagi fet, i la segona, si ho ha fet, m'és igual. Hi ha un tuit que s'ha fet viral i s'ha citat a mitjans d'arreu del món.
0: Això
1: que
0: és fort, eh?
1: Potser és un monstre, però és molt guapo.
0: Ah, clar, mira, i això ho apanya tot. Em sembla pues, perillós també aquests pensaments, eh? Què vols que te diga?
1: Absolutament. Doncs el llibre parteix d'això i de voler entendre què ens passava, com aquestes informacions sobre, en aquest cas, Luigi Maggiore, però tants d'altres, passen de la crònica de successos a les pàgines de cultura i espectacles.
0: Que
1: és a dir, jo tinc notícies d'un mitjà, per exemple, de Llatinoamèrica, que el titular és Luigi Maggiore se cambia de peinado.
0: En sèrio?
1: I la notícia és aquesta.
0: Que fort.
1: O Luigi Maggiore compareix per primera vegada amb un jersei de color bordeus...
0: Mare
1: i aquest jersei s'esgota a les botigues.
0: Preocupant, molt preocupant, eh? Estic al·lucinant. Bueno, però el que és cert és que al teu llibre hi ha una mirada interdisciplinària, podíem dir, o denominar-ho així, no? Perquè vas considerar necessari combinar periodisme amb psicologia, criminologia, neurociència, per què no? Amb quins experts has investigat el tema?
1: Mira, és un camp que jo crec que està molt poc explotat, que és aquesta intersecció, podríem dir, entre true crime, bellesa i xarxes socials, i per tant he anat a contactar amb experts d'arreu del món que pensava, quan els hi faci la proposta, em diran a veure si m'he venut l'enteniment. Però, per sort, la majoria hi han col·laborat. I he anat des de la filosofia per entendre com Plató ja associa bellesa i bondat,
0: sí,
1: o Aristòtil, etcètera, etcètera. Evidentment, també neurociència, psicòlegs, molts criminòlegs, per entendre també què passa, perquè, és clar, si una persona atractiva, nosaltres suposem que és bona persona i que no pot haver comès cap acte delictiu, quan aquesta persona s'asseu al banc dels acusats, què passa? Doncs passa que els guapos tenen menys condemnes i que quan els condemnen són a penes més baixes.
0: En
1: sèrio? A mi em sembla al·lucinant. Jo descobri això,
0: cert.
1: Em vaig quedar a quadres. És cert, és cert, és cert.
0: Que fort. Sí, sí, sí, no, sí, és sí. Impressionant, és impressionant.
1: Sí, sí, bueno. I en el fons, evidentment, això m'ho deia l'advocat Monguilot, que ell va ser, per exemple, l'advocat del Vaquilla, una persona que, a més, també va tenir molts fans en el cinema kinky dels
0: 80. Dels 80, exacte.
1: I ell em deia, la capacitat d'atracció i de seducció l'ha de jugar l'advocat i el
0: criminal.
1: És
0: brutal.
1: És així, és així, és així.
0: I fins a quin punt, com tu comentaves, no? La bellesa pot condicionar el que dèiem, aquesta percepció de la bondat, perquè al final la realitat és la que és, i si una persona és un assassí o una assassina, per molt atractiu o atractiva que siga, realment és un assassí o una assassina, vull dir, encara que el nostre cervell el percibisca com atractiu o atractiva, és que és molt rocambolesc.
1: Sí, sí, és una associació completament esbiaixada per això.

0: per això opera aquest biaix, que és l'efecte halo, però que en el fons té un origen evolutiu. És a dir, evolutivament, nosaltres estem preparats per pensar que una persona amb uns certs trets harmònics podríem dir, a veure com ho explico això, és un millor candidat a l'hora de la perpetuació de l'espècie. És a dir, que en aquest cas el nostre cervell amb això ens ajuda molt poc. Per exemple, Ted Bundy, que és un criminal terrible, terrible, assassí de dones, Ted Bundy, si tu veus les fotografies, fins i tot fotografies del judici, jo el llibre les incloc perquè crec que és molt important que hi hagi fotografies, i a més ben reproduïdes, amb dues galeries d'imatge a tot color, tu el veus i és que el deixaries entrar a casa teva si et demanés un vas d'aigua, perquè era un noi atractiu, ben arreglat, ben vestit. A més, moltes vegades també portava fins i tot una crossa o un braç com si el tingués embenat per fer pena. I aquesta era la via d'entrada. Sí, sí, absolutament, absolutament, era una estratègia. Sí, sí, sí, sí. O, per exemple, evidentment tenim el cas que ens toca més a prop, que és el cas Daniel Sancho.
1: Sí, mira, també t'anava a preguntar per aquest cas.
0: Sí, jo he volgut fer una anàlisi de com es va tractar mediàticament, sobretot les primeres setmanes i mesos, el cas Sancho, i és brutal com una part molt important dels mitjans de comunicació i sobretot de les xarxes socials es van posar al costat de l'assassí. En aquell moment, presumpte assassí, però per què? Perquè era molt més jove, perquè era objectivament més atractiu i perquè, a més, venia d'un entorn que a la gent li costava molt entendre quina necessitat tenia aquest noi de fer això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, era la gran pregunta, d'este cas, sí, en concret.
0: Sí.
1: I damunt, amb un pare i amb un iaio pues, tan mediàtics, actors i tan reconeguts a Espanya, no? És que, clar, va ser cridaner també mediàtic per això, perquè si haguera sigut amb un pare i una mare desconeguts, però és que en este cas era molt conegut per la seva família, no?
0: I pocs dies després que transcendís el cas hi havia converses a xarxes socials sobre si hauria de ser el pròxim candidat d'un determinat reality de televisió, etcètera.
1: Sí, sí, no, és molt loco.
0: Que això alguns experts diuen que la generació Z utilitza aquesta forma de convertir-ho gairebé tot en un meme o en una cosa d'alguna manera d'entreteniment per enfrontar-se a certs temes. Però jo crec que és perillós. En el cas de Mangione, per exemple, poc després de la seva detenció, ja es va organitzar als Estats Units un concurs de dobles de Mangione.
1: De dobles?
0: De dobles de Mangione. I van anar desenes de persones a un campus universitari.
1: M'estàs deixant preocupada, de com estem evolucionant els éssers humans. Estic ja...
0: Les persones que ja han llegit el llibre, que per cert arriba a les llibreries físicament el dia 7 de setembre, però
1: ja estan
0: prevenda.
1: No ho havíem dit.
0: Sí, a les llibreries digitals ja estan prevenda, és a dir, es pot encarregar. Físicament arribarà a les llibreries d'aquí un parell de setmanes, però moltes de les persones que ja l'han llegit em diuen és que tinc la sensació que no havia posat el focus en això que està passant, i és veritat, perquè ens passa a tots i caiem tots, i en el fons això és una narrativa complicada, que és convertir-ho tot en entreteniment, convertir-ho tot en una cosa banal, en una cosa que es pot vitalitzar, etcètera, etcètera, i sobretot que d'alguna manera ens equivoquem i ens oblidem de les víctimes. He volgut entrevistar a periodistes que fa molts anys que treballen successos, que a més crec que ho fan d'una forma seriosa i rigorosa, per dir com us ho feu per no deixar-vos emportar per això. És a dir, per no perdre el focus amb la víctima, o per tenir molt clar que estem parlant de... És a dir, quan tu parles d'una víctima, t'estan escoltant els seus familiars. I jo crec que això és un plus de responsabilitat com a periodistes que mai hauríem d'oblidar, no?
1: No nomenat un cas, però m'està venint ara al cap, que és el del cas Mango. Que realment el fill tot apuntava i totes les mirades estaven posades en ell, però com que és una persona adinerada i físicament agraït, pues també ha passat la víctima a un segon plano, no?
0: Sí, és així absolutament. I en tots els casos opera aquest mateix viatge, l'efecte halo, i també el que se'n diu els trets lombrosians. Hi ha un metge criminòleg de finals del XIX, italià, que ell té unes teories que diu que... bàsicament ve a dir que la fisonomia és un reflex del comportament. És a dir, si diem que una bona persona té una cara agradable, una mala persona té una cara desagradable, no? És a dir, associem la bellesa amb la bondat i la lletjor, amb la criminalitat o amb comportaments abjectes. I això opera sempre, i això fa que, evidentment, la gent més atractiva aconsegueixi més bones

0: feines, més bons sous, ja quan són petits són menys castigats. Tot això jo porto...
1: És trist, però és la realitat.
0: És així.
1: Hi ha un terme que he llegit que desconec, que és, no sé si vaig a dir-ho correctament, a veure si ho encerte, hibristofília. No sé si ho he dit bé.
0: Efectivament, la hibristofília. Sí.
1: Què és exactament?
0: O també síndrome de Bonnie and Clyde, que potser queda més elegant, però sí, sí. És la hibristofília. La hibristofília és una parafília sexual, estudiada en psicologia, que bàsicament són dones, sobretot dones, que s'enamoren, senten atracció física o sentimental per presos amb delictes de sang, és a dir, assassins i violadors que estan a la presó. Mm-hmm. Això sembla una bogeria, que dius això. A veure, com pot ser que pensis que el teu nòvio ideal és un assassí o un violador que està a la presó, no?
1: Tremendo.
0: Doncs és més freqüent del que sembla. Tots aquests assassins de qui jo parlo al llibre, tots reben cartes de la presó d'admiradores, alguns propostes de matrimoni.
1: Crec que en el cas de Maje també,
0: També.
1: Sí. I de fet, també s'ha fet un seguiment d'ella, d'estar a la presó, que ha sigut mare, amb un pres. Vull dir, que també se continua parlant d'ella anys després, eh?
0: Sí. I que no acabes entenent si això forma part de la crònica rosa o de la crònica judicial o de la crònica negra.
1: Exacte. Sí. Però pot ser també que les plataformes, no, i el true crime que estàvem parlant a l'inici hagin romantitzat una miqueta els criminals?
0: Sí, absolutament. I en el fons, la hibristofília, que he parlat amb criminòlogues que ho han estudiat, té unes causes molt més profundes, perquè a vegades pot semblar una frivolitat, no? Això, i és veritat que, per exemple, a TikTok hi ha una tendència que és anar mostrant el flirteig que tu tens amb presos. Una de les coses que he descobert en el llibre és una pàgina web al·lucinant que es diu Write a Prisoner, que està pensada per posar en contacte presos amb gent de fora, en principi perquè els ajudin en la seva rehabilitació, tenint contacte per carta. Però en el fons acaba funcionant com un Tinder entre presos i persones de fora.
1: En sèrio?
0: I posen la seva foto, posen sí, els seus gustos, etc. I llavors hi ha moltes noies tiktokers que van explicant en aquesta xarxa l'abans de les seves relacions amb aquests presos, que tots evidentment són joves, són atractius, però amb delictes greus de sang, sí.
1: Estem pitjor del que pensava, Francesc. M'estàs preocupant prou en tot això.
0: I en el cas de la hibristofília és molt curiós, perquè evidentment aquest és el cas extrem, però sí que el que se'n diu comportaments hibristofílics és molt més present en el nostre dia a dia. Hi ha una criminòloga de Barcelona molt jove que ha fet un llibre interessant sobre la hibristofília a partir d'enquestes de noies de la província de Barcelona de 20 a 30 anys, i és molt curiós perquè aquest amor que està pensat en l'entrega total, aquesta idea d'un noi hipermasculí, amb molt castigador, una mica violent, acaba sent atractiu i acaba sent celebrat, i a més, amb la voluntat de cuidar, de dir, amb l'amor, doncs jo segurament el faré millor, i de justificar, de dir, és així perquè ha tingut una infància difícil. Tot això és un perfil hibristofílic, i és molt curiós, perquè ell em deia que parlant d'hibristofília moltes vegades ens sembla que és un cas molt extrem, però llavors acabem veient que en el nostre entorn potser tenim gent que acaba encadenant, per exemple, un perfil de relacions amb un tipus de noi determinat que sempre acaba sent aquest, no? El que abans es deia el dolent de la classe.
1: Sí, doncs és una mica, el que sempre estava sentat en la primera fila castigat.
0: Correcte, i que és aquesta idea de l'atracció del perill, no? Mm-hmm. I això també és perillós, i a les sèries juvenils, sèries adolescents, doncs aquest tipus de trames també abunden bastant. I abans em deies això del true crime, jo explico un llibre que un pres dels Estats Units en delicte de sang, que està complint condemna per assassinat i que s'ha reciclat, podríem dir, a escriptor i col·labora en mitjans, publica ara fa l'any passat un article al New York Times en què ell explica que a la presó els presos veuen true crime sobre els seus crims. I ell deia, jo ara quan penso en el que vaig fer...
1: El que faltava. Bueno, igual és una manera de ser conscients del que realment han fet, que en el seu moment no ho veien, no?
0: Sí, però és veritat que quan els seus crims es converteixen en una ficció i, per tant, dedicada a l'entreteniment, no la informació, a l'entreteniment, ell deia, diu, quan jo vaig veure l'episodi sobre el meu crim, ara quan el penso mentalment, ja penso en la música, ja penso en tal com està explicant a través de la ficció. I això ja em sembla una bogeria, és a dir, que els mateixos criminals acabin assumint el relat dels seus crims a través de la ficció, ja em sembla una bogeria.
1: I tant. Bueno, recordem que Els assassins guapos estarà ja disponible en les llibreries, com has comentat, a partir del 7 de setembre. Ja poden llegir-ho, això sí, en les plataformes digitals, però a mi, jo sóc per això un poc antiga, m'agrada encara el llibre en paper, així que m'esperaré per al dia 7 per a poder llegir-lo en condicions.
0: En català i castellà, i a més en paper, amb aquest plus, que és aquesta galeria d'imatges, perquè jo pensava que no pot ser que el lector hagi d'anar buscant al Google les cares i les fotos que jo cito, és a dir, que dues galeries d'imatges que jo crec que valen la pena també i complementen el relat.
1: Clar que sí. Francesc, moltíssimes gràcies.
0: Un plaer.
1: I enhorabona per tot aquest treball que has fet.
0: Gràcies, una abraçada,
1: adéu,
0: bon dia.
1: Adéu, igualment.
0: Adéu, adéu.

0: I continuem. La veritat és que este final del programa ens hem posat una miqueta, no sé, dramàtics, però és que el llibre este val molt la pena, recomano moltíssim llegir-lo, però anem ara a parlar de la realitat i en este cas d'un succés que ens ha colpit este matí quan llegim la notícia. És cert que jo ja la vaig llegir a nit, em va arribar al telèfon, i si n'hi ha un company que sempre ens dona llum sobre crims és Juan Nieto. Juan, bon dia, bona vesprada ja.
1: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Jo dic que em deixava colpida, però és que just estic estiuetxant al costat de Cullera, de Cap Blanc, i clar, encara m'ha cridat més l'atenció. Anem a recordar quina és la notícia, i és que un matrimoni irlandès de 50 i 45 anys va ser trobat mort en una vivenda d'esta urbanització de Cullera, i els dos fills menors de la parella van ser qui van localitzar els cossos ahir de vesprada. No sé sí. si se sap alguna cosa més.
1: Jo crec que estem tots commocionats, no? No sols a Cullera, tant pel succés, no? Que són dos persones
0: joves,
1: mortes,
0: que i
1: de vacances i joves, con la manera en la que es va descobrir aquest succés. Estem parlant dels dos fills, dos xiquets adolescents, que sembla que tenien, a més, unes necessitats especials i que no em puc ni imaginar què va passar pel seu cap quan van veure en aquestes circumstàncies els seus pares morts, no? De moment sabem poc més, perquè la investigació està mateixa ara encarant unes hores que són decisives. Com tu comentaves, van ser trobats aquests dos cossos ahir, al voltant de les 5 de la vesprada, quan els fills van entrar dins de la vivenda que tenien llogada. Ells, pel que me comenta la Guàrdia Civil, de seguida es van posar en contacte, sembla que tenien prou relació amb el propietari d'aquesta vivenda, per tant, podria ser que no fos la primera vegada que visitaven Cullera i que tenien una relació de prou de temps, i ja immediatament es va donar avís a la Guàrdia Civil i a la policia local que va assumir el cas. En un principi, pel que me conten, sembla que quan van accedir els investigadors van pensar que es tractava d'una mort natural.
0: Home, però els dos alhora també és complicat,
1: clar,
0: eh?
1: Perquè no hi havia signes de violència evidents. És a dir, no hi havia petjades de sang, no havien forçat la vivenda. Tu ho has comentat, no?, que estigues al costat i tal vegada coneixes millor l'organització que jo, però em diuen que és una organització prou exclusiva de la ciutat.
0: Sí.
1: No de luxe, però sí prou exclusiva.
0: Exacte, n'hi ha cases pues, importants, vull dir.
1: Clar, això ens fa entendre, des d'un punt de vista de successos, que es tracta d'una zona segura, d'una zona on hi ha càmeres de seguretat i que és el primer que es va fer.
0: I també de persones amb un poder adquisitiu pues, mitjà,
1: elevat,
0: alt.
1: Que clar. Podria ser el mòbil un robatori, per exemple. No?
0: Per exemple,
1: però no hi havia cap signe d'aquest tipus. Això és important remarcar-ho. Val? El que passa és que quan s'hi van accedir dins de la vivenda, sí que es van trobar, diguem, algunes qüestions inusuals durant la primera inspecció ocular. La inspecció ocular, per a que vos feu una idea, és la part més important de la investigació. El 70% dels crims es resolen gràcies a una bona inspecció ocular. No?
0: Juan, un segonet, perquè ja saps com funciona la ràdio i el directe mana. Estem també pendents del nostre company d'apunt d'informatius, Félix Tena, perquè sembla que s'ha produït un xicotet esglai a la tomatina i volíem saber l'última hora. No sé si el tenim. Mariajo està allà? No està. Bueno, pues seguim i en el moment que estiga parem, l'atenem i continuem tu i jo. Te sembla?
1: Clar. Doncs en la inspecció ocular sembla que s'han trobat unes punxades, unes marques de punxades en els cossos de les dues víctimes mortals.
0: Sí, això ho he llegit i també m'ha semblat estrany, eh?
1: Que en un principi podrien ser d'arma blanca, però que sembla que s'ha descartat. I després

0: l'àvia del jacuzzi on van ser trobats, perquè van ser els dos cossos trobats just al costat del jacuzzi, sí, que està en la vivenda, mm, sembla que estava un poc tèrbol i el que van fer la Guàrdia Civil és agarrar unes mostres per analitzar-les. Val? Ara mateix no es descarta cap hipòtesi, que siga una mort natural o que siga una mort derivada fins i tot del consum de drogues, que podien respondre a aquestes marques de punxades que estaven damunt dels cossos. Ara mateix els dos cossos dels dos irlandesos es troben a la Ciutat de la Justícia de València, sí, a l'Institut de Medicina Legal, estan fent-los l'autòpsia i al llarg de les pròximes hores tindrem més informació. Però fins que l'informe forense no estiga completat, de moment hi ha més incògnites que certeses en aquest cas, no? Perquè pel moment sembla que s'han revisat les càmeres de seguretat, ja fins i tot en l'entrada de l'organització una caserna de seguretat.
1: Sí, sí, sí. També t'he dit, Juan, que aquesta caserna està inutilitzada. Vull dir, entenc que fa anys sí que hi havia una persona com de seguretat que controlava l'entrada i l'eixida a l'organització, però des de que jo vaig allí, que fa 20 i pico anys, no recorde cap persona allí.
0: El que sí que sembla és que hi ha càmeres de seguretat.
1: Sí, sí, això sí.
0: Que no era una hora, no era, a veure, en Cullera tot el dia en el mes d'agost és hora punta, no?
1: Sí,
0: és cert que era hora migdia, podria haver-se... Clar, ara l'autòpsia ha de determinar també a quina hora es van produir els crims, no? Mm. Però si calculem que podria ser entre la franja de les 12 i les 5 de la vesprada, és una hora que habitualment algú pot trobar-se, algun veí, alguna persona que els resulta estranya per a l'organització, no?
1: Ara mateix, i que a més hi ha molt de moviment. Com tu dius, és finals d'agost i està pleníssima.
0: Ara estan agafant els testimonis del veïnat en aquests moments. Jo acabo de parlar amb fons de la Guàrdia Civil i m'ha
1: confirmat. Juan, un segonet, anem en informatiu, no te retires, ara continuem amb tu, però hem de donar-li pas al nostre company d'informatius, a Félix Tena, precisament per aquesta tensió que ha sorgit en la tomatina i que ell ens ho conte. Félix, bona vesprada. Què ha passat?
2: Bona vesprada. Sí, ara de moment, bueno, en aquest moment estan netejant el carrer. Després la festa ha corregut sense incidents, però ha hagut un moment de moltíssima tensió. Nosaltres també hem notat una forta picor, molta tos, ens ha entrat molta tos a tots els que estàvem així baix en el carrer. Una estampida, moltíssima gent fugint. La policia, forces de la Guàrdia Civil, policia local, evacuen a la gent per un carrer lateral. Hem vist gent realment afectada amb problemes als ulls, uh-huh, i tot indica que és algú que ha llançat el gas pebre. Hem patit les nostres pròpies carnes d'efectes d'ell, una tos molt intensa, picor d'ulls, i ha sigut, després entre el primer i el segon camió, la gent ha abandonat la zona on està, nosaltres estem al costat mateix de l'Ajuntament, on s'està procedint a netejar, i ha sigut un moment de moltíssima tensió, i tot indica, tot fa pensar, segons el que ens estan comentant fons policials, que algú ha llançat gas pebre entre el públic i això ha provocat aquesta situació realment perillosa en un moment.
1: I tant, perquè
2: la festa ha pogut continuar.
1: Quan estàvem parlant en Carme Bord, precisament, dèiem, és que hi ha tanta barbaritat de gent i tanta gent pegada als camions que és impressionant que no passi mai res. I vaig just, diguem això, i passa això, no? I volien saber exactament què és el que havia ocorregut. Bueno, tu te trobes bé, no? Que és important també.
2: Sí, sí, mira, un dia que vinc a la
1: tomatina... Jo no he anat mai encara.
2: A la festa, afortunadament, la festa ha continuat i que sàpiguem, hem vist molta gent atesa per els serveis sanitaris,
1: sí,
2: hem vist gent atesa amb problemes als ulls, en problemes de respiració, però en principi res semblava
1: res
2: que
1: fos greu. Val.
2: Sí, sí, res. Perfecte. En principi, sí, això hauria, des de l'Ajuntament es confirmaran qualsevol novetat, però en principi no hem vist cap problema d'evacuació. A banda també hem vist l'hipotímies, habituals...
1: Bueno, sí, això també és habitual.
2: La temperatura és molt elevada, per això es estan regant aigua constantment, i afortunadament, com diem, després la festa continuarà amb normalitat. De fet, ja ha acabat i ara estan netejant els carrers de Bunyol, com és habitual.
1: Clar, doncs esperem que si ha sigut exactament el que ha ocorregut, el que tu estàs contant-nos, que localitzen a aquesta persona i que, bueno, que pague pel que ha fet des del que cap, perquè és una botxeria fer aquest tipus de coses en una aglomeració tan gran com és la tomatina de Bunyol, no? En qualsevol cas, volíem saber precisament aquesta última hora, així que moltíssimes gràcies per atendre'ns i, sobretot, menys mal que també te trobes bé.
2: Sí, sí, moltes gràcies. Sí, sí, afortunadament estem bé. El company, càmera, que estem a peu de carrer i jo estem perfectament. Moltes gràcies.
1: Perfecte. Doncs gràcies, Félix. Adéu. Una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Bueno, Juan, portem un matí que ja te dic jo que
0: sí,
1: mare meua, des de que hem començat a la una esta última hora, deia jo que pareixia que estàvem tots successos, però bueno, és que l'actualitat també mana i volíem saber exactament què havia passat.
0: A veure, estem en estiu, en estiu. Simplement en els successos un 9%, al voltant d'un 9%, hi ha diversos factors que ho expliquen, però és habitual que

0: que sempre en els períodes estivals parlem, malauradament, de molts successos.
1: Per cert, no sé si has escoltat l'entrevista anterior amb Francesc Soler, que és l'autor

0: cert, vull dir, associes per la seua manera física, no?, a un assassí, si l'assassí o assassina és atractiu o atractiva, és que és molt fort el que deia, però diu que és la realitat i que està demostrada, no?, que les penes són menors.
1: I tenim un cas present que ho explica perfectament, el de Daniel Sancho, el fill de Rodolfo Sancho.
0: Sí, l'he nomenat.
1: Que va assassinar, no?, i que sembla que rep cartes d'homes, de dones...
0: Totalment,
1: Que diuen que estan enamorats d'ell. I també tenim el cas de Maje, de Maria Jesús.
0: També l'hem nomenat, correcte.
1: La dona que va idear el crim del seu home, no?, que sembla que té a mitja presó enamorada d'ella.
0: Totalment, sí, no, però és molt fort, eh? I diu inclús que és això, que realment les dades són fiables i que les penes són inferiors i que quan hi ha jurat popular depèn si la persona o el criminal és atractiu o atractiva, van més a favor o més en contra. Això em sembla una barbaritat, eh?
1: Com? Així és. Jo he estat en molts juïs que s'han jutjat amb jurat popular i aquesta primera impressió física, però al igual que passa en les relacions normals que tenim en el dia a dia, aquesta primera impressió física, encara que no vulguis i tu sigues conscient de que pot modificar el teu criteri, d'alguna manera t'influeix, no? Al final és que estem parlant de nous ciutadans anònims que no tenen per què tindre estudis ni cap formació. L'únic requisit que se'ls demana per a ser jurat popular és saber llegir i escriure i, clar, a moltes persones això influeix en la decisió final.
0: Jo m'he quedat molt boig. De fet, li he dit a Francesc, m'estàs preocupant, eh? No sé en què s'estem convertint la societat d'avui en dia en aquestes coses que són autèntiques botxeries. O sigui, posava un cas que tu segur que saps quin és, que és el de Luigi Mangione, jo no l'havia vist, no recordava la seva cara i l'he buscat en Google i quan l'he vist dic, vale, ara ho entenc.
1: Clar.
0: En fi, molt fort. Però...
1: És impressionant.
0: Pel que fa al que estàvem parlant, que no sabem el que ha passat, i se succés,
1: no
0: anem a deixar-ho ahir.
1: Ara mateix és el que te comentava. Aquestes hores són claus, són decisives perquè és el moment de la inspecció ocular. I un crim es pot resoldre o no es pot resoldre mai en funció de com la Guàrdia Civil treballa en aquest moment. Uh-huh. Ara el que, per exemple, estan revisant les portes d'entrades i accessos, no? Perquè en aquest tipus de casos, saber si hi ha signes de que s'ha intentat forçar una porta també ens pot ajudar a entendre què és el que va passar.
0: Clar, jo el que entenc és que els menors no estaven, no?, a la casa i van arribar.
1: Els menors no estaven en aquest moment, van arribar sobre les 5 de la vesprada i és quan es troben en aquesta escena, no? Ells es posen molt nerviosos. A més, s'ha de ficar en el cap de
0: home, imagina't quin panorama.
1: Clar, perquè són xiquets que estan de vacances, són xiquets que no dominen la llengua castellana, són xiquets que no entenen els procediments legals a Espanya, no saben què ha passat i clar, és molt difícil gestionar aquestes emocions i és molt difícil recuperar-se d'aquest escenari tan tenebrós que s'han trobat, no? D'aquesta troballa, no? Per això l'Ajuntament de Cullera s'ha volcat i està posat experts des de última hora de nit, estan atesos per un servei professional de psicòlegs d'emergència i que estan habituats a treballar en aquestes situacions. I un tio dels xiquets, el que no ha trascendit de qui era família, ha viatjat d'Irlanda a València ja, està amb ells per acompanyar-los. I bé, l'autòpsia també és molt important, el cos parla. Jo, amb molts forenses, moltes vegades em diuen, Juan, és que... li pregunto com ha anat una autòpsia i em diu, no, aquí estoy que esta víctima me está hablando mucho, ¿no? I te quedes ahí sobtant, dius, ¿cómo que me está hablando mucho?
0: És un món que ja t'he dit que em poses pèls de punta, ¿eh? No soc jo molt fan.
1: Cal aclarir l'origen d'aixes punxades, si és per consum de drogues, quin tipus de droga era. A mi aquesta hipòtesi em sembla un poc precipitada, però és que la Guàrdia Civil la té damunt la taula i és el que hi ha, no?
0: Depèn també on tinguin les punxades, imagines, que clar...
1: Clar, perquè estem parlant ja d'un tipus de droga molt concreta i que també no enquadra amb el perfil de les víctimes, així de primera.
0: Clar,
1: no?
0: sí, cert.
1: Però és que ara és moment de que la Guàrdia Civil treballi, de que aquesta inspecció ocular es faça amb totes les garanties per a que el crim no quede sense resoldre si es tracta d'un crim i si es tracta d'una mort natural, entendre per què ha passat i sobretot donar tot el suport a aquests xiquets que bé, no em puc posar en la pell.
0: No, jo tampoc, s'emporten la pitjor part de tot això i veurem després com poden gestionar-ho, perquè sí, és una cosa molt greu que sí, marcarà tota la seva vida per a

0: per a sempre.
1: Sí, hi ha professionals molt bons, afortunadament, que i n'hi ha, perquè s'ha de tenir en compte és que n'hi ha escenes que impacten i que t'acompanyaran tota la vida, no? L'important és tindre les ferramentes per a poder gestionar-ho. Però sí, estem tots commocionats, no?, amb aquest succés de Cullera, i sobretot per l'estiu que portem, no?, i el dia que portem, com tu comentaves, de successos, però és que és així, és que en estiu la gent es posa més violenta. És una realitat. Hi ha diversos factors que ho expliquen. Per una banda, la calor.
0: La calor, això t'anava a dir. Uh-huh.
1: Per una altra banda, que passem més temps amb la gent que ens envolta, perquè estem de vacances. I el tercer factor, que per a mi és determinant, és l'elevat consum d'alcohol i de drogues en aquestes dates, i que fa que la gent es posi molt violenta. I sí que estem en una fase en la que les persones, jo crec que ja no resolguem els conflictes parlant, sinó els resolguem amb violència. Estem assistint a crims que s'han produït en l'últim any en la Comunitat Valenciana, que l'única motivació, el mòbil, era una discussió entre veïns, perquè ficava la veu alta o la millor a l'hora de...
0: Ah, sí, és cert, ho recordes, sí, sí.
1: O sigui, que tot això sí que ens hauria de fer reflexionar, no?, de tot el que està passant.
0: Mare meva. Mira, de fet, jo en la tertúlia avui destacava un titular que m'ha cridat també l'atenció, i així precisament crec que la notícia ahir mateixa: les telefonades al 016 augmentaren un 120,8% després de la victòria d'Espanya en la final del Mundial.
1: Sí, sí.
0: També m'he quedat, bocabadada en este titular.
1: Com una, jo vaig ser el primer que vaig celebrar la victòria d'Espanya en el Mundial, i no soc gens futbolero, però sembla que aquesta explosió de testosterona que hi va haver, eixes festes fins a la matinada, clar, hi ha més consum d'alcohol, hi ha més consum de drogues, hi ha més hores sense dormir, i la gent que té, diguem, aquesta motivació ja violenta per a resoldre els conflictes encara s'accentua més.
0: Pues res, estarem molt pendents de tot el que es vagi donant a conèixer, no?, d'este succés a Cullera, i igual pues tornem a parlar demà. Veurem en què queda tot i què és el que ha passat realment.
1: Esperem que al darrer dia d'avui coneguem ja almenys l'informe preliminar de forenses.
0: Perfecte. Pues Juan Nieto, moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
6: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
7: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
8: De tu

0: I com no podia ser d'altra manera, estem arribant a les 2, posant el punt i final a este amunt i avall d'este dimecres 26 d'agost. I havia de ser amb la música de la reina del country. I és que, com hem dit també al llarg del programa, la veu de Dolly Parton s'ha apagat després de 6 dècades de trajectòria professional. L'autora d'èxit com este que sona ha faltat als 80 anys, deixant enrere una trajectòria icònica i molt recordada. Mare, ho parlàvem abans en la tertúlia, la recordàvem, però anem a fer un altre repàs, en este cas musical, per les cançons més famoses, no sé com dir-ho.
1: Les més recordades, les més recordables, sí, les més icòniques, sí, perquè la trajectòria musical de Dolly Parton és molt llarga, ja ho sabeu, i a més ella va intervindre també en produccions cinematogràfiques, en pel·lícules com 9 to 5, Straight Talk, Steel Magnolias, i va estar implicada també en projectes filantròpics, és a dir, estava especialment implicada en aquests temes relacionats amb l'infància. Este que sona, Jolene, és, jo crec que, top 3 dels
2: més recordats. Uno de los más bueno, una de las canciones ya que más ha sonado y que más la representaba.
0: Pero mira, no es de las que más me agrada a mí.
2: Sí, Jolene, a mí también. Tampoco me parece que sea de las más interesantes, es verdad. Pero sí que es de las más famosas, ¿eh? Y está súper reconocida esta canción.
0: Sí,
2: para,
0: si no, di que no,
2: para todos los artistas es como que tienen en el top 10 esta canción de Dolly Parton.
1: Uh-huh. És un dels més recordats, però és que la llista, si ens posem a repassar, és infinita. Encara que no és una versió cantada per la seva veu, probablement la cançó més coneguda i més recordada és esta.

0: potser va quedar opacada en aquest àlbum per l'èxit que va tindre Jolene, però este I Will Always Love You estava escrita en aquest mateix any com una carta de comiat professional i de gratitud per al seu mentor, per a Porter Wagoner, i no va aconseguir una dimensió universal fins a que després...
1: Fins a un punt, no?, que arribava aquest altre cantant espectacular, no?, i de la peli El guardaespaldas.
2: Whitney Houston, no? Que peli, l'has vist, David?
0: No.
2: Tu que ets el més jove.
0: No,
2: ja sabia jo que no.
1: Ja sabia jo que no l'havies vist. Nosaltres coneguem El guardaespaldas i esta cançó és del guardaespaldas. Clar, no sabíem, ningú no sabia...
3: Però, claro, en la,
1: en
3: la versió de Whitney Houston.
2: Jo no sabia, eh? Jo no sabia.
1: No, no, no.
3: Pues lo comentábamos antes, esta canción la escribe Dolly Parton, Elvis Presley le propone a Dolly Parton... cantarla a medias y compartir los derechos de autor.
1: Y ella no
3: y Dolly dijo, muy lista, dijo no, no, no. Y luego ya se le ofreció, surgió Whitney Houston, que es quien la hace súper famosa, pero todos los derechos de autor los tenía Dolly Parton.
1: Pero es que es una, que ha sido una gran empresaria también.
3: Sí,
1: ¿eh?
3: Sí, sí,
1: una
3: persona y filántropa.
1: Que... Sí, sí, sí.
0: El caso es que a pesar de haber... diguem, construït una riquesa al llarg de la seva carrera per tots aquests èxits, ella va néixer en una família molt humil de Tennessee. En l'any 46 va escriure després més de 3.000 cançons, 50 àlbums amb vendes que superaven els 100 milions de discos, i eixa destacada trajectòria cinematogràfica. I una cosa que m'ha fet molta gràcia, que és que té el seu parc d'atraccions personal d'Hollywood.
1: O sea, on està d'Hollywood?
0: Suposo que estarà en Tennessee, no?
1: Tennessee.
0: Però és una cosa que pareix surrealista, no? Ella conta en una de les seves cançons, en Coat of Many Colors, la seva història familiar, com eixa xiqueta de Tennessee arriba i va a poc a poc escalant en eixa trajectòria musical.
1: Efectivament, està a Tennessee, a les muntanyes de Great Smoky Mountain.

0: Pues ya, una cosa molt curiosa del tema del country, perquè així no el coneguem tant, ella és una de les màximes representants del country, i és que este estiu 5 de les 100 primeres cançons del Billboard, que sabeu que són les llistes més importants dels Estats Units, han sigut de country. És a dir, que ella sí que és màxim exponent d'una música que així no coneguem molt, però allà als Estats Units és la top.
1: Ens fa falta conèixer més country així, perquè este matí en la redacció parlàvem
2: que no li agrada res.
1: Que no li agrada res a Sergi, bueno, pues, no se pot tindre els gustos perfectes sempre. Així, en este cas,
3: ella... Yo tengo que decir que el country tampoco es que sea una de mis géneros.
2: A ver, el meu tampoc, pero que no es una
3: de
2: cosa que yo me pose...
3: favorita. Estaría casi un poquito a la cola.
2: Pero escoltar en casa de normal, no. No. Pero bueno, no me molesta, vull dir, es una música agradable.
1: Es agradable, això. En este cas, una veu tan dolça com la de Dolly la fa això, el que és...
3: Sí, lo mejora.
2: Bueno, llegó en contacte este matí la tertúlia, no sé si ho heu escoltat, que Taylor Swift... clar, també és de...
3: Le debe mucho
1: que,
3: a Dolly Parton.
1: Clar, és que Miley Cyrus també.
0: La fusió que s'està fent de la música country amb les noves tendències és la que està arribant més al públic. I les 5 cançons més escoltades dels Estats Units són amb esta fusió de country.
2: Ha dit que li ha tributo a la infinita, ha dit ella, Dolly Parton, su legado serà eterno, ha dit Taylor Swift.
1: Clar, clar que sí. Doncs anem a una cosa més mogudeta. 9 to 5 és la seva gran cançó política.

0: Fox.
1: 9 to 5, deia, una cançó en reivindicació política perquè estava basada en eixe moviment del 9 to 5, precisament, que era de les dones treballadores d'oficina, que es va iniciar a Boston en el 72 i que al·ludix precisament a l'horari de la jornada laboral tradicional de 9 del matí a 5 de la vesprada.
2: A mi esta m'encanta.
0: A mi també. Jo també és de les que més recorde d'ella. Sí, sí, sí.

Després de la seva trajectòria professional queden també reconeixements com 11 premis Grammy, quasi altres res, com l'Oscar honorífic, otorgat en l'última edició. I no solament han arribat pels seus treballs artístics, sinó també per la seva defensa de les causes socials, ho comentàvem abans. I parlàveu de... ha servit com a referent de Taylor, de Miley Cyrus o de Sabrina Carpenter, amb la que fa 2 anys, en 2024, va treure esta cançó, Please, Please, Please.

0: Fins a la seva mort, Dolly Parton ha estat en el Candeler, continuava fent música fins a pràcticament la seva mort dels 80 anys i va estar motivada per seus propis orígens d'extrema pobresa a les muntanyes de Tennessee, per totes aquestes tasques de filantropia que comentaves tu, Mar, abans. I és que en tot moment, ella, al llarg de la seva trajectòria, va invertir entre 100 i 200 milions de dòlars de la seva fortuna personal en eixes causes com l'educació infantil, la salut global, i en definitiva ha sigut una dona que més enllà de tindre eixa rellevància com a artista també ha sigut important en eixa faceta, encara que un poquet més en segon plano.
1: I us comentava també en la tertúlia que la oveja Dolly en 1966, ¿os acordáis que fue la primera oveja, animal clonado?
2: Sí.
1: Se llamaba Dolly por ella.
0: Ah, sí?
2: Claro, sí, es algo que... También. Claro, descobert moltes coses, güey.
1: Pues fue llamada en honor a Dolly Parton porque, bueno, el animal se clonó a partir de una célula de glándula mamaria y a los científicos les pareció apropiado el chiste, y es curioso porque ya hacía bromas, ¿no? Hizo bromas sobre aquello, ¿no?
2: Pues mira, el nostre xicotet homenatge des de Amunt i Avall a Dolly Parton. Amb la seua música arribem a les 2. Ja sabeu que tornem a les 9:30 demà per el matí amb molta actualitat, més notícies i sobretot molt d'entreteniment i coses curioses. És que en este programa ens agrada aprendre i que vosaltres també aprengueu amb nosaltres. Adeu, fins demà.

0: Esports a punt.
1: No saben ni jugar.
2: Es que no juguen a res, no saben què fer en la pilota.
3: No, no podem ja, no ho entenc ja.
1: Corberà no té ni punyetera idea.
4: Pinta mal, ojalá m'equivoque, però pinta mal.
3: La temporada serà igual que l'any passat.
5: Això no funciona i com no se gastem diners...
4: I és una llàstima despedir-me'l així de Mestalla l'últim any.
6: Què tal, com esteu? Són les 2 de la vesprada, ja ho heu escoltat. Farts i fartes, cabrejats i cabrejades, desil·lusionats i desil·lusionades. Els i les aficionades del València sembla que resignen a una temporada similar a les últimes i més concretament a l'última, on l'amenaça de descens va estar present quasi fins al final. Ahir contra el Betis l'equip millorà un tant la imatge oferida dissabte contra el Celta, però no va ser suficient ni de bon tros. És més, contra un Celta sense Ullà, les de Corberà no van xutar a porteria. A nit, la veritat és que sí. I amb més claredat, però sense fortuna. Una contra, una ràpida transició del Betis, apuntalada pel jove del planter Pablo García. Li va donar els 3 punts als de Pellegrini. Mestalla, com acabeu d'escoltar, va esclatar. I el tècnic, al final, tampoc no variava molt els seus últims missatges.
7: Desafortunadamente no hemos conseguido el resultado que queríamos porque no hay cosa que nosotros queramos más que darle la victoria a la afición, de hacerlo en Mestalla. Aceptamos la crítica, pero cuando veo que el equipo se entrega como se ha entregado, que se vacía y que lucha hasta el final del partido, te queda ese sabor de que hemos hecho todo, tenemos que seguir mejorando para conseguir más rédito de lo que somos capaces de crear.
6: Bé, segur que els aficionats i les aficionades i el tècnic veuen partits diferents. Ara, dels 3 pròxims partits del València junt de Mes, seran 3 junt de Mestalla. Dels 4 pròxims, 3 junt de Mestalla. El primer diumenge a Riazor contra el Depor. I l'únic dels partits a Mestalla que li queda a la València en el pròxim mes és contra el Barça. Després visites al camp del Sevilla i l'Alavés, quasi res. I què diu la plantilla? Doncs difereixen una miqueta del tècnic. Pepelo parla d'arriscar més com a forma per arribar a la victòria, tot i la derrota ahir. I Pablo Maffeo, titular a nit, diu que cal unió i, sobretot, no vindre's avall.
8: Avui hem arriscat un poquet més que l'altre dia. Hem espitjat al final i quan eres un poquet més valent pues, pot passar lo del que ha passat avui.
9: Si nos hundimos ahora mismo sería lo peor que nos podría pasar. De nada, el fútbol es así, la vida es así, te da golpes, te tienes que levantar.
6: I alçar-se este matí significava una activitat frenètica al València. Avui hem vist Arnau Martínez per fi a la ciutat esportiva. Ha sigut este matí, on també ha estat, per cert, el CEO de futbol, Ron Gurley. El futbolista en cara del Girona està acabant de gestir el seu fitxatge al club de Mestalla, on jugarà, recordem, les pròximes 5 temporades. Però Arnau, després d'anar a la ciutat deportiva, a esportiva, se n'ha anat a passar la pertinent revisió mèdica i acaba d'eixir fa uns minutets informació que es porta d'última hora Josevi Sánchez, que crec que el tenim en eixa clínica IMED. Josevi, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Dani. Sí, així estem. Fent guàrdia fa només 5 minuts. Ha eixit el futur jugador del València, Arnau Martínez, de l'edifici principal d'aquest hospital per a recórrer els aproximadament 30-40 metres que els separen de la zona on habitualment es fan les revisions físiques esportives. En aquest hospital, en aquest trajecte, hem pogut palpar i sentir les primeres impressions del futur futbolista del València, que ha arribat este matí, com tu deies, a València després de passar la nit en un lloc intermig entre Girona i tant de les 12. Ha eixit d'allí i fins ara no l'havien vist. Continua fent-se eixes proves mèdiques i en uns minuts eixirà. Imaginem que en les pròximes hores es farà oficial eixe fitxatge del central lateral català, que és l'anel de Corberán.
6: Exactament. No te marxes molt lluny, que de seguida, en un parell de minuts estem, acabem la nostra portada. Només una temporada, continuem amb l'activitat frenètica, només una temporada estarà en principi el porter holandès Kane Van Hovelen, que arriba cedit per l'Eastwistan, que ha sigut presentat este matí, també ha estat Josevi, després parlarem, i així...

0: preguntes primer del que ha dit.
1: Yeah, this summer it was a really weird summer.
0: Diu que ha sigut un estiu llarg i estrany, però que està molt content de poder estar a València. Clar, l'Ipswich Town és l'equip que l'havia firmat, però estic molt content d'estar finalment ací al València, ha dit.
1: Because they had a really good plan with me, but I'm happy to be here now, so yeah.
0: També en el Villarreal avui hem escoltat una nova veu. Per primera vegada l'últim fitxatge del club, Nathan Saliba, que arriba procedent del Anderlecht, ha parlat després d'entrenar a les ordres d'Íñigo Pérez.
2: I'm very happy to join a big club like Villarreal.
0: Estic molt content de lligar-me a un gran club com el Villarreal, ha dit. Estic molt content amb el projecte i estic ja enfocat i dedicat al que podem fer. Vull demostrar la meva qualitat per ajudar a l'equip i millorar com a futbolista. Hi ha futbolistes fantàstics i tinc ganes de millorar amb ells i esperar el que serà esta temporada. I el Elx, després de la golejada contra el Barça, ha parlat d'una veu autoritzada, com és la de Pedro Vigas, un dels capitans, que demana tranquil·litat, autocrítica de dins i cap missatge a l'afició que sempre està.
3: Está claro que a nadie le gusta perder por... Bueno, ni perder ni perder por 5 goles, ¿no? A partir de ahí no dudamos en ningún momento de la afición, sabemos que siempre están al lado nuestra. Solo piden que nos esforcemos, ¿no? Que corramos, que demos el máximo y creo que lo estamos haciendo.
0: Com no, parlem del mercat. Li queda poc menys d'una setmana i encara avui. Qui sembla que ho té tot tancat és el Villarreal, almenys si no se produeixen així des d'última hora. Com així ho ha expressat avui el conseller delegat Ros Negueroles en la presentació de Saliba.
4: Quedan muy a pocos días del mercado. Esperemos que nadie nos mueva nada, porque estamos muy contentos con la plantilla que hemos formado.
0: En el llevant pendents d'entrades i també d'eixides, con la de Carlos Álvarez en el centre de totes les mirades. Esta vesprada, per cert, en la tenda Granota, la presentació de tots els nous fitxatges del club, del masculí i del femení, i que enguany té, i se femení, l'objectiu de tornar a la primera divisió. I hem de parlar estos dies de la vuelta, que torna a la comunitat, després de 2 edicions sense fer-ho, i ho farà en 4 etapes. La primera, la de demà, al Cosebre i Castelló, en la pujada al mític Bartolo, amb un tros de terra, d'esterrato, que promet moltes emocions, tot i que ahir Tadej Pogačar ja va deixar pràcticament sentenciada la prova a Andorra. Xavi Robert ha parlat amb el ciclista d'Onda Òscar Cabedo, que ens ha contat coses de l'etapa de demà i també del Bartolo. En la nostra tertúlia avui amb Manolo Mas i Conrado Valle, Rafa Larcón està al tall en la realització tècnica del programa, sempre com un metrònom, al micro Dani Hermosilla. Uns consells, i sense consells millor dit, se n'anem ja de seguida a parlar amb José Vi Sánchez. Crec que està en l'email encara.
5: Desafortunadamente no hemos conseguido el resultado que queríamos porque no hay cosa que nosotros queramos más que darle la victoria a la afición, de hacerlo en Mestalla. Aceptamos la crítica.
0: Pero... Com heu escoltat en l'inici del programa, Carles Corberan no canvia el seu missatge. El València millora la seva imatge amb la del Celta contra el Betis. Si se fem la pregunta, la veritat és que creguem que sí, però no és suficient. I el que és pitjor, la imatge de joc i de l'equip s'assembla en excés a eixa de la temporada passada. Els aficionats, també, ho acabeu d'escoltar, no estan molt contents en el que es va veure ahir.
6: No saben ni jugar.
7: És que no juguen a res, no saben què fer en la pilota.
8: No podem ja, no aguantem ja.
6: Corberà no té ni punyetera idea.
9: Pinta mal, ojalá me equivoque, però pinta mal.
8: La temporada serà igual que l'any passat.
10: Això no funciona i com no se gasten diners...
9: I és una llàstima despedir-me la Xina de Mestalla l'últim any.
0: Ara de seguida parlarem del partit, però en el club, com acabeu d'escoltar, també la vida continua i no d'una manera tranquil·la, perquè este matí a la ciutat esportiva hem viscut un matí molt mogudet i acabeu d'escoltar en la nostra portada José Vi Sánchez, que continua, crec que en l'email, esperant l'eixida d'un Arnau Martínez, que crec que així ja de la revisió mèdica. I que, José Vi, ja continues tu en l'email, no?
11: Sí, estem així a les portes d'este hospital habitual de referència del València i no, Arnau continua dins. Ha estat durant una bona estona fent-se una primera part de les proves en un edifici, en l'edifici més gran d'este hospital, i des de fa aproximadament 15 minuts està en la zona on habitualment veiem les revisions mèdiques dels futbolistes del València. Ha sigut un matí mogudet, com tu deies, este dia després de la primera derrota de la temporada a casa del València. Va ser per 0-1 contra el Betis. I des de primera hora n'hi ha hagut moviments. Estaven ja convocats a les 12:30 els mitjans de comunicació per a...

0: La roda de premsa oficial de presentació de Kane Van Ovelen, el porter neerlandès que arriba en qualitat de cedit per una temporada si a Mestalla, però des de les 9 del matí que hem conegut que Arnau Martínez ja estava en la ciutat esportiva, hem estat perseguint el que serà el futur lateral o central de Corberán. Ha estat unes hores allí, s'ha vist amb la plantilla que amb els jugadors que han anat avui a Paterna, perquè no tots entrenaven. Ha vist també a Ron Gurley i aquí hem vist també a la ciutat esportiva de Paterna al voltant de les 12. Ha eixit d'allí de la ciutat esportiva i s'ha vingut a aquest hospital on encara està fent-se les proves mèdiques. Per tant, com deien, un matí mogudet entre la ressaca del partit d'ahir, l'arribada d'Arnau i la presentació oficial de Van Ovelen.
1: Sí, i anem a escoltar precisament el moment en el que hem pogut casar Arnau Martínez les primeres paraules en principi com a jugador del València. Escoltem.
2: Sí,
3: bueno.
4: ¿Has podido hablar con Corberán ya?
2: Sí, sí, hablé hace un par de semanas y muy contento.
4: ¿Te ha dado tanto el fichaje?
2: Pues eso ya no dependía de mí. Yo he hecho todo lo posible y aquí estamos.
4: Arnau, vienes de jugar. ¿Estás para jugar el sábado? ¿Crees que podrías jugar?
2: Sí.
4: Perdón.
2: Sí, he hecho toda la pretemporada, he hecho partidos de liga en segunda, con el Girona, así que estoy listo.
5: Arnau,
2: si todo va bien, todavía podría jugar.
5: ¿Qué objetivo te marcas?
2: Pues los objetivos del club. A nivel personal, obviamente, pues crecer como jugador y como persona, pero yo estoy enfocado en lo que necesita el club y vamos a ir a muerte por ello.
5: ¿Qué objetivos?
2: Bueno, una mica, pero ya estoy aquí, que es lo importante y
4: ¿qué me hace?
2: Nada, que confíen en nosotros y que vamos a dar todo para que estén.
5: Vale, ven.
1: Bé, ha sigut este moment, ja sabeu, en cada vegada que un futbolista arriba a, bueno, pues a les proves mèdiques, ha sigut en el trajecte entre el cotxe i l'entrada al IMEI, quan ha parlat els nostres companys con José Luis Sánchez amb Arnau Martínez.
0: Sí, que diu Dani, que... te podria
1: sí,
0: dir...
1: Sí, digues,
0: jo que sóc un habitual d'aquestes guàrdies, sí. Te podria dir que podríem donar-li una volteta a aquesta situació i sí. A aquestes escenes que
1: bueno,
0: són... te diria, entre ridícules sí. I perilloses, perquè, sí. Per exemple, el nostre càmera David Escamilla anava d'esquenes, caminant, sí. Mentre el gravaven, perquè no s'ha parat dos minuts a que li feren cinc preguntes.
1: Exacte.
0: I havien de perseguir-lo com si fora, no sé, una cosa un poc ridícula, ja t'he dit, que crec que no costa res, com passa en l'aeroport, el pare és un momentet, diu quatre paraules... Entra en l'IMED i tots tranquils i sense perill.
1: Efectivament, i tots d'acord. El que sí que podem rescatar, per això el so que hem tingut i hem de demanar-los disculpes, però és el so que hem pogut gravar, que està preparat per a jugar el dissabte, no? Si fa falta.
0: Sí, i de fet és que ha estat jugant les dues primeres jornades de Lliga amb el Girona, ha sigut titular i ha jugat tot el partit, per tant, està en plena forma, de veres que no té el contacte ni els automatismes dels seus companys ni de l'esquema tàctic i estratègic de Corberán en el València, però a nivell físic i mental ell diu que està preparat per a, si cal, anar diumenge a Riazor i tindre els primers minuts de la temporada.
1: Bé, anem a veure si es pot concretar oficialment aquest fitxatge. Acabem amb tu perquè hi ha hagut molta cosa i la presentació, de, com dius, del porter neerlandès Kane Van Ovelen. Tu has estat amb ell, ara de seguida escoltarem un fragment xicotet, però en realitat una operació de les estranyes, no?, del València, per allò de dir estava interessat en Alice Wistam i ara arriba en qualitat de cedit, no?
0: Com ja hem contat, era un futbolista que el València tenia tancat a principi de l'estiu, en el mes de juliol, per a vindre en qualitat no de cedit, sinó de fitxatge, en propietat, per als pròxims dos anys, desembutxacant una xicoteta quantitat de diners, però en caure l'operació Menier es van detindre totes les resta d'operacions que n'hi havia en marxa en el mercat del València i finalment Van Ovelen va decidir marxar-se a l'Ipswich Town del futbol anglès. Allí ha vist que la situació era un poc complicada per a tindre els minuts que volia i finalment ha acabat recalant en el club on inicialment anava a vindre, però en qualitat de cedit només per una temporada i com anem a escoltar-lo, no es resigna al paper de suplent per darrere de Dimitrievski.
6: Yeah, this summer it was
1: Ell ha dit, en este fragment ha dit que ha sigut un estiu llarg i estrany, però que està molt content de poder estar al València. Clar, diu, Lewistown és l'equip que m'ha firmat, però continua dient que estic molt content d'arribar al València, i el que ha dit Josebi confirma que va lluitar per una titularitat i és el que volia Carlos Corberán. T'anem a deixar de seguida perquè l'activitat és frenètica, també has d'estar en la nostra televisió, però, Josebi, parlem una miqueta d'ahir del partit, si vols fem un xicotet resum del que va ser la primera derrota del València en esta temporada, tot i la millora de la imatge, no?
0: Van ser dos parts totalment diferents. En la primera va haver un domini més clar del València, apretant en l'eixida de pilota del Betis, furtant el baló en zona de tres quarts i fins i tot buscant alguna contra. Va tindre les millors ocasions el València, cap en va tindre el Betis. Sato, Danjuma van ser els futbolistes que disposaren i tingueren les seues botes l'1-0, però se n'anà al descans el partit amb l'empat sense gols. En la segona part, el guió canvia, el Betis comença a xafar àrea, Pellegrini va traure els bons de la banqueta, com per exemple Isco, Bellerín o Pablo García, que entre els tres van fabricar eixe gol en el minut 82 del jove davanter del planter verd i blanc, que dona la victòria per 0-1 a l'equip de Pellegrini a Mestalla. Ho tingué el València en el tram final de partit amb una oportunitat de Sadik i altra de Ugrinitz, però aquesta derrota va encendre els ànims, com hem escoltat, d'un públic de Mestalla que veu que serà una altra temporada de patiment.
1: Molt bé, Josebi, respecte del partit i de l'actualitat avui a la ciutat esportiva de Paterna, avui hi havia jornada, crec que de descans o de reactivació, però sí que han aparegut alguns futbolistes, no?
0: Sí, hem vist per Paterna futbolistes com Rioja, Tàrrega, Dimitrievski, Jesús Vázquez, Diacabí, Pablo Mafeo o el lesionat Copete. En principi l'equip tornarà al treball demà per a buscar eixa primera victòria davant el recent ascendit Depor, que té en Aubameyang, que està visquent una segona joventut. La principal amenaça serà diumenge al mític estadi de Riazor.
1: Molt bé, gràcies, Josebi. Completíssima la informació d'este matí. Ara de seguida anem amb més reaccions respecte del partit contra el Betis, però bueno, ja te dicem que t'incorpores als treballs també de la tele. Gràcies, José.
0: Adeu, Dani.
1: I diem que continuem amb el partit i analitzem una de les sorpreses d'esta temporada, que és aquesta defensa de 5. Després parlarem també en la nostra tertúlia amb Conrado Valle i Manolo Mas. Però aquesta defensa de 5 li preguntaven al final del partit el nostre company Nacho Sánchez sobre aquesta defensa i sobre la falta de si aquesta defensa està afectant també a la capacitat ofensiva de l'equip. Esta és la explicació de Corberán.
3: Jo sento que l'equip avui, a la par que ha sido capaz de defender, de empezar presionando, es verdad que el rival hemos, en defensa en bloque, el equipo en defensa posicional no ha concedido ocasiones. Es verdad que las ocasiones concedidas tienen que ver con transiciones de un equipo que sabíamos que era rápido la contra y sobre todo situaciones donde hemos tenido la posibilidad de acabar una jugada de ataque, no la hemos acabado y el rival ha sido capaz de transitar. Y el ejemplo es la acción del gol.
1: Bueno, pues era esa explicació de Carlos Corberán, que parla d'ixe gol en transició i no en atac estàtic, cosa que és de veres, el Betis pràcticament en atac estàtic no li va fer cap perill al València, però tampoc el València d'alguna manera al Betis. Ahir va debutar com a titular Mafeo, ja ho va fer uns minuts contra el Celta, va jugar uns 60 minuts, va acabar absolutament cansat. Un Pablo Mafeo que demanava unió al final del partit, que diu que es troba bé i que la màxima esperança i la màxima il·lusió és complir els objectius que el València s'ha fixat. I fins i tot va arribar a dir que encara que no jugarà cap minut en el que queda de temporada, si se complissin els objectius ell estarà content.
5: No los considero justos vencedores, no creo que hayan venido aquí y te hayan dado un sobo de decir, hostia, me han pasado por encima. Hombre, si nos hundimos ahora mismo sería lo peor que nos podría pasar. Nada, el fútbol es así, la vida es así, te da golpes, te tienes que levantar y quien más se levante pues al final es quien logra los objetivos. Yo me encuentro bien, me encuentro feliz, sí que es verdad pues lo que he dicho aquí, que prefiero no jugar un minuto y que la plantilla, que el club cumpla sus objetivos, porque eso es beneficio del club, es beneficio mío en lo personal.
1: Bé, les paraules de Pablo Mafeo, també va parlar Pepe Lu, com hem escoltat en l'inici, va dir que el València va arriscar una miqueta més i que, bueno, que el risc que té anar-se'n a per la victòria pot suposar, con la jugada de transició del gol del Betis, que el partit el perde. Recordeu, el pròxim partit, diumenge a Riazor contra el Deportivo. Anem amb uns consells i continuem amb més coses i anem amb la nostra tradicional portada.
6: Esports a punt.
7: Davant un avís d'onada de calor, prepara-t'hi. Amb temperatures altes, hidrata.

0: calentat, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Som A Punt.
6: Avui la nostra portada una miqueta més tard. Són les 2:20. Comencem amb el panell de resultats. Com sabeu, en primera divisió, partit a jornada, primera jornada, València 0, Betis 1, el gol, com ja heu conegut i com ja vos hem informat, de Pablo García. La classificació es deixa Sevilla i Betis, líders amb 6 punts al front de la classificació. El Villarreal suma 2 en 2 partits i llevant el Xiv, València sumen 1 punt. En 2 partits, ni granotes ni blanquinegres han fet cap gol. Quant a l'agenda, avui es disputa un nou partit de primera divisió. Serà el redebut de José Mourinho al Bernabéu, que juga contra la Real Societat a les 9 de la nit. Mourinho no vol rebudes especials.
7: No, yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo no soy importante. En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición. Estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento.
6: Però demà quedaran els altres dos partits ajornats de la primera divisió, el Celta-Osasuna. Recordeu aquell que per l'estat de la Xespa no es va poder, de Balaïdos, no es va poder jugar en el seu dia, i el Barça-Atlètic, en el que serà el debut dels de Hansi Flick en el Camp Nou esta temporada. Demà parlarem de la Champions, anem a parlar de tenis. I una de les atraccions del torneig del US Open és el doble mixt, que no obstant això ha generat també algunes crítiques, com la de la francesa Alice Cornet, especialista en dobles, que l'actual forma de dobles mixt del US Open diu que és una forma de guanyar diners exclusivament, no donant prioritat als especialistes en la disciplina. No ens enganyem, ha dit, és només una forma de guanyar diners. Quant a la competició, la parella formada per Carlos Alcaraz, que torna a jugar després de 4 mesos, i Serena Williams, van guanyar el primer partit contra Ruud Life i Glasspool, però van perdre en quarts de final contra Bencic i Colbol. I el murcià, al final de la participació en este torneig novedós dels dobles mixt, es mostrava content per tornar i agraït pel suport de l'afició.
8: I was really, really nervous. I mean, playing alongside Serena.
6: Estava molt nerviós, va dir. Jugar amb Serena és una competició d'altíssim nivell, amb la grada plena. Ha estat fora 4 mesos, quasi 5, i pràcticament havia oblidat el que se sent enxafar la pista de nou. I, òbviament, dono gràcies a la gent. El fet que la setmana d'abans del torneig estiga superanimat m'ajuda moltíssim. La pròxima matinada es jugaran les semifinals d'esta competició curiosa amb els partits entre Svitolina i Monfils, que són parella, contra Bensi i Colvoli, i Muchova i Menci contra la parella russa formada per Andreeva i Rublev. Quant a la fase prèvia, en Xic Sair, derrota de Pedro Martínez, portero, contra l'Estoni Glinka. De la resta de jugadors espanyols continuen en el torneig Jordà, Rincón i Yamal, mentre que, a més de Pedro, diuen adeu al torneig de New York, de Nova York, Moro, Alcalá Gurri, Martín Tifón, Sánchez Izquierdo i Carballés. Parlem de ciclisme. Ahir etapa Andorra i avui quarta etapa ja per carreteres de la península, concretament a Tarragona. Des de les tres primeres etapes, Tadej Pogačar sembla que ja pràcticament ha sentenciat la prova. Ahir Andorra va atacar a falta de 50 quilòmetres de meta en el port de Veixalis i va arribar tot sol a la línia de meta, en 2 minuts i 39 segons sobre un grup de perseguidors que estaven, alguns dels quals ara jugaran per fer podi, com Félix Gallo o Enric Mas, que va mostrar la millor, seva millor visió. La general, l'avantatge del millor ciclista del planeta ja se'n va per damunt dels 3 minuts, quan només s'han disputat 4 etapes. Roglic és, per exemple, Roglic és segon a 3:21. Mas, Enric Mas, és tercer a 3:32 i Sepp Kuss, quart a 3:44. Kuss i Roglic, Roglic és quatre vegades guanyador de la Volta i Sepp Kuss una, estan a més de 3 minuts de Tadej Pogačar. I tanca el top 5 Oscar Onley a 3:45. Carapaz, per exemple, a 300.

0: 50, Félix Gala, 357, Esquilmosa, 401, en definitiva, que Pogacar ha dit que així està ell. Demà la Vuelta torna, després de dos anys, a la Comunitat Valenciana. La primera etapa entre Alcossebre i Castelló tindrà un punt decisiu i espectacular. Serà el popular a Castelló, molt popular, Bartolo, un port de primera categoria, i amb la novetat que els ciclistes passaran per una zona de terra, en el ciclisme conegut com l'Esterrato, un port que coronaran a només 30 quilòmetres de la línia de meta. Avui el nostre company Xavi Rubert ha estat al Bartolo amb l'exciclista d'Onda, Òscar Cabedo, que veu així la etapa, la Vuelta i el domini de Pogacar. Escoltem a Cabedo, en Xavi Rubert.
1: Estem amb Òscar Cabedo, ciclista professional que sap el que es corre en una Volta a Espanya. Òscar, demà torna la Volta Ciclista a Espanya, a Castelló, en una etapa 6 que promet espectacle, no?, en la puja al Bartolo.
2: Sí, demà torna la Volta a Espanya a Castelló, estem tots molt contents i a més escenari ciclista que és el desert de les Palmes, amb una doble pujada per el costat de Benicàssim i per rematar la puja al Bartolo pel tramo d'Esterrato, que són 2 quilòmetres de camins de terra amb rampes duríssimes, la màxima jo crec que és vora el 20%, entonces pues, és una dificultat que tindran més els ciclistes, sumar els quilòmetres i els metres de nivell que són vora 3.000, entonces serà una etapa molt emocionant.
1: Com a principals dificultats, bueno, primer comença en una rampa dura, però tot el món pensa en aquests quilòmetres de l'Esterrato. Com pot afectar a l'etapa?
2: Pot afectar, perquè al final pues, és una dificultat añadida i pues, els equips sempre tenen aquesta vista en el més perillós de l'etapa, perquè ja no només són les rampes o la terra, és que algun corredor pot tindre alguna avería, pot punxar, entonces és molt més dificultós pels equips solventar aquest tipus de problemes i és molt més que el que se pugui guanyar, pues, el que se pot perdre. Si un corredor té algun problema, tardarà en solventar-lo i serà perillós, per això està tot molt nerviós.
1: I per acabar, una duríssima rampa de formigó ratllat per a que s'agafi la bicicleta. Bueno, va ser ja una prova per a l'últim esforç del ciclista, no?
2: L'últim sprint per rematar, coronant el Bartolo, esta rampa de formigó que la bicicleta no corre i pareix que s'agarra l'asfalt i ja pues l'últim per rematar-los i descenso de 20 quilòmetres cap a Castelló.
1: I tal com veus l'etapa, n'hi haurà escapada perquè aquests 20 quilòmetres pot donar pràcticament que descarta l'esprint, no? O com ho veus?
2: Sí, l'esprint està totalment descartat. És una etapa molt oberta, el que pot ser estar molt emocionant, perquè tant els corredors de la General s'ho poden prendre en sèrio si tenen terreno per guanyar temps en la classificació i també pues, si el dia permet una escapada nombrosa, pues, pot haver aquesta emoció añadida d'un corredor pelear l'etapa així en les rampes del Bartolo.
1: I clar, la pregunta que se fan tots els aficionats, Pogacar pot donar un altre espectacle?
2: Imbatible, Pogacar. Per poder pot, si volguera ho podrà fer i si ho fa estarem així per disfrutar-lo.
1: Uh-huh. El veus guanyador?
2: De la Volta a Espanya, per supost. Jo crec que salvo catàstrofe, la Volta a Espanya té el seu nom i la sumarà al seu palmarès.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Bé, gràcies a Xavi Robert, també a Òscar Albó de Òscar Cabedo. Recordeu, demà al Cossebre Castelló, dijous, divendres, Valldalba, Vall de Linares, dissabte, Pujol Seraco, una etapa més o menys plana, i atenció a la de diumenge, més de 5.000 metres de desnivell, demà les repassarem amb Fernando Ferrari, la Vila Joiosa, l'Alt d'Aitana, amb un port final i amb una arribada dalt que pot marcar també moltíssimes diferències si és que Pogacar no ho impedís. Tanquem la pàgina poliesportiva, se n'anem. Tornem una altra vegada al futbol, se n'anem a Villarreal.
3: La informació esportiva en Esports a punt.
4: I'm very happy to join a big club like Villarreal.
0: És Nathan Saliba, o Saliba, últim fitxatge del Villarreal, que diu que està molt content d'arribar a Villarreal, que ja està enfocat en poder fer amb el primer equip i que vol demostrar la seva qualitat o les seues qualitats. Hi ha fantàstics jugadors al Villarreal i tinc ganes de millorar amb ells i esperar el que serà o el que pot ser esta temporada. Xavi Rubert, ara ja des de la nostra delegació, després de passar per el Bartolo, anar de Navia Real, i ara ja te tenim en la delegació. Bona vesprada.
5: Bueno, espera, Dani, sí, la veritat és que és l'home del dia, eh? Nathan sí. Saliba, en el Villarreal, perquè és ixe reforç que s'esperava del mig centre i que estava clar que era una posició que el Villarreal volia reforçar. Més encara s'hauria produït si se n'haguera anat Pep Gay. De moment no ha arribat cap tipus d'interès pel jugador senegalès que continua en el Villarreal. Però el protagonista és Nathan Saliba, que diu que està molt content, no?, d'arribar a un gran club com el Villarreal, de jugar la Champions, de poder complir ixe somni que ho desitja i que, en definitiva, això el que representa és un gran pas per a la seua carrera. I, clar, amb la dura competència que tindrà, se li ha preguntat per quines són les seues característiques, que és allò que pot aportar. Diu ell que és un jugador agressiu, amb valor i sense valor, però que també li agrada atacar i anar cap avant, arribar a la frontal de l'àrea, donar assistències i, si pot ser, marcant gols. I, per cert, parlant de la competència, tindrà la de Comesaña, la de Pep Gay, la de Macià i Diatá, però esta és una posició que amb el futbol d'Íñigo Pérez és molt exigent pel sí. que fa al vessant físic, no? I ell diu que no li fa por la competència que puga tindre o les lliçons que porten per davant els jugadors que ja estan en la plantilla grogueta, no? Diu que ell està disposat a competir, que espera que els seus companys també competisquen, perquè això serà bo per a l'equip, i que abans d'arribar, com no, li havia preguntat a Tejon Buchanan i a Tanio Lubasey pel Villarreal, i clar, ells li havien parlat meravilles, que hi ha molts bons jugadors, que és un equip que juga molt bé a futbol i que ell el que vol és integrar-se quan abans millor a ixe futbol i ser un més, però pensem que és un jugador de 22 anys que ve de l'Anderlecht i que esta també és una aposta de futur de les que fa habitualment el Villarreal.
0: Per cert, un Ros Negreoles, l'escoltàvem a l'inici del programa, que deia: si no hi ha novetats en quant a eixida, la plantilla està absolutament tancada. Un Villarreal, Xavi, que jugarà divendres a Vitoria després de dos empats que deixen, bueno, pues ixe gust agredolç, no? Dolç per el xoc i per la proposta futbolística, i agre perquè només són dos punts de sis possibles, no?
5: Sí, és el que li falta al Villarreal d'Íñigo Pérez, no? Trobar ixa espenta, no?, de la victòria, que, per exemple, en el Metropolitano va estar a punt amb aquella ocasió i el mà a mà de Buchanan amb Oblak, però ara el que toca és continuar afegint a ixe procés nou d'Íñigo Pérez els punts, com diu el propi entrenador.
6: Siempre los análisis tienen que ser, en mi opinión, en dos direcciones: el del puntaje, la clasificación, los resultados, y el del proceso, el de si estamos en el camino, si se ven señas de identidad, si los jugadores están contentos con la idea, si la ejecutan. En esa parte creo, espero no equivocarme, que vamos por buen camino.
0: Xavi, qui també envia un missatge de tranquil·litat i sobretot de seguretat en les idees del seu entrenador és Gerard Moreno, no?
5: Sí, perquè és fonamental que la plantilla crega, i més encara després d'un canvi d'entrenador, amb les propostes, no?, en este cas d'Íñigo Pérez. I Gerard Moreno, que és una de les veus autoritzades del Villarreal, està plenament convençut de que tant ell com els seus companys es troben molt còmodes en la proposta d'Íñigo.
7: Estem creixent, no? Jo crec que al final també tenim molt clar com volem jugar. Evidentment, hi ha molt marge de millora, no? Però estem molt còmodes i ens agrada, no? I el que ens proposa ell, jo crec que ens sentim molt bé, crec que s'ha vist en els dos partits. Bueno, tinc molta esperança i al final crec que bueno, estem nosaltres en plena evolució, no? I bueno, crec que al final anem tots amb un mateix objectiu, no? I s'està notant.
0: Un mateix objectiu que no és un altre que estar al màxim en les tres competicions, la Lliga, però també fa molta il·lusió la Champions i, com no, la Copa del Rei, que també és una assignatura pendent per al conjunt groguet. Matí intens a Villarreal i voltants. Gràcies, Xavi. Demà més.
5: Adéu, fins demà.
0: Parlem ja del Llevant Unió Esportiva quan són les 2:34 minuts de la vesprada. Recordeu, avui a les 6:30 el club ha convocat una trobada entre l'afició i les seues noves incorporacions amb l'objectiu d'acostar les noves cares de la plantilla del primer equip i del femení. Els seguidors seran la tenda Granota, a eixa 6:30. l'afició podrà fotografiar-se, recollir autògrafs, bueno, en definitiva, que fer un poquet d'engagement, que se diu ara en el món de la comunicació. Es preveu la presència, pues mira, de Enzo Bardelli, de Aisha Mandí, de Dani Requena, d'Hugo Sotelo, de Giannis Mussuagli, de Thiago Fernández i del jove Ifeani Endur.

0: Gran impacte avui en l'actualitat del dia. D'una banda, a Cullera s'investiga la mort, la doble mort d'un matrimoni irlandès ahir per la vesprada. D'altra, la presunta violació d'una menor a Gandia, José.
1: Sí, en el primer dels casos van ser els fills menors d'edat els que van trobar els cadàvers dels pares al jacuzzi de la casa, a una urbanització de la platja. La Guàrdia Civil baralla com a una de les principals línies d'investigació un possible abús de drogues. I a Gandia, tres joves de 20 anys estan detinguts per la presunta violació d'una menor en un domicili d'esta ciutat. A la vivenda també es trobaven dos amigues de la víctima, una d'elles major d'edat, que va relatar els fets a la policia. Els tres han passat ja a disposició judicial. Un d'ells s'enfronta a un delicte d'agressió sexual i els altres dos a un delicte d'omissió de socors.
0: I terribles les notícies que arriben des del Nepal a la frontera amb la Xina. Hi ha vora 400 persones desaparegudes en aquests moments, entre elles 291 viatgers estrangers, després d'una riuada d'aigua, una avinguda de fang i enderrocs que s'ho han portat tot al seu pas.
1: I este és el moment en el qual l'aigua s'enduia per davant un pont. Encara es desconeix què ha pogut desencadenar la catàstrofe, però podria ser un terratrèmol. Les inundacions han provocat danys en nombroses infraestructures, mentre que les autoritats continuen avaluant aquests danys i mirant de localitzar els desapareguts.
0: I mirem ja cap a la previsió de l'horatge per al nostre territori en les pròximes hores. Antonio Sánchez, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada. Avui serà una jornada de descans pel que fa a la calor intensa. Hem tingut més núvols, això ajudarà a que les temperatures màximes no pugen tant. També el vent de llevant i de sud-est, que en tot cas es deixarà, això sí, més basca. Veurem com en les pròximes hores tindrem cada vegada menys núvols, més estones de sol, ens espera una vesprada assolellada i un poquet més ventosa. Demà serà una altra jornada marcada pel vent de ponent. Així que demà ja s'activen avís groc per màximes de 36 a 38 graus cap al litoral centre, però en concret és més cap al prelitoral, és a dir, al Camp de Morvedre, a la Safor i la Ribera Baixa són les localitats més cap a l'interior, també i la mateixa situació a l'Horta, i després a la totalitat de les comarques del Camp de Túria, de la Foia de Bunyol i de la Ribera Alta. On podríem arribar als 38 graus puntualment és a zones de la Ribera Alta i de la costera, així com també en punts de la Canal de Navarrés. Tot això amb cel assolellat i demà veurem com encara podrien tindre alguns núvols, però en tot cas seria de matí.
0: I avui és últim dimecres d'agost, el dia assenyalat en roig, en este cas en sentit figurat, però també en sentit real, per al veïnat de Bunyol. La Tomatina ha tornat a negar el carrer principal d'este municipi de color i olor amb les 150 tones de tomàquets en una reedició d'una de les festes valencianes més internacionals. 22.000 persones han anat a esta batalla, una d'elles, Carme Bord, bona vesprada.
3: Així és, Patricia, hem sigut testimonis d'un any més de la festa que és la Tomatina de Bunyol, que converteix els carrers d'esta ciutat en autèntics rius rojos, perquè passen 7 camions en només una hora a missa descàrrega de 150.000 quilos de tomaca, i hem sigut testimonis també un any més com Bunyol s'ha convertit en una autèntica torre de Babel, 22.000 participants, d'ells només uns 7.000 són d'ací, de la ciutat de la Terreta, i la resta venen de tots els racons del món. Tots han pogut disfrutar un any més d'esta festa declarada d'interès turístic internacional.
4: A punt. Les notícies del migdia.
5: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Les notícies del migdia. Patricia Hort.
0: Les 3 i 9 minuts, un dels fronts que se li obrin a Pedro Sánchez en estos moments pel que fa a la crisi de Ceuta són les dues versions contraposades sobre si el CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, els servicis secrets espanyols, tenien o no coneixement previ d'una possible entrada massiva per la frontera de Ceuta. D'una banda, el ministre de l'Interior nega esta informació prèvia, d'altra, la ministra de Defensa, que va assegurar ahir que el CNI va alertar el dia previ de l'entrada. Serà una de les qüestions sobre les quals Pedro Sánchez haurà de donar explicacions el pròxim dia 3 de setembre, José.
1: Sobre aquestes versions contraposades, avui li han preguntat al ministre Ángel Víctor Torres, que s'ha alineat amb Grande Marlaska. Torres, en declaracions a la cadena SER.
7: El ministro del Interior fue claro. Se reporta todos los días la situación. Había habido un aumento de unas 1.000 personas en 7 días, si no recuerdo mal qué fue lo que dijo, pero en ningún caso hubo ninguna comunicación de que íbamos a tener una llegada de decenas de miles de personas

0: a Ceuta, ¿no? Y por tanto fue claro en su manifestación. Y creo que bueno, fue una respuesta prácticamente in situ a lo que era la intervención de la ministra, ¿no?
1: En canvi, per a l'oposició, aquestes dues versions són una mostra més del descontrol en la gestió de la crisi. Esther Muñoz, PP, Pepe Avellán, Vox.
2: Han creat un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna.
3: Es una burla, es un insulto y el gobierno, más que explicaciones, lo que tendría que hacer ahora mismo es dimitir en bloque.
4: Bé, doncs, esta discrepància, greu discrepància entre els dos ministres, serà un dels temes als que haurà de fer front, com dèiem, Pedro Sánchez el pròxim dia 3. Compareixerà davant del Congrés dels Diputats 27 dies després de l'entrada massiva de migrants. El propi govern ha registrat este matí la sol·licitud per a que Sánchez comparega a la cambra baixa i informar de la gestió. Serà el dia 3 i, com dèiem, ha sigut una maniobra de bon matí per a evitar que esta votació se duguera a terme perquè el Partit Popular volia dur-la a la comissió permanent. José.
1: Sí, perquè el PP havia registrat esta compareixença a la Diputació Permanent, però l'executiu s'ha avançat i ha sol·licitat la compareixença de Sánchez a petició pròpia. Una petició que, en opinió de la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz, es fruit de la presión que ha hecho la oposición porque reta contes.
2: Ha comparecido antes la primera ministra danesa para dar cuentas en su Parlamento de la posición de su país con respecto a Ceuta que el presidente del país que ha dicho que había sido atacado. Pero en cualquier caso, va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones porque el gobierno no ha explicado absolutamente nada.
1: En opinió del PSOE, l'únic que busca el PP en esta crisi és treure rèdit electoral. Patxi López, portaveu socialista al Congrés.
5: El principal partido de la oposición, y especialmente el señor Feijóo, en lugar de ayudar, en lugar de colaborar, en lugar de mantener lealtad institucional, que es lo que requiere la situación, lo único que haya hecho haya sido buscar rédito electoral con esa situación, y que lo haya hecho a veces con discursos que diré que rozan la xenofobia, por no decir directamente xenófobos.
1: I per als socis de govern, la compareixença de Sánchez arriba tard. Alberto Ibáñez, Compromís Sumar.
6: Creo que el presidente del gobierno llega tarde al Congreso de los Diputados. El día 9 es muy tarde. Creo que hay muchas explicaciones pendientes. Creo que todavía no tenemos la información relevante sobre el papel del CNI. Creo que todavía no tenemos la información de las relaciones con Marruecos. Todavía no tenemos claras cómo va a ser la política energética de este país con Argelia.
4: Bé, sobre este panorama, en este cas, Junts torna a entrar al tauler polític, busca, en este cas, el suport de Podem per a traure endavant la seva proposta de que Catalunya tinga competències pròpies en matèria migratòria.
1: El partit de Puigdemont ha tornat a registrar aquesta iniciativa després que el ple la tombara al setembre amb els vots en contra de PP, Vox i del propi Podem i altres dos diputats de Sumar, i ha modificat el preàmbul de la seva proposició de llei que busca el traspàs d'eixes competències amb l'objectiu de que els moderats voten que sí. La portaveu de Junts, Miriam Nogueras, diu que Podem va dir que no perquè consideraven que en el preàmbul hi havia tesis racistes i que eixes referències han sigut retirades.
7: Com que nosaltres l'única cosa que volem és que Catalunya tingui les competències en matèria d'immigració, avui Podemos no té cap excusa per no votar a favor. Catalunya ha de tenir el control de la immigració i no podem esperar ni un minut més. Mentre Europa ordena i governa en direcció contrària a tota la Unió Europea, i trobem les polítiques del govern espanyol, unes polítiques que s'han convertit en un llast per a Europa.
1: Des de Podem han assegurat que no tenen coneixement d'esta proposta i han emplaçat a Junts i al PSOE a negociar perquè ja coneixen quines són les condicions de Podem. Ione Belarra.
8: Cuando un grupo parlamentario conoce una propuesta a través de los medios de comunicación, normalmente el objetivo no suele ser negociar, sino que suele ser presionar. Si quieren negociar, Junts, tanto Junts como el PSOE, saben cuál es la propuesta de Podemos, saben cómo se puede reformar ese texto para que no sea racista.
4: Bé, més enllà del debat polític. Avui es posa en marxa, ja ho saben, a Ceuta, el comandament únic que va anunciar ahir Pedro Sánchez, el ministre Torres, Ángel Víctor Torres, al capdavant. Guillem Lissart, de Madrid, com es traduís sobre el terreny esta nova etapa a Ceuta?
9: Bona vesprada. Doncs al llarg del dia d'avui es preveu habilitar 2.000 places més per als migrants que encara estan al carrer i que se sumarien a les 1.800 ja ocupades. I per això el BOE arreplega nous espais, incloent-hi 5 poliesportius que en principi només s'usarien en una situació sanitària extrema. A Ceuta encara no hi ha xifres oficials dels migrants que continuen, tampoc dels menors al carrer, però la xifra actualitzada de menors filiats és de 1.410. La seva gestió s'abordarà demà en la conferència sectorial d'infància, on

0: no acudiran les autonomies on Vox té la competència. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, confirma l'assistència, però es mostra reticent a la proposta del govern espanyol.
1: Mira, la situació de los centros de menores en la Comunidad Valenciana está desbordado. Estamos en un 200%. No se solucionará el problema de Ceuta generando pequeños problemas en otras regiones de España.
0: Mentrestant, el president de Ceuta, Juan José Vivas, critica que la ciutat continua en risc.
2: En riesgo la seguridad ciudadana, el normal funcionamiento de los servicios, la sanidad, la salud pública, la convivencia.
0: Ahir, dos manifestacions van confluir reclamant el retorn d'emigrants i responsabilitats al govern central. I ja hi ha noves protestes convocades per als pròxims dies.
3: Bé, el curs polític a Espanya s'ha avançat amb totes aquestes polèmiques i també arrenca a la Comunitat Valenciana una volta superada ja la pausa estival. La sanitat serà una prioritat per al govern valencià, segons ha dit avui el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que també ha parlat d'educació i ha sigut per a negar que hi hagi activat una policia ideològica a les aules, com denunciava ja fa uns dies l'oposició d'Esquerres, Lola Oliver.
4: Sí, Patricia, tot ve pel canvi de competències dels inspectors d'educació que es va publicar al DOC a primeries d'agost. En aquesta norma publicada apareix l'expressió vetlar per la neutralitat ideològica i habilitar vies per a denunciar. Socialistes i Compromís van assegurar que estarien a l'aguait perquè interpreten que amb aquest canvi normatiu la inspecció esdevé en una mena de policia educativa. El president Llorca ho ha negat taxativament.
1: Jo no crec que ninguna llei que haya propuesto el govern de la Generalitat pretenda perseguir a ningún profesor, ni mucho menos. Yo lo que os puedo garantizar es que ningún profesor va a ser perseguido. Lo que sí que vamos a intentar es que haya libertad de pensamiento, que haya libertad educativa.
4: Pérez Llorca ha parlat avui de quines són les seues prioritats en este curs polític. La sanitat és una d'elles i ho ha dit en la inauguració de les obres de millora de les urgències de l'Hospital Peset.
1: Van ir acompanyades d'una segunda fase i que la previsió és que estan terminades per a principis del pròxim any.
4: Però a les portes també d'un curs amb eleccions autonòmiques a la vista, els periodistes li han preguntat si serà el candidat del PP i sobre este assumpte ha preferit passar de puntetes amb esta expressió.
1: Pues fíjese, si yo no estoy nada preocupado en que elijan cuando se tiene que elegir al candidato, no lo esté usted.
4: La incógnita s'espera siga desvelada pronte. De moment, no hi ha data.
3: Les 3 i 18 minuts continua aquesta investigació sobre la mort d'un matrimoni irlandès a una urbanització de luxe de Cullera. Estaven amb els fills de vacances, uns xavals de 14 i 16 anys amb necessitats especials, que són els que van trobar els cossos dins del jacuzzi de la vivenda. Els menors estan ja acompanyats per familiars, mentre que la hipòtesi que guanya força és l'abús de drogues. Santi Hernández.
5: A una vivenda exclusiva de l'urbanització Cap Blanc de Cullera és on la Guàrdia Civil ha trobat els cadàvers del matrimoni irlandès de 45 i 50 anys. Van ser els seus dos fills menors d'edat de 14 i 15 anys els que van trobar els cossos dels seus pares. Estaven estesos en el jacuzzi de la vivenda. En un primer moment, la Guàrdia Civil va sospitar que podria tractar-se d'una agressió perquè els cossos tenien ferides punxants. Però després de les primeres anàlisis forenses, tot apunta que la causa de la mort podria ser el consum de drogues. S'està encara pendent del resultat definitiu de l'autòpsia que se li està practicant en estos moments a l'Institut Anatòmic Forense de València. Serveis Socials s'ha fet càrrec dels xiquets, així a l'Ajuntament de Cullera, i acaben d'arribar tres familiars dels menors des d'Irlanda que ja s'han fet càrrec dels menors.
3: Gràcies, Santi. Més en pàgina de successos, tres joves de 20 anys estan implicats en la presumpta violació d'una menor a Gandia. Última hora, Carmen Monteagudo.
6: Els tres joves estan en llibertat provisional a l'espera de juí. La policia els va detindre la mateixa nit que ocorrien els fets a un d'ells per agressió sexual a menor. Als altres dos se'ls imputa un delicte d'omissió d'auxili. Tot va córrer la setmana passada al carrer Pintor Segrelles del conegut barri de les Incentes de Gandia, un barri molt humil d'esta localitat. Tres xics de 20 anys i tres xiques, entre elles menors, continuaven la festa que havien començat al carrer a casa d'un d'ells. Va ser en una habitació de la vivenda quan en un moment donat es va produir la presumpta violació. Les amigues de la víctima, qui estava en estat de xoc, l'acompanyaren fins a l'Hospital Francesc Borja de Gandia, on es va aplicar el protocol per violació. Fins allí acudiren agents de la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona i la Policia Judicial.
3: Les platges de l'Aglea i Aguamarina a la costa d'Orihuela s'han reobert al bany ja este matí després que ahir en decretaren el tancament, ja que s'ha confirmat que la qualitat de l'aigua es troba dins dels límits establits.
7: Segons

0: El comunicat de l'Ajuntament, la regidoria de Costa ha reobert aquestes dues platges després de rebre els resultats de les anàlisis elaborades en el marc del programa de control de la qualitat de les aigües de bany gestionat per la Generalitat. El tancament temporal d'aquestes platges s'havia decretat com a mesura preventiva després que s'hi detectaren el doble dels valors màxims admissibles en un dels paràmetres de contaminació.
1: I recordem que el servici nocturn del tram d'Alacant, el tram Noxador, finalitzarà este cap de setmana ja els trajectes de la temporada d'estiu.
0: El tram Noxador és una opció de mobilitat que està activa els caps de setmana i vespres de festius a l'estiu per a l'àrea metropolitana d'Alacant i les Marines. Enguany ha estat en funcionament des del 3 de juliol amb l'objectiu de facilitar la mobilitat nocturna dels usuaris i sobretot a joves sense vehicle propi. Les nits del divendres 28 i del dissabte 29 seran les últimes amb servici nocturn.
1: I les dues dones que estaven en estat crític per la caiguda d'un mur durant les pluges a Tarragona han mort malauradament este matí. Es tracta d'una jove de 18 anys i sa mare.
0: Les dues estaven a la seva parada del mercat d'artesania instal·lat a la localitat de Roda de Berà quan un mur es va caure al damunt a causa de les intenses pluges que van agranar la zona la vesprada nit de dissabte. Els bombers es van traslladar a l'Hospital de Tarragona on després de dos dies finalment han mort. L'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat dos dies de dol oficial.
1: I a Navarra, 47 persones han resultat ferides de diversa consideració durant el xupinazo de la localitat de Noain, en esclatar diversos coets entre la multitud que esperava a l'inici de les festes patronals. A tres dels ferits els han hagut de traslladar a l'hospital.
0: Segons fonts de l'Ajuntament, el succés ha passat quan accidentalment han esclatat tots els coets que l'encarregat portava a la mà i han explotat en el balcó del consistori, que estava completament ple. Alguns han caigut a la plaça on s'havia congregat la gent per a participar en l'inici d'aquestes festes, i això ha provocat, segons diversos testimonis, una gran angoixa i moments de confusió tant al balcó com a la plaça, ja que no hi havia més que fum i soroll.
1: Del món, comencem amb una catàstrofe que els avançàvem al principi d'este temps de notícies, que s'ha produït este migdia. Una riuada deixa almenys 400 persones desaparegudes al Nepal i Vicent Montagut, prop de 300 són turistes estrangers.
2: Sí, Patricia, encara ens falta molta informació, però les primeres imatges que ens arriben des del lloc de la catàstrofe són terribles. Diverses càmeres de seguretat graven l'impacte d'una onada de fang de desenes de metres d'altura que avança a gran velocitat. Moltíssima gent corre per intentar escapar, però és impossible i acaben engolides per la riuada. També es veuen caure ponts i edificis sencers. Almenys 400 persones estan desaparegudes, efectivament, i prop de 300 són turistes estrangers. De moment, les autoritats han recuperat 19 cadàvers, però temen que la xifra de víctimes siga superior. Ha passat prop de la frontera amb la Xina. Segons el govern, un terratrèmol ha provocat una solsida de terra que ha acabat causant una inundació extremadament ràpida. De moment, coneguem la nacionalitat dels turistes desapareguts.
1: I més desastres, perquè al Pakistan 14 bebès acabats de néixer han mort en un incendi a la planta de maternitat d'un dels hospitals més grans del país. Els familiars denuncien negligències a les instal·lacions. Maria Companya.
3: Errades en seguretat que han resultat fatals, Patricia, com el fet que el pavelló on estaven els bebès, del qual només ha eixit en vida un, no tinguera sistema antiincendis ni eixides d'emergència. Un dels pares assegura que les portes estaven tancades per evitar el robatori de nadons. La direcció del centre respon que hi havia guàrdies de seguretat a la planta, però que haurien fugit en vore les flames. Els bombers han tardat 2 hores en arribar a contindre-les. Segons la mare d'un dels 14 nadons morts, interrogants que haurà d'esclarir una comissió d'investigació creada per ordre del primer ministre. 24 hores tenen per emetre un informe que confirme si el foc s'ha iniciat, com es pensa en l'aire condicionat abans de propagar-se pels conductes d'oxigen.
1: I l'Iran desmentís als Estats Units i insistís en el fet que l'estret d'Hormuz continua tancat. La República Islàmica manté que esta ruta clau pel comerç global no es reobrirà fins que Washington complisca els compromisos adquirits per a un alto el foc.
0: Donald Trump va afirmar ahir que s'han retirat i detonat totes les mines de les aigües internacionals de l'estret i advertís Teheran que qualsevol vaixell que col·loque noves mines serà destruït.
4: From London.
5: It is-
4: Edinburgh.
5: Portugal.
6: Delhi.
7: Germany.
8: Scotland.
9: Belgium.
10: New York.
11: Brazil.
12: Texas.
13: Tacali.
14: Taiwan.
15: From New Zealand.
1: És la particular Torre de Babel en què es converteix Bunyol cada dimecres d'agost, cada últim dimecres d'agost, un poble que no arriba normalment als 10.000 habitants.

0: és de veres que en època estival té uns pocs més, però que acull per unes hores més de 22.000 persones, que es diu Pronte, que venen d'arreu del món.
1: La Tomatina, aquesta batalla incruenta de tomàquets que iniciaren uns amics del poble fa 79 anys, és ja, per mèrits propis, per repercussió i per originalitat, una de les festes més internacionals de la Comunitat Valenciana.
0: I allà ha estat Marina Palmero.
2: Patricia, he pogut viure l'ambient des de primera hora del matí i Bunyol ja era una festa. No ha parat d'arribar gent, en tren, en combois reforçats per a l'ocasió, en cotxes particulars, en autobusos, i només calia passejar pels carrers per adonar-se que la Tomatina fa temps que va traspassar fronteres. Hem trobat gent del Brasil, de Bèlgica, del Japó, de Corea del Sud, d'Austràlia, de Mèxic... Alguns ens contaven que havien fet fins a 10 hores de vol només per arribar fins ací i viure la Tomatina. I venien amb la lliçó ben apresa. Roba vella, disfresses i fins i tot ulleres de bussejar per protegir-se del que estava a punt d'arribar. Un ambient espectacular en les hores prèvies a les 12 del migdia, quan començava la batalla. I una cosa estava clara. Tots els que hem vist arribar tan nets, unes hores després, acabarien completament tenyits de roig.
0: La Tomatina, un any més. La Tomatina de Bunyol, l'any que ve, complís any redó, 80 anys. I una de tradició a tradició, perquè com cada 25 d'agost, el camp de Mirra, a l'Alt Vinalopó, representa el pacte entre Jaume I, el rei Jaume I, i l'infant Alfons de Castella. És la rememoració del Tractat dels Mirra, una representació feta per el veïnat i per aficionats des de fa ja mig segle, 50 anys. A nit van estar allí Pilar Llorca.
3: Per el nostre rei en Jaume... Per la senyera reial de les quatre Vares Roges.
4: Amb el pregó començava a nit la representació del Tractat del Mirra, que posa en escena este fet històric que va tindre molta influència en el desenvolupament de les comarques valencianes de l'interior. Joan Talens és un dels visitants que repetís.
5: I sé la importància enorme que té el tractat, perquè, a més, vinc de Moixent, el meu poble seria castellà. I per este tractat pertany al Regne de València a la Corona d'Aragó.
4: És el pacte pel que Jaume I i l'infant Alfons de Castella establiren una nova frontera que fixava els límits del Regne de València. Vicent Castelló és coordinador de la representació.
6: Perquè els castellans volien entrar per Xàtiva cap al mar i es va oposar el rei. I per fi, pues, fin, es va fer una negociació i

El final d'este temps de notícies avui és per a la música de Dolly Parton, que ja saben que va morir ahir als 80 anys, llegenda per excel·lència de la música country, que és igual que dir llegenda de la cultura popular nord-americana. En la música de Dolly Parton posem punt final a este temps de notícies. Recorden que a les 4, com sempre, actualitzem informació, però que poden estar informats a través del nostre web, i que nosaltres tornem demà més i millor, com sempre. Adeu, bona vesprada.

0: Som A Punt. A Punt Podcast.
1: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
2: Un 26 d'agost, la tranquil·litat del llogaret de Puerto Urraco, a Badajoz, es va trencar de forma brutal i inexplicable. A poqueta nit, els germans Antonio i Emilio Izquierdo van perpetrar el que es coneixeria per a sempre com a crim de Puerto Urraco. Una sèrie d'assassinats a sang freda que deixarien una profunda ferida en la memòria col·lectiva. Però sobretot deixarien una xifra final de 9 persones assassinades i unes quantes més de ferides. I tot mogut per l'odi i la venjança. Perquè l'animadversió entre les famílies Izquierdo i Cabanillas venia

0: tenia de llarg. La tragèdia va arrelar en una antiga disputa familiar que s'havia anat enquistant durant anys entre les dues famílies, Cabanillas i Izquierdo. Un odi visceral, irracional, alimentat per un profund ressentiment, portaria els germans Izquierdo a planificar una venjança sanguinària contra els veïns del llogaret. Armats amb escopetes de caça, Antonio i Emilio van iniciar una sagnant batuda pel poble, disparant de forma indiscriminada contra tot aquell que es creuava en el seu camí i portava el cognom Cabanillas. La fúria dels Izquierdo no va respectar ningú, ni criatures ni ancians. Després de la massacre, els germans Izquierdo van fugir i es van amagar en una finca propera. Durant 11 dies van tindre contra les cordes les forces de seguretat, fins que finalment van ser detinguts. El juí posterior va revelar la magnitud de la crueltat i la profunditat de l'odi que els havia impulsat a cometre aquella atrocitat. Antonio i Emilio Izquierdo van ser condemnats a penes de presó molt elevades. Des d'aquell dia, el nom de Puerto Urraco acabaria associat per sempre més a una de les matances més cruels i terribles de la història recent del país, el 26 d'agost del 1990.
1: Comprimits efervescents.
2: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
2: Preparat per a la selecció musical més random? Queda-te'n a punt ràdio.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Pendents d'un incendi forestal que s'ha declarat fa una hora a l'Alt Palància, concretament al terme de Pina de Montalgrau, Alejandro Molés.
2: A la zona treballen diversos efectius, entre ells 4 mitjans aeris, una dotació dels bombers de la Diputació de Castelló i brigades forestals.
0: I a Gàtova, l'aigua de l'Aixeta torna a ser potable després d'haver-se prohibit usar-la a conseqüència de l'incendi forestal declarat dijous passat a Segorbe i que ahir van donar per controlat després d'arrasar unes 630 hectàrees.
2: Un incendi originat per un llamp al Parc Natural de la Serra Calderona que divendres va obligar a desallotjar un miler de persones de Gàtova van poder tornar diumenge, tot i que van quedar confinats i sense poder beure aigua de l'Aixeta.

0: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, alerta que els centres d'acolliment de menors de la Comunitat Valenciana estan al 200% de la capacitat i sense personal suficient per atendre la demanda arran de l'anunci de traslladar menors migrants no acompanyats des de Ceuta fins a la península.
1: El cap del Consell considera que el millor és repatriar els menors, ja que on millor estan, segons Pérez Llorca, és amb les seues famílies.
2: Los centros de menores en la Comunidad Valenciana está desbordado. Estamos en un 200%. Y por lo tanto, es difícil poder acoger más gente de la que tenemos capacidad de hacer. Porque eso tampoco es atender a esas personas como ellos lo merecen. Yo creo que en estos momentos, lo más importante creo es que esos menores estén con sus familias y que desde el Gobierno de España se establezcan los mecanismos necesarios para la repatriación de esas personas.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés per a donar explicacions de la gestió de la crisi per l'emergència migratòria a Ceuta.
1: Una compareixença que, en opinió de la portaveu del PP, Esther Muñoz, arriba tard.
3: Ha comparecido antes la primera ministra danesa para dar cuentas en su parlamento de la posición de su país con respecto a Ceuta que el presidente del país, que ha dicho que había sido atacado. Pero en cualquier caso, va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones porque el gobierno no ha explicado absolutamente nada.
0: La Guàrdia Civil investiga la mort d'un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys a l'urbanització Cap Blanc de Cullera, a la Ribera Baixa.
1: Els cadàvers es van trobar dins d'un jacuzzi. Els fills de la parella, dos adolescents de 14 i 15 anys, a l'espera del resultat de les autòpsies, no es descarta el consum, l'abús de drogues, com a causa de la mort.
0: I a Gandia, la justícia ha deixat en llibertat amb càrrecs i a l'espera de juir els tres joves detinguts per la Policia Nacional acusats de violar una menor.
1: Segons fons de la investigació, un d'ells hauria violat la xica en l'habitació d'un domicili ubicat en el barri de les 500 de Gandia, mentre que els altres dos joves no haurien fet res per evitar-lo. Tots tres tenen 20 anys. A la vivenda també hi havia dos amigues de la víctima, una d'elles major d'edat, que va relatar els fets a la policia. A l'espera de juir, un dels joves detinguts s'enfronta a un delicte d'agressió sexual i els altres dos a un delicte d'omissió de socors.
0: La tomatina d'enguany ja és història i ens deixa testimonis com estos.
4: Y es la primera vez un lío de 8 camiones y te tiraban en todos los lados, en todos los lados. Yo creo que tengo tomate por todos los cuerpos. Hasta muy chulo.
5: No, es que tenemos tomate hasta por sitios donde no quiero decir. Muy bien, increíble, la primera vez y yo creo que para repetirla a todo el que pueda, que venga para acá porque es emocionante.
6: O sea. Y bueno, ha estado increíble, una experiencia muy bonita, muy internacional, fenomenal. Estamos muy orgullosos de este día, para repetir totalmente.
7: From India. Yeah, it was the first time. Loved it.
0: I en els esports parlem de futbol i del València Club de Futbol perquè Arnau Martínez ja ha passat les proves mèdiques i fins i tot ha passat per la ciutat esportiva de Paterna per a conèixer els companys. Arnau té 23 anys, ve del Girona i pot jugar de lateral dret o de central. Assignat fins al 2031 i podria debutar este mateix diumenge contra el Deportivo de la Coruña. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
8: Som la veu de tots. Som A Punt.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
12: Salutacions, com esteu? Una cordial benvinguda a este temps de ràdio. En les vesprades de la ràdio pública estem oberts a l'actualitat i a les històries que més vos puguin interessar. Recordem ara

0: alguns d'aquests moments que més hem gaudit i hem tingut el gust de compartir amb vosaltres. Comencem amb un artista de veu prodigiosa que barreja la música d'arrel de la seva terra, Astúries, en ritmes més contemporanis. Cançons amb històries d'aquelles dones que treballaven en les mines asturianes. Tonades tradicionals carregades de la màgia de la terra asturiana. Ella és Marisa Valle Rosso, que ens va presentar el seu disc Cenicientes i disfrutarem de la seva magnífica veu en directe.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt. La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira.

0: música d'arrels tradicionals basada en el folklore, con la que acompanya la festa de les falles, formant part de la nostra cultura, de la mateixa manera que ho fa la gastronomia. Bunyols, xurros, entrepans de casal o els sopars en amics formen part de l'experiència i gaudir d'estos moments no hauria de generar culpa, però la bona veritat és que després d'unes festes relaxem els hàbits i potser guanyem pes i mengem menys saludable. Cap problema, la clau és saber que hem de disfrutar i més pront que tard tornar als bons costums. Els bons hàbits que recorda la nostra nutricionista Clara Llorenç.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
0: No volem ser el Grinch de les falles, però hem convidat a Clara Llorenç per a que de bon rotllo, a veure, fem una pensadeta a no passar-nos més de la ratlla del que toca. Clara Llorenç, dietista, nutricionista, i que ens ajuda a cuidar-nos. Què tal? Com estàs? Bones falles. Com és el teu mocador faller?
2: Què te pareix, així, vinc.
0: Una alcoyana que viu les falles també en intensitat.
2: M'encanten, m'encanten.
0: Pues un dia bonico, també. Sí. Estem vivint tant en la tele com així.
2: Sí,
0: és un,
2: i parlant d'això, que m'encanta que s'hagi eixit bon temps i disfrutar de les falles i, bueno, disfrutar també el que hem parlat, no? D'eixa gastronomia tan clàssica d'ací, els bunyols, els xurros, la paella, els entrepans, al final... Tot és part, no?, de la festa realment, no només l'ofrena i els trajes. Però no caen en el grinch que has dit tu, sí que intentar, no?, parlar un poquet de l'important que no és acabar rebentant aquestes falles.
0: I desfens uns hàbits que ja que ens costen molt de portar, per tant, sabent que et dones un, bueno, pues un capritx, un o dos, o és que siguen.
2: Exacte, és
0: però
2: que
0: no sentir-nos mal.
2: I sí.
0: Jo crec que la qüestió també de la psiconutrició, per dir-ho d'alguna manera, no sé si m'acaba d'inventar el paraula.
2: No
0: sentir-se culpable, diguem, en la part psicològica d'haver-se botat una miqueta les
2: aferes. Exacte, al final és menja lo que t'avellisca i necessites, però de deberes que t'apetisca, que no siga la teua ansietat o les teues emocions les que te demanen menjar-te els 12 xurros, sinó que digues, mira, m'apetís ja jo amb les conseqüències, però moltes voltes a lo millor passem aquesta línia que és molt fineta, ¿vale?, entre disfrutar i rebentar d'ansietat perquè dius, buah, m'ha passat, me trobe fatal, saps? Avui anem a intentar, vale, no arribar a aquest límit que inclús després acabes no disfrutant d'aquest dia perquè
0: m'ha passat. Mal, i per suposat, vulguis que no tenen
2: després,
0: una bona digestió.
2: Claro,
0: estan
2: al
0: boníssims,
2: final,
0: però...
2: Al final, exacte, al final parlem d'aquesta meravellosa gastronomia associada a aquestes festes, bueno, totes les festes, al final dona igual, però ara parlem un poc de falles. Vulgues o no, són aliments amb molt de greix, molt fregits, molt dolços, molt d'alcohol entre mitges. Què vol dir això? Que si se passem més que les disfrutem amb mesura, al final acabem amb unes sensacions de digestions ultrapesades, una inflor... Acabes la setmana que dius... Tinc que estar, i ahí quan ve, no?, quan ve aquesta paraula que a mi me dona una ràbia que me mui, que és detox, tinc que estar un mes a detox, i dius, per favor, no, o sea, no fa falta. No.
0: Quines serien, per tant, clares senyals? Si
2: vale.
0: Notem l'abdomen inflat, la digestió, aixina, quins símptomes es donarien que vaja, que
2: exacte, al final...
0: no estem fent...

0: El donar-nos compte, no?, és aquesta sensació de digestions molt pesades, sentir-te molt cansat, no anar bé al bany, ¿vale? Al final, quan en aquestes festes apareix un poc de restrenyiment, quan tu de normal vas bé, i has de dir, ostres, vale, és que és de deberes que no estic menjant res de fruita i de verdura. El dia és superllarg, jo no te dic que no disfrutes, però alguna menjadeta a casa, algun plàtan en el bolso que te pots menjar mentre estàs mirant l'ofrena, ¿vale? Jo crec que tot cap. Saps qual és el problema per a mi en aquestes festivitats? ¿Vale? Falles, Nadal, estiu, morts cristians en el meu cas, dona igual. I és que jo crec que al final caem en dos discursos molt extrems. Per una banda tenim el discurs de quan són X, per exemple, quan són falles, tot val, vale? I la qüestió és que quasi falles va començar el 4 de març, per dir-te algo, vale? Al final és que ho penses i dius, jolines, és que no són dos dies ni tres, és que al final englobem tres setmanes de que si comencem en aquest discurs de si tot falles són tot val, comencem en l'esmorzar amb amics, amb els xurros als bunyols després de dinar, amb la paella, amb la cerveseta, amb l'aperitiu, després de l'entrepà de llonganisses per a sopar, i és un sumatori, vale? I després, per una altra banda, està l'altre discurs, que a mi no m'agrada gens, que és de No, jo estic cuidant-me, jo és que no puc menjar xurros perquè no, millor bunyols no, que estic en una seguida molt bona i que és que ningú és el correcte, ni el A ni el B. I al final és trobar, no, eixe equilibri en el que disfrutes de la gastronomia i de la cultura associada a eixe menjar en eixe context, però no acabar estos dies amb eixa flor que parlàvem, amb eixa pesadesa i sobretot eixa sensació psicològica, no, eixa que dius tu de psiconutrició, de dir, ostres, és que el cap m'ha pogut més, no, que les meues...
1: I després ve la... I després vindria la culpa. Per tant, en este cas, la quantitat importa, és a dir, hem d'obsessionar-nos mesurant quilocalories, m'he menjat 6 xurros i una tassa de xocolata, m'he fet una cassalla i una cervesa, això quantes quilocalories són?
0: Ai, ai, ai, així me van eixir enemics. No, jo te diria que, a veure, no és començar a quantificar tot el que estàs menjant d'extres a lo llarg del dia, ¿vale? Però sí que és molt important entendre que, òbviament, la quantitat importa. Importa en pràcticament tot en la vida. T'apeteixen uns xurros? Pues, per favor, ja que els xurros no és l'únic que vas a ficar a lo llarg del dia, no és lo mateix 12 xurros amb una tassa sencera de xocolata que compartir-lo amb la teua parella o amb uns amics i menjar-te mitja doceneta i mitja tasseta de xocolata. Calòricament, per si voleu dades, estem parlant d'una diferència de 600 calories, que no són poques, i ja no és calòricament, és que al final a nivell digestiu és una bomba.
1: I la casalla? Aquestes calories, a més, són buides i són...
0: I les calories de l'alcohol... Mira, per a mi serien com les calories que, si vols cuidar-te, però vols disfrutar de la gastronomia, che, òbviate-les totalment, perquè al final no... O si no, intenta que no tot siga cervesa, que no tot siga la casalleta, que no tot... Si no, al final acaben les festes i dius, ostres, és que m'ha pres dos gots d'aigua a lo llarg del dia. A més, aquestes falles que fa un montó de calor, t'apeteixes alcohol pensant que realment t'hidrata i aleshores t'està deshidratant. Aleshores, ja no és calòricament, que no t'aporta nutricionalment res, és que és un tòxic que jo crec que dins de la gastronomia és el que més podríem llevar-se.
1: I entre excés i excés, portar-nos bé,
0: vale.
1: A poma, ve... una ensaladeta...
0: Exacte. Entonces, així ve un poquet el... Ell si t'esmorzar en amics, sé que esta nit eixiré a veure l'ofrena i me vaig a fer uns xurros o un bunyols, pues, per favor, si vas a casa, intenta que el menjar que facis a casa duga algo de verdureta o bé fet-te algo de llegums... Agarra't un entrepà si vols menjar al carrer, però que duga pues, un no vegetal, que duga un poc de tonyina, d'ou, de proteïna de qualitat, que no siga un entrepà que te compres per ahí, que al final saps que du molts de greixos. Aleshores, no és llevar-te una cosa o una altra, sí que és intentar quadrar en el teu dia algo que t'equilibri un poquet.
1: Si a l'hora de sopar has estat tot el dia, has dinat en el casal,

0: Has almorzat en el casal. I a l'hora de sopar te fas un banquí negre, igual millor si te fas una miqueta d'humus i així.
1: Claro, jo, mira, t'ho dic que tinc molta gent, faig.

0: amanida o el que siga, o unes fajites que te claves pebrots amb pollastre, o un sàndwich vegetal. Si és que opcions n'hi ha milers. El que passa que lo còmodo, òbviament, és acabar pues, lo que toque, el bocata d'embotit, però és intentar lluitar, no?, també un poc entre dir, és que què necessitat n'hi ha d'acabar tota la setmana? És que no vaig a parlar ni de quilos ni de calories que te claves en el cos, sinó tornem un poc a aquesta sensació de malestar que no, que és innecessària, ¿vale?
1: I pot ser anar menjant miquiues, això que dius tu, el grapadet de nous.
0: Claro.
1: Un iogurt que pots portar en la motxilla, claro, pues... deixe líquid, que d'això... Perquè si no, arribes una fam i se sol dinar. Diu, la paella estava boníssima. Clar, claro. A les 4 de l'esprà, claro, te menges ferro i tot.
0: I jo poques voltes he anat a una falla a dinar. Quan he anat a una falla... Fa 2 anys me van convidar a una falla, dinàvem la paella a les 4 de la vespre. Jo a
1: esa
0: hora, Ximo, jo me considero una persona que crec que tinc un poc de control. Me vaig menjar 2 plats. No podia. Aleshores, és de veres que és algo molt comú, que dines molt tard, sopes molt tard, estàs moltes hores de plantó, que és important que dugues una motxileta o un bolso, no?, en cosetes que te puguen ajudar a calmar un poc la gana, a que no arribes amb esa ansietat que te menges els 2 plats, que jo vaig acabar i dic, Clara, l'has liado, i sí, un grapaer de fruits secs, una poma, plàtan, fruita que és fàcil de menjar, un iogurt líquid d'estos begudets, algo que te fas a fer arribar a aquesta ingesta dient, vaig a menjar-me la paella, però la paella no me va menjar a mi.
1: Me la vaig a disfrutar.
0: Claro.
1: Una manera de gaudir de la festa, seguint gaudint-la per descomptat, que tenim dies importants per davant, Sant Josep i el dia del pare i una altra paella.
0: Claro,
1: i una
0: altra no, almorzar, Setmana Santa, d'ací 2 setmanes.
1: Ja d'ací 4 dies, Setmana Santa. Però vinga.
0: D'ací no res, estem parlant de la mona de Pasqua.
1: Fem també, i és bonic fer convivència i tindre bon estat mental també, que dona molta, molta alegria, però fem les menjades entrellat. Clara Llorenç, gràcies per acompanyar-nos. I després dels vostres consells per cuidar-nos de la nostra nutricionista de capçalera, què vos pareix si ara fem un viatge en el temps per recordar una de les grans estrelles de Hollywood dels anys 40? La grandiosa Rita Hayworth, de nom real Margarita Carmen Cansino, tenia orígens hispans. De fet, son pare era ballarí andalús. Esta circumstància va fer que el franquisme utilitzara el reclam dels seus orígens espanyols per encumblar-la, tot i els seus papers de dona fatal. L'historiador Álvar Álvarez ens ho conta en el llibre Rita Hayworth en l'Espanya de Franco, on analitza amb deteniment l'impacte de Rita Hayworth en la societat espanyola de l'època.
2: Si no coneix este himne, no? I no se'n va directament a la pantalla, a la gran, si tingueres oportunitat de veure la pantalla gran o la xicoteta, i veient a la gran Rita Hayworth interpretant esta cançó en la peli Hilda. Dos temes musicals que canta la gran Rita Hayworth en una pel·lícula absolutament mítica. Mítica ella, mítica la pel·lícula i tot el que envolta Rita Hayworth. Per descomptat, hi ha molt de mite de Hollywood al seu voltant. I tenim, així tinc a la meva vora, pues un llibre escrit per un company de... Anava a dir de fatigues, no, de alegries, de moltes alegries.
3: Sí, cert.
2: Perquè durant molt de temps ha estat dedicant-se també al sector audiovisual i com que, i a més, és un estudiós i li agrada la història i li diuen Álvar Álvarez Rodrigo, pues ha fet este llibre molt interessant que es diu Rita Hayworth i així som bé el mateix. Val, és una biopic, bueno, no pic, és un llibre biogràfic sobre Rita Hayworth, no exactament, perquè diu en l'Espanya de Franco, és a dir, la manera en la que el nacionalcatolicisme de la dictadura franquista va tractar de, no sé si de utilitzar d'alguna manera també la figura de Rita Hayworth. Què tal, Álvar? Què vols retrobar-nos?
3: Pues sí, bona vesprada i encantat de tornar a estar ací i de compartir este temps amb vosaltres. Gràcies per haver-me convidat al vostre espai.
2: Pel que hem llegit en el llibre, hem llegit els uns fragments, ben interessants interessants i en un nivell de documentació allò un poc marca de la casa, no?
3: Sí. Sí,
2: no. T'agrada fer les coses, no? Molta referència també, tu has treballat molt, eh?
3: És un... A veure, en primer lloc, com comentaves, no és realment una biografia, és el que seria un llibre d'història cultural, per dir-lo d'una manera. El que passa és que, sí, amb el seu aparell documental, tot això té les referències que pensa que són innecessàries,

0: necessàries tindre-les, però també intentant pues, explicar i contar d'una manera que resulte interessant, no només al públic acadèmic, sinó diguem, al públic més general, pues, com esta figura, com deies, va ser esa imatge de Rita Hayworth va ser construïda en un context determinat i a voltes tractat d'utilitzar per algunes coses per la dictadura i també com la gent podia reapropiar els seus unificats en uns altres, no?
1: Com a personatge, és un personatge absolutament fascinant, en totes les vessants que ho puga imaginar, a més has triat per a la fotografia de portada, una imatge absolutament icònica també de la mateixa pel·lícula, en la primera aparició que fa Rita Hayworth en Hilda, feia aquest col de melena absolutament meravellós, i aquest somriure que il·luminava la pantalla, ho deia, mamma mia, no? Què pot haver més? Però per què d'alguna manera la dictadura franquista va voler apropar-se? Quin terratrèmol va causar en l'època? Estem parlant d'una pel·li de l'any 1946. Tingué a veure en els orígens hispans, perquè recordem que de Margarita Carmen no podia negar els seus orígens hispans, son pare era un ballarí andalús, no?
0: Sí, sí, tens tota la raó. És que hi ha coses que és un poc de les que tracten el llibre que són curioses, no? Per una banda, és la primera és com tu dius, ella era filla d'una actriu irlandesa, però d'un pare que era ballarí sevillà, que és el que li va ensenyar realment a ballar i a fer els seus espectacles amb ell, primer en Mèxic i tal, i després passar allà a Hollywood. A Hollywood passa una qüestió prou curiosa, que és que ella, que era clarament una actriu en trets llatins, molt clars, pues Hollywood el que fa és que va llevant-los, va convertir-la en una estrella més a l'estil Hollywood que coneguem. I com així a Espanya ens arriba ja a Hollywood una miqueta, la imatge un poc més tard, la imatge que rebem nosaltres ja és d'una estrella clara. El que passa és que així se rep i, evidentment, quan resulta que una actriu d'orígens hispans és tan famosa que és la gran estrella dels anys 40 a nivell mundial, pues això és un orgull.
1: A veure quin rasquit li podem traure, és un orgull patri, no?
0: Evidentment.
1: A veure, la raça, no?
0: Exactament, a més de dir, no només és que ell, com tu dius, la raça, no només és que estiga triomfant al món i que siga espanyola, no? És que el motiu pel que triomfa al món és justament per les seues essències, i clar, hi ve tot aquest joc del nacionalisme, en un moment en què tot el franquisme és un moment de nacionalisme molt fort, i ahí, pues, com tu dius, pues això se l'aprofita. I estan encantats en Rita Hayworth, i que Rita Hayworth siga la més gran del món. Què passa? Arriba... Les pel·lícules així, en este cas, Hilda arriba així un any i pico després d'haver-se estrenat, va estrenar molts llocs, és un gran èxit.
1: Les cues devien ser extraordinàries.
0: Extraordinàries, tot.
1: I la gent flipant, perquè, clar, Hilda per a l'època es podia imaginar que era un atreviment, no?
0: Era, com tu deies,
1: la fan fatal, allí.
0: La fan fatal i era un mostre en la pantalla que ho omplia tot i tots, pues, superorgullosos. Què passa? Que s'estrena Hilda, en principi les crítiques són positives, tal, però al cap d'unes setmanes que la pel·lícula va començar a rodar, pues així es comencen els bispes dient que això és un autèntic escàndol, que és pecat, hi ha governadors civils que això s'ha de prohibir. Havia passat la censura, alguns tallets, algunes coses, com la majoria de les pel·lícules, però no era res molt especial. Però es va fer tal rebombori tan important que se va convertir en un exemple d'un entrant escàndol. I com passen els escàndols, quan hi ha un escàndol, pues, més gent encara acudís a veure què ha passat, no?
1: Perquè, diguem, no va tindre relació directament Rita Hayworth. En aquell moment ja la Margarita Carmen Cancino havia completament desaparegut, l'havien americanitzat, diguem, la dinàmica, la indústria de Hollywood l'havia americanitzat molt i demés, però va tindre alguna relació, diguem, no sé si des del govern espanyol, se va posar algun contacte en ell, volgueren portar-la així, diguem, en l'or de multituds, ja que teníem una estrella d'origen, o què? Compartíem en ella origen?
0: Les visites de Rita Hayworth van aixent a Nova York i fins que no és ben famosa ni tan sols ve a Europa. Fa un primer viatge a Europa i així se diu que ve a de vindre a Espanya i tal. Ella no ve i probablement no vindria perquè en aquests moments pues, estem en el moment d'aïllament del règim i vindre a visitar un país en la dictadura pues, probablement no era el més adequat. Uh-huh. Després, posteriorment, sí que ve, fa una visita quan es casa, en principi, bueno, es casa no, comença

0: a festejar primer en el principal ICAN i ve així, intenta passar desapercebuda, però sí, clar, és, ella la visita és un gran rebombori i ella passa de tot, i hi ha un escàndol, fuig de la premsa, i després ja, en dos visites posteriors, sí que ella ve i ella ja és agafada com la gran estrella, se'n va a tots els puestos i tal. La primera volta ella intenta passar desapercebuda, va als bous i, per exemple, la banda comença a tocar la famosa cançó li dedica, o sea, que era imposible, absolutamente imposible pasar desapercebida.
1: Con que este es Johnny Farrell. He oído hablar mucho de usted.
2: ¿Ah, sí? Pues a mí nadie me ha hablado de usted.
1: Pero Balin...
2: Quería que fuera una sorpresa.
1: ¿Y ha sido una sorpresa?
2: Ya lo creo que sí. No sabes qué cara puso.
1: ¿Le has contado por qué estoy aquí?
2: No.
3: Meravella de seqüència, en l'arranc de la pel·lícula Hilda, prèviament el marit li diu, tots ho recordem, Hilda, estàs visible o estàs... I ell diu, sí, i pega aquell col de menena meravellós, que també és la imatge de portada. Clar, en aquell moment, eixos muscles a l'aire... i se traje de ras, eixa striptease sense fer striptease, que se lleva el guant però que no se'l lleva, eixa manera d'insinuar, eixa físic, que això per al nacionalcatolicisme era, vamos, diguem, abraçar a Rita Hayworth era difícil, diguem, ideològicament era difícil, no?
0: Sí, sí, el que tu dius és que és així, era, representava tot allò quan s'estava la fèrria moral franquista, que a més sobretot clavava gran pressió sobre les dones que havien sigut recatades, havien de comportar de una manera, després la gent pues, bueno, feia el que volia, però fins a cert punt, però aquest era el discurs oficial, per tant aquesta imatge trencava. Ahí tenim sempre que hi ha dos discursos que van. Per una banda, és cert que hi ha el que es diu una certa cosificació del cos femení, que ho fa clarament Hollywood, en tant que se convertís en una imatge per a el plaer visual del desig heteromasculí, no? Està clar. Però al mateix temps, és molt interessant a Hilda, i també en altres pel·lícules, però en Hilda és molt, molt significatiu, com que ella, quan balla, a banda de que té unes actituds en tota la pel·lícula absolutament transgressores, que eren tot el contrari del que se podia fer en aquell moment, ella també, per exemple, quan balla, quan s'expressa en una forma que és una manera d'afirmació personal. Ella es nota que està disfrutant quan balla. No està ballant per a la gent que mira el seu cos, està ballant també per a ella. És una manera també de... I per a moltes dones que estaven veient-ho, quan en un moment les dones, en aquella època, la seva sexualitat s'havia de reduir exclusivament a la reproducció, més enllà de gent en subjectes asexuals. Per tant, hi ha una reivindicació també no només com un objecte sexual, sinó que ella mateixa és un subjecte sexual que reivindica la seva sexualitat. I aquest joc és també molt interessant.
3: Parlaves de ballar, i com ballava? Vull dir, des de ben menudeta, en efecte, anant per ahir en els espectacles ambulants dels seus pares, va estar inclús ballant en Fred Astaire, en alguna de les seues pel·lícules, inclús va sonar per a substituir de manera continuada a Ginger Rogers, ni més ni menys. I clar, i també a Espanya, imagina que una pel·li com Sangre y Arena, novel·la del nostre Blasco Ibáñez, en Tirane Power, clar, pues, ella va fer pel·lícules que ressonaven molt també, no? Diguem així, a Espanya, diguem, una estrella de Hollywood, però molt que la fèrem nostra, no?
0: El cas de Sangre y Arena, a més, és molt, molt significat. Sangre y Arena, bueno, més o menys coneguem la història, i ella fa de Doña Sol, que a més és, també manipula els homes, és també tot el contrari que havia de ser una dona nacional catòlica. Però a més té la curiositat, perquè és una pel·lícula de l'any 41, però com en aquell moment, a voltes, les pel·lícules arribaven quan arribaven, crec que aquesta pel·lícula s'estrenava l'any 49, si no enganyo. És a dir, que la gent, quan anava a veure Sangre y Arena i veia Doña Sol, veia a Doña Sol a través dels ulls de Hilda, de tot el que significava Hilda. O sigui, que si ja era prou el que era Doña Sol, a més tenies que totes les pel·lícules que van arribar, que eren anteriors de Hilda, inevitablement se veuen a través de l'òptica del que significa Hilda. I en aquest sentit, pues, clar, significa un nou terratrèmol. Se li donen nous capes d'escàndol
3: al mite. O a la visió que es feia des d'Espanya del mite, no? Imagina que la visió de les dones, Rita Hayworth, i no només,

0: Rita Hayworth, estem parlant també d'Ava Gardner, inclús de la nostra Sarita Montiel, estem parlant de dones de presència molt pertorbadora en la pantalla i de quina manera també el nacional catolicisme, de que allò de que la dona havia de ser també honesta, com allò que se deia del César i de més parèixer, no? També, com aquestes dones pertorbaren, diguem, pues, això, la pau i tranquil·litat de les allars construïdes, diguem, a la manera de la filosofia del franquisme. Pues Rita Hayworth en l'Espanya de Franco, ben interessant. Àlvar, has fet realment un... Mira, anem a modo avió, altra de les escenes. Fantàstic. També. Ja té els vestuaris també brutals, icònics, no?, de Rita Hayworth, no? No sé, ens ha quedat moltes coses en el tinter, però qui vull apropar-se a la història del teu... la que contes en el llibre de Rita Hayworth? No sé, per deixar algun tancament. Què trobaran del que no hem pogut arribar a dir?
1: Trobaran una imatge diferent al que és habitual, que no només Rita Hayworth, nosaltres tenim la lectura que se convertís de Hollywood, i aleshores ens servirà per entendre un poc millor com era aquella època, com era el cine, com funcionava, i sobretot també en relació com era la història de les dones en aquell moment, del que se'ls forçava ser i dels que elles reclamaven ser. Jo crec que des d'aquest punt de vista espero que la gent, pues, que li agrada el cine, pues, descobrisca coses noves, i aquell que vulgui una mirada diferent també a aquesta època del que anomenem primer franquisme, els anys 40-50, pues, crec que també poden tindre una òptica diferent en què acostar-se a aquest període de la nostra història.
0: Coses. Per descomptat del nostre temps, entenem el passat, o mirant el passat també ens entenem a nosaltres mateixos. I jo personalment, una cosa que no sabia és que Orson Welles va arribar a confessar en algun moment donat que Rita Hayworth li havia dit que havia sigut abusada per part de son pare. I ho entén també la personalitat de Rita Hayworth, aquesta exuberància brutal, però després aquest caràcter tan tímid, tan retragut i tan vulnerable també, no? Que tenim també la imatge, no? La dama de Xangai també, per exemple. Quina aproximació a Rita Hayworth des de la mirada d'aquella Espanya dels anys 40 i 50. Gràcies, Àlvar, per portar-nos a Rita Hayworth al present.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Un plaer.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem al Nepal, on les autoritats acaben d'actualitzar el balanç de víctimes provocat per una allau de terra i fang. Un balanç provisional que parla d'un centenar de víctimes mortals i centenars de desapareguts, entre ells uns 500 turistes. Almenys dos espanyols continuen en parador desconegut. Segons les autoritats, ha sigut un terratrèmol el que ha provocat la solsida de terra que ha acabat causant una inundació extremadament ràpida. Alejandro Molés.
2: La catàstrofe ha sigut captada per diverses càmeres de seguretat que mostren l'impacte d'una onada de fang de desenes de metres d'altura que avança a gran velocitat. Moltíssima gent corre per intentar escapar, però és impossible i acaben engolides per la riuada de fang. També es veuen caure ponts i edificis sencers, com hem dit, ha passat al Nepal, prop de la frontera amb la Xina.
0: Quan falten dues setmanes perquè comenci el curs escolar, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, assegura que la llibertat educativa dels professors està més que garantida y rebutja de esta manera las críticas de la oposición que ho posen en dubte.
3: Yo no creo que ninguna ley que haya propuesto el gobierno de la Generalitat pretenda perseguir a ningún profesor, ni mucho menos. Yo lo que os puedo garantizar es que ningún profesor va a ser perseguido, lo que sí que vamos

0: Vamos a intentar es que haya libertad de pensamiento, que haya libertad educativa.
1: Declaracions que ha fet el cap del Consell durant la visita que ha fet a l'Hospital Doctor Peset de València, on s'invertiran més de 5 milions d'euros per a reformar i ampliar l'àrea d'urgències. En esta visita, els periodistes li han preguntat a Pere Llorca sobre el seu futur polític, ja que el PP encara no l'ha nomenat candidat a la presidència de la Generalitat. Escoltem el que ha dit.
0: Fíjense, si yo no estoy nada preocupado en que elijan cuando se tiene que elegir al candidato, no lo esté usted, porque eso no nos va a ayudar a solucionar ningún problema. Por tanto, el inicio del curso político, ¿en qué va a consistir? En seguir solucionando los problemas de la sociedad, en llevar a cabo ese ambicioso proyecto de presupuestos y en cumpliéndolo y cumplirlo escrupulosamente.
2: Estem pendents d'un incendi forestal que s'ha declarat fa una hora a l'Alt Palància, concretament al terme de Pina de Montalgrau.
1: A la zona treballen diversos efectius, dels quals 4 són mitjans aeris, també una dotació dels bombers de la Diputació de Castelló i les brigades forestals. Segons la fotografia penjada en les xarxes socials pel centre d'emergències, l'evolució sembla positiva.
2: I la Conselleria d'Emergències ha iniciat avui la campanya de prevenció d'inundacions 2026 per actualitzar els procediments d'actuació cara a episodis de pluges intenses i recordar a ajuntaments, organismes públics i empreses de servicis bàsics les mesures que s'han d'adoptar per a millorar la resposta davant de possibles emergències.
1: La campanya inclou enviar una circular a tots els ajuntaments del nostre territori en la qual es demanen revisar i actualitzar la seva operativa per tal de garantir que els protocols estiguen preparats abans que arribi el període de més risc, és a dir, abans de la tardor.
2: I a les comarques del sud, a la costa d'Orihuela, les platges de la Glea i Agua Marina s'han reobert al bany després que s'haja confirmat que la qualitat de l'aigua està dins dels límits establits.
1: El tancament temporal de les platges s'havia decretat com a mesura preventiva després que es detectaren paràmetres no permesos de contaminació.
2: I el servici nocturn del tram d'Alacant, l'anomenat tram Noixador, finalitzarà este cap de setmana els trajectes de la temporada d'estiu.
1: El tram Noixador és una opció de mobilitat que està activa els caps de setmana i després de festius a l'estiu per a l'àrea metropolitana d'Alacant i la Marina. Enguany ha estat en funcionament des del 3 de juliol amb l'objectiu de facilitar la mobilitat nocturna dels usuaris i, sobretot, de joves sense vehicle propi. Les nits del divendres 28 i el dissabte 29 d'agost seran les últimes amb servici nocturn.
2: Veintisiete días después de la entrada masiva de migrantes, el Gobierno central ha registrado este matí la solicitud para que Pedro Sánchez comparega al Congreso para informar sobre la gestión de la crisis migratoria a Ceuta. I la data escollida per la Junta de Portaveus ha sigut el 3 de setembre, és a dir, dijous de la setmana que ve.
1: En el capítol de reaccions, el PP considera que la compareixença de Sánchez arriba tard. El mateix pensa el diputat de Compromís, Alberto Ibáñez.
3: Creo que el presidente del gobierno llega tarde al Congreso de los Diputados. Entonces, creo que todavía no tenemos la información relevante sobre el papel del CNI. Creo que todavía no tenemos la información de las relaciones con Marruecos.
2: I el govern central ha rebaixat la xifra de menors migrants filiats a Ceuta de 2.900 a 1.500, tot i que han avançat que és una xifra que creixerà.
1: Precisament demà la conferència sectorial d'infància tractarà la situació d'estos menors no acompanyats i la possible reubicació de Ceuta a centres de la península, una reunió a la qual els governs d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, on Vox té competències sobre infància, ja han anunciat que no acudiran. La diputada de Vox al Congrés, Pepa Millán, parla directament de segrest de menors per part del govern espanyol.
4: Nos parece que el reparto de menores es el secuestro institucional de menores, que lleva siendo instigado por el gobierno durante años.
2: I en successos, a Navarra, 47 persones han resultat ferides de diversa consideració durant el xupinazo de la localitat de Noaín en esclatar diversos coets entre la multitud que esperava l'inici de les festes patronals. A 3 dels ferits els han traslladat a l'hospital.
1: Segons fons de l'Ajuntament de Noaín, el succés ha passat quan accidentalment han esclatat tots els coets que l'encarregat portava a la mà i han detonat al balcó del consistori, que en aquest moment estava completament ple. Alguns dels coets han caigut a la plaça on s'havia congregat la gent per a participar en l'inici de les festes. Això ha generat, segons diversos testimonis, una gran angoixa i moments de confusió, tant al balcó com a la plaça, ja que no hi havia, diuen, més que fum i soroll.
2: I en els esports estem pendents de la

0: Confirmació oficial d'Arnau Martínez com a nou fitxatge del València Club de Futbol després de passar les proves mèdiques este migdia. Per altra banda, l'Elx, jugat divendres a Santander, i avui ha parlat el capità Pedro Vigas, que vol tornar a jugar després de la lesió. L'escoltem.
1: Sí, me encuentro bien. Sí, verdad que ha sido una pretemporada un poco diferente para mí. Nunca había parado una pretemporada, he tenido que parar. Tenía una pequeña molestia en la rodilla, ya no están. No me ha tocado jugar. Estoy trabajando para poner las cosas difíciles al entrenador. Y ya digo, con mucha ganas. El equipo está unido, está con ganas, con ilusión.
0: Més notícies a les 6. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
2: Som a Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: I per començar este temps, és un goig comprovar l'alt nivell de les nostres bodegues i com ens conforma la cultura del vi. I ja que parlem de vins, la nostra pròxima destinació és un lloc on se cultiven vins de gran qualitat, Sicília, una gran illa mediterrània al sud d'Itàlia que recorreguerem en companyia de la nostra guia de viatges, Clara Estrep.
4: Xori, xori, xori de tot l'anno, l'amore camenas i te lo torno.
2: Xori, els millors moments de la vesprada d'A Punt.
5: Andiamo, mi Joaquín.
3: M'encanta esta canzone, questa è una canzone italiana.
5: Yeah.
3: Bueno, més concretament, siciliana. La cosa più bella di canzone. Mira che bonita. La mogliere, diu.
5: Con la vipetta ci portà. Qui ha triat aquesta música? La persona que ens fa desitjar tindre feta la maleta cada setmana, cada volta que ens ve a visitar.
3: Ella és l'autora del blog de viatges Les Sandàlies d'Ulisses, d'obligada, en fi, compliment, i que li feu una ulladeta i recomanació si sou viatgers. I ella és Clara Estrems, la nostra guia de viatges. Què tal, Clara?
6: Molt bé.
3: Com està?
6: Molt bé.
3: Va bene. Sí. Va bene, dit, cara.
6: Ara vinc jo a crear-vos el FOMO de que n'hi ha que volar a Sicília.
5: Mira, Sílvia i jo tenim Sicília en ment de fa 3 o 4 anys.
6: Pues, pues és meravellós, eh? Sí. A veure si quan acaba el programa es compreu els vols.
5: Vinga. Sicília.
6: És una Sicília molt...
5: Les Chicas de Oro, Sicília. Te recordes la major de les Chicas de Oro?
6: És molt interessant, però a més de paisatgísticament, a nivell històric i culturalment també, i té molts llocs per a veure, que avui anem a recórrer els dos, i un sabor molt especial, diguem, un ambient, a més de la gastronomia, un ambient aixina molt particular. De tota Itàlia, Sicília té com una personalitat pròpia. A mi em va encantar. Jo guardo uns records boníssims de Sicília.
3: Ubiquem-nos en el mapa. On sí. Està Sicília? És la illota gran.
6: Itàlia és una bota, la pilota de futbol és Sicília.
3: Ja la tenim en el cap.
6: És molt interessant també a nivell lingüístic, perquè a més d'Itàlia, allí es parla sicilià. Ah. Però el sicilià és un idioma... És molt comú, però és molt comú a casa. No s'utilitza molt, diguem, de manera escrita o oficial. I, de fet, el sicilià està classificat per la UNESCO com a llengua en perill d'extinció.
3: Ah, mira. I aquest s'assembla a l'italià? És una llengua també llatina?
6: Com una barreja, perquè Itàlia té prou dialectes interiors, però el sicilià, i, de fet, és quan parlen en italià, tenen un accent particular, també. Moltes paraules incorporades.
3: I no hi haurà alguna paraula valenciana, catalana, de quan forma part de la Corona d'Aragó? I ni lo tempore.
5: Segurament.
3: Igual queda alguna.
5: Alguna reminiscència pot haver.
6: Bueno, ahí no ho sé, però... A Còrsega,
5: a banda de les coquetes de Daxa.
6: A l'Alguero, a Còrsega, tu parles en valencià i t'entenen. Allí sí. Sicília, alguna paraula, probablement, perquè, de fet, l'italià també té moltes paraules molt més paregudes.
3: Tu saps el que diu, Gemma, que a les Afors sostenim, amb criteri documental, que la pizza no la inventaren els italians. És la coca copiar. Valenciana... Sí. La coca de les Afors, més
6: la
3: ben
6: dit. La de Daxa, no?
3: Efectivament. Qualsevol variant de coca, mentre siga de les Afors, bueno, vinga, va, de la Marina també, que la portaren cap a Sicília, mira, quan Nàpols i Sicília formava part de la Corona d'Aragó.
6: Però mira, és que estem derivant molt, però la pizza napolitana és patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
3: Sí, ja ens ho han pillat, estos de la UNESCO.
5: És que han sigut llestos en la qüestió, però que conste que ho van aprendre d'ací. Atén-me, la Corona d'Aragó.
6: Sí,
5: sí. Sicília... Té una història, a formar part de la nostra vida.
6: Sí, té una història molt fascinant, però ja hem passat els grecs, els cartaginesos, els romans, els vàndals, els bizantins, els sarraïns, els normands, i clar, va formar part de la Corona d'Aragó, les regions de Nàpols i Sicília, sí. I ja ben entrat el segle XIX, Sicília es va convertir en part del regne d'Itàlia, però estem parlant del segle XIX.
3: Sí, la reunificació italiana...
6: Sí, de Garibaldi, clar, això se fa no res.
3: És recent, són 4 dies, clar, sí.
6: Així que siguent una illa tan gran, jo el que recomano és agafar un cotxe de lloguer.
7: Com ens movem? Per un cotxe de lloguer?
6: Sí, perquè el transport públic regulinxi. Entre ciutat, dins de la ciutat sí, però fora de ciutats no, perquè al final anem a visitar molt de poblet i molta ciutat, així que el millor és...
7: Entenc que n'hi ha vols d'ací allí, que no és difícil trobar una combinació.
6: Per exemple, vols a Palerm, n'hi ha 4 dies a la setmana des de València.
7: Molt bé. I una volta allí, agafar cotxe i què? Bueno, Palerm és la primera...
6: Sí, comencem un poquet per Palerm, que la veritat és que és una ciutat molt caòtica i decadent, però molt guapeta al mateix temps. O sigui, això és una cosa molt siciliana, també. És comencem per la catedral, que...
7: I molt napolitana, també, en això...
6: Un poc de caos, diguem.
7: Coincidència, sí.
6: Quan més baixes al sur, un poc més de caos, però té l'encant del sur d'Itàlia. I la catedral va néixer com a basílica, més tard es va convertir en una mesquita, i finalment, de nou, en església, ja que és molt interessant. I a Palerm es troba un lloc únic al món, que és les catacombes dels caputxins.
7: Sí.
6: I aquestes catacombes tenen 8.000 mòmies dividides en seccions.
7: Estan allí les mòmies?
6: Sí, a més, estan penjades de peus, com si digués una perxa d'una tenda, vull dir-les, però...
7: Estan les ninotes
6: allí. A la boca oberta, perquè era com que...
8: Les mòmies les tenen plantades? Les
6: tenen dretes.
8: Això fa por. Això collona, no?
6: I tots els corredors, i clar, com n'hi havia...
7: Si és la por o risa o les dues coses?
6: Un ambient molt sec, les enterraven allí sense necessitat de soterrar-les, i assecaven els cossos mateixa.
7: S'amoixamaven?
6: Sí, i s'ha conservat molt bé, molt bé, o sigui, per la sequetat del terreny.
7: Tenim una cosa, estan les 8.000 mòmies penjades, tu vas per allí...
6: N'hi ha unes penjades, n'hi ha uns altres que no estan penjades, però sí, per els corredors, i com està penjades per a 6 homes, a 6 les dones, a 6 monjos, o sigui, per professions, diguem, per sectors.
8: Vestits. Li han posat traje al monjo?
6: No, com es van enterrar? Tal qual.
8: Que el traje també s'amoixama.
6: Sí, clar. Vull dir, el traje no està igual. El cos és el que seca, però el traje està igual. I n'hi ha una tomba molt particular que es diu la Vella Dorment, que és una xiqueta de 2 anys que sí que està com embalsamada i que diuen que obre i tanca els ulls durant el dia i la nit. Realment és per una qüestió de la llum, diuen. Que
7: faig efecte.
6: Però que pareix, que pareix una xiqueta que està dormint.
7: Passejar per allà entre mòmies,
6: el que és
7: entre
6: tètric
7: i... Ai, però jo aniria!
6: Ja que és un lloc que, bueno, per als que no siguin depressius, està guai, diguem que és molt interessant.
7: Molt bé.
6: Pugem al cotxe i ara anem a Trapani.
7: Trapani
6: és molt famosa per les seues salines, que tenen l'origen dels fenicis, quan van arribar fa 3.000 anys. És una coneguda com la ciutat de les 100 esglésies, que a pesar de no ser massa gran, hi ha moltes esglésies, i el centre històric és prou xicote, però té molt d'encant, diguem. I una vegada estem allí, ens apropem a Erice, que és un dels pobles més bonics de Sicília, és com si fos un conte de fades medieval, molt guapet, i caminem que té carrers empedrats, i arribem al castell, i des de l'alt tenim unes vistes impressionants, perquè es veu tota la costa i tot està com un poble molt alt, i n'hi ha botigues d'artesania siciliana.
8: Sí. Artesania.
6: Hi ha molta artesania a Sicília, fan molta ceràmica. Ah, la cara ceràmica típica de Sicília, que és com una cara amb tres braços, tres cames. Molta artesania. I menjar, també, perquè,
8: Un imantet per a la nevera.
6: Ahí, és poc comprar.
8: Això ho comprem ahir. Vale, molt bé.
7: Molt bé. I això era Erice.
6: I ara continuem, perquè a Sicília es troba el conjunt de temples grecs millors conservats del món.
7: Grecs.
6: És al·lucinant. Concretament, a Agrigent es troba el que es diu el Vall dels Temples, que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i és un conjunt de temples grecs i el millor conservat, que és de Grècia. O sigui, impressionant. I l'origen es remunta al segle VI abans de Crist, que els grecs van fundar allí una ciutat que temps després seria atacada pels cartaginesos i més d'espers romans, però es van conservar els temples i la vall va ser abandonada, i per això podem veure en molt bon estat de conservació molt dels temples que allí...
8: Temples cada un dedicats a un déu o una deessa concreta.
6: Sí, o sigui, està, per exemple, el que millor conservat està és el de la Concòrdia, també podem veure el temple d'Hera, el d'Heracles, el d'Efes, entre altres, i podem trobar una necròpolis gregues i romanes, o sigui, una ciutat, un parc arqueològic tal
7: mai. Caramba! Ui, m'encantaria voler.
8: Si no podem anar a veure ta mare a prendre la brisa o alguna cosa?
6: Sí, també, perquè no massa lluny tenim una famosa platja, que és la Scala dei Turchi, que és la platja més famosa de tota Sicília, perquè està envoltada d'enormes penya-segats, però de color blanc, perquè és una roca especial sedimentària, així de color, i quan s'erosiona fa com unes capes que semblen com si fos una escala, per això l'escala d'Iturqui.
7: Aquests dedicaments són molt xulos.
6: I és dia d'Iturqui perquè ahir les antigues excursions dels pirates s'amagaven allí i es protegien del vent espanyasegant els pirates turcs, per això es diu l'escala d'Iturqui.
7: D'Iturqui dels turcs, ai, que guai.
6: Però n'hi ha més temples grecs.
7: Vinga,
6: o sigui,
7: però per Sicília o en la mateixa ciutat? No,
6: continuem en ruteta i està el temple de Segesta, que és espectacular. És

0: troba en una vall i mentre vas de camí posen el Veguento ja de junt, o sigui, que es viu allà en la vall. És d'estil dòric, amb 36 columnes, 6 en les façanes i 14 en cada costat, i és molt llarg, però el veien sense sostre, però no és que va caure, és que no el van arribar a acabar. O sigui, està pràcticament...
1: No té sostre perquè no el van aplegar a fer.
0: No, està pràcticament en estat original. O sigui, aquell que veguem era el que estava.
2: Que va anar la bombolla immobiliària de l'època. El temple, no va poder acabar.
0: Més o menys. Es creu que els cartaginesos van arribar i van prendre la ciutat.
2: Va ser cosa d'una guerra.
0: I no ho van acabar.
2: Coses del món antiu.
0: I com estava allà en una vall, van dir, bueno, us queda igual.
2: No ho acabem, deixem-ho estar sense sostre.
0: I que parega de 3.000 anys que això ha caigut i està totalment igual.
2: Però
0: m'assembla
2: flipant que per a veure temples grecs més que a Grècia, vaig anar a Sicília. Sí.
3: És flipant.
0: Sí, i a més molt, molt ben conservat. És una cosa enmig de la natura. És que Sicília té moltíssims tresors, però de moltes èpoques diferents. És vaig on vaig, és una illa meravellosa, al·lucinant de tot.
1: És que està ubicada en un lloc de pas.
0: Clar, molt. Està molt propi. De fet, hi ha molta influència també àrab en la gastronomia i tot. Té una fusió molt particular.
2: I així, per fer-me una idea, és de gran com Mallorca o més gran encara?
0: Jo crec que és més gran. És més gran. Més gran.
2: Bueno, les dimensions un poquet
0: sí, per arribar en cotxe, uns 7 dies mínim, perquè n'hi ha molt per a veure. I si continuem, volem veure més ruïnes arqueològiques.
2: Vinga.
0: Anem a Taormina.
1: Oh, Taormina.
0: Que també és una de les joies de Sicília. Tenim un teatre grec que és el segon teatre més gran de Sicília, i es va construir el segle 3 abans de Crist pels grecs també. I també tenim unes vistes panoràmiques perquè des de l'horitzó, o sigui, diguem que el que és l'escenari del teatre, es veu l'Etna.
1: El volcà?
0: Sí.
2: Este encara està...
0: Sí, cada 2x3. L'Etna, a més, cada any i mig, una cosa, sí que està molt actiu. I esta ciutat és preciosa, o sigui, podem passejar, podem veure el teatre, podem veure el món de darrere, però encara hi ha més ruïnes. Anem a Siracusa, que és una ciutat que té quasi 3.000 anys d'història i, de fet, es diu que va rivalitzar en Atenes en el seu moment.
1: L'importància que tenia.
0: Sí. I ahir, clar, sembla difícil pensar-ho perquè el que estàvem comentant, perquè estem a Sicília, però sí. Siracusa té un dels patrimonis arqueològics més importants de tota Sicília,
1: sí?
0: I en el parc arqueològic podem trobar amfiteatre romà, teatre grec, les pedres del que es diu la famosa orella de Dionís, i és que en l'època grega s'estrenen els blocs de pedra calcària d'Idins. I, a més, per la forma que té l'entrada a la cova, sembla una orella molt gran, de 23 metres d'alt, i és que es diu que l'acústica en el seu interior és molt bona, o sigui que tu pots entrar allí, bueno, n'hi ha una llegenda que diu que al segle V es dia que allí es podien escoltar el que parlaven els presoners de dins, o sigui, que estaven allí impressionants.
1: Estaven allí a l'interior
0: i se podia
1: escoltar perquè l'acústica te permetia això.
2: Dionís, no li calia anar a gaes, ni res, perquè tenia bona orella. Tenia bona orella l'home.
0: I mira, l'amfiteatre s'utilitza en estiu per a representacions teatrals, i jo quan vaig anar s'estaven assajant allí una representació. Han ficat coixinets, allí no l'han deixat tal qual com està, i han ficat coixinets i te pots seure per a veure.
2: Escolta, i lo de la vila romana?
0: Això és preciós.
2: Has vist imatges de la vila? És que me queda la banca veient les imatges, eh?
0: Perquè
2: és que està pràcticament...
0: Igual.
2: No, a veure, ha passat el temps, però és una flipada.
1: Però se manté bé.
0: Si la gent no ho sap, és una villa, una antiga villa romana, que es van trobar 3.500 metres quadrats de mosaics. I es va conservar també perquè com es va quedar soterrat baix terra, doncs ahir van passar els mils d'anys, i quan es van donar compte van dir, mare meva, sí que n'hi ha, i és un dels millors conjunts de mosaics romans del món. De fet, estan les famoses dones en biquini, que era la part de la piscina, n'hi ha unes xiques en biquini jugant a la pilota i tal. Però
2: són esportistes,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: són xicones
0: sí.
2: En biquini, que diu que el biquini no el va inventar la Brigitte Bardot o la Úrsula Andrés. No. Això és de romana, no?
0: Sí,
1: romanes esportistes.
0: I vas per dalt, t'han ficat com unes baranes i tu vas caminant per damunt dels mosaics i es veus davant, i és preciosa, és una visita super imprescindible. I el que comentàvem del volcà Etna és que és molt aleatori, mai saps si va a tocar-te o no, perquè cada 2x3 està actiu, però sí que te pots apropar un poc en el cas de que no estigui actiu, i és com un paisatge apocalíptic, perquè clar, com...
1: Està arrasat, el que està més
0: propet
1: del volcà.
0: Cases que s'han quedat a meitat, o sigui, el terra està com negre, puges per la carretera i n'hi ha com un silenci, i clar, veus cases que s'han quedat a mig del volcà, i és com molt de pel·lícula però si no està en erupció es pot fer trekking pràcticament fins a, perquè és un parc nacional, o sigui, fins a dalt pràcticament.
2: I això que dius que se menjava tan
0: bé,
2: estic a l'espera a veure un menú sicilià de què constaria.
0: Jo recordo com si fos ahir

0: cuscús de peix i una sèpia de formatge, o sigui, recordes? Jo normalment a la gastronomia no el feix massa cap perquè no sóc massa menjaora. I el menjar de Sicília i els dolços sicilians són com uns canons, una cosa així.
1: Sí, canoli.
0: I tenen uns dolços que són molt pareguts al nostre torró, també per la influència àrab, al cap i a la fi. I es mengen molt bé. Ells no estan massa grossos, però les quantitats són més grans que al nord d'Itàlia, o sigui, menges molt, molt bé. A Sicília es menja però super, super bé, gastronòmicament és el millor, el dolç, el salat, els plats principals, el que vulguis, es menja molt bé.
2: Sí, pues, quina meravella. Si ens ha quedat alguna cosa en un minutet, deixina per dir alguna pincellada.
0: Bueno, si volem, a Catània, que també és la segona ciutat més important després de Palerm. Que també...
2: Una volta menjat, ja anem a Catània.
0: Declarada també Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, o sigui que tenim molt, jo li dedicaria això un mínim de 7 dies.
2: Ai, 7 dies a Sicília.
1: Ens encanta descobrir el món amb tu. Bueno, yo ya, o sea, això de moment no ha de passar.
2: I tenim vols directes de València a Palerm.
0: Sí, sí.
2: Ah, molt bé.
0: I a més 4 dies a la setmana.
2: 4 dies en setmana.
0: A partir de febrer, 4 dies en setmana.
2: Certament és una bona oferta. Accessible.
0: Clar, el que no tinga 7 dies pot fer meitat i meitat, que això és també molt bona idea.
2: Quants dies de vacances ens queden, Gemma?
0: Fas 3 o 4 i després 3 o 4 més.
1: Jo crec que sí que dona, Joaquí.
2: Moltes gràcies, Clara Estrems. Ui, Sicília, que bello.

Així continuem, repassant els millors moments de la vesprada de punt d'esta temporada a la Ràdio Pública Valenciana. Què vos pareix si disfrutem junts de bona música? Es tracta d'un dels discos més destacats de l'any, Ojo de Bife, un àlbum brillant, ple de cançons que composa i interpreta un músic fora de norma com Germán Salto. Harmonies vocals, melodies perfectament construïdes i referències al rock americà dels 70 són els ingredients dels que xerrem i disfrutem en companyia del mateix Germán Salto.

0: Ojo de Bife és un gran disc. I com hem sabut, també eixe tall de carn tan especial i exclusiu. I de les coses de menjar, seguim xerrant. Ho fem ara amb la nostra nutricionista de capçalera, Clara Llorenç, que ens ajuda a cuidar-nos a través de l'alimentació. En este cas, ens presenta la piràmide nutricional que ha publicat l'administració nord-americana de Donald Trump per a millorar la salut als Estats Units. Ens preguntem com és esta norma nutricional. Aporta alguna cosa bona o nova al nostre patró nutricional basat en la dieta mediterrània? Clara ens ho conta.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
0: Bueno, pues anem a entrar en matèria, si te pareix. Primer, pel que ells ha eixit invertida, que no acaba de veure clar que hi ha en la base i que hi ha en la cúspide.
2: En lo d'invertida han volgut donar-li una volta al tema i fer un discurset de prioritzen més la qualitat a la quantitat, vale? Per això diuen que li donen la volta a la cosa un poc.
0: Vale.
2: A part també, per què? Perquè a la part d'alta, al final han ficat com els aliments que haurien d'incloure de manera diària, per així dir-ho, vale? I a la punteta, els aliments que haurien d'incloure de manera menys habitual, com així, però al revés.
0: Vale.
2: Entonces, jo crec que al final és donar-li la volta, vale? Per tant, de ser pues, un poc més moderns, més flexibles, eixe discurs de flexibilitat, més qualitat abans de quantitat. El problema és que eixa guia no només és la imatge, vale? Eixa guia ve acompanyada de textos, i ahí comença a la cosa quan te dones compte que el que diuen després no té res a veure amb la imatge, i sobretot quan analitzis la imatge i no te quedes només en que és una piràmide del revés i que no n'hi ha ultraprocessats, que per a mi és el més positiu que té, ¿vale? Tenint en compte com s'alimenten ells, que siga una piràmide, és la primera piràmide nutricional dels Estats Units en el que no apareix res ultraprocessat.
0: Cap recomanació ni en la part mínima dels ultraprocessats. Ja és un avanç, perquè la potent indústria alimentària nord-americana haurà fet pressió.
2: Perquè inclús en la nostra, en el pic de dalt, apareix com super mega puntual els snacks, però així no apareixen. Val? Els han fumat a tope.
0: Alguna cosa bona té.
2: Extremisme.
0: Bueno, esta. Alguna altra més de positiva?
2: Sí, que prioricen, bueno, lo que hem dit, que prioricen a lo bestia els aliments reals, que parlen més de qualitat que de calories, que en aquest tipus de societat no està mal, ¿vale? Per evitar un poc aquests trastorns alimentaris, i que introduixen un poc l'alimentació més flexible. Però, bueno, una alimentació més flexible en la que tot el que apareix en la piràmide és molt real food, tampoc és molt, molt flexible.
0: Que també està bé, que tot el que apareix, o la immensíssima majoria del que apareix, siga aliments reals,
2: sí.
0: Que siga menjar real i no siga processat.
2: Ara
0: Però per què li donen tanta importància, estic mirant, a la proteïna? Que algun dia també podríem parlar, si vols, llarg
2: bueno,
0: i estès,
2: ahí tenim
0: al respecte de la proteïna i com està agafant protagonisme la nostra dieta. No?
2: Allí, justament més que així, pues jo crec que és una zona en què el carbohidrat és el rei, el carbohidrat és greixos, i ahí la proteïna mai s'ha donat molta importància. Pues és la primera guia dels Estats Units en la que, si te llegeixes un poc la part de baix més que la figura, se recomana almenys un 1,2 grams de proteïna per quilo. És més, en tota la part de dalt, que hem dit que la part de dalt és la que hem de consumir de manera diària, apareixen en la misma altura que la proteïna, les verdures. O sigui, ahí ja te fiquen molta importància en què has d'incloure proteïna. Cosa que és positiva, ¿vale? Perquè ja sabem la importància de la proteïna en quant a sacietat, músculs, pèrdua de grasa. El problema és que no diferencien.
0: És igual un pit de pollastre que un estic tartar?
2: Segons ells, sí.
0: Ah.
2: Vale. Ells és si és proteïna basta, que és un poc el que diuen, però realment no hauria de ser així. Mira, per exemple, en dalt de tot, vale? Mira, així per si vols tindre-la.
0: Uh-huh.
2: Dalt de tot, veus així, fiquen la carrotja, al costat el formatge, al costat el pollastre i al costat el bròcoli. Vale. Tu, de manera visual, que estàs dient-li a la persona? Dona igual, com dalt de tot està el bròcoli i la carrotja, me servís
0: brócoli,
2: que menges.
0: Bròcoli, mola igual
2: mola
0: que
2: igual.
0: Un solomillo
2: claro.
0: De vedella.
2: Claro.
0: El solomillo està molt bo, però nutricionalment...
2: I després,
0: no,
2: si
0: no?

0: te llegeixes el text, n'hi ha discordància. Però saps qual és el problema, Ximo? Que la gent no llegeix. Tu te quedes en la imatge.
1: Clar, que és lo potent, no?
0: Que és lo potent, realment. Clar, clar. Entonces,

0: busquen que n'hi ha que limitar-los al 10% de la ingesta diària. Això és molt poquet. Entonces, com fiques dalt de tot una imatge d'un solomillo de vedella quan tu mateixa després estàs dient que n'hi ha que incloure-lo un 10% de la ingesta diària? O sigui, que la setmana seria una volta a la setmana màxim.
1: És molt enganyosa la imatge, perquè és el que, en general, imagina que en les famílies americanes se ho hauran retallat,
0: claro,
1: això
0: tu...
1: i ho posaran en la nevera, però en
0: això,
1: un imant.
0: Això va acompanyat de quatre fulles, però és que les quatre fulles...
1: Qui s'ho lleig, això?
0: No. Tu te quedes en aquesta imatge, que la tens allà a casa, que molt bé, perquè farà que la gent menge moltíssim millor de lo que mengen allí, o sigui, això és superbé. Però esta part xirria un montó. Xirria un montó.
1: I en la punta, que la punta estaria a baix, tenia
0: claro,
1: cereals.
0: Esa és la segona cosa que xirria una barbaritat, bueno. ¿Vale? Perquè fiquen, a més, fiquen whole grains, o sea, ja especifiquen que són cereals integrals, ¿vale? No és que fiquen baix del tot el pa blanc, no? Ja especifiquen que són integrals de qualitat, però es fiquen a la punta, i a la punta tu ja deduïsses que és un aliment que a lo millor pots clavar que dos voltes a la setmana, quan realment hauria de ser algo que inclogueres tots els dies. I ahí estan les llegums, ¿vale? En els cereals integrals claven les llegums, i baix en el text sí que indiquen que n'hi ha que clavar-les 5 dies a la setmana. Per tant, jo crec que el que ha escrit el text, òbviament, no és el mateix que ha fet la imatge, però el problema és que la imatge és el que està recorrent el món a través de les redes. Entonces, claro. no té cap de sentit. Claro. Vale, de primeres jo vaig veure la piràmide al revés i vaig pensar, jo, que guai, volem donar-li una volta, però quan simplement te fiques les ulleres i les mires i mires la imatge, dius...
1: I quina piràmide nutricional raonable, les llegums.
0: Claro.
1: Estan posicionades en la base, però en forma de punta, que lo cual significa que, bueno, pues son
0: quan...
1: de consum esporàdic.
0: Nada, super esporàdic, quan al final els llegumes...
1: Però com pot ser?
0: Són més sostenibles, és una font de proteïna vegetal i realment ens aporta tant proteïna com carbohidrat, com fibra. O sigui, per a mi les llegums haurien d'estar, bueno, com en la nostra, que estan en la base,
1: clar,
0: realment.
1: I per què això... se li està donant... Ho entenc, que quan hi ha Donald Trump darrere i els Estats Units i tot això, i en les xarxes se li dona tanta rebolica, però realment tant de rebombori se li està... Vull dir-te, així no tenim el filtre de la nostra dieta mediterrània, que a més és patrimoni de la humanitat.
0: Totalment.
1: Jo entenc que Estats Units forma part de la humanitat,
0: però
1: no?
0: Però perquè com és nostra, pues, París que no li donen la importància. Ah. Jo crec que una, perquè ve dels Estats Units, perquè sabem que és un país que menja terriblement mal, entonces de primeres pues, ens crida l'atenció esta piràmide, després que estiga donada la volta ja ens pareix com... molt moderna, que lleven els ultraprocessats, ja te clava un poc de... Però al final te dones compte que no té context, que no té coherència, que el text no acompanya la imatge i que al final jo crec que han volgut fer una imatge que cride l'atenció, però que si no saps de nutrició, el ja. Missatge que te dona és regulero.
1: I vista, per tant, pels nutricionistes espanyols, valencians o valenciana, com eres tu, quina és la perspectiva des de la nostra dieta o des de la nostra manera d'entendre la dieta? Quins peros fonamentals li posaries a esta piràmide americana?
0: Pues mira, per a començar, en la imatge esta, jo li donaria la volta, ¿vale? I la ficaria com un poquet aixina, no la ficaria invertida de tot, però al final realment... tota aquesta part hauria de quedar baix, ¿vale?
1: Vale.
0: En dalt de tot, realment com tenim la nostra, la base hauria de ser aquestes verdures, aquests cereals integrals, realment ahí en mi sí que apareix l'oli d'oliva, o sigui, que bé, perquè sí que li fiquen importància a un tipus de greix que allí realment no se consumís molt, ¿vale? Lo que passa que fiquen l'oli d'oliva al costat de la mantequilla, però bueno, coses a millorar, però... Jo crec que ens xirria molt la diferència de test respecte a la imatge i que al final tenim així este patrimoni que tenim nosaltres de dieta mediterrània en el que prioritzem eixos fruits secs, eixe oli de qualitat, eixes verdures, eixes fruites, eixa proteïna però més de qualitat, no tant eixa carrotja, eixe formatge, sinó més peix blau, més ous, més carn blanca... Aleshores, això per a què mos ve bé, o per exemple per a què ens ha vingut bé als nutricionistes, per a en consulta o de cara a que la gent te pregunte per a això, parlar un poc més de la nostra dieta, del nostre patrimoni i fer un poc més d'hincapié de no fa falta anar-se'n a esta piràmide dels Estats Units, fes el que tenim que fer així, que realment és moltíssim millor que la piràmide que ha volgut fer ell. A més, la nostra no fa falta, si tu veus la nostra piràmide, no fa falta que l'acompanyes de text perquè s'entén perfectament.
1: És absolutament clara i crec que, a més, a nivell de

0: de neurociència, el que queda com a imatge, diguem, el concepte també d'imatge de piràmide, del que és important i no, parlant en este cas de nutrició, després te pots llegir tots els llibres,
1: sí,
0: i tots els textos,
1: sí,
0: i tots els papers que vulguis.
1: És el que em dic, al final, però, la gent mira la imatge.
0: La imatge és la imatge.
1: I així, per exemple, no te parla, i en la nostra sí que parlem, no te parla de l'aula, no te parla de l'activitat diària... Falten moltes coses que realment també estan molt acompanyades a aquesta alimentació.
0: En 3 minuts ens fas una recepta, per exemple, per a pegar-li la volta a aquesta piràmide americana?
1: Vale. Anem a fer una recepta, vale? Prioritzant un poc el que a lo millor li falta a aquesta piràmide, però que sí que tenim en la nostra, vale? Que és proteïna de qualitat rica en omega 3, com aquest peix blau que tenim que incloure més a menut.
0: Unes sardinetes. Que bones.
1: Anem a fer sardinetes al forn amb verdures i anem a fer com un hummus, però tèbie, vale? Calentet. Bueno, semicalentet.
0: Ara les sardines, per a que no facin olor, les fas al forn?
1: Al forn.
0: Vale.
1: Les has provat alguna volta?
0: No. Ni en l'air fryer, ni el resistor.
1: Jo ara només les faig en l'air fryer o les faig al forn. Ja no les faig a la planxa. No fan quasi olor i se fan superràpides.
0: Qui comencem per les verdures, per exemple?
1: Vale, anem a començar en les verdures. Vale? Anem a fer carabasseta, pebrot roig, ceba roja i albergina. Anem a tallar-la.
0: Si m'agrada un boniato roig, també li bueno, posa. Si m'agrada una creïlla...
1: Perquè m'agrada la combinació, però...
0: Un bròcoli?
1: Creïlla no és, creïlla
0: va,
1: no és verdura.
0: No, va, vinga, va.
1: Però bròcoli perfecte. Bròcoli a mi és l'única verdura que al forn no m'acaba d'apanyar.
0: No té mola. Ja.
1: Perquè
0: queda molt
1: se crema
0: seca,
1: i
0: molt aixuta
1: i
0: se recrema.
1: En mogolló de cuidado.
0: Bueno,
1: verduretes al gust, vale? Però anem a tallar-les a dades que no siguen massa xicotets, vale? Per a que queden tendretes.
0: Vale.
1: Anem a prescalfar el forn a 200 graus i anem a ficar aquestes verduretes en sal, pebre i un poquet d'oli per damunt.
0: Vale.
1: I enmig anem a ficar un cap d'all sencer i anem a tallar la part de dalt.
0: Vale.
1: L'emboliquem en paper d'alumini i el fiquem enmig.
0: Perfecte.
1: Vale?
0: Molt bé.
1: Això ho fiquem al forn i anem a ficar-ho 25-30 minutets.
0: Vale. Tenim les verdures fetes.
1: Quan acaben aquestes verduretes anem a traure ese cap d'all que hem ficat enmig.
0: Vale.
1: I anem a fer una crema de cigrons en este cap d'all. Vale?
0: Un allioli de cigrons.
1: Buah, està superbo. Entonces, què anem a barrejar? Bueno, tu en el cap d'all, com hem tallat la part de dalt, ¿vale? Lo que tens que fer és com...
0: Sí, la repretes
1: vale. I és la molla. I aquesta molla vas a triturar-lo en 3 culleradetes d'oli d'oliva,
0: vale.
1: Mitja culleradeta de comí, que si al gust, n'hi ha gent que no li agrada, pues no l'afegisques, pots afegir-li pimento roig si vols, un ratllet d'aulla i 200 grams, que al final és un potet xicotet, de cigrons cuits.
0: Vale.
1: I una mica de sal.
0: Tritures tot
1: tritures,
0: i te queda com una salseta, un hummus a l'all.
1: Queda un hummus, però com està l'allet rostidet, queda com calentet i queda molt guai.
0: Wow.
1: Vale?
0: I les sardines?
1: Això, espera. I això ho fiques en una base de plat, vale? Així
0: vale,
1: escampaet.
0: Vale.
1: I... Mentre estàs triturant això, has ficat damunt de les verduretes les sardinetes obertetes.
0: Vale.
1: Vale? I les fiques en un poquet de
0: has
1: sal per damunt.
0: Has baixat un poquet del fons, si el tens molt alt per a les sardines?
1: Sí, les baixem, però a 180.
0: Vale,
1: ben perfecte. Gradets. Col·loquem les sardinetes, un poquet més d'oli i 8 minutets.
0: En 8 minuts estan fetes les sardines?
1: Res. Sí, és que
0: damunt
1: peix,
0: de les verdures,
1: el
0: mateixa.
1: El peix se fa en seguida.
0: Que guapo.
1: I damunt d'esta base d'humus que hem fet rostidet, fiquem les verduretes i per damunt les sardines. I al final són 40 minutets que realment a tu, de cuina, tampoc t'ha implicat molt.
0: Perquè les sardines ja t'han llevat el budell. És tallar les verduretes, el més d'això.
1: És tallar les verduretes, però pots agarrar les verduretes d'aquestes crues congelades que ja venen tallaetes, que estan superbé. I les claves directament congelades ahir, al forn. I queda
0: directament
1: molt
0: congelat al forn? Funciona?
1: Sí. I
0: mira,
1: és un dinar guai.
0: Si queden sardines en el súper quan acaba el programa, encara me vas la recepta d'avui, Clara. Moltes
1: aixina
0: gràcies.
1: Bueno, aixina clavem llegums, verdureta i peix blau.
0: Ai, i lo bo és lo nostre, i lo
1: totalment,
0: millor ho tenim a casa.
1: Totalment.
0: No fent cas de tanta cosa americana, sí, i tantes xarxes. Gràcies, Clara Llorenç.
1: Res, a vosaltres. Gràcies, Mònica.

Ja vegeu que no hi ha res comparable a la nostra dieta mediterrània. Font de salut i benestar. I ja que parlem de benestar, què vos pareix si per a rematar el programa tenim bona música i millor veu en directe? En este cas, la nostra estimada Carme Juan versiona

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, alerta que els centres d'acolliment de menors de la Comunitat Valenciana estan al 200% de la capacitat i sense personal suficient per atendre la demanda arran de l'anunci de traslladar menors migrants no acompanyats des de Ceuta fins a la península. Alejandro Molés.
2: El cap del Consell considera que el millor és en repatriar els menors, ja que on millor estan, segons diu Pérez Llorca, és amb les seues famílies.
3: Los centros de menores en la Comunidad Valenciana está desbordado. Estamos en un 200%. Y por lo tanto, es difícil poder acoger más gente de la que tenemos capacidad de hacer. Porque eso tampoco es atender a esas personas como ellos lo merecen. Yo creo que en estos momentos lo más importante, creo, es que esos menores estén con sus familias y que desde el Gobierno de España se establezcan los mecanismos necesarios para la repatriación de esas personas.
2: Doncs el govern central ha rebaixat la xifra dels menors migrants filiats a Ceuta de 2.900 a 1.500, tot i que han avançat que és una xifra que creixerà. Precisament demà la Conferència Sectorial d'Infància tractarà la situació d'estos menors no acompanyats i la possible reubicació de Ceuta a centres de la península. Una reunió a la qual el govern d'Extremadura, Aragó i Castilla i Lleó, on Vox té competències sobre infància, ja han anunciat que no acudiran.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés per a donar explicacions de la gestió de la crisi de l'emergència migratòria a Ceuta.
2: Així ho acordarà la Junta de Portaveus després que Sánchez sol·licitarà formalment esta intervenció per a informar sobre les actuacions de l'executiu de coalició al voltant d'aquest episodi ocorregut, recordem-ho, el 30 de juliol, quan vora 80.000 migrants, segons càlculs del govern espanyol, van entrar en la ciutat autònoma des del Marroc.
0: L'incendi forestal que s'ha declarat fa un parell d'hores al terme de Pina de Montalgrau a l'Alt Palància ha quedat controlat, segons l'última hora informativa. Entre d'altres efectius han treballat 4 mitjans aeris. Més coses, la nova concentració amb el lema Mazón a presó per la gestió de l'expresident de la Generalitat en la dana del 29 d'octubre del 2024 serà dissabte que ve, dissabte 29 d'agost, en la plaça de la Mare de Déu a València.
2: Més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals amb les associacions de víctimes convoquen la concentració quan fa 22 mesos de la riuada que va deixar un total de 231 víctimes mortals a la província de València i més de 2.500 ferits de diversa consideració. Una vegada més, els concentrats reclamaran la supressió de l'aforament de Carlos Mazón com a diputat autonòmic després que deixara el càrrec de cap de consell.
0: El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges ha pujat al juny més d'un 17% a la Comunitat Valenciana al mateix mes del 2025.
2: Ha sigut la quarta autonomia amb el nombre més alt d'hipoteques, vora 5.700 són dades de l'Institut Nacional de Estadística. En tot Espanya puja vora un 11%, és a dir, 5 punts menys que a casa nostra, siga com siga la xifra més alta en un mes de juny des de fa 26 anys.
0: I un apunt de l'exterior, del Nepal, on continua la recerca desesperada de supervivents de l'allau de terra i fang que ha sorprès centenars de persones. Moltes d'elles han quedat soterrades sota el fang.
2: Fins ara el balanç parla d'un centenar de víctimes mortals i centenars de desapareguts, entre ells uns 500 turistes, almenys dos espanyols continuen en parador desconegut. Segons les autoritats, ha sigut un terratrèmol el que ha provocat la solcida de terra que ha acabat provocant una inundació extremadament ràpida.
0: Unes 22.000 persones han viscut este migdia a la Tomatina de Bunyol. Un any més han vingut de totes les parts del món.
4: Japó.
5: Yeah. From London.
4: Edinburgh.
6: Portugal.
7: Delhi.
8: Germany.
9: Scotland.
10: Belgium.
11: New York.
12: Brazil.
13: Texas.
14: Tacali.
15: Taiwan.
16: From New Zealand.
0: És la particular Torre de Babel en què es converteix Bunyol cada últim dimecres d'agost. Alejandro.
2: Sí, un poble que no arriba als 10.000 habitants que acull per unes hores, com hem dit, més de 22.000 persones vingudes arreu de tot el món i una de les que ha participat, almenys des d'un balcó, ha sigut la vicepresidenta del govern valencià. Susana Camarero ha destacat que la singularitat de la Tomatina de Bunyol reforça la imatge de la Comunitat Valenciana com a destinació turística internacional.
17: Aquí hay, hemos visto por la calle a todas las nacionalidades, gente de todo el mundo, disfrutando, es cultura, es fiesta, es tradición, es turismo, y por lo tanto también es actividad económica para la zona.
0: Més notícies a les 7.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Com es transforma el silenci en cançó? Esta és una de les preguntes més complexes que se li pot fer a un músic. Si la formulem, descobrirem que estem encetant un recorregut a través de les seues pel·lícules i llibres preferits, de les seues vivències i referències, de les seues emocions. Ara sentiràs el relat d'un trajecte musical apassionant que tractarà de respondre a aquesta qüestió. És hora d'omplir el silenci i viatjar allà on naixen les cançons.
7: Hola, soy Pablo Maronda, músico y compositor, y vamos a hablar de la forma en la que escribo mis canciones.

6 discos d'estudi i més d'una dècada han passat des que Pablo Maronda i Mark Greenwood, el duo que forma Maronda, dibuixaren la fi del món en uns mapes. L'últim àlbum publicat reposa en el folk, el

0: Pablo Maronda, ¿creus que m'ha arribat al lloc on naixen les teves cançons?
1: Por lo menos cerca del lugar de... de donde gotean.
0: Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en este viatge.
1: Nada, gràcies a vosaltres.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem al Nepal, on les autoritats han actualitzat el balanç de víctimes provocat per una allau de terra i fang. Un balanç provisional que parla d'un centenar de víctimes mortals i quasi un miler de desapareguts, molts d'ells turistes. Hi ha almenys dos espanyols que continuen en parador desconegut. Segons les autoritats, ha sigut un terratrèmol el que ha provocat la solsida de terra, que ha acabat causant una inundació extremadament ràpida. I aquesta solsida, a la seva vegada, ha provocat un altre terratrèmol, segons les últimes informacions. Més detalls, Alejandro Molés.
2: Siga com siga, la catàstrofe ha sigut captada per diverses càmeres de seguretat que mostren l'impacte d'una onada de fang de desenes de metres d'altura que avança a gran velocitat. Moltíssima gent corre per a intentar escapar, però és impossible i acaben engolides per la riuada. També es veuen ponts arrasats i edificis engolits per l'aigua i el fang. Una inundació sobtada entre el nord del Nepal i la Xina, prop del Tibet.
0: A casa nostra, els habitants de Gàtova ja poden beure aigua de l'aixeta després que hagin prohibit usar-la a conseqüència de l'incendi forestal declarat dijous passat a Segorbe i que ahir van donar per controlat després d'arrasar unes 630 hectàrees.
2: Un incendi originat per un llamp al Parc Natural de la Serra Calderona que divendres va obligar a desallotjar un miler de persones de Gàtova van poder tornar diumenge, tot i que van quedar confinats i sense poder beure aigua de l'aixeta. A més, a partir de demà a les 8 del matí s'alcen les restriccions que hi ha per a circular per les pistes forestals i els camins. No obstant això, continuarà prohibit l'accés a la zona afectada per l'incendi, especialment als camins i paratges del Portell, Pinyell i el Pic de l'Àguila i Xirivella, així com a tota la zona situada al costat dret de la carretera en direcció a Segorbe. I és que diversos efectius continuen treballant per a poder declarar l'incendi extingit. Per això es demana no transitar pels camins afectats.
0: I la Guàrdia Civil investiga la mort d'un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys a la urbanització Cap Blanc de Cullera.
2: Els cadàvers els van trobar dins d'un jacuzzi, el fill de la parella, dos adolescents de 14 i 15 anys. A l'espera del resultat de les autòpsies no es descarta el consum, l'abús de drogues com a causa de la mort. Els dos fills del matrimoni irlandès

0: amb necessitats especials es troben ja amb tres familiars que han arribat del seu país, d'Irlanda, després de ser alertats del succés i tots continuen junts a Cullera.
1: I a Gandia, la justícia ha deixat en llibertat amb càrrecs i a l'espera de juir els tres joves detinguts per la Policia Nacional acusats de violar una menor.
0: Segons fons de la investigació, un d'ells hauria violat la xica en l'habitació d'un domicili ubicat en el barri de les 500 de Gandia, mentre que els altres dos joves no haurien fet res per evitar-lo. Tots tres tenen 20 anys. A la vivenda també hi havia dos amigues de la víctima, una d'elles major d'edat, que va relatar els fets a la policia. A l'espera de juir, un dels joves detinguts s'enfronta a un delicte d'agressió sexual i els altres dos a un delicte d'omissió de socors.
1: I a la província de Tarragona, la localitat de Roda de Berà està de dol oficial per la mort d'una mare i una filla de 18 anys que estaven en estat crític per la caiguda d'humor durant les intenses pluges que van caure a la zona dissabte passat.
0: Les dues estaven a la seva parada del mercadet d'artesania instal·lat quan un mur es va caure damunt. Els bombers les van traslladar a l'Hospital de Tarragona, on després de dos dies finalment han mort. L'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat dos dies de dol oficial.
1: Continuen les reaccions a les crítiques per les contradiccions sobre si el Centre Nacional d'Intel·ligència va alertar o no de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta.
0: Doncs el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, considera que no hi ha cap contradicció entre les declaracions del ministre de Interior, Fernando Grande Marlaska, i la titular de Defensa, Margarita Robles.
2: Yo creo que todos éramos conscientes en los días previos de que había habido un incremento de las llegadas a nado, pero la distancia entre ese tipo de situación, entre esa alerta y la realidad de lo que sucedió, pues evidentemente hay un salto sustancial, y lo dijo el propio ministro Marlaska, en caso de haber tenido evidentemente conocimiento de la extensión, del alcance de ese riesgo, pues se habrían tomado evidentemente las medidas necesarias y oportunas. Yo creo que no hay ningún elemento de contradicción entre ambas declaraciones.
1: I un apunt de l'exterior, Meta, l'empresa matriu de Facebook i Instagram, ha acordat pagar més de 7.500 milions de dòlars per evitar el juí en què estan acusats de crear addicció entre els menors entre aquestes dues xarxes socials.
0: Recordem que les autoritats de diversos estats nord-americans acusaven la companyia tecnològica de dissenyar Facebook i Instagram per tal de generar addicció entre els menors, a més d'enganyar els consumidors sobre els perills de les seues plataformes.
1: En els esports parlem de futbol i del Llevant en concret, perquè el president Pablo Sánchez ha parlat fa uns minuts dels rumors que situen Carlos Álvarez en el Sevilla.
3: Y bueno, Carlos es jugador nuestro, Bacambú no, lo único que te puedo decir ahora mismo, Carlos es un grandísimo jugador y es jugador nuestro. Tenemos que ver qué va a pasar en el mercado porque no puede ocurrir cualquier cosa, como ya ha sido otros años y como viene siendo habitual.
1: És tot, tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores, així en su compte a Punt Ràdio.
4: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
5: Fronta una onada de calor, actua. Veu au ja amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
7: Chiquilla. Les cançons de la nostra vida.

0: Un recorregut per la història de la música valenciana des dels anys 60 fins ara. Soy una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
1: I en este capítol de les cançons de la nostra vida, la història de la música valenciana és Tim Wills Cabells. Es posa les botes militars, caçador...

0: Hora de Pell i molts, molts imperdibles.
1: Exacte, Arturo. Avui és el dia. Revisitem un moviment cultural que naix com una actitud i que s'escampa com una taca d'oli per tot el món occidental. Parlem, òbviament, del punk.

El punk és provocació i inconformisme cap a tot allò que limite la llibertat individual, des de l'Estat fins a la religió, passant pel capitalisme, la moral políticament correcta o simplement la pressió que la societat exercís sobre l'individu. El punk va ser una subcultura juvenil especialment prolífica en el món de la música. La majoria de seguidors i seguidores va ser gent molt jove, gent inexperta, immadura i amb poques nocions

0: musicals que va utilitzar el punk per canalitzar aquelles emocions i aquella ràbia adolescent.
1: I ens permetem una llicència en esta sèrie on repassem la història de la música valenciana, perquè comencem amb una cançó que ens pilla lluny, però que ho va canviar tot. Imagineu-vos, quatre joves mal vestits, mal carats, plens de ferro i cuir a un vaixell creuant el Tàmesis a Londres, prop del Palau de Buckingham, residència de la reina d'Anglaterra, l'any 1977, cantant El Déu salve la reina.

0: I amb aquell gest va començar tot. És cert que el punk havia nascut alguns anys abans a l'altra banda de l'oceà, a Mant, de bandes com The Ramones o The Stokes. Però sí, totes les cròniques n'estan d'acord en aquest inici.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: A les nostres comarques, recordem que la indústria musical portava ja prop de 20 anys treballant amb artistes de tot tipus. Del rock and roll, del beat, del pop, de la nova cançó, del rock progressiu, del pop mediterrani i de la renovació de la música tradicional. I davall de totes aquestes formes d'entendre la música, n'adoptem una de nova, com és el punk, sempre des de l'underground i la ràbia com a bandera.

una escena amb una vocació clarament autodestructiva i que molt poques voltes va demostrar vocació de transcendir. De fet, en el seu origen, el punk, a nivell internacional, va ser un moviment de durada breu, una patada en la cara de la indústria que va aconseguir revolucionar-la, però que prompte va ser absorbida pel sistema. La joventut que hi va participar d'aquella moguda ho va fer per vehicular la seva ràbia, frustració, per divertir-se, per protestar o simplement per sentir-se herois per un dia.

0: Les cançons de la nostra vida. En A Punt Ràdio.
1: A casa nostra, aquell esclat d'aire fresc vingut de Gran Bretanya va tardar encara uns anys en quallar. L'escena era potent, però el mateix caràcter del punk va fer que es gravaren algunes maquetes i molt pocs discos. La banda que exemplifica aquells anys van ser Interterror.

Interterror el van formar Paco García, conegut com el enano infiltrado, Víctor Agnex, Willy Fuster i Miguel Coll. Eren quatre joves de 18 anys que van decidir gravar una maqueta l'any 1982 amb quatre temes. Un d'ells, antisocial, que és este que sentim de fons.

de terror són coetanis dels bascos Escorbuto, amb uns plantejaments semblants, però amb diferent sort. Potser a casa nostra estaven més pendents d'altres mogudes que del punk. Això explicaria per què la indústria no els va acompanyar per a que el seu missatge i la seva música transcendira com en altres parts de l'estat.

0: La discografia d'Interterror és molt escassa. Un parell de singles i un àlbum de 1983 on es recollien part dels seus èxits. El treball el va produir Toni Pep Rodríguez Sellers, de la sala de concerts NCC, i el van editar al segell RS Editora.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
2: Interterror va ser la banda que més públic aconseguia arrastrar als seus directes. Però només van durar 5 anys, un èxit molt a l'estil punk que va deixar cançons inoblidables per a tota una generació.

Adiós Lili Marlen és el tema més conegut de la banda, amb diferència. El van publicar primer en un single, objecte de col·leccionista, i es tracta d'una versió de la cançó d'amor alemanya de 1915 que es va fer molt popular a la Primera Guerra Mundial. De fet, una de les versions més internacionals d'esta cançó va ser la que va protagonitzar l'actriu Marlene Dietrich als anys 60.

0: Sollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
1: La nostra història i les nostres cançons.
2: I d'una banda que va viure molt ràpid i va morir molt jove, fem un salt ara a una que encara està en actiu. Un grup que en els seus inicis va ser abanderat del moviment punk valencià.

0: Sinforoso el Leproso, que sentim de fons, formava part de Conspiración, la primera maqueta de la banda Seguridad Social apareguda, al 1982. Ràbia juvenil, una gran dosi de provocació i lletres que en ple segle XXI no passarien cap filtre d'allò considerat com políticament correcte. En poques paraules, un exercici molt punk.
1: Hem inclòs esta primera etapa de Seguretat Social en el capítol del punk per la seva gran aportació al moviment. Però que sapigueu que ens guardem tota la informació de la banda de José Manuel Casany per a una altra ocasió. El seu sorgiment a Benetus serà a principis dels 80 i la consolidació com una de les formacions més longeves de tota la història de la música valenciana ve que mereixen un capítol a banda.
0: De moment, continuem amb la història del punk a les nostres comarques i ens centrem en la banda Generación 77 i en un barri que va acollir la gran majoria de formacions, el barri de Campanar. Allí estaven els locals d'assaig per on van passar la majoria d'aquestes bandes. I escoltem ara la cançó de Generación 77, No quiero ser una naranja mecànica.

0: El seu nom indicava clarament quines eren les seues preferències estètiques, bandes britàniques com The Damned o Generation X. La formació original de Generación 77 van ser Carlos García Carli, Fernando Navarro El Loco, Mingo Hernández, Flecky i Willy Fuster, autèntics pesos pesants del punk valencià. Van durar 3 anys, del 83 al 86, amb 2 maquetes editades.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: I una altra formació efímera va ser Caca for You, que després de la seva dissolució van adoptar el nom de Còmplices. I no, no són els còmplices que vos penseu.

0: Ramones for You és un dels temes que formen part d'Espies, Policies i Ladrones, el primer i únic disc que va editar Còmplices, produït per Remy Carreras i Gavotti. Tot un luxe per a l'època. Van ser una de les bandes més punk que hi havia a la ciutat de València durant la dècada dels 80.
1: José Alves Nano, Félix Espejo Abuelo i Domingo Antúnez Escorbuto es van dissoldre, però les casualitats del destí van fer que el 2014 tornaren a juntar les seues passions amb el nom de Tres Còmplices. L'últim treball de la banda és de 2024. Això es coneix com la verdadera resistència punk.
0: L'escena punk valenciana va propiciar que gran part dels seus components passaren de banda en banda fins trobar el seu lloc. I així, de les cendres d'Interterror va néixer la Resistència.

0: Entre paredes de ladrillo rojo, que sentim de fons, és un dels temes que formen part del primer disc de La Resistència, El odio y las lágrimas, de 1985. Un mini LP gravat als estudis Tabalet d'Alboraia.
1: Este treball destilava ràbia en les lletres, però amb una musicalitat més pop i sofisticada que els seus antecessors. De fet, va arribar al lloc 20 en los 40 principales i va ser èxit també a França, de la mà de la discogràfica Twins i el suport radiofònic de Jesús Ordovás a les ones de Radio 3. Però ja sabeu que una de les premisses del punk era que calia morir jove i deixar un bonic cadàver. Per això canviem de banda i de projecte i parlem ara de NES, de Nuevo Ejército de Salvación.

0: Entre tots els integrants de NES, Nuevo Ejército de Salvación, hi havien membres de Noviembre Rojo, Interterror, La Resistencia, Las Terribles, Acción Directa i Generación 77. Pràcticament, els seus membres havien passat per la majoria de bandes d'ascendència punk de la València dels anys 80.
1: De nou, un altre projecte efímer. NES van gravar un EP per al segell madrileny La Fàbrica Magnètica als anys 90, una dècada on el pop ja havia guanyat el punk, i així van posar punt i final a la seva història. Però avui no volem deixar el punk fins a que acabi el programa, volem deixar-nos dur per eixe esperit jove i sense prejudicis, d'eixa ràbia convertida en cançons.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.

0: Escoltem Cómeme, de Las Terribles i La Banda Maldita. Única i molt digna banda capitanejada per dones. Les germanes Isa i Mari Blázquez tenien molt clar des de ben jovenetes que la seva passió estava dalt dels escenaris. I eixa banda maldita estava formada per antics membres de NES, Generación 77, Interterror o La Resistencia.
1: Van gravar dos maquetes entre 1986 i 1987 amb temes com este que sentim de fons, però mai van entrar un estudi per a enregistrar un disc. El productor Paco Trinidad les va veure en directe a l'Alcúdia, a la discoteca Isla, i les va intentar fitxar si polien les seues lletres. Elles van dir que d'això res, que elles volien ser com les vulpes. Paco Trinidad buscava una banda femenina i després de la seua negativa va optar pel grup de Vigo Aerolínies Federales.

0: Mentrestant, les germanes Blázquez continuaven la seva trajectòria. Una de les actuacions que més il·lusió els va fer va ser per a molt poc de públic, concretament en un backstage. Poc de públic, però això sí, molt selecte. Johnny Rotten, exlíder de Sex Pistols, les va convidar per a tocar per a ells en una de les seues visites a València amb la seva banda PIL, Public Image Limited.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
2: I la música de Les Terribles es va dissoldre com quan el sucre toca el cafè. Però Isa sempre va estar vinculada a la música i ja en els 2000 va fundar Una Sonrisa Terrible, una banda de pop amb la que sí que va transcendir. Però recordem que encara estem en els anys 80 i el punk és la nostra guia.

0: uns anys 80 molt diversos i als que deuen molt les generacions posteriors. Això sí, sempre parlant des del tema musical, clar. Altra cosa són les tendències i la moda, que ahir nosaltres preferim per ara no entrar.
1: Això deixem per a un altre podcast. Però bé, per què deiem tot això? Perquè volem acabar amb una banda, Èxtasis, que escoltem de fons, que va ser, sense pretendre-ho per suposat, una de les pedres angulars de la seua generació i que casa molt bé amb allò que parlarem en el següent capítol, el Tecnopop.
0: Perquè Èxtasis començaren amb esperit punk, però amb un so d'origen britànic, i ho feren des de tavernes de la Valldigna, lluny dels centres urbans de producció musical. Els podrien definir com synth-punk. Mira que ens agraden les etiquetes. Tecnopop amb ànima trencadora, o com els anglesos dirien, sweet and destroyed.

0: i és que Cares ocultes, que sentim de fons, pertany al primer mini LP de la banda Miles de ladrillos. Un àlbum de 1985 gravat als estudis per Tegas de Xirivella i editat pel segell Ediciones Milagrosas de Bartual. En eixe mateix any van actuar al concurs musical Les Mogudes de la Dipu, a la plaça de Baus de València, i un any després van gravar un tema per al recopilatori d'aquest esdeveniment.
1: La seva música sinistra encaixava molt bé amb tot allò que arribava de la moguda dels 80 més fosca, com el cas de Alaska i Pegamoides, Paràlisis Permanente, Desechables o Caca Deluxe. Els seus concerts eren un verdader espectacle punk al millor estil del 77 britànic. Pogos, discussions amb el públic, concerts inacabats i a partir d'ahir comença la llegenda.

0: Diuen que van arribar a telonejar a The Damned a Berlín i que la seva vinculació amb el rock radical basc els va fer virar d'estil i anar cap a un punk hardcore que caracteritzaria la seva última etapa. De fet, van gravar tot un disc i com a bona banda punk es van dissoldre abans d'editar-lo i el màster es va perdre. El disc s'anava a dir Discòrdia i tenia cançons com esta que escoltem, Odio.
1: I vosaltres vos preguntareu com es va perdre el màster i escoltem un dels temes. Doncs Casualitats de la vida es va trobar dècades després i es va poder editar l'any 2018.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: I acabem ja este capítol del nostre viatge per la història musical de les comarques valencianes amb ells, amb Èxtasis. Una banda a cavall entre el punk i el tecnopop, del qual parlarem en el pròxim capítol amb més d'eixes cançons que ens salven la vida.
2: I se n'anem amb una frase que agrada molt a esta generació. Punk not dead. O siga, el punk mai mor. Adéu.

0: Bona vesprada. Mentre les imatges de la tomatina tornen a donar la volta al món, la imatge del dia, veritablement, no ens la dona la festa popular, sinó una catàstrofe natural. A l'Himàlaia, entre el Nepal i la Xina, l'aigua i el fang han arrasat ponts, han engolit edificis i han deixat almenys un centenar de morts i més de mig miler de desapareguts de moment. Una zona remota, sense carreteres, sense comunicacions i sense electricitat. Entre els desapareguts hi ha, almenys de moment, dos espanyols, segons informa el govern nepalès. La causa més probable apunta a una solsida que, a la seva vegada, ha provocat un terratrèmol. I Pedro Sánchez ha decidit avançar una setmana la seva compareixença al Congrés per parlar de la crisi de Ceuta. Serà el dia 3, després de la pressió, també de membres del seu propi partit. Avui han continuat les preguntes sobre les contradiccions al voltant de si el CNI va advertir o no de l'entrada massiva de migrants. I demà arriba un altre assumpte delicat, el repartiment de menors migrants entre les comunitats autònomes. La Generalitat Valenciana ja ha dit que no té capacitat per a acollir-ne més. I a Cullera, la Guàrdia Civil investiga la mort d'un matrimoni irlandès. Els seus fills han trobat els dos cadàvers al costat del jacuzzi de la vivenda. De moment, no se sap què ha passat. Una vesprada, per tant, amb una actualitat que va del desastre natural a la festa popular, de la batalla política a un misteri encara sense resposta. Nosaltres intentarem posar-hi ordre. Amb Toni Escribano a la tècnica, comencem.
1: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Mirem al cel en primer lloc. Javi Miró, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Què pots contar-nos sobre
2: bona vesprada,
0: el
2: que
0: ha sigut el balanç de la jornada?
2: Sí, doncs avui hem tingut de nou molta humitat, sobretot en punts de litoral, prelitoral, han tornat les brises, perquè ahir teníem ponent, i de nou s'ha notat, ha estat sensació d'eixafogor, no? de pesadesa degut a la combinació de temperatura i humitat. Les màximes s'han donat a les comarques més interiors, a la Plana d'Utiel Requena, on s'han assolit 38,2, i en general ha sigut una jornada assolellada. Demà de nou tenim canvis, i és que se'ns aproxima un front per la península Ibèrica, eixa arribada del front induirà la part davantera vent de ponent, i de nou a partir d'esta mitjanit tindrem eixe flux de vent de ponent que dessecarà els higròmetres, no? Que tenen poca humitat, sobretot al litoral i prelitoral central, i per contra es dispararan les temperatures màximes a partir de migdia. Màximes que podran assolir els 35, 36, 37 graus a la façana litoral i també a les comarques de l'extrem sud. Així que dimarts van tindre vent de ponent, dimecres hem tingut

0: tingut brises i, de nou, temperatures sensació tèrmica molt pesada, i per a demà, de nou, tindrem vent de ponent, màximes més altes, humitats més baixes, però sensació tèrmica una miqueta més agradable. De cara a divendres, baixen les temperatures i fins i tot podrien tindre algun ruixatge a l'extrem sud, poca cosa, però sobretot baixada de temperatures destacable, i ja ens oblidem d'aixòs 35, 36, 37, 38 i parlarem de màximes més bé de 32 a 34 graus. Així que bones notícies.
1: Javi, la catàstrofe del Nepal també des del punt de vista geològic és... és digna d'estudi, i has seguit el fenomen amb detall i voldria també que compartires les teues impressions amb els oients.
0: Sí, doncs, venim arrossegant una setmana, jo porto una setmana treballant, de fenòmens meteorològics o que es posa en evidència que el canvi climàtic està actuant ja en molts fenòmens, no? L'altre dia, per exemple, vam parlar que Bolívia, per exemple, estava pràcticament col·lapsada per carretera perquè havia hagut nevades molt destacables a Bolívia. Bolívia està clar que té molta alçada, no? Està entre 3.000 i 5.000 metres pràcticament tot el país, però no és un país que sol nevar amb aquesta quantitat, no? Els tornados de França, de Carcassona, o la pedregada de Móra d'Ebre de l'altre dia, de més de 9 centímetres de diàmetre, són evidències, no? I això molt probablement hagi sigut el desgel d'una glacera a l'Himàlaia, que molt probablement estava com taponant un llac glaciar. En el moment en què s'ha desprès aquesta glacera, doncs ha vingut tota l'aigua que venia retenint eixe gel. Molt probablement siga algo així, però el que evidencia és això, no? És el canvi que està patint el clima, l'augment de temperatures, el retrocés del gel situat a les glaceres. L'any passat, l'any 2025, també van tindre un col·lapse d'una glacera a Suïssa, no sé si ho recordem, avui m'ha vingut al cap, però va pràcticament sepultar una localitat a Suïssa, i bé, és la realitat que ens ha tocat viure. Ara mateix estem vivint un pic, no? Que és el Niño, que està accelerant l'augment de les temperatures a nivell global. Estos pròxims mesos notarem més. Ahir van registrar temperatura màxima dels oceans mai registrada, 21,23 graus. I bé, doncs, no podem mirar a altre lloc, no? És l'emergència climàtica que s'anomena, i realment és una emergència. Hem de ser conscients de tots del que està passant.
1: Per què és tan difícil anticipar una catàstrofe d'esta magnitud?
0: No tinc resposta. És... A veure, el que ha passat al Nepal és una catàstrofe espectacular, sense precedents. Hi haurà, suposa, milers de morts, perquè ha sigut la primera onada, no? Ja podem fer-nos una idea, no?, de com són les valls tancades de l'Himàlaia. Clar, la glacera quan ha col·lapsat, això amb la vall en forma de V baixa tan pronunciada, doncs això són centenars de metres de runa, de fang i de gel, i d'ahir cap avall tota la riuada. Sí.
1: Gràcies per la didàctica, ha sigut molt il·lustratiu escoltar-te també en les pitjors circumstàncies. Gràcies, Javi Miró.
0: Gràcies, adeu.
1: Però l'actualitat fa els seus contrastos, i també hem de parlar de la festa, de la nostra festa, de la Festa Popular de Bunyol, on 22.000 persones han participat este migdia en la Tomatina, una batalla on el millor de tot és que no ha de guanyar ningú, i doncs ens regala, com sempre, imatges que donen la volta al món. Amparo Fernández està allí. Hola, Amparo.
2: Hola, molt bona vesprada, Gustavo. Tant de bo totes les batalles, veritat, totes les guerres acabaran amb este roig, el roig de la tomaca, i no el roig al que ens tenen acostumats per a tres latituds. Vaig a passar a descriure-vos, si vos sembla, la imatge que tenim ara mateix així a Bunyol. Crec que podeu escoltar perfectament aquest voltet, veritat, de campanes. Estem a la plaça del poble, al centre de la població, i ara mateix veiem uns veïns que estan arreplegant una de les lones, unes lones enormes, que saben cobrint façanes de negocis, d'habitatges, de finques senceres, i estan replegant-les ara perquè han deixat aixugar aquestes lones després d'haver-les rentat per aquests efectes de la tomaca, i clar, el que ens diuen és que això és un efecte de reciclatge absolut any rere any utilitzen els mateixos plàstics, les mateixes lones, i no volen alçar-les ni molt menys humides, amb la qual cosa han esperat fins que ara mateix apost el sol en aquesta població i ja estan tots afanyant-se a replegar-ho per deixar aquestes façanes ja més lluïdores, més en la seva imatge habitual, perquè demà hem de recordar que este volteig ens anuncia que és el dia de Sant Lluís Beltrán, que és el patró del poble, i per tant, així està tot tancat, els negocis, és dia de festa major, i amb la qual cosa volen que de nou el seu poble torni a lluir amb les millors gales, i passa perquè torni a recuperar aquesta normalitat. La veritat és que aquesta batalla que tu descrivies és només una hora, és de 12 a 1, s'anuncia amb dos carcasses, el principi i el final, però en aquesta hora el poble s'ha transformat de dalt a avall els dies previs, ni sa preparació, després durant aquesta batalla, en què no tot val, però sí aquests 150.000 quilos de tomàquets que acaben per terra fent aquest suc espectacular, i ara mateix veiem molt poquet de tot allò. Ja queden les restes, una miqueta d'olor, que això no vos ho podem transmetre, però sí que és cert que encara veiem alguna petjada del que ha passat fa apenes unes hores. Molta gent que a aquestes hores està descansant, perquè recordem que venien de tota una nit de vela, en vela. A nit tingueren un sopar, passen la nit en vela i empalmen, li diuen la noche de la empalma, de fet, així, per tant d'allargar tota aquesta festa. Amb la qual cosa, ara quan vinga una miqueta més la fresqueta d'este poble d'interior, eixiran de nou a sopar, ja veiem els primers veïns que comencen a traure aquestes taules i cadires al carrer per tornar a viure, ara sí, la vespre d'aquesta festa, que en este cas és el patró del poble.
1: Magnífica descripció. Amparo, una abraçada.
2: Una abraçada per a vosaltres.
3: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
1: I Pedro Sánchez compareixerà el 3 de setembre al Congrés. Alejandro Molés.
4: Sí, donarà explicacions sobre la crisi de Ceuta més d'un mes després de l'entrada massiva de migrants. Finalment serà una setmana abans del que havia previst, però els partits de l'oposició i també els socis de govern continuen criticant la tardança. Madrid, Congrés, Alba Rocher, bona vesprada.
5: Sí, bona vesprada. Avui s'ha celebrat així al Congrés la Diputació Permanent, que pretenia forçar la compareixença de Sánchez, però el president del govern s'ha avançat i ha registrat una compareixença a petició pròpia. S'havia proposat el dia 9, però finalment serà el pròxim dijous 3 de setembre, després de la pressió dels grups parlamentaris. Avui al centre del debat també la polèmica per les contradiccions entre els ministres de Defensa i d'Interior, mentre que Robles assegura que els servicis d'intel·ligència sí van alertar de l'arribada massiva, Marlaska ho nega. El portaveu socialista diu que les dues situacions són possibles, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, exigeix convocar la comissió de secrets oficials al Congrés. Vol que siga el CNI qui esclarisca aquestes versions.
1: Gràcies, Alba, des de Madrid. I el govern i el PSOE tracten d'apagar el foc obert, com deia Alba, entre la ministra de Defensa i el d'Interior sobre quin va ser el paper del CNI a l'hora de previndre l'arribada massiva a Ceuta procedent del Marroc. Àlex Sanjaime.
6: Els encarregats de llevar ferro a la disputa en públic entre Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska han sigut un altre membre de l'executiu, el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu al Congrés, Patxi López.
7: Si esa información existía, la previsión, los medios hubieran sido infinitamente mayores.
8: No hay ningún elemento de contradicción entre ambas declaraciones.
6: El president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, no ha volgut entrar en eixa polèmica, però sí que ha qüestionat la resposta que s'ha donat a la crisi.
9: Hemos tenido la desgracia, y esto duele especialmente, de que se haya producido el incidente de seguridad a comienzo de las vacaciones. A lo mejor ese mando hubiera estado mucho antes de haber sido al final de las vacaciones.
6: El Partit Popular i Vox veuen la situació insostenible, segons les portaveus al Congrés, Esther Muñoz i Pepa Millán.
10: Han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando único.
11: Este gobierno tiene que ser juzgado por traición a todos los españoles.
6: Per a l'esquerra, la compareixença de Sánchez arriba tard i carreguen contra la relació amb el Marroc. Ione Belarra, de Podem, Alberto Ibáñez, de Compromís.
12: Marruecos puede hacer esto porque nosotros le hemos dado la capacidad de hacerlo.
13: El presidente del gobierno llega tarde al Congreso de los Diputados. Creo que hay muchas explicaciones pendientes. Creo que todavía no tenemos la información relevante.
6: I Junts ha tornat a reclamar per a Catalunya la gestió de la política migratòria.
1: Gràcies, Àlex Sanjaime. I el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, alerta que els centres d'acolliment de menors de la Comunitat Valenciana estan al 200% de la capacitat i sense personal suficient per atendre la demanda arran de l'anunci de traslladament.

0: Menors migrants no acompanyats des de Ceuta fins a la península, Àlex.
1: El cap del Consell considera que el millor és en repatriar els menors, ja que o millor estan, segons Pere Llorca, és amb les seves famílies.
2: Los centros de menores en la Comunidad Valenciana está desbordado. Estamos en un 200%. Y por lo tanto, es difícil poder acoger más gente de la que tenemos capacidad de hacer. Porque eso tampoco es atender a esas personas como ellos lo merecen. Yo creo que en estos momentos lo más importante creo es que esos menores estén con sus familias y que desde el gobierno de España se establezcan los mecanismos necesarios para la repatriación de esas personas.
1: Doncs el govern central ha rebaixat la xifra dels menors migrants filiats a Ceuta de 2.900 a 1.500, tot i que han avançat que és una xifra que creixerà. Precisament demà la Conferència Sectorial d'Infància tractarà la situació d'estos menors no acompanyats i la possible reubicació de Ceuta a centres de la península, una reunió a la qual els governs d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, on Vox té competències sobre infància, ja han anunciat que no assistiran. La diputada de Vox al Congrés, Pepa Millán, parla directament de segrest de menors per part del govern espanyol.
3: Nos parece que el reparto de menores es el secuestro institucional de menores, que lleva siendo instigado por el gobierno durante años.
0: Més assumptes. La Conselleria d'Emergències ha iniciat avui la campanya de prevenció d'inundacions d'enguany per actualitzar els procediments d'actuació de cara a episodis de pluges intenses i recordar a ajuntaments, organismes públics i empreses de servicis bàsics les mesures que s'han d'adoptar per a millorar la resposta davant de possibles emergències.
1: La campanya inclou enviar una circular a tots els ajuntaments del nostre territori en la qual els demanen revisar i actualitzar la seva operativa per tal de garantir que els protocols estiguen preparats abans que arribi el període de més risc, és a dir, abans de la tardor.
0: I a Gàtova, l'aigua de la Ixeta torna a ser potable. Després d'haver-se prohibit durant els últims dies, després d'haver-se prohibit usar-la, a conseqüència de l'incendi forestal declarat, recordem, dijous passat, a Segorbe, i que ahir es va donar finalment per controlat, després d'arrasar, això sí, unes 630 hectàrees.
1: Un incendi originat per un llamp al Parc Natural de la Serra Calderona que divendres va obligar a desallotjar un miler de persones de Gàtova van poder tornar diumenge, tot i que van quedar confinats i sense poder veure aigua de la Ixeta. A més, a partir de demà a les 8 del matí s'alcen ja les restriccions que hi ha per a circular per les pistes forestals i els camins. No obstant això, continuarà prohibit l'accés a la zona afectada per l'incendi, ja que diversos efectius continuen treballant per tal de poder declarar l'incendi extingit.
0: I a les comarques del sud, a la costa d'Orihuela, les platges de la Glea i Aguamarina s'han reobert al bany després que s'hagi confirmat que la qualitat de l'aigua està dins dels límits establits.
1: El tancament temporal de les platges s'havia decretat com a mesura preventiva després que es detectaren paràmetres no permesos de contaminació.
0: I en successos, la Guàrdia Civil investiga la mort d'un matrimoni irlandès, com dèiem a la introducció, de 45 i 50 anys a la urbanització de Capblanc de Cullera.
1: Els cadàvers es van trobar dins d'un jacuzzi, els fills de la parella, dos adolescents de 14 i 15 anys, a l'espera del resultat de les autòpsies, no es descarta el consum, l'abús de drogues com a causa de la mort.
0: I a Gandia, la justícia ha deixat en llibertat amb càrrecs i a l'espera de juí els tres joves detinguts per la Policia Nacional acusats de violar una menor.
1: Segons fons de la investigació, un d'ells hauria violat la xica en l'habitació d'un domicili ubicat en el barri de les 500 de Gandia, mentre que els altres dos joves no haurien fet res per evitar-ho. Tots tres tenen 20 anys. A la vivenda també hi havia dos amigues de la víctima, una d'elles major d'edat, que va relatar els fets a la policia. A l'espera del juí, un dels joves detinguts s'enfronta a un delicte d'agressió sexual i els altres dos a un altre d'omissió de socors.
0: I en crònica econòmica, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges ha pujat al juny més d'un 17% a la Comunitat Valenciana si comparem este últim mes de juny respecte el mateix mes de 2025.
1: Ha sigut la quarta autonomia amb el nombre més alt d'hipoteques, vora 5.700. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. En tot Espanya ha pujat vora un 11%, és a dir, 5 punts menys que a casa nostra. Siga com siga, és la xifra més alta en un mes de juny des de fa 26 anys.
4: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio.
0: I és moment d'actualitzar la informació sobre aquesta inundació sobtada entre el Nepal i la Xina que deixa vora un centenar de morts i prop d'un miler de desapareguts entre la població local i els turistes. Entre ells, dos espanyols de moment. Una massa enorme d'aigua, de fang i de roques, com ens relatava el nostre meteoròleg Javi Miró, ha devastat una de les regions més abruptes i remotes de l'Himàlaia. Com ens deia el nostre especialista, la causa més probable és el desgel d'un glacial que hauria causat un sisme de 5,2 graus. Arturo Monedero.
4: La força de la riuada ha sepultat municipis sencers. Hi ha almenys 98 morts i vora 900 persones en parador desconegut, entre ells dos espanyols. He vist com l'aigua s'emportava 9 camions amb gent a dins. Escolpidor, lamenta Manoj. Molts supervivents van rebre cridades desesperades minuts abans de la catàstrofe. Entre ells, Rahu explica que la riuada ha destruït la vivenda del seu cunyat i que no troben el seu germà. Hi ha vora 80 ponts caiguts i moltes carreteres danyades, a més de regions completament incomunicades. Els equips de rescat evacuen els afectats en helicòpter, però en alguns punts l'aigua impedeix aterrar. La Xina suma 3 morts més i 265 desapareguts. El president del país ordena concentrar els efectius desplegats en localitzar les víctimes. Mentrestant, el Nepal declara la regió en estat de catàstrofe i les autoritats temen que el balanç de víctimes continua augmentant.
5: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
0: I l'endemà de conèixer la mort de la llegenda del country Dolly Parton, la banda sonora del Doll Collective té un nom propi que ressona en bucle, Jolene.

amb aquest icònic i esgarrador riff de fons, la indústria de la música i milions de seguidors miren de pair la marxa d'un artista irrepetible. Més enllà dels cabells singulars i els vestits de pedreria, avui es recorda la compositora audaç, la filàntropa generosa i la dona que va revolucionar l'entreteniment des de l'autenticitat. La reina de Tennessee ha callat per sempre, però la seua música continua brotant immortal com un consol necessari.

0: I anem ja amb els esports i comencem amb el València Club de Futbol, perquè el dia després de la derrota contra el Betis, el club ha presentat el nou porter, Van Houwelen, i han fet oficial el fitxatge d'Arnau Martínez, el desitjat Arnau Martínez. Mònica Arnau, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada. Si et sembla, comencem pel desitjat Arnau Martínez, perquè este migdia ha passat

0: Passat les proves mèdiques i ha estat a la ciutat esportiva de Paterna per a conèixer els nous companys. Arnau té 23 anys, ve del Girona i pot jugar de lateral dret o de central. Ha signat fins al 2031 i podria debutar este diumenge contra el Deportivo de la Coruña. Així ho ha dit el martes Arnau Martínez. L'escoltem.
1: Sí, muy contento, muy feliz de estar aquí y con ganas de que empiece la temporada. Yo he hecho todo lo posible y aquí estamos. He hecho toda la pretemporada, he hecho partidos de liga en segunda con el Girona, así que estoy listo. Objetivo, pues los objetivos del club. A nivel personal, obviamente, pues crecer como jugador y como persona, pero yo estoy enfocado en lo que necesita el club y vamos a ir a muerte por ello. Que confíen en nosotros, que lo vamos a dar todo para que estén ilusionados.
0: El València també ha presentat este matí el nou porter, el neerlandès Van Oevelen, que arriba cedit i amb l'objectiu de competir amb Dimitrievski.
2: Dimi és a very good goalkeeper.
3: Dimi és molt bon porter. Dependrà de mi exigir-me, exigir-lo a ell i demostrar-li a l'entrenador el que puc fer.
0: Van Oevelen ja va estar ahir a Mestalla, patint des de la banqueta la derrota del València contra el Betis per 0-1. Carlos Colberán, el debutant Pablo Mafeo i Pepe Lu parlaven així de la derrota.
4: Yo creo que el València acabó el partido haciendo méritos suficientes como para no haber perdido el partido.
5: No los considero justos vencedores, no creo que hayan venido aquí y te hayan dado un sobo de decir, hostia, me han pasado por encima.
6: Quan eres un poquet més valent, pues pot passar lo que ha passat avui, que en una contra te claven. Però bueno, pense que és millor ser valent i pecar de valentia perquè al final caurà del nostre costat.
0: Més cremada i si a l'afició valencianista, l'escoltem.
7: Són una panda de sinvergüenza, no saben ni jugar.
8: No juguen a res, que no juguen a res, no saben què fer en la pilota, no saben què fer.
9: No tenen ganes, no tenen ocasió, no xuten a porteria, no n'hi ha ganes.
10: Jo veig una indolència brutal. Y bueno, pinta mal, ojalá me equivoque, pero pinta mal.
11: En el equipo que tenim hi ha que ser realistes i estem jugant davant el quinto o sexto de la liga y se fa el que se pot, pero bueno.
12: Això no funciona i com no se gasten diners, pues no n'hi ha solució. En el futbol, com en moltes coses, inversió.
13: I en el Villarreal l'han presentat avui Nathan Saliba.
0: El Villarreal ha pagat 15 milions a l'Anderlecht i ha signat per 5 temporades. El jove migcampista s'ha presentat així.
14: Ens van dir que hi ha bons jugadors i que és un equip que li agrada jugar bé al futbol. Espero descobrir-ho. Arribar a un gran club i jugar la Champions és un somni. Estic emocionat i lluitaré per jugar-la. És un pas endavant en la meva carrera.
0: En el Llevant, esta vesprada, el club ha fet un acte promocional entre l'afició i els nous fitxatges. Han parlat Thiago Fernández i Hugo Sotelo i també ho ha fet el president Pablo Sánchez referint-se a la possible eixida de Carlos Álvarez cap al Sevilla. Això és el que ha dit el president.
15: Y bueno, Carlos es jugador nuestro, Bacambú no. Lo único que te puedo decir ahora mismo, Carlos es un grandísimo jugador y es jugador nuestro. Tenemos que ver qué va a pasar en el mercado porque no... Puede ocurrir cualquier cosa, como ya ha sido otros años y como viene siendo habitual.
0: Per ser, Gustavo, que està jo en esta signa d'autògraf, este acte promocional...
13: I una cosa, Mònica, perquè quan escoltes un tall és una cosa, però quan veus la comunicació no verbal del protagonista, en aquest cas el president del Llevant, quin ha sigut el teu pàlpit quan s'ha referit a Carlos Álvarez?
0: La veritat és que estava molt serè, ha dit que és jugador del Llevant i que... i que és jugador del Llevant.
13: Doncs em sembla rellevant el teu testimoni d'haver estat amb ell en un moment decisiu del...
0: Però també és de veres que jo crec que està un poc veient passar el seu... a l'expectativa, perquè ha dit que en el mercat pot passar qualsevol cosa i després ha dit que les entrades estan condicionades a les eixides, vull dir que el Llevant per ara té la plantilla que té i aquesta és la que va jugar... i ja està. També t'he de dir que, per exemple, esta convocatòria d'esta vesprada han juntat a 8 jugadores del femení i 7 del masculí. N'hi havia una taula amb 15 persones i tots els aficionats han omplit esa botiga. La foto, bueno, la imatge era espectacular perquè n'hi havia moltíssima gent i moltíssima gent també fent cua al carrer per aconseguir 15 autògrafs de Colt. Vull dir que...
13: Veurem què passa amb l'heroi de l'ascens Granota i crec que també podem escoltar protagonista de l'Elx.
0: Sí, Pedro Vigas, el capità, que ja està recuperat de la lesió i vol tornar este divendres contra el Racing de Santander. L'escolte.

0: Sí, me encuentro bien. Sí, es verdad que ha sido una pretemporada un poco diferente para mí. Nunca había parado una pretemporada, he tenido que parar. Tenía una pequeña molestia en la rodilla, ya no están. No me ha tocado jugar. Estoy trabajando para poner las cosas difíciles al entrenador. Y ya digo, con muchas ganas. El equipo está unido, está con ganas, con ilusión.
1: Doncs un plaer coincidir de nou amb Mònica Arnau en l'antena de Contrapunt. Bona nit, companya.
2: Adéu, bona nit.
1: Més esport a les 11 en el 90 minuts. Breu pausa i és moment de conèixer qui ve a posar el contrapunt final. We
3: one of a kind, irreplaceable. Contrapunt en Apunt Ràdio. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: Passa un minut de les 8:30 i tenim mitja hora per a mirar-nos l'actualitat amb una mica de calma, que no sempre és fàcil, amb dos bons companys de conversa. Director del diari Informació, Toni Cabot, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, company.
0: David Maroto, subdirector d'ABC Comunitat Valenciana, bona vesprada.
2: Hola, Gustavo, bona nit.
0: Benvinguts als dos. Avui l'actualitat ens porta d'entrada unes imatges que costen de mirar. Al Nepal, entre el Nepal i la Xina, una inundació sobtada ha deixat almenys un centenar de morts i més de mig miler de desapareguts, ponts arrasats, edificis engolits pel fang, carreteres tallades, una zona remota de l'Himàlaia pràcticament incomunicada. Entre els desapareguts hi ha, segons el govern nepalès, almenys de moment dos espanyols, almenys de moment, matisem, i la causa podria ser ixa solsida que hauria provocat a la seva vegada un terratrèmol. Ens relatava el nostre meteoròleg Javi Miró en la primera part del programa com les conseqüències del canvi climàtic poden arribar a provocar aquest tipus de fenòmens. En qualsevol cas, serà un dels temes sobre els quals reclamarem també l'anàlisi i la visió dels nostres dos companys de tertúlia. I d'un paisatge cobert de fang i de tragèdia a un altre cobert de tomaca, de festa popular, perquè l'actualitat fa estos estranys companys de viatge. Perquè avui Buñol ha tornat a fer el que fa cada any, convertir aixes centenars de tones de tomaques en una batalla que almenys té l'avantatge que ningú necessita guanyar-la. 22.000 persones tenyides de roig i unes hores després, com es relatava abans Amparo Fernández, pràcticament ni rastre. Ixes lones posant-se al sol per a secar-se i que tot torni a la normalitat en poques hores. Una normalitat que pràcticament ja es nota al 100% a la localitat de Buñol, com ens relatava la nostra companya, i una tomatina que un any més ha fet la volta al món. I entre la tragèdia i les nostres festes, entre una cosa i l'altra, la política, que tampoc descansa. Pedro Sánchez ha avançat al dia 3 la seva compareixença al Congrés sobre la crisi de Ceuta després de les pressions i de les crítiques i de les acusacions d'inactivitat durant l'últim mes, també des de les pròpies files socialistes. Continua la discussió en l'últim episodi d'esta qüestió sobre què sabia el CNI i quan ho sabia. I demà, per cert, arriba al Consell de Política Fiscal i Financera, o almenys al debat polític, un altre assumpte delicat: el repartiment de menors migrants entre les comunitats autònomes. La Comunitat Valenciana ja ha advertit que no té capacitat per a acollir-ne més. I tindrem temps també de parlar de la línia que unirà València amb Nova York, la Comunitat Valenciana amb Manhattan, i reflexionarem també sobre un succés cridaner, misteriós, a Cullera, on la Guàrdia Civil intenta aclarir què ha passat amb un matrimoni irlandès trobat mort a la seva vivenda pels seus propis fills al costat del jacuzzi. Encara no hi ha una causa determinada. Així que tenim ja 25 minuts per a parlar de tot això, del que sabem, del que no sabem encara i, sobretot, del que en podem pensar. Toni Cabot, David Maroto, benvinguts de nou. I comencem amb la tragèdia del Nepal i quines són les vostres reflexions quan heu vist aquestes primeres imatges i amb el que hem anat sabent durant la vesprada. Toni.
1: Jo, Gustavo, quan t'has vist a migdia les imatges en televisió, ha recorregut una cosa que crec que no puc descriure, no? Perquè han sigut molt, molt impactants, no? Recordava el que va passar ja fa anys, no? En ese terratrèmol també que va haver en una costa, en la costa asiàtica, i que va acabar, a més també, desgraciadament, amb una pel·lícula que es va gravar una part en Alacant, no?
0: Sí.
1: I, bueno, és...
0: Lo impossible.
1: És algo, exactament, lo impossible. És algo absolutament que no pots creure el que està passant, no? I, efectivament, no? Ara, pues, haurà que veure quins no són els orígens d'aquest fenomen, no? Pareix que les autoritats estan investigant aquest corriment de terra massiu, no? que possiblement va desencadenar aquest terratrèmol, es va bloquejar una part del riu en la part alta, i bueno, això va ocasionar el que hem vist, no? Dos espanyols, com has comentat, país que estan entre les víctimes, i bueno, la veritat és que és reflexionar què està passant en el planeta enguany, no? El que hem tingut que veure en Colòmbia, el que hem vist en Venezuela, el que estem veient ara en el Nepal, què li passa a la Terra, no? Que està donant tant d'esglai i tanta sorpresa, tanta desgràcia, no? És algo per a reflexionar què està passant en el nostre planeta, no?
0: David.
2: Sí, yo cuando he visto las imágenes, el primer input que he tenido al observarlas en redes sociales es que era un vídeo de inteligencia artificial, completamente. Es que era increíble cómo esa marea se ha llevado por delante pueblos enteros, y en un valle tan estrecho como es en este caso el que cruza Nepal, desde la frontera de China, del Tíbet, cómo se lleva todo por delante. Incluso ves a muchas de las personas que se ha llevado el agua en esos vídeos. Ahora es tiempo, como apuntaba Tony, de centrarnos, de que se centren las autoridades, tanto de China como de Nepal, en tratar de ajustar esas cifras de desaparecidos, ver cuántas víctimas hay en ese espacio. Y sobre todo también, pues en cuanto al espectro más político, el ver la opacidad característica de China, cómo se desenvuelve en una tragedia completamente internacional, ¿no? En un primer informe, el gobierno chino hablaba de 2 víctimas y de 200 desaparecidos. Incluso hay zonas de China en esta región donde los medios de comunicación extranjeros no pueden entrar. Habrá que ver cómo se desarrolla y cómo el propio primer ministro Xi Jinping toma partido en esta tragedia, ¿no? Ya

0: no té intenció de presentar-se ja en les pròximes eleccions. No he arribat a pensar això, i bueno, i vaig a disfrutar el que em queda, que ja m'es va de tot, passa el que passa, jo no vaig a canviar la meva agenda, ja la vaig a disfrutar, perquè com és possible que en la que estava caent estigués 3 setmanes desaparegut? Jo és que és algo que cada volta que medite sobre la situació penses, bueno, és que jo crec que no li pot esbarar tot tant la situació, si li esbares perquè ja es veu tan perdut que ja... No li trobo una explicació coherent, si vols que diga si té la veritat a la seva actitud.
1: Toni, si els centres de menors de la Comunitat Valenciana estan, com diu la Generalitat, al 200% de la seva capacitat, com hauria de gestionar-se el repartiment dels menors migrants entre les diferents comunitats, en cas que finalment siga així?
0: Sí, és de veres, no? I ahí tampoc li falta raó a Llorca, no? Esa postura que afirma, que diu, com acabes de comentar, que els centres d'acollida de la Comunitat Valenciana es tornen al 2% de la seva capacitat i a més no tenen el personal suficient, però això és un problema afegit, no? Ahí està, per damunt de tot també està, hi ha que veure, i que plantejar-se és aquest enfoque familiar, no? Aquest argument que diu que el lloc idoni per a un menor és estar en la seva família, en el seu entorn d'origen, no? I això és el primer que havia que veure, com han arribat aquests menors a Espanya, a Ceuta, i si el més adequat és tornar-los per a que siguin en el seu ambient familiar, no? És un altre dels problemes que són greus dins d'aquesta situació, possiblement millor el més greu de tot, perquè estem parlant de menors, i per això és algo que continua, tornem a posar el dit en l'actuació del govern, no? Que no s'ha ja cometut de la manera, en la serietat i en la urgència que mereixia un cas d'esta naturalesa.
2: Sí, y aparte de eso, lo que sí que no se puede permitir en cuanto a un eventual reparto en el que evidentemente se negociarán y se verá qué comunidades autónomas están más tensionadas que otras, lo que no se puede permitir es el mercadeo de personas y la negativa de algunas de ellas de inicio, como ocurrió con Cataluña y País Vasco en anteriores repartos, ¿no? Hay que sentarse a negociar y en esto también deberían estar las comunidades autónomas donde Vox forma parte del gobierno, que ya han anunciado que no van a acudir mañana. Simplemente por respeto y por compañerismo con la situación que está atravesando el presidente autonómico de la ciudad autónoma de Ceuta, Vivas, deberían acudir mañana y deberían ser parte de una eventual solución. A mí que esto de plantar reuniones me parece que está totalmente fuera de lugar.
1: Canviem un poquet el to i parlem de coses més amables, com el sabor de boca que ens deixa la tomatina d'enguany. Poseu el contrapunt on considereu, des del punt de vista de l'impacte turístic, de la projecció mediàtica, del benefici econòmic, del que diu de nosaltres este afany per llançar 150 tones de tomàquets. En fi, des del punt de vista que considereu. Toni.
0: A mi sempre m'ha semblat una festa molt simpàtica, Gustavo, sempre, no? Jo seria incapaç de ficar-me dins i tirar el tomàquet per tres vostres, perquè em dóna un poc de pressió, no? Però, encara que a mi la tomàquet m'encanta. Però a mi sempre m'ha semblat una festa simpàtiquíssima, una tradició molt singular, que jo crec que, a més, de molta alegria, no? Jo crec que és exemplar, no? Per això tampoc entenc molt d'aixes crítiques, no? Que parlen de despilfarre alimentari, no? Si ja s'ha deixat clar en moltes ocasions, els organitzadors així ho han dit, no? que el la tomaca que s'utilitza és de varietat no apta, no? per al consum, i a més són excedents també, molts excedents que estan molt, molt, molt madurs i que estan destinats exclusivament ja per a aquest fin de la festa, no? Com dic, a mi em pareix una festa molt tradicional, molt, molt nostra, molt de la Comunitat Valenciana, i tots els anys, però a mi m'agrada veure les imatges, no? Encara que et digui, jo seria incapaç de ficar-me dins.
2: Pues en un tiempo donde ya se está empezando a reclamar que estas personas de pueblo que salen a charlar en sillas de playa fuera de sus casas no lo hagan porque molestan, donde las verbenas falleras, incluso los festivales...

0: Toni Cabot, director del diari Información. Gràcies, bona nit.
1: A tu, Gustavo. Bona nit.
0: David Maroto, subdirector d'ABC Comunitat Valenciana. Gràcies, bona nit.
2: Bona nit, un plaer.
0: Fins així el contrapunt d'avui. La llum de la nit ensenya de vegades allò que el dia oculta.

0: Diuen que quan René Descartes va perdre Francine, la seva única filla, nascuda de les relacions amb Helena Jans van der Strom, a l'edat de 5 anys, víctima de l'escarlatina, va decidir aplicar els amplis coneixements de matemàtiques, anatomia i arts mecàniques que posseïa per a construir una criatura perfecta i immortal. Una delicada androide de cos infantil i rostre d'exquisida porcellana holandesa de poc menys d'un metre d'alçada que va heretar el nom de la difunta. Conten que va ser un reconegut artista neerlandès, la identitat del qual mai no va transcendir, qui va pintar amb pigments naturals extrets de plantes silvestres dels Alps les refinades faccions de l'autòmat que recordaven d'una manera admirable estrets de la filla morta. Aseguren que el filòsof, des de la nit de març que aquells ulls de vidre es van obrir per primera vegada, no es va separar ni un instant de la seva inquietant creació i que, ignorant la seva naturalesa mecànica, li comentava projectes, li demanava el parer sobre qüestions matemàtiques i filosòfiques de complicada resolució, la seia a taula quan menjava i li xiuxuejava cançons de Brest a cau d'orella per adormir-la.
1: Gabinet de curiositats. Amb Anna Moner.

Benvingudes i benvinguts a Gabinet de Curiositats. Avui ens endinsarem en el meravellós i inquietant món dels autòmats, màquines d'aparença humana i ulls morts. La història dels autòmats no es limita a l'estudi d'una part de la mecànica o la enginyeria des de l'antiguitat i de les obres que ens han entusiasmat i han encès la nostra imaginació, ni tampoc no es limita a resumir l'evolució dels motors i de l'electrònica. Tracta sobre un dels desitjos humans més cobejats, l'anhel irreprimible d'imitar els déus, de jugar a ser déus. Diuen que l'expressió freda dels autòmats, híbrids d'humà i màquina, canvia quan s'activen els ressorts que hi amaguen i que aleshores un misteriós poder els insufla vida i transmeten l'equívoca sensació que en qualsevol moment poden començar a respirar.

0: una breu història dels autòmats.
1: Puc passar ara, eh?
2: Passa, Sebastià.

0: Què portes?
1: Ho he vist en un antiquari i no he pogut resistir-m'hi. He pensat que quedarà molt bé al teu gabinet.
0: Quina meravella. M'agrada moltíssim. És un autòmat.
1: Sí, ara la posaré en marxa i veuràs.
0: M'agrada molt. És una nina autòmat francesa del segle XIX que mou els braços com si es ventara i fa una reverència. La col·locaré en aquella prestatgeria. És el primer autòmat de la col·lecció. La resta són més joguines antigues que no autòmats.
1: Sé que t'atrauen molt aquests artefactes. Hi ha qui afirma que els primers exemples d'autòmats es remunten a l'any 1500 abans de Crist, quan Amenhotep, germà d'Apu, va manar construir una estàtua dedicada a Amennon, rei d'Etiòpia, una figura colossal que emetia sorolls quan la il·luminaven els primers rajos de sol.
0: I l'any 500, a la Xina, Qin Shi Huang va crear una garsa de fusta i bambú que volava. Uns 100 anys més tard, Arquites de Tàrent, filòsof i científic de la Magna Grècia, inventor del caragol i de la politja, també va idear un ocell de fusta que, segons conten, va arribar a volar gràcies a un sistema de contrapesos i a l'impuls d'un nucli de vapor comprimit.
1: Els grecs van inventar una gran quantitat de ginys destinats a la construcció, la navegació i la guerra.
0: Maquinàries complexes que s'accionaven mitjançant palanques, rodes, eixos, politges i caragols. Maquinàries d'ús pràctic que els ajudaven en les tasques diàries. Tanmateix, la màxima expressió de la imaginació grega es va concentrar en uns artefactes sense finalitat concreta. Artefactes amb capacitat de moure sols a partir de la imitació dels moviments dels éssers vius. Al segle I abans de Crist, el matemàtic i enginyer Heró d'Alexandria, anomenat Mecànicos, va concebre un gran nombre d'autòmats, dels quals mai no va revelar els secrets del seu funcionament perquè pretenia sorprendre els espectadors.

0: cal que fem servir les mesures indicades, ja que si són més grans, hom sospitarà que alguna persona mou el giny des de l'interior. Per això, tant en els autòmats fixos com en els mòbils, per tal d'evitar la sospita, devem parar compte en la grandària.
1: Algunes de les seues obres han perdurat fins a l'actualitat. També alguns textos, com Pneumàtica, que tracta del funcionament de fonts, sifons i turbines de vapor.
2: O com un altre, titulat Sobre la construcció d'autòmats, en què explica, sobretot, dispositius miraculosos per als temples. La majoria dels seus invents van ser pensats amb una finalitat religiosa, ja que alguns dels seus impressionants mecanismes obrien i tancaven les portes dels temples de tal manera que feien creure a aquells que ho presenciaven en la intervenció invisible d'unes mans divines. En realitat, s'activaven en l'ús de l'auia i la pressió.
1: Però de totes les seues aportacions cal destacar els ocells d'Heró, uns curiosos joguets que cantaven quan s'acostaven a veure.
2: Sí, joguets sofisticats que evidencien el grau de perfecció que els grecs van assolir en la mecànica, la hidrodinàmica i l'artesania de precisió.

0: Molts segles més tard, al voltant del 1300, a Europa es va estendre el fenomen dels caps parlants, caps artificials que endevinaven el futur.
1: Al voltant del 1495, Leonardo da Vinci, al Còdex Atlàntic, va dibuixar el projecte d'un autòmat humanoide que no se sap si va arribar a construir. El 1996, l'Institut de Florència i el Museu d'Història de la Ciència van intentar bastir-lo arran d'un estudi de Marc Rosheim per a una exposició sobre el tema. L'autòmat, que té l'aparença d'un guerrer vestit amb una armadura, és capaç d'efectuar moviments semblants als dels humans. Asseure's, moure's braços, el coll i la mandíbula.
0: Una obra que, sens dubte, reflecteix el grau de coneixement anatòmic de Da Vinci.
1: Un coneixement adquirit mitjançant les disseccions que executava al seu taller amb cadàvers que aconseguia en el mercat clandestí. L'italià, el 1515, va crear un altre autòmat, un lleó mecànic de grandària natural, aspecte dòcil i cabellera arrissada, que caminava i després obria el pit per tal de mostrar un lliri. Un regal dels mercaders florentins i de Giuliano de Medici a Francesc I de França per tal de celebrar una nova aliança.
2: Aquell dia, a Lió, el giny ideat per Da Vinci es va presentar al monarca francès. El lleó, símbol de la ciutat de Florència, va començar a caminar davant de la mirada atònita de tots els presents. Quan el rei, seguint les indicacions de l'artista, va fuetejar el pit de l'animal mecànic, es va obrir i va aparèixer una flor de lis, l'emblema de la monarquia francesa. Tot seguit, Leonardo va activar un mecanisme ocult en la crinera de l'animal i, a l'instant, el felí va obrir de bat a bat la boca i va deixar caure un ram de lliris blaus.

0: el lleó robot de Leonardo da Vinci, va desaparèixer fa molt de temps i no es conserven els dibuixos dels mecanismes interns que el feien funcionar.
1: Tanmateix, el 2009, amb motiu d'una exposició dedicada al polifacètic artista del Renaixement, el fabricant d'autòmats Renato Boareto va recrear l'original. El lleó fabricat per Boareto, una còpia exacta del creat per Leonardo, s'activa manualment com un rellotge antic. Camina uns 10 passos, mou el cap a un costat i a l'altre, obri i tanca la mandíbula i agita la cua amunt i avall.
0: I també cal que mencionem Giovanni Torriani, o Juanelo Turriano, com se'l coneixia a la cort espanyola.
1: Sí, un enginyer i inventor del segle XVI, nascut a Cremona, que va ser nomenat rellotger reial per Carles I i es va instal·lar a Toledo el 1534 i que va construir l'Hombre de Palo, un autòmat de fusta vestit de monjo, capaç de caminar i moure el cap, els ulls i la boca.
0: Durant el Renaixement i el Barroc hi va haver molt d'interès pels rellotges, ja que el món s'imaginava com un immens rellotge creat i mantingut pel rellotger suprem.
1: Així és. Des del segle XVII fins a mitjans del segle XIX, el rellotge va ser el prototip de màquina i per este motiu es va considerar el model de les concepcions mecanicistes amb les quals s'intentava explicar la realitat.

0: Francine, la filla autòmat de Descartes.
1: Diuen, com he comentat abans, que René Descartes va construir un autòmat per substituir Francine, la filla morta pocs anys abans a causa de l'escarlatina.
2: Una llegenda, segurament, relacionada amb la biografia del filòsof i la seva idea de l'automatisme universal. Una idea segons la qual la realitat natural té una estructura comparable a la d'una màquina.
1: Per a Descartes, el pare de la fisiologia mecanicista, el funcionament de l'organisme viu podia explicar-se mecànicament, és a dir, en termes de matèria en moviment. Els animals, afirmava, no tenen ment, encara que semblen tindre-la, igual que els autòmats. En el cas dels primers, el responsable de la seva conducta és la naturalesa i, finalment, Déu. I en el cas dels segons, l'home que els ha fabricat.
2: En esta història tan pertorbadora, Descartes, aïllat del món, procurava mantindre el seu inconfessable secret lluny de la incomprensió i les maledicències.
1: Però era complicat. Les revolucionàries teories que defensava despertaven interès arreu d'Europa i l'hivern del 1649, 9 anys després de la mort de Francine, Cristina de Suècia va sol·licitar els seus serveis com a professor particular. La llarga i difícil travessia per la Mar del Nord, acompanyada de la forta maregassa i pluges omnipresents, li van servir d'excusa per encauar-se nit i dia en la seva cabina.
2: Així va poder mantindre la seva insòlita acompanyant, apartada de les absurdes supersticions dels mariners fins que va arribar la tempesta.
1: I quan només faltaven 2 dies per atracar al port d'Estocolm, el bram dels trons va començar a ressonar enmig de la massa tèrbola dels núvols apenes uns segons abans que la resplendor elèctrica dels llamps esclatara en l'horitzó.
0: Les ones sacsejaven el buc amb violència i la intensitat

0: velocitat del vent era tal que mentre dos homes intentaven governar el timó, els més agosarats de la tripulació s'enfilaven àgils pels pals, arriant el velam com podien. I la resta treia amb poals de cinc l'aigua que negava la coberta, esquivant les rates que els esmunyien entre les cames. El capità, alarmat davant de la possibilitat d'haver d'abandonar la nau, va decidir avisar el misàntrop matemàtic. L'agitació pel perill imminent el feu entrar de manera abrupta, sense avisar, en la cabina, on descobrí Descartes gitat damunt del llit abraçant una nina. De sobte, l'autòmat s'incorporà, girar el cap vers el patró i parpellejar repetidament, deixant entreveure el gris opac de l'iris dels seus ulls. Aterrit per la visió d'aquella criatura demoníaca d'aspecte pueril, a la qual atribuí immediatament l'origen de la malastrugança que estava a punt de fer-los naufragar, li l'arrencà d'entre les mans, l'arrossegà pels cabells fora i la llançà a l'aigua, alhora que un grup de mariners immobilitzava el filòsof que, enfollit, contemplava com la seua franzín surava, sense deixar de parpellejar, embolcallada per les sedes i randes de les faldilles, sobre el rastre d'escuma que deixava el vaixell en allunyar-se'n.
1: René Descartes, l'home que havia imaginat un món poblat d'éssers sense ànima, incapacitats per a pensar, encara que reproduïren fidelment cadascun dels moviments i comportaments dels humans, va morir a Suècia als 53 anys, 4 mesos després de la pèrdua de la seva filla artificial.
2: Gabinet de curiositats. Amb Anna Moner.

0: Els mestres rellotgers del segle XVIII, Jacques de Vaucanson i els Jaquedrós.
1: El segle XVIII va ser una de les edats d'or dels autòmats. Afortunadament, una part de les teories radicals de René Descartes van trobar continuïtat en l'home màquina.
2: Una obra de Julien Offray de la Mettrie, metge i filòsof francès de la primera meitat del segle XVIII, en què, malgrat que rebutjava el dualisme cartesià que oposava l'ànima al cos, insistia en la idea que la vida es redueix al moviment perpetu de sòlids i fluids i equiparava els ressorts orgànics amb els engranatges d'un rellotge.
1: La filosofia maquinista i enciclopedista, que creia que l'automatització era fonamental per al progrés econòmic i social, va fer que al segle XVIII els autòmats adquiriren una nova dimensió.
2: En esta època es va produir un auge extraordinari del gust pels autòmats androides d'alta tecnologia, més que no de gran riquesa o aparat. Calia una gran perícia per part dels seus creadors per a aconseguir que tocaren música, caminaren, escrigueren o dibuixaren. Així li ho explica a Hugo, el seu pare, un mestre rellotger parisenc, en la pel·lícula que tinc ací, La invenció d'Hugo, de Martin Scorsese, la del 2011.
3: ¿Qué es?
4: Es un autómata, como a una caja de música. Este es el más complicado que he visto nunca, con diferencia. ¿Sabes? Este puede escribir. Los magos usaban máquinas así cuando yo era pequeño. Unos andaban, otros bailaban, algunos cantaban, pero el secreto estaba siempre en el mecanismo de relojería. Oh, mira esto.
3: ¿Podremos arreglarlo?
4: Claro que lo arreglaremos.
1: Jacques de Vaucanson, nascut a Grenoble el 1707, del prestigiós rellotger suís,

0: Pierre Jacques-Dros, inspirats per aquesta provocadora analogia, van combinar els seus coneixements de matemàtiques, anatomia, disseny i enginyeria per tal de construir alguns dels exemplars més bells, complexos i famosos que han existit mai.
1: Sí, de les mans de Bocanson van sorgir Le Canard du Gérateur, que era un ànec de bronze i cos de vidre que deixava a la vista un acurat dispositiu que recreava el principi biològic de la digestió. Batia les ales, bevia aigua, menjava gra i finalment defecava. I també va construir el faune flautista, una estàtua de fusta de proporcions humanes recoberta d'una tela que simulava la textura de la pell i que amb una llengua d'argent, una tràquea i uns pulmons artificials controlava el flux de l'aire al mateix temps que tapava amb els dits els orificis de l'instrument.
0: Uns anys després, entre el 1750 i el 1830, els Jacques-Dros, una família de rellotgers del cantó suís de Neuchâtel, va marcar la pauta de la producció europea i mundial de rellotges de pèndol.
1: Encara avui, l'obra mestra del pare, Pierre Jacques-Dros, l'escriptor, amaga dins del petit cossatge el màxim perfeccionament d'un arbre de lleves. És una màquina d'escriure autònoma i programable, prenyada d'engranatges i ressorts. Més de 6.000 peces miniaturitzades que permeten a un impassible nen de mirada absent i maneres correctes, que seu en un senzill pupitre, mullar la ploma en el tinter, després de fer com si pensara, escórrer la tinta sobrant per tal de no tacar el paper i escriure textos breus gràcies a una roda integrada en el seu esquelet metàl·lic que selecciona els diferents caràcters de manera seqüenciada.
0: A més, el suís va confeccionar, amb l'ajuda del seu fill, una altra meravella.

La clavecinista, l'obra mestra de Jacques Dros, és una jove abillada i pentinada a la moda dels 700, de silueta, cara i mans delicades, composta de 2.500 engranatges, que toca realment el clavecí, pressionant les tecles amb els seus propis dits, alhora que inclina el tors i respira inflant lleugerament el pit. Tot un subtilíssim joc de moviments que produeix la sensació que es pot sentir el pols bategant-li al canell i la sang corrent-li per les venes.

0: L'exposició pública d'estos prodigiosos ginys despertava una gran expectació en la societat il·lustrada del moment.
1: Una admiració nodrida per la sensació confusa que genera l'animació d'allò que és inorgànic. Una rara mescla d'atracció, estranyesa i recel. Els exquisits tresors de Jacques Dros viatjaren durant anys pel continent europeu. El 1789 van ser venuts a un comerciant francès instal·lat a Madrid que volia exhibir-los. Tanmateix, la revolució i la invasió napoleònica li ho van impedir i al final van fer cap a París, on es van exhibir al Museu de les Il·lusions, un circ tecnològic que es va portar a Àustria, Alemanya i Dinamarca. El 1906, la Societat d'Història del Cantó de Neuchâtel es va comprar i es va instal·lar al Museu d'Història, a Suïssa, on estan exposats després de passar totes aquestes nombroses vicissituds junt amb el dibuixant, un androide molt semblant al nen escriptor que té la capacitat de dibuixar.
0: Els autòmats de Neuchâtel són enginys mecànics que voregen allò sinistre, perquè davant seu tenim la sensació que a l'interior, enmig de complicats dispositius, existeix alguna cosa humana.
1: Igual que ocorre amb Coppelia, l'autòmat del conte titulat L'home de l'arena, d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, publicat el 1817.
2: L'home de l'arena.
3: La concurrència era nombrosa i distingida. L'Olímpia va aparèixer elegantíssima i luxosament vestida. Tothom va quedar admirat de la bellesa i perfecció del seu rostre i la seva figura. El curiós encorbament de la seva esquena semblava estar causat per l'excés de força amb què s'estrenyia la seva subtil cintura de vespa. La seva manera de caminar i el seu posat tenien un cert aire de rigidesa i mesura que alguns van trobar desagradable,

0: que es va atribuir a la intimidació que li provocava la gent. Va començar el concert. L'Olímpia tocava el piano amb una gran facilitat i també va cantar una ària dificilíssima, amb una veu clara i penetrant com una campana de vidre.
1: El relat de Hoffmann és el més representatiu del mestre del romanticisme alemany de principis del segle XIX.
2: La història s'inicia amb les cartes que el jove estudiant Nathanael li escriu al seu amic Lothar i a la seva germana, la seva promesa Clara. En aquestes missives es detecta l'angoixa del protagonista arran de la seva trobada amb Coppola, un personatge estrany que ressuscita en Nathanael el terror que sentia quan era un xiquet pel misteriós Coppelius, un home que sovint visitava el seu pare per a dur a terme oscures pràctiques alquímiques. Les nits que hi anava, la mare obligava Nathanael i els seus germans a agitar-se de seguida sota l'amenaça de l'arribada de l'home de l'arena.

Jo sempre el sentia pujar l'escala, ple de curiositat per saber detalls d'aquest home de l'arena i de la seva relació amb nosaltres, els nens. Vaig acabar preguntant a la vella que cuidava la meva germana petita qui era l'home de l'arena. No ho saps? Em va contestar. És un home dolent, que els nens que no se'n volen anar a dormir els llença grapats d'arena als ulls fins que els raja sang pel cap. Els fica en un sac i se'ls endú a la mitja lluna perquè se'ls mengen els seus fillets, que esperen en el niu amb els becs corbats, com els de les òlibes, per arrencar els ulls als nens. A partir d'aquell moment, la imatge d'aquell despietat personatge em va quedar gravada de forma horrorosa en el meu pensament, de manera que als vespres, quan el sentia pujar l'escala, tremolava de pànic i por.

0: Molts anys després, Nathanael es retroba en Coppelius, l'home de l'arena de la seva infantesa.
1: I que ara es fa anomenar Coppola i ha canviat les pràctiques alquímiques pels avanços en la tecnologia mecànica. Coppola col·labora amb Spallanzani, un professor de física que ha aconseguit fabricar una autòmat perfecta, una jove d'uns 16 anys que fa passar per la seva filla Olímpia.
0: I Olímpia captiva Nathanael des del primer moment.
2: L'altre dia vaig pujar l'escala de casa Spallanzani i vaig observar com la cortina estava correguda cap a un cantó i deixava veure una escletxa. Ni jo mateix sé com se'm va acudir mirar, empès per la curiositat, a través de la porta. Una dona alta, esvelta, de figura harmoniosa i proporcionada i magníficament vestida, seia davant d'una tauleta on reposava els braços amb les mans juntes. No va semblar adonar-se de la meua presència i, sobretot, semblava tenir la mirada fixa. Gairebé diria que no hi veia, com si dormís amb els ulls oberts. Després em van dir que la figura que havia vist era la filla d'Spallanzani, l'Olímpia, que ell té empresonada en circumstàncies tèrboles i estranyes i no permet de cap manera que s'hi acosti ningú.

0: Nathanael desitja ballar amb Olímpia i quan ho aconseguís, ignorant que es tracta d'un autòmat, s'enamora perdudament d'ella.
1: I balla amb Olímpia, balla amb un autòmat igual que ho fa Giacomo Casanova en la pel·lícula de Federico Fellini dedicada a este personatge. En Il Casanova, estrenada el 1976, Donald Sutherland balla amb una delicada nina de grandària natural, de cara de porcellana i llavis de color cirera. Un ball prenyat d'erotisme en què el director italià va representar a la perfecció l'atracció tèrbola i morbosa que desperten aquestes figures mecàniques d'aparença humana.
0: Casanova, en l'ambient hostil de la cort de Württemberg, esgotat per les desil·lusions i fracassos, ataulla una nina a la qual estan ofenent i va en defensa seua.
1: Al contrari que Nathanael, Casanova sap que és de fusta, però fingís que l'atrau la seva bellesa perquè almenys ella no el menysprea. Al final, Casanova la posseix.
0: També és cert que a finals del segle XVIII els homes, i sobretot les dones, vestien robes aparatoses que els conferien cert aire de rigidesa,
1: sí,
0: i moviments similars al d'un artefacte mecànic.
1: Fins i tot, activitats que requerien certa agilitat, com la dansa, evidenciaven la limitació dels moviments de les dones i en propiciaven altres més lents i mesurats característics dels autòmats.

0: Sense ni ell mateix saber com. Quan el ball ja havia començat, es va trobar al costat d'Olímpia, a qui ningú encara havia tret a ballar. I ell, que amb prou feines era capaç de balbucejar quatre paraules, li va agafar la mà. Estava glaçada, i Nathanael es va sentir sacsejat per un fred espantós. La va mirar fixament als ulls, i en aquell moment va ser com si la seua mà freda comencés a batre el pols i la sang de la vida li bullís per les venes. També Nathanael es va sentir abruixat per la sensualitat. Ell pensava que havia ballat portant perfectament el compàs, però la solidesa rítmica amb què ballava Olímpia, que l'havia obligat a aturar-se més d'una vegada, el va fer adonar-se més aviat del contrari. Però ell no desitjava dansar amb cap altra dona i hauria assassinat allà mateix el primer que s'hagués acostat a Olímpia per convidar-la a ballar.
1: Nathanael creu que Olímpia és real i el descobriment de la veritat el conduís a la bogeria i la mort.
2: Una obra magnífica, molt pertorbadora.

0: Hoffman es va guanyar la vida com a jurista, però mai no es va conformar amb ser només un funcionari de l'Estat i va practicar diferents disciplines artístiques.
1: Moltes disciplines artístiques. Va ser músic, director teatral, pintor i escriptor. En l'actualitat es coneix sobretot la seva faceta literària i la valoració dels seus escrits ha anat en augment a mesura que els estudiosos han desvelat la profunditat d'uns contes plens de personatges contradictoris i enigmàtics que freguen allò que és sinistre, allò que atrau i inquieta. Unes històries que ens enfronten a les pors i les obsessions que ens assetgen i poblen els nostres somiatjos.
0: En els autòmats del 1814, Hoffman mostra una vegada més la fascinació i l'estranyesa que li desperten les figures mecàniques i centra la trama en la d'un jugador d'escacs anomenat el Turc.

0: L'any 1769, l'inventor hongarès Wolfgang von Kempelen va presentar a la cort de Viena, on exercia de conseller, una imponent figura masculina d'exòtics trets orientals, abillada amb acolorides robes de seda i amb el cap cobert per un vistós turbant, que tenia l'extraordinària facultat de jugar als escacs amb tot aquell que el desafiara. Un portent tecnològic creat per entretindre l'emperatriu Maria Teresa, que simulava pensar abans d'executar brillants jugades amb les seues mans de fusta.
1: El turc va ser un dels autòmats més famosos del món i va ser el protagonista d'una novel·la d'Henri Dupuy-Maziel titulada El jugador d'escacs, del 1926.
0: I també de la pel·lícula homònima basada en el llibre dirigida per Raymond Bernard l'any següent, traduïda al castellà com Jaque a la reina.
1: El pretès mecanisme del turc estava situat a l'interior del moble.
0: Però en realitat, el que guiava el braç fals de l'autòmat no era un giny de rellotgeria, sinó els moviments d'un jugador humà ocult hàbilment dins de la caixa. Després de la partida, les peces del tauler se substituïen per fitxes amb lletres i números per tal que el ninot responguera de manera ocurrent les preguntes del públic.
1: El futur tsar Pau I va veure el turc a la cort de Viena i s'hi va entusiasmar.
0: Sí.
1: A Sant Petersburg va jugar amb la seva mare, Caterina II, i va guanyar la partida.
0: I Caterina II, furiosa, va provar de confiscar l'autòmat a von Kempelen. Tanmateix, l'emperador va permetre al seu artífex que el mostrara per tot Europa durant 2 anys. Al remat, van copiar el turc tant per dins com per fora. El baró Josef Friedrich Syrratnik el va admirar a Dresde el 1784 i alguns anys més tard va publicar una obra en la qual desvelava l'engany.
1: Sí, però tot i això va seguir entusiasmant el públic.
0: Sí, va seguir entusiasmant el públic molt abans que es descobrira que el turc parlant era en realitat un artificiós efecte d'il·lusionisme. Este inquietant giny va captivar i va alimentar la imaginació de Hoffmann, que en els autòmats, el relat esmentat atribueix a la figura la capacitat de parlar.
1: Una capacitat que en realitat no posseïa, tot i que era un dels reptes més ansiejats.
2: El turco parlante había causado tal sensación que la ciudad entera estaba en movimiento. Viejos y jóvenes, nobles y plebeyos, acudían en masa desde bien temprano hasta bien entrada la noche para oír los oráculos que susurraban los labios secos de una extraordinaria figura que parecía un muerto viviente. En medio de una habitación provista de los elementos imprescindibles, hallábase una figura de tamaño natural, muy bien formada, vestida ricamente con un traje turco, sentada sobre un taburete de 3 patas, que el artista solía quitar a petición de cualquiera que sospechase que pudiera haber alguna relación con el suelo. Tenía la mano izquierda puesta sobre la rodilla y la derecha, por el contrario, estaba colocada sobre una mesita aislada. Como hemos dicho, la figura estaba muy bien construida, pero sobre todo la cabeza era de una rara perfección, y su fisonomía totalmente oriental y muy animada proporcionaba al conjunto una vida que escasamente suele encontrarse en las figuras de cera cuando sus semblantes reproducen los seres humanos inteligentes. Cuando, según la costumbre, se le musitaba al turco la pregunta en la oreja derecha, entonces este volvía los ojos y luego todo el cuerpo hacia el que preguntaba. Teníase entonces la sensación de sentir el aliento que salía de su boca, al tiempo que una suave respuesta realmente provenía de su interior.
0: Mira, a l'inici del relat, Hoffmann invoca directament el Macbeth de William Shakespeare quan Ludwig exclama davant del turc parlant: «Què mires amb uns ulls que no veuen?».
3: Resultan sumamente desagradables todas estas figuras que no tienen aspecto humano, aunque sin embargo imitan a los hombres y tiene toda la apariencia de una muerte viviente o de una vida mortecina. Ya en mi más tierna edad, yo echaba a correr llorando cuando me llevaban al gabinete de las figuras de cera, y todavía no puedo entrar en uno de esos gabinetes sin que me sobrecoja un sentimiento horrible y siniestro. Tendría que gritar las palabras de Macbeth: ¿qué miras con esos ojos que no ven? cuando contemplo fijas en mí las miradas muertas, quietas y vidriosas.
1: Recorde que en la pel·lícula de terror Els crims del Museu de Cera, del 1953, el professor Henry Jarrod, interpretat per Vincent Price, explica les seues intencions.
4: En cuanto a las manos, no puedo valerme de ellas para modelar, no me obedecen, pero cumplen sus funciones ordinarias.
5: ¿Va a empezar de nuevo, quizá?
4: Con la ayuda de mis alumnos, sí, señor. Estoy volviendo a construir mi exposición desde el principio. Ahora voy a darle al público lo que le gusta. Emociones, truculencia, horrores. Así todo el mundo cuando salga de aquí irá a contarle a sus amigos lo maravilloso que es morir. Los crímenes más violentos serán reproducidos en cera y exhibidos mientras todavía estén frescos en la mente del público.
0: La veritat és que la pregunta de Macbeth fa palesa una atracció i un horror ancestrals, un cúmul d'emocions ambigües i incòmodes que la directora nord-americana Penny Marshall va ressuscitar en la seva pel·lícula Big del 1988, protagonitzada per Tom Hanks.
1: Penny Marshall va crear Soltar, una extravagant màquina de fira, un bust d'home amb trets orientals i un turbant al cap que endevinava el futur.
0: I acomplia els desitjos de tot aquell que s'atrevira a introduir una moneda i premer el botó. Quan un jove de 13 anys va expressar el seu desig de ser major, els engranatges van començar a sonar. La boca de Soltar es va obrir i els ulls se li van il·luminar. L'endemà, el xiquet es va transformar en un home d'uns 20 anys.

Gabinet de curiositats. Amb Anna Moner.

0: La visita.
1: Et moleste, Anna?
2: Hola, hola, Sandra Aragó. Passa, no molestes gens. Sebastià i jo estem escoltant Golpes Bajos i parlant d'Automat.
1: Malos tiempos para la lírica, un gran tema. Em quedo una estona amb vosaltres, que els Automats m'agraden molt.
3: Has arribat en el moment just perquè jo...
1: He d'anar-me'n.
2: Bé, doncs Sandra i jo ens quedarem parlant d'un gran inventor d'Automats.
3: Em sap greu, però no em puc quedar. Adeu.
2: Adeu, adeu, Sebastià.
1: I la nina que tens damunt de la taula funciona?
2: I tant, que funciona. És un regal de Sebastià, un autòmat del segle XIX. És una meravella, mira.
1: Ah, mira, mou el ventall i fa una reverència.
2: Sí.
1: Ara fa gràcia, però si estiguera sola i es posarà en marxa sense que ningú li hagués donat corda...
2: Podria passar. Qui sap, tu, per si de cas, procura no quedar-te soles amb la nina.
1: Bé, deixem-ho córrer, que em posa nerviosa només de pensar-ho. Has dit que volies parlar d'un gran inventor d'autòmats.
2: Mm-hmm. Volia parlar de Robert Houdin, un mag de la segona meitat del segle XIX. Tot autòmat amaga un cert component màgic. No sé si has vist la pel·lícula El truc final.
1: La de Christopher Nolan? Mm-hmm. Sí, em va agradar molt. Si no recorde malament, els actors són Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson i Michael Caine.
2: Precisament, Michael Caine, que dona vida a un constructor de trucs de màgia, explica els elements d'un efecte màgic.
4: Todo efecto mágico consta de tres partes o actos. La primera parte es la presentación. El mago muestra algo ordinario, una baraja de cartas, un pájaro o una persona. Exhibe. Os puede invitar a que lo examinéis, para que veáis que no hay nada raro, que todo es normal. Pero claro, probablemente no sea así. El segundo acto es la actuación.

0: Por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto. La parte más complicada. Este acto es el prestigio.
1: I qui era Robert Houdin?
2: El 1805, un dels millors rellotgers de Blois, a França, va tindre un fill anomenat Jean-Eugène Robert Houdin, que des de molt prompte es va interessar pels mecanismes complicats i els ginys mecànics en miniatura, i que amb el temps es convertiria en el gran Robert Houdin, el pare de la màgia moderna.
1: I com es va introduir un rellotger en el món de l'il·lusionisme?
2: Anys després, a París, Houdin va treballar en el negoci de rellotgeria del seu sogre i en un dels seus passejos per la ciutat va descobrir un establiment a la Rue Richelieu on es venien articles de màgia.
1: Una d'aquelles tendes on podies descobrir objectes curiosos i sorprenents.
2: Uh-huh. Una tenda de rareses en la qual es reunien mags professionals i amateurs, on Robert Houdin va aprendre els mecanismes dels espectacles de màgia de l'època, però sempre amb un objectiu clar: millorar-los. A més, impulsat per la recerca d'innovacions i l'amor per la mecànica, també va investigar el món dels autòmats. Houdin, de fet, va comprar un local de les arcades del Palais Royal de París, unes estances que havia ocupat el cardenal Richelieu, i després de convertir-les en un acollidor teatre, va posar en escena el 3 de juliol del 1845 el seu espectacle Les Vellades Fantàstiques.
1: I en el seu espectacle, a més de trucs de màgia, hi va incloure autòmats.
2: Evidentment, un geni de la mecànica com Houdin, que havia tingut l'oportunitat de veure i estudiar l'ànec de Bocanson i el turc de von Kempelen, va crear una important col·lecció d'autòmats, com la dona i el rossinyol, l'escamotejador misteriós, el pastisser o el taronger meravellós que va triomfar a les Vellades Fantàstiques. Ell mateix ho contava en les seues memòries.
3: Ja és hora de parlar de la naturalesa dels autòmats destinats a figurar en les meues representacions. En el primer conjunt hi havia un petit pastisser d'una elegant tenda que portava, segons el gust dels espectadors, pastissos calents i refrescos de tota mena. A un costat de l'establiment s'hi veien ajudants fenyent la pasta i ficant-la al forn. Un altre representava els clowns Auriol i Devereux. Aquest últim sostenia amb els braços una cadira en què el seu jocós camarada feia salts. Evolucions i jocs de força que recordaven els de l'artista de circ dels Camps Elisis. Després d'aquests exercicis, Auriol fumava en pipa i acabava la sessió acompanyant, amb una espècie de flauta, una peça que tocava l'orquestra. De seguida seguia el taronger misteriós del qual naixien flors i fruits. Per a acabar aquesta escena, demanava prestat un mocador i l'introduïa sense tocar-lo en una taronja de l'arbre. Al final, la taronja s'obria i deixava veure el mocador que dues papallones agafaven de les puntes i desembolicaven a la vista dels espectadors.
1: Recordava haver vist l'autòmat del taronger màgic en la pel·lícula L'Il·lusionista.
2: La de Neil Burger, del 2006. En el film, Einsteinheim, que és un prestigiós mag, demana un mocador de seda i un anell a una espectadora. Embolica l'anell amb el mocador i de manera màgica ho introduís tot dins d'un ou i després dins d'una taronja. Exprimís la taronja als peus de l'arbre i aleshores creixen fulles i taronges que repartís entre el públic. També incorpora l'efecte final que arrodonís la rutina màgica. Obri una de les taronges i dins apareix el mocador amb l'anell de l'espectadora cosit al centre. I a més, mocador i anell són mostrats per unes papallones que volen i els subjecten pels extrems.
1: Per a tu, quina va ser l'obra mestra de Robert Houdin? Quin va ser l'autòmat estrella de la seva col·lecció?
2: Sens dubte, el cèlebre Antonio Diavolo, un graciós trapezista d'uns 40 centímetres de faccions infantils que anava vestida amb una jaqueta roja, uns pantalons bombatxos de color verd i un graciós barret també roig, i que executava somrient una increïble rutina a moviments suaus i precisos. Quan el públic deduïa que Antonio Diavolo podia executar tots aquells volantins per la connexió entre les mans i la barra del trapezi, l'autòmat s'amollava i es recolzava d'esquena sobre la barra en un perfecte equilibri.
1: I encara existeix Antonio Diavolo?
2: Sí, encara existeix. Cap al 1980

0: un mag actual fascinat per Robert Doudin, el va restaurar i ara Antonio Diavolo torna a sorprendre el públic de tot el món executant la mateixa rutina que feia a París a mitjans del segle XIX.
1: I ara se sap com funciona?
0: Com i que controla l'autòmat quan s'amolla de la barra? Per on es connecten els mecanismes interns? Jo no ho explicaré, perquè Antonio Diavolo no és sols un autòmat, sinó un objecte d'il·lusionisme. I, per tant, a més de ser una enginyosa i delicada maquinària, oculta un truc de màgia. Una combinació d'il·lusionisme i mecànica que el fa únic. Si cerques a internet, pots veure'l executant la rutina al trapezi.
1: Ho faré quan arriba a casa. M'has fet ganes de veure'l en acció.
0: El món dels autòmats desperta una fascinació especial. Diuen que quan el mecanisme intern de la clavecinista del rellotger suís s'acciona, esta inclina el tors vers el teclat i respira inflant lleugerament el pit. Conten que l'expressió freda d'estos híbrids d'humà i màquina canvia així que s'activen els ressorts que amaguen i que aleshores un misteriós poder els insufla alenades efímeres de vida. I per uns instants, un subtilíssim joc de moviments perfectament sincronitzats transmeten l'equívoca sensació que el pols es batega als canells i la sang es fluís per les venes. Asseguren que tal com li ocorregué a René Descartes, causen tal fascinació que si t'abismes en la mirada morta de les seues pupil·les de vidre, quedes sotmès per sempre a l'encís que desprenen estos enigmàtics organismes de metall.
1: A mi sí que m'has deixat encisada.
0: Què et sembla si acabem la conversa amb un tema potent? M'avellís escoltar una cançó del teu grup, Herba Negra.
1: Perfecte, pues podem escoltar Pell contra pell.
0: Uh-huh, una bona elecció. T'espere pronte, Sandra. Ja saps que pots vindre sempre que vulgues. Tots podeu tornar al meu gabinet de curiositats. Jo estaré així, com sempre, esperant-vos. Avui hem estat en la sintonia d'Apunt Mèdia, Sandra Aragó, a la producció, Héctor Tirado, a la realització, Sebastià Carratalà i Anna Moner, a la direcció i la redacció, i Jordi Ballester, Yolanda Muñoz, Sandra Aragó, Sebastià Carratalà i Anna Moner, als micròfons. I recordeu que, com deia Oscar Wilde, l'art no ens pot ferir. Un bes.
2: L'univers obri la boca, les imperfeccions són les que et fan única loca. Ui, fins a la soca, cos perfecte als ulls de qui mira i poc a poc es destapa. Apreta, mossega, arrapa, dona igual si eres un cabró, un poc rabó.

mateixa disfressa. Camins de saliva marcats com a tatuatge. Forta, dominant i salvatge. Ha fet que et mulles tal sol si ho sigo eixante. Si te portes mal, hauré de castigar-te. Un cul, una cara...

0: expira.
1: Ara inspira.
0: Ara expira.
1: Ara inspira. Ara inspira.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Doble cita de primera, este divendres al Punt a Punt. Des de les 6:30 de la vesprada, tercera jornada de Lliga. En directe, Racing de Santander Elx i Alavés Villarreal. A més, ciclisme, setena etapa de la Vuelta a Espanya i el partit de bàsquet classificatori per al Mundial entre Espanya i Portugal. Viu tot l'esport en directe, este divendres, des de les 6:30 de la vesprada, al Punt a Punt.
0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó 95.0. De tu!

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Les 5 llunes. En la redacció, Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quílez. En la producció, Estela Martínez. En l'edició i sonorització, Francesc Bosch. En la realització, Arnau Múria. Dirigix, Amàlia Garrigós.
2: Hola, vos dono la benvinguda al nostre planeta lunar des d'on fem cultura radial.
1: Escolta el que ens conten les 5 llunes.
2: Avui comptem amb una veu que en sap molt de llunes.
3: Jo sóc aquest que em dic Manel Perucho, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València i membre de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, investigador en astrofísica en el camp de galàxies actives i professor de la Facultat de Física de la Universitat. La Lluna es va formar poc després que la Terra, farà 4.500 milions d'anys, quan el sistema solar estava en procés de formació i hi havia al voltant del Sol un disc de gas, de pedres, roques grans, planetes en formació, i hi havia moltes col·lisions, era un lloc bastant malagradós. Aleshores, una gran col·lisió entre un cos del tamany de Mart, suposadament, o de l'ordre del tamany de Mart, i la Terra, va produir un trencament del que era el planeta Terra en aquest moment. I d'aquest trencament es va formar la Lluna. Això és la teoria més acceptada avui en dia, és a dir, que la Lluna seria una part de la Terra. Les fases de la Lluna depenen de com li pega el Sol, la llum del Sol, a la Lluna respecte a nosaltres. En un triangle que formen la Lluna, la Terra i el Sol, si la Lluna i la Terra estan alineades en una línia perpendicular a la distància al Sol, estarem en minvant o en creixent. Si la Lluna està darrere de la Terra, la llum del Sol li pega a tota aquesta cara visible i és lluna plena. Això passa perquè no estan exactament en el mateix pla, si no tindríem eclipsis cada mes. I quan la Lluna està entre la Terra i el Sol, no la veiem perquè el Sol està il·luminant la cara que nosaltres no podem veure.
2: La nostra Lluna avui està en fase musical.
4: Matilde Salvador sentia una passió molt forta per l'instrument humà per excel·lència, que és la veu. I per aquest motiu, una part important de la seva producció està escrita per a aquest instrument.
5: Sempre ha predominat les seguidilles, jota i fandango, encara que en la meva joventut també tocaven i ballaven pasdobles, balsos, carrasperes, rumbes, agarrats, que diem. Ball de la granera, també ha conegut el ball del punxó.
6: Per a nosaltres és molt important traure la música dels espais convencionals, com són els auditoris, els teatres, i portar-la al carrer, a tota la gent que no està acostumada a escoltar aquesta música i fer-la del poble, no?
1: El pentagrama.

0: En la lluna de la música tenim el nostre propi pentagrama on escrivim les notes dels nostres compositors i compositores valencians. Avui dedicarem el nostre temps a la compositora castellonenca Matilde Salvador. I en este propòsit ens ajudaran els nostres amics Hilari García i Antonio Galera. Hola, xics, com esteu?
1: Molt bé, Amàlia.
2: Molt bé, de categoria, Amàlia.
0: Doncs, si esteu de categoria, anem directes a la faena. Hilari, comencem pel principi i conta'ns quan va néixer Matilde Salvador.
2: Doncs Matilde Salvador va obrir els ulls a la ciutat de Castelló de la Plana el 23 de març de 1918. Per això, l'any 2018 es van dur a terme diversos actes d'homenatge per a commemorar el centenari del seu naixement. En algun d'ells crec que participaràs tu, no sé si te'n recordes.

0: Me'n recordaré sempre. A més, m'acompanyava Toni al piano interpretant la sonatina, perquè vas tindre una relació prou directa amb Matilde Salvador.
1: Sí, sí, la recorde amb molta estima.
0: Doncs després segur que tindrem oportunitat d'escoltar a Antonio Galera al piano interpretant una d'aixes peces de Matilde Salvador. Tens molt bona memòria tu, Hilari, eh?
2: No, la que tens memòria eres tu, perquè jo no sé si recordes, el vaig comentar, que Matilde Salvador sentia una passió molt forta per l'instrument humà per excel·lència, que és la veu. I per aquest motiu, una part important de la seva producció està escrita per a aquest instrument.
0: Incloent-hi també la seva música per a escena, en la qual podem trobar les seues òperes.
2: Així és. El seu interès per la veu humana va lligat indestriablement a l'interès pel text. Això, unit al fet que Matilde Salvador fou des de jove una artista compromesa amb la seva cultura i la seva llengua, la va portar a compondre la que és potser la primera òpera en valencià, La filla del rei barbut, amb llibret de Manuel Segarra, ja saps, que és una òpera basada en la història del gegant Tombatossals de la novel·la de Josep Pasqual Tirado. L'obra es va estrenar al Teatre Principal de Castelló en 1943, en plena postguerra. Escoltem el testimoni de la seva filla, Matilde Asencio, que ens conta les vicissituds per les quals haver de passar l'òpera abans de ser estrenada.
3: De la meva mare diré que moltes compositores han patit discriminació per ser dones, però que no és el cas de la meva mare. Ella va poder desenvolupar la seva carrera i estrenar pràcticament tota la seva producció. Però quan era joveneta, que tenia 25 anys, sí que va viure un episodi de discriminació que val la pena recordar. Això va ser quan preparava l'estrena de la seva primera òpera, La filla del rei barbut. Per cert, que aquesta òpera encara no està estrenada a València. Era l'any 43 i la censura franquista va prohibir l'òpera. Aleshores, Leopoldo Querol, el pianista, que era molt amic de la família, va intentar saber quin era el motiu, per què la van prohibir. I li van dir de manera oficiosa que era pel llibret en valencià i perquè la compositora era una dona. I clar, és clar que en aquell moment l'autoria d'una dona i una dona jove, que era una cosa insòlita, atreia l'atenció sobre una obra en llengua valenciana, que no interessava al govern. Finalment van donar el permís per a una única representació.
0: Ahí està el testimoni de la filla de Matilde Salvador, Matilde Asencio. Quins temps i quines circumstàncies tan dures i difícils van haver de viure els nostres avantpassats i les dones en particular. Increïble que encara no s'hagi estrenat en ple segle XXI La filla del rei barbut a València. Tot siga dit.
2: Doncs tota la raó. La veritat és que és un poc increïble. En qualsevol cas, sí que podem escoltar algun dels fragments que s'interpreta molt sovint. La marxa del rei barbut.

0: Esta és una fita ben important, com també ho és que Matilde Salvador fora la primera dona a debutar com a compositora amb una òpera al Liceu de Barcelona, ja que l'any 1974 va estrenar allà Vinatea, amb llibret de Xavier Casp.
1: I tant, Matilde Salvador forma part d'aquell grup de dones de la història que es convertiren en creadores pioneres, perquè en el context en què va viure, ben poques eren les dones que es dedicaven a compondre.
0: La veritat és que és una sort per a la nostra cultura haver comptat amb el talent d'una creadora de la seva talla. A més, com ha suggerit abans, la seva música no s'entén sense la seva vinculació a la terra on va néixer i va viure.
1: Clar, clar que sí. La seva música veu de la tradició valenciana i en les seues creacions col·laborava estretament amb altres artistes del país, sobretot escriptors, però també coreògrafs, cantants i artistes gràfics.
0: És de veres, ella mateixa era un amant de la pintura i té una extensa obra gràfica. Però tornem als inicis. Segons tinc entès, Matilde Salvador va començar els estudis musicals de la mà de son pare i de sa tia, que eren músics.
1: Efectivament, però qui més la marcarà en la seva carrera compositiva serà Vicent Asencio, que esdevindrà també el seu marit. De fet, Asencio formava part del grup conegut com a grup dels joves i Matilde Salvador, en tant que deixebla seua i amiga d'altres membres del grup, també estava vinculada a este nucli de compositors joves valencians dels anys 30 del segle passat.

0: I fou en esta època quan Matilde Salvador va obtindre un guardó en els Premis Musicals del País Valencià amb l'obra Tres cançons valencianes, veritat?
1: Sí, i l'obra, que musica poemes de Bernat Artola, es va estrenar en versió original per a veu i piano en un concert celebrat a València el 23 de maig de 1937. Uns anys més tard, el seu mestre i marit va orquestrar aquestes cançons, una de les quals, Cançó de recança, estem escoltant ara mateix a la soprano Marta Estal.

0: Quin ús més meravellós fa sempre de la veu Matilde Salvador.
1: I tant. Ella mateixa va manifestar en una entrevista que la veu humana no es pot comparar a cap altre instrument i que el que més li agradava era musicar textos. Exactament afirma, em sent atreta per la veu i a més m'agrada la poesia i el teatre. Les meves cançons són, al meu parer, situacions dramàtiques que no són una melodia acompanyada. Jo sóc dels que creuen en la melodia.
0: És bonic això que diu. Podem escoltar una altra cançó? Sí,
1: clar, ara sentirem de nou la soprano Marta Stahl cantant valenciana amb text de Lope de Vega del cicle 6 Canciones Españolas.

0: Molt bonic. Tenim també un testimoni sonor preciós, que és una cançó de Matilde Salvador de 1963, basada en un poema de Joan Fuster, Per a mi la nit, interpretada per ella mateixa al piano i cantada pel tenor José Ferrero.
1: De veres?
0: Sí, sí, sí. Ara l'escoltarem.

0: La veritat és que a Matilde Salvador, tot i que va conrear diversos gèneres, com hem dit i com estem escoltant, se la recordarà sobretot per la seva complicitat amb els gèneres vocals.
1: Així és. I en aquest sentit no podem oblidar la ingent producció d'obres que té escrites per a cor, com la Nadala del Desert, que sentirem ara mateix interpretada per l'Orfeó Universitari de València.

0: nadalenca és molt coneguda, forma part de del Belén de la Pigà de Castelló, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Esta obra de teatre musical, el Belén de la Pigà, es va interpretar per primera vegada, es va representar per primera vegada en 1980. La música és de Matilde Salvador i el text de Miquel Peris. Escoltem de nou el testimoni de la seva filla referent a esta peça en concret.
2: M'agradaria destacar també una obra de la meua mare per la qual el meu marit, José Evangelista, que també és compositor, diu que li té molta enveja. És la música de la representació de Nadal, el Betlem de la Piga. I és que la seua música, de tradició culta o clàssica, aquí s'ha convertit en música popular, folclòrica, perquè la gent de Castelló l'ha acollida com a seua. I ara forma part de les tradicions nadalenques d'aquella ciutat. Arribar al poble. Què més pot demanar un artista? I més la meua mare, que li agradava tant l'art popular.
0: Això deia la filla de Matilde Salvador, Matilde Asencio. Què més pot demanar un artista? Que el poble faça seues les obres que crea. Una reflexió interessant.
1: Completament d'acord.
0: Però Matilde Salvador també va escriure música per a altres instruments i agrupacions.
1: Sí, i tant. De fet, ara estem escoltant l'obra Homenatge a Mistral, de l'any 1989, per a guitarra sola, interpretada pel guitarrista Nikos Zavalos.

0: A més, Matilde Salvador, que tocava molt bé el piano, va compondre música per a aquest instrument, Toni.
1: Sí, Amàlia. Si comparem amb la seva producció vocal, el seu repertori pianístic és xicotet, però ens ha deixat joies com aquesta sonatina. Escrita a mitjans dels anys 40, es tracta d'una peça breu, estructurada en dues seccions, com en el cas de gran part de les sonates d'Scarlatti o del Pare Soler. Així podem veure eixa línia estètica neoclàssica, la influència de l'últim Manuel de Falla o de la música de Ravel, compositors als quals Matilde adorava.
0: Veig que ens has portat una partitura molt especial.
1: Sí, Amàlia, la sonatina està dedicada a Ernesto Montserrat, però la primera interpretació a València la va fer una gran amiga de Matilde, Matia, la pianista Carmen Benimeli. Esta és la seva còpia manuscrita, on trobem, a més d'eixa cal·ligrafia meravellosa de Matilde, anotacions de digitacions, de dinàmiques, de fraseig...
0: Un tresor, vaja. Doncs anem a escoltar-te amb moltíssima atenció amb esta joia que ens mostra Antonio Galera en el piano.

0: Que bonic i quina sort comptar amb Toni, amb Antonio Galera, així en viu i en directe, interpretant-nos la música de Matilde Salvador. I què ens queda per destacar de l'obra de Matilde?
1: Doncs podríem encara subratllar moltes particularitats, però com que hem d'anar concloent, no ens podem oblidar la música que va escriure per a ballet, un dels gèneres pel qual es va sentir també molt atreta.
0: Ah, sí, també es va sentir atreta pel ballet.
1: Sí, sí, com hem dit abans, va col·laborar amb artistes de diverses disciplines. I el ballet era un gènere que li interessava. Un interès que compartia amb el seu amic compositor Vicent Garcés. De fet, ara estem escoltant l'inici del seu ballet de 1958, El ruiseñor i la rosa.

0: Amb esta música tan bella arribem al final d'este pentagrama d'avui, escoltant esta delícia. No podem concloure, això sí, sense agrair de tot cor la col·laboració de Matilde Asencio, filla de Matilde Salvador, que ens ha oferit uns vells records de sa mare. Moltíssimes gràcies, Toni, i moltíssimes gràcies, Hilari. Fins a al pròxim pentagrama, no?
1: Clar que sí.
2: Gràcies a tu, Amàlia.
1: Adéu.
3: Cinc llunes vibrants.
4: Sensacions harmòniques produïdes

0: de gent loïda.
1: Arrels, els voreus o saraus, amb Gerai Garcia. Faldes diumengeres, rústiques, com si estigueren emmidonades. Som de les mosses llauradores, de les masoveres, d'ulls lluminosos, de galtes rialleres i acolorides com cireres en maduresa, de llavis rojos com roser en flor. Masoveres que sobre el seu cos esvelt lluïssen la nota virolada de les seues toquetes i manteletes, la coqueteria dels seus davantals adornats en la faena de pasturar el bestiar allà en el mas, pensant en algun sagal simpàtic que els va dir alguna floreta en l'últim voreo que recorden.
2: Mossos amb sengles brusers de plecs capritxosos. Alguna jaqueta de pana deixa una tonalitat exòtica. Xupetí estrafolari del qual penja una gran cadena de rellotge. Pantalons estrets de boques poc famolenques. Espardenyes blanques i netes. En el pavelló de les seues orelles, rams d'alfàbega florida. I en els seus llavis, el somriure perenne i plàcid d'una joventut contenta, sense més il·lusions que viure el moment, sense més ànsies que les d'un modest passar, somriure pur i fresc que sembla dir la promesa d'una carícia d'amor.
1: Recuperem esta bonica estampa morellana en companyia de Gerai Garcia, una estampa publicada en el diari Heraldo de Castelló del 22 de juliol de l'any 1927, un paisatge de joventut, de festejos innocents i de primers amors.
2: En aquell moment, molts masos al nord del territori valencià organitzaven periòdicament els voreos, unes festes on es reunien ramaders de la zona i on es coneixien moltes parelles.
1: Els voreos, o saraus, o saraus, eren espais de convivència replets de música, balls i rebombori. Malauradament, amb l'arribada de la Guerra Civil Espanyola i la crua postguerra, aquells divertiments començaren a desaparèixer.
2: El punt d'inici el trobem en la relació que es va establir entre masovers i maquis, aquells guerrillers que anys després d'acabada la guerra lluitaren contra la dictadura franquista.
3: Al País Valencià, els maquis s'organitzaren en l'anomenada Agrupació Guerrillera de Levante i Aragón, una agrupació guerrillera que va ser impulsada pel Partit Comunista i que va estar vigent entre l'any 1946 i l'any 1952. Els maquis, per tant, el que pretenien era enderrocar la dictadura de Franco i restaurar la desitjada república.
1: Parla l'historiador Raúl González de Viz, doctor per la Universitat Rovira i Virgili i autor del llibre Maquis i masovers, entre la resistència, la supervivència i el terror.
3: Al nostre territori, al territori valencià, l'agrupació guerrillera de Levante i Aragón actua de forma especial a l'interior de València i a l'interior de Castelló, comarques com Utiel Requena, els Serrans, els Ports, el Maestrat, el Palància o el Mijares foren l'espai d'actuació de les diferents unitats guerrilleres que actuaren al territori valencià. Actuaren, per tant, en un medi muntanyós i rural de poblament bàsicament dispers i és per això que un dels punts de suport bàsics per l'actuació guerrillera foren els masovers, és a dir, els habitants de les masies.
2: La societat civil, particularment els masovers, va ser vital per a la subsistència d'aquestes partides guerrilleres. Els masovers foren fonts de subministrament d'aliments, medicaments, vestimenta o de qualsevol altre producte necessari per al dia a dia guerriller.
1: A més, els masovers resultaren una font d'informació bàsica per a conèixer els moviments de la Guàrdia Civil i moltes masies serviren com a refugi en algunes nits de marxa guerrillera.

0: No obstant això, la col·laboració dels masovers i els maquis acabaria disminuint com a conseqüència de la repressió franquista. Raúl González ens diu que, a partir de l'any 1947, les diferents mesures repressives s'intensificaren.
1: Una d'aquestes mesures fou l'evacuació de les masies, és a dir, l'obligació als masovers d'evacuar les masies. L'objectiu d'aquestes mesures era aturar el contacte dels guerrillers amb la població civil i d'aquesta manera frenar i neutralitzar qualsevol

0: qualsevol suport social que els guerrillers pogueren rebre. Altres mesures que s'aplicaren fou la generalització dels assassinats per l'anomenada Llei de Fugues, la qual serví de justificació de la mort de desenes de masovers acusats d'haver tingut un contacte amb els guerrillers. I una altra mesura també fou la instauració de contrapartides, és a dir, la formació de grups de guàrdies civils que, anant de paisà, diguem, se feien passar per guerrillers amb l'objectiu de sembrar desànim i confusió entre els habitants del territori.
1: Totes aquestes mesures sembraren terror a la zona, generaren molta indefensió en els seus habitants i també feren que algunes masies s'abandonaren per sempre.
0: Per tot això, s'instaurà una atmosfera de por i de silenci que marcà enormement les relacions socials d'aquesta època i que fracturà encara més les ja de per si trencades des de la Guerra Civil comunitats rurals.
2: Un silenci que, inevitablement, va amenaçar la supervivència dels bureos, una manera de viure i de transmetre tot un saber popular.
1: L'etnomusicòleg Jordi Reig ens apropa a este particular fenomen. En què consisteixen exactament els bureos?
3: Els bureos són festes particulars de familiars i coneguts que es fan de vesprada a nit, on es toca, es canta, es conta, es balla, es beu i es menja als masos de les comarques interiors del nord de Castelló. Concretament es fan a la cuina del mas, que és un lloc ample però acollidor i on s'ajunten 20, 30, 40 persones. Com podeu imaginar, es fa servir molta música i molt diversa, però els balls tradicionals que més s'utilitzen en estos bureos són la seguidilla, la jota i el fandango, amb la particularitat que s'interpreten enllaçats, els tres estils sense interrupció.
1: Això que escolteu és una part d'aquestes suites populars, una jota de l'Alcalatén Maestrat que ens arriba gràcies a la Fonoteca de Materials de l'Institut Valencià de Cultura.
2: Jordi Reig, coordinador d'esta col·lecció sonora, ens diu que les peces de la fonoteca conformen un reflex de la realitat sonora d'una societat que encara existeix, però que es troba cada vegada més difuminada pels temps moderns.
3: És música que està o estava totalment lligada a la vida quotidiana de les persones. És un testimoni de les maneres com la gent del poble utilitza la seva pròpia música, el seu patrimoni musical. I la idea és que el públic actual conega aquest patrimoni, que és seu, i l'actualitze de la manera que crega convenient. Quant a l'accessibilitat, estem mirant de gestionar un repositori on tindre allotjades totes les mostres digitalitzades i catalogades a les quals puga tindre accés lliure i gratuït qualsevol persona.
1: De moment, qui estiga interessat o interessada pot accedir als materials de la Fonoteca directament a la seu de l'Institut Valencià de Cultura, a la plaça Viriat de València.
2: La recopilació va començar amb les campanyes escolars denominades Tallers de Música Popular durant els cursos 84-85 i 90-91, on 14.000 xiquets i xiquetes gravarien totes les cançons tradicionals que recordaven els seus majors. Però el fons és molt més.
3: Tenim els 32 volums de la Fonoteca en LP i en CD i el miler de cassets de les campanyes escolars. A més, tenim donacions d'estudiosos de la música tradicional del segle passat, com Manuel Palau o Salvador Seguí, que han ampliat la col·lecció de materials de què disposem amb els seus propis fons. Pots imaginar-te que hi ha mostres sonores de tots els gèneres cantats i instrumentals de la tradició oral valenciana. La cosa funciona amb una espècie d'ADN de la música tradicional.
1: I tot això no seria possible sense aquelles persones que continuen mantenint viva la tradició oral valenciana. Tornem als bureus, esta festa d'origen masover, i ho fem gràcies a testimonis que els viuen de primera mà.
4: Jo vaig conèixer els bureus des de que tinc gust de raó i a la meva casa, a casa dels meus pares. Toca i canta des de que tenia 5 o 6 anys. Ballar des de que m'aguantava paradeta. Sempre m'ha agradat molt ballar i tocar tot.
5: Doncs jo he tingut la sort de pertànyer a dos pobles. Gràcies als meus avis materns he pogut conèixer aquesta tradició.

0: són els que ens ho han transmès. La meva àvia, l'abuela Carmen, per a mi, és una de les millors balladores. Tota la gent que conec del món del folklore, quan els ho dius, ho comenten.
1: Som Pedro Edo, veí de Vista Vella, i Beatriz Buján, descendent de Benassal i Cullà.
2: Són dos generacions que continuen gaudint i protegint este tresor popular.
3: Es feien en totes les festes senyalades, com Nadal, Cap d'Any, el Rei, Sant Antoni, Candelera, Carnestoltes, Pasqua. En Quaresma no ens deixaren fer, encara que sempre hi havia alguna escapadeta. En les festes a les ermites, en els dies dels patrons i en les matances, a l'estiu hi havia molta feina i no es solien fer. Els he conegut de jovenet, als masos sempre. No hi havia altra forma de divertir-se. S'ajuntaven uns pocs xics i convocaven a les xiques, que sempre anaven acompanyades de les mares segur i algunes vegades pares també. Les mares controlaven les filles i els pares jugaven a les cartes o xerraven o contaven cuentos o feien un traguet, uns bons traguets.

0: Però, com diu el refrany, el temps no passa debades i els anys fan el seu treball. Beatriz i Pedro ens expliquen com han evolucionat els bureos fins als nostres dies.
1: Abans, com a molt, es feien bureos de 20 persones perquè eren la gent més propera, pensar que havien d'anar caminant a tots els llocs, que a les dones els havien de donar permís, i ara es pot ajuntar molta gent de molts pobles diferents. La comunicació ha millorat moltíssim.
2: Els instruments eren escassos, inclús les cordes es trencaven molt perquè eren cordes de tripa. Només guitarres, guitarronets, castanyoles, ferrets i les palmes, que hi havia homes que s'agradava molt acompanyar sinó tocant les palmes. Quasi cap instrument de melodia. Pocs músics i pocs cantadors. Ara hi ha més gent que sap música i cantar. Hi ha moltes melodies, bandures, llaurs, mandolines, rotavilles, tot tipus de percussions. Sempre ha predominat de seguidilla. Jota i fandango, encara que en la meva joventut també tocaven i ballaven pasdobles, valsos, carrasperes, rumbes, agarrats, que diem. Ball de la granera, també ha conegut el ball del punxó.
3: En efecte, han canviat molt les coses. Els bureos, tal com es coneixen, s'estan perdent. Per sort, en els últims anys ha crescut l'interès per saber i difondre este patrimoni.
1: Alguna tradició sí que es manté, per exemple, a Benassal es continua fent la ronda de quintos i a Culla, per exemple, es continua fent la ronda pel poble i també el cant de les albaes. I sí que és veritat que fa 20-30 anys que van haver molts grups folclòrics que van començar a recuperar cançons i balls, com per exemple a Culla, que es van recuperar les seguidilles, i ara també n'hi ha molts grups que sí que mantenen l'afició del bureo viva organitzant moltes trobades anuals.
3: És el cas de l'Associació d'Estudis Tradicionals Grup Castelló, nascut el 1952, que és una de les formacions més antigues del nostre territori. Escoltem Sandra Quemades, presidenta de l'associació.
4: La seva principal tasca ha sigut sempre potenciar, promocionar, recolectar i recuperar qualsevol tipus de manifestacions populars valencianes. De fet, nosaltres organitzem exposicions, han organitzat tallers de costura tradicional, tallers d'indumentària, de com pentinar-se a l'antiga. És a dir, qualsevol manifestació popular valenciana és el nostre interès, evidentment. El bureo continua sent una festa on la gent que estima les tradicions d'ací, doncs té l'oportunitat de ballar, de tocar i de cantar de la manera tradicional i espontània, vull dir que té cabuda a tothom.
0: El grup Castelló té dos treballs enregistrats en format de CD, Bureo i Soroll, de 1988, i Mel de Romer, de 2004. Els dos són producte del treball de camp que ha fet el grup al llarg de la seva història.
4: Doncs la manera principal que tenim al grup per recuperar tradicions, balls, cançons, manifestacions, és mitjançant el treball de camp. Estar en contacte amb la gent, perquè sobretot a les comarques de Castelló, on no hi ha tradició d'escola bolera, les manifestacions de folklòriques de ball i de música pertanyen al poble. I ahí és on estem, el grup Castelló, contactant amb el poble, amb els pobles.

0: pobles i recollint tot allò que veiem que pot brillar. On pujàvem, parlàvem amb la gent gran, intentàvem participar d'aquestes manifestacions, preguntàvem, demanàvem fotografies i finalment pues, intentàvem recuperar o recollir un ball, una cançó. També fem treball d'arxiu, és a dir, anar als ajuntaments, buscar notícies, etc. Però principalment ha sigut sempre treball de camp, o sigui, pujar i parlar amb la gent del poble, que és d'on pots traure l'essència de la tradició.
1: Un treball apassionant que ens permet gaudir d'obres com les que hem escoltat al llarg d'este temps de ràdio a càrrec de Gerai García.
2: I és que, com hem vist, els bureos es troben íntimament relacionats amb els usos i costums de la societat, amb la seua mentalitat i les seues creences.
1: En definitiva, amb el medi social i natural en el qual els éssers humans ens desenvolupem.

0: Llunàtics i llunàtiques, heu escoltat alguna vegada la veu d'una soprano acompanyada d'una arpa? Es tracta d'una formació de música de cambra no massa habitual, però que té un resultat sonor ben càlid i bonic, com podem comprovar escoltant precisament el duo de soprano i arpa que formen les músiques valencianes Quitèria Muñoz i Úrsula Segarra i que avui es pugen a les 5 llunes. Introduís-nos en el món de soprano i arpa, Cristina Aquiles.
1: Ja fa més de 5 anys que van crear esta formació que oferís música en directe i adaptacions d'obres a l'arpa i a la veu d'una soprano. I a més, ho fan d'una manera diferent, portant la música clàssica a espais no convencionals i acostant-la a tota classe de públic. De fet, han actuat en llocs com ara bars i pubs, mercats, museus, cellers, llibreries, terrasses... Inclús han participat en el MUP, Circuit de Música Urbana de València, junt amb grups de pop i rock.
0: Benvingudes, Quitèria i Úrsula, al nostre sistema lunar.
2: Moltes gràcies.
0: Conteu-nos per què este interès per traure la música clàssica dels auditoris i fer-la més accessible per a tots i totes.
2: Bé, per a nosaltres és molt important traure la música dels espais convencionals, com són els auditoris, els teatres, i portar-la al carrer, a tota la gent que no està acostumada a escoltar aquesta música i fer-la del poble, no?
0: En els vostres concerts podem estar escoltant música mentre tastem una copa de vi o gaudim d'un aperitiu, una cosa que, és veritat, no se sol fer dins de les sales de concerts. Quina és la resposta del públic?
3: La resposta sempre és molt curiosa, perquè mai imaginen que la música en directe tinga l'efecte que té. Sempre venen moltes voltes a l'aventura i generalment guanyen grupis després de cada experiència.
0: No m'estranya. L'arpa i la veu soprano ja tenen un poder hipnòtic si damunt ens fem una copeta de vi ja és el sumum de la felicitat, tocant les llunes. Per cert, Úrsula, això de portar l'arpa d'un lloc a un altre a vegades deu ser tota una aventura, no? Tinc entès que vau oferir un concert a la cova del Forcall de Vilafranca l'estiu de 2019. Com vau fer per a pujar l'arpa a la muntanya?
3: Amb una logística bàrbara.
2: Odissea.
3: Absolutament, perquè teníem, després del lloc més prop on podien deixar l'instrument i el cotxe, teníem una ruta de 2 quilòmetres alta muntanya. I va ser molt curiós perquè quatre porteadores ens ajudaven.
2: I quan ja ho tens tot, que va començar el concert, es començà el vent, que era horrible, les partitures...
0: Sí. Bueno. Volant,
2: sí. Però això és l'aventura, és el que ens agrada a nosaltres.
0: Que valentes que sou.
4: Siete modos de guisado, se guisa la berenjena. La primera que la quisa es la baba de Elena. Ya la hace bocadicos.
0: Que sàpiga l'audiència lunar, que també podeu comprovar en la web d'Apunt Media de les 5 llunes com hem traslladat l'arpa ací a l'estudi, eh? Que és, no és l'audícia de pujar una

0: Al llarg de la vostra trajectòria heu tret 3 discos. L'últim porta per títol Anemocòria i és un viatge en el temps per la música espanyola de tradició sefardita. Per què heu triat este repertori i com ha sigut el procés de seleccionar les obres i adaptar-les a la veu de soprano i a l'arpa? Perquè imagine que moltes d'elles serien pràcticament de tradició oral i potser no hi hauria ni partitures.
1: No, la veritat és que ha estat una aventura, perquè nosaltres sempre estem buscant noves coses, fent nous projectes, i ens vam proposar anar a fer una gira per Europa, per Praga i per als centres de concentració de los judíos, i no, pensàvem en fer un disco de música sefardí.
2: Sí, va ser molt curiós perquè reberem una proposta molt interessant d'anar als camps de concentració i fer una ruta per la zona, per Praga i Cracòvia. I vingué rodat, perquè estiguem investigant sobre l'època, els jueus, la diàspora, el fugir, i ens dugué a este projecte tan xulo que estrenarem en Praga i Cracòvia i que després vingué el confinament i encara no ha sigut estrenat en Espanya.
1: No ha pogut,
2: no
1: encara.
2: Ha pogut.
0: I què significa anemocòria?
1: És una paraula de la botànica que vol dir, és el fenomen per el qual les semilles es van volant, i volíem fer com una metàfora amb la diàspora de no? De,
2: sí,
1: és això,
2: sí, va ser la història.
1: Sí, és una metàfora con el pueblo judío.

Escoltarem ara en directe, ací a les 5 llunes, a la lluna de la música, un dels temes d'Anemocòria que porta per títol Novo comer ni beber.

0: desenvolupa molts projectes escènics adreçats al públic infantil i familiar. Per exemple, teniu Bebé Sol, que és un concert per a nadons de 0 a 16 mesos, i també Peque Sol, en el qual oferiu un repertori de cançons de diferents èpoques i llocs del món. I com es diu l'altra? Peer Giant, que és una adaptació de la novel·la de Henrik Ibsen amb música d'Edvard Grieg. En tots ells feu un viatge sonor cap a l'univers auditiu dels xiquets i xiquetes mitjançant la música, el cos i la veu. Inclús teniu el taller amb bombo i platereig, que és un curs teòrico-pràctic adreçat a futurs pares que desitgen incorporar la música en el procés educatiu dels seus fills, no? Per què és tan important la música en edats primerenques? Per què esteu involucrades en este projecte?
1: Ens va parecer molt interessant començar a traure al carrer, en el mateix objectiu que es va crear el grup, la música i la cultura per a tot el món. I sabem que la música és una disciplina molt interessant a nivell cognitiu, a nivell de desenvolupament dels nadons, dels peques i dels més grans. I crearem això, anarem de menys a més, de 0 mesos fins a totes les edats.
0: Actuar davant de xiquets i xiquetes que no es queden quets ni quietets ni un segon deu ser prou complicat, o sí que es queden quietets escoltant la vostra música. Com viuen ells i elles, i com viviu vosaltres aquestes experiències musicals amb aquests espectadors tan especials?
2: No, és fantàstic, perquè al principi del concert jo sempre dic que els xiquets poden cridar, poden jugar, poden fer de tot, i els pares miren con cara de "estàs segura?" I no, sempre estan molt atents i molt contents.
1: Sí, és curiós perquè també depèn de quants mesos tinguen, però comencen molt peques i veus com s'interessen i mantenen l'atenció. És molt curiós.

0: Què estem escoltant ara?
1: La diva de l'Empire, d'Erik Satie.
0: És una peça del vostre primer disc?
1: Sí.
0: El llançareu l'any 2016 i és un homenatge a la música francesa d'entreguerres, en el qual podem escoltar obres precioses que van des de Debussy, Ravel, fins a Satie, Saint-Saëns i Poulenc. Què ens podeu contar d'aquest disc?
1: Va néixer un poc en la idea inicial del grup de treure la música dels auditoris, i aquesta música francesa del període d'entreguerres estava feta per això, per a ser cantada en cabarets, en cafès de l'època parisina. Llavors es va aparèixer molt apropiada per a començar.
0: I en aquest afany per apropar la música clàssica a tot el món, desenvolupeu un projecte molt innovador que porta per títol Irreverència, i en el qual, a més de la música, estan presents altres disciplines artístiques com la dansa contemporània o la moda. Una proposta gens convencional que compta amb la direcció d'art de la dissenyadora Marina Senazzi.
2: Irreverencia nace hace 5 años cuando nuestra productora y continua provocadora de ideas, Sonia Gil, me llama para participar desde el arte en la loca idea de acercar la música clásica a todo el mundo, creando un espectáculo en el que las artistas puedan trascender ciertos estigmas académicos y así lograr estar más cerca del público, ser más libre, si se quiere, a la hora de expresar su arte. Irreverencia es lo que el cuerpo nos pida mientras lo estamos haciendo. Nunca es igual, cada show se adapta y se reformuliza según el espacio. Es una obra en continua creación que vuelven a hacer cada vez que la volvemos a hacer. Es nuestro manifiesto a continua construcción. Sacamos la moda del lugar y la hacemos dialogar con la música, y hacemos dialogar la música con el cuerpo, y hasta nos damos el lujo de hacer pliegos en el tiempo para que dialoguen diferentes épocas como si fuesen una. Al final, la idea es naturalizar el hecho de que la música es de todos y para todos, y si se quiere, ser un poco más libres.
0: I en direu com és un concert d'irreverència, en què es diferencia d'un concert de música clàssica a l'ús?

0: Principalment en el joc, sí. Perquè sempre ho hem fet en jocs molt estranys, molt, molt. Però a nosaltres ens agrada explicar que la música clàssica no té per què ser per a les grans elites, no? Que és música per a tots i que qualsevol està convidat a escoltar-nos.
1: Irreverència és un caos, sempre, sense excepció. És un espectacle complet on Kitty és la protagonista junt en la ballarina i és una bogeria. Cada irreverència és diferent. Encara no hem fet ninguna irreverència que siga igual a l'anterior.
2: Sou unes autèntiques irreverents, aventureres, Quitèria, Kitty, Úrsula, a l'arpa, i Quitèria ja l'heu escoltada, la veu que té com a soprano. Quina màgia l'arpa, eh? Sempre amb aquest so celestial que ens fa tocar el cel, eh? Sense
1: dubte. Sí, és un instrument, que tinc que dir, però és un instrument meravellós. Jo no deixa de sorprendre la capacitat que té d'arropar, d'acompanyar. És un instrument junt amb la veu humana i la percussió dels més antics que hi ha, i això es nota.
2: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos fet tocar les llunes amb la vostra música. Ens ha encantat compartir este espai radiofònic i lunar amb este projecte tan original i diferent com és de soprano i arpa. Cristina, tu, si hagueres de definir-les, Cristina Quílez, allò amb un titular...
3: Bé, jo penso que de soprano i arpa és màgia. Màgia.
2: Absolutament. Gràcies per la vostra màgia i estem en contacte així en el sistema lunar.
3: Moltes gràcies.
2: Ens acomiadem amb una última peça, per cert. Ens la presenteu?
0: Sí, se titula A la una nací jo i parla de la vida d'una xiqueta sefardí. O sigui que teniu que escoltar-la per a saber el final.
2: La música sefardita, que no teniu partitures i
0: de tradició oral. Sí.
2: Heu fet un treball molt, molt interessant ahir, eh? Mil gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
4: Més continguts i tots els podcasts del programa al web de Punt Mèdia.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
8: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5. De tu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Doble cita de primera, este divendres al Punt a Punt. Des de les 6:30 de la vesprada, tercera jornada de Lliga. En directe, Racing de Santander Elx i Alavés Villarreal. A més, ciclisme, setena etapa de la Vuelta a Espanya i el partit de bàsquet classificatori per al Mundial entre Espanya i Portugal. Viu tot l'esport en directe, este divendres, des de les 6:30 de la vesprada, al Punt a Punt.
2: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
3: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado,

0: Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb José Navas al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tingui cabuda al 90 minuts com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, @90minuts, el 90 en xifra, en número, al igual que per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio, i 90 també en xifra, també en número, i també 90 minuts ràdio per al perfil d'Instagram sense xifres ni números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu i la vostra opinió, podeu fer-ho, ja ho sabeu, al canal de WhatsApp 6-19-42-18-01, 6-19-42-18-01, per a opinar de qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que és: vistos els dos primers partits del València, el problema és la falta de qualitat o la banqueta? I és la pregunta que vos fem. Vistos els dos primers partits del València, el problema és la falta de qualitat de l'equip o és la banqueta? I se desfilar amb el cap gacho del públic de Mestalla després de la derrota del front del Betis, amb algun crit aïllat per a l'entrenador o per als futbolistes, però sense cap referència als autèntics responsables, els de la llotja, és el gran triomf de Meriton. Que la culpa sempre siga dels futbolistes de la casa, els que se'n van perquè són unes rates que no senten els colors i els que es queden per acomodats, és un xec al portador per a la tranquil·litat dels pitjors gestors futbolístics de la història del futbol. Perdó, per a la història d'aquest esport. Cada insult a un futbolista, cada mirada posada sobre l'entrenador, cada aficionat que s'indigna en qualsevol cosa que no siga els gestors del club, és un triomf de Meriton, que no deixa de ser una derrota per al valencianisme i, per ende, per a tu que m'escoltes també. Altre estiu que s'ha passat volant entre promeses, això sí, en petit comitè, que altres han escampat, i altre estiu en el que hem estat pegant-li voltes a la rotonda infinita de Meriton, altre estiu en el que la realitat és que no ha canviat res. Només la maniobra de renovar a un entrenador que té en compte la grada i el vestidor demostra la categoria dels gestors del club. Que no veurà ese vestidor que comença a demanar unió en la jornada 2. Només el fet de negar la major, que era la renovació de l'entrenador avançada per este programa en març, i d'anunciar-ho de tapadet un dia que jugava a la selecció espanyola un partit del Mundial, demostra que saben el mal que fan i lo covards que són a l'hora d'assumir les conseqüències dels seus fets. Altre estiu de troles, que alguns compren, perquè sempre és més popular ser happy flower que descriure la realitat, la dura realitat. Altre any que uns creuen en les mentides de Meriton per no voler assumir la realitat, i altres perquè en la vida poques coses són casualitat i menys de baix. Altra volta a la terna milonga de ara sí anem a fer-ho bé i tenim per davant un futur extraordinari. Ara és Europa incorporat com a mantra en la rotonda infinita de mèrit des de l'arribada de Kia Slim a la presidència fantasma. Esta placidesa per a Meriton, este haver assumit que ningú isca donar explicacions de res, que Mestalla estiga, com a estadi, maltractat, deixat de la mà de Déu i ple de merda mentre fan vídeos que intenten transmetre emotivitat que és més falsa que un bitllet de 6 euros, és el gran triomf de Singapur. Tot això, ara, baix la gestió de Ronnie G, l'enèsima titella de Peter. Altre l'Aihun, altre Anil Murti, algú que li vigili el corralet a Peter perquè no confia el més mínim en els gestors locals, que sap lo limitats que són perquè són els que li han ajudat a fonar el club. Ronnie no és més que un CEO. Un CEO a l'esquerra. Ell ha vingut així a jubilar-se, tal i com va dir en la Junta d'Accionistes.
1: No estic així per a fallar. He estat en els millors clubs del món i ja he dit clarament que este serà el meu últim club. Als 64 anys pense que estaria així un parell d'anys. Després és molt probable que deixi pas a les noves generacions.
0: Si ho pensen, el missatge és terrible. Jo he vingut així a jubilar-me i en 2 anys me pire. Denota que no hi ha projecte ni continuïtat en el treball dels gestors. Jo cobrís les meues necessitats, que és vindre així 2 anys per a guanyar-me la jubilació, i el que li passa al València en quan passen 2 anys no és problema meu. Ronnie és altre col·legueta de Peter posat a això com a home de palla sense cap responsabilitat ni apego. A ell li dona tot igual i per això ara ja no dona rodes de premsa. Sap que la seva credibilitat, a mi se me va caure en la primera roda de premsa que va donar fa un any, no resistís un cara a cara sense preguntes preparades. És tan mentider com covard i desahogat, sobretot després de presentar-se com la reencarnació del Javier Subirats del 2000, que va fer un equip campió, quan la realitat de Ron és que l'únic club d'èlit europeu que ha aixafat va ser el Chelsea en 2014 i ell es dedicava a vendre samarretes perquè era l'encàrrega de màrqueting. Ixa és la veritat del CEO a l'esquerra. Ell ja està en modus pa lo que me queda en el convento, punts suspensius. Però bueno, si se'n va ell, posarà un altre. Demà, perdó, dona el mateix perquè la batalla la té guanyada a Singapur. I dona igual la titella que duguen. Contaran altra volta el mateix. Que ara sí, que l'objectiu és Europa, que ens espera un gran futur. I hi haurà qui escamparà les troles de cada estiu i hi haurà qui les voldrà creure perquè és més còmode creure un futur de mentira que un present de merda, en perdó. La nària de les troles de Singapur, la rotonda infinita de Meriton, tornarà a girar mentre el club continua afonant-se. Mentretant, hi haurà qui continuarà assenyalant a l'herba en lloc de la gestió, com si una cosa no fora la conseqüència directa de l'altra. I damunt es faran els ofesos quan els digues que en la llotja viuen massa còmodes, que m'estalla baixat els braços i que en altre temps estos gestors no podrien seure el cap cadira de la llotja i que el Peter Betellà sol se canta 20 segons i cada volta ho fa menys gent. Les veritats incòmodes sempre han molestat a la mala consciència. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença l'Hora al Tàrrec.

0: 11 i 11, saluda ja Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem? Que bé parla l'espanyol Ron Garley, Manolo, quina veu...
0: T'ha agradat la veu de Ron Garley?
1: Ron Garley?
0: La veu espanyola de Ron Garley?
1: Espanyola, que bé parla ixe, home.
0: La veu espanyola de
1: Ron Garley? Com ha deprès l'espanyol Ron Garley?
0: Bueno, perdó, la veu valenciana de Ron Garley.
1: Com parla valencià i tot de Ron Garley, parla... que bé parla.
0: Ixe. Ron s'ha adaptat molt bé.
1: Que bé parla ixe, home. Uf, després el rajem permanentment.
0: Bé, què te pareix?
1: El tio Ron.
0: Diu, jo vinc quasi dos anys... A més, gràcies, diu, tinc 64, no. Quan va dir això, tenia 63. No diu la veritat ni l'edat.
1: No, no, és terrible, és terrible. Jo des del primer dia, Manolo, quan vaig escoltar que iba a dir que venia... que després del València se jubilava, ho vaig dir. Al final és un desahogat que ha vingut així a jubilar-se. Ho tinc clar des del minut 0
0: sí, sí.
1: De... Des del minut 0 de partit. I, com diria aquell, a les proves me remito.
0: A la prova me remito, correcte. Sí, ell ja sí, està... Sí. En modus, para lo,
1: pa
0: lo que me queda en el convento.
1: Ell viu en la platja, Manolo, platja, sol, paella, passejos... Vull dir, ell està de categoria, sí.
0: Ell està de categoria. I, a més, ja no fa rodes de premsa.
1: S'amaga, no fa rodes de premsa. Per a mi no és una titella de Peter Lim, Manolo. Per a mi és una persona de confiança de Peter Lim i està així acceptant absolutament
0: titella,
1: el seu rol.
0: Ser una persona de confiança de Peter Lim és ser una titella de Peter Lim.
1: Jo crec que este no. Jo crec que Javier Solís és una titella.
0: No, Javier Solís...
1: Ron Garrino.
0: Javier Solís és simplement un dels encarregats d'ací de València.
1: Titella?
0: Titella és qualsevol, vull dir, igual que és a dia de l'Aijun. No, persona de confiança de Lim. Persona de confiança de Lim és una persona que no li contradiu
1: mai. Jo hi discrepe, Manolo.
0: Que no li contradiu mai.
1: Ah, discrepe, discrepe.
0: I que fa...
1: Discrepe.
0: I que fa el que Peter vol.
1: Discrepe, Manolo. Discrepe.
0: I, per tant, pues, és una altra titella.
1: Empleat, executiu del rango. Bueno, la resta són titelles.
0: Però executiu de rango significa que cobra més que el de més, no que tingui el poder de decisió.
1: No, però que ho accepto des del primer minut, d'això.
0: Sí.
1: És una titella.
0: O per a mi, titella.
1: No.
0: Bueno, 11 i 12. Seria un debat llarg, el de si qui és titella...
1: Ara, de seguida, discutir.
0: Què és titella i què no és titella. Discutir tu i jo seria el primer.
1: No, tu no.
0: Seria la primera volta.
1: Picó i...
0: Val.
1: I Pau Pardo, que venen per així de seguida.
0: Perfecte. Escolta, avui tenim un programa...
1: Estàs fent-ho ja massa llarg.
0: Sí. Molt completet. Que a més, començarà avui en Villarreal, perquè demà és el sorteig de la Champions, eh?
1: Demà és el sorteig de la Champions. I el farem en directe, en esta sintonia, la de la ràdio d'Apunt, edició especial del Punt a Punt amb el sorteig de la Champions, des de les 6 i 5, després del butlletí informatiu, fins aproximadament a les 7 i mitja, amb Javi Pérez, des de Villarreal, i amb Pablo Leiva, Superdeporte, que, bueno, saben tots que és un parenquita.
0: Sí, senyor.
1: I un parabòlic. No d'ara, Leiva ja és parenquita des que va anar a ser pràctic.
0: No, abans de que se posara de moda la paraula, el terme parenquita...
1: Leiva ja era parenquita.
0: Quan tu i jo sabés que estiguem allà en la 97 i a voltes, puja a la redacció de Super, ahí estava Pablo Leiva, en dos o tres pantalles, mirant el africà sub-16... vull dir, lo de Leiva, Leiva ara és el dire, perquè hi mola molt, però, escolta, ha picat molta pedra, eh? O sigui que millor periodista per a fer una anàlisi del que va ser demà i ser sorteig, complicat. Tindrem una bona retransmissió, segur que sí. 11 i 14, com cada nit, te pregunte, les fotos... Com
1: les fotos avui tenen pressa, Manolo.
0: Dira-li.
1: Per fi Arnau, el defensa del Girona, que pot actuar tant com central com en el lateral dret i objectiu del València per a reforçar la seva saga, ja jugador oficialment del conjunt de Mestalla. Ara, com va afirmar Carlos Corberán després de la derrota davant el Betis, el club posa el focus en reforçar l'atac. La idea és que Arnau es posi dijous a les ordres del tècnic de Xes per a preparar el partit de diumenge contra el Depor a Riazor. Arnau està preparat.
2: Sí, muy contento, muy feliz de estar aquí y con ganas de que empiece la temporada. Yo he hecho todo lo posible y aquí estamos. He hecho toda la pretemporada, he hecho partidos de liga en segunda con el Girona, así que estoy listo. Objetivo, pues los objetivos del club. A nivel personal, obviamente, pues crecer como jugador y como persona, pero yo estoy enfocado en lo que necesita el club y vamos a ir a muerte por ello. Que confíen en nosotros, que lo vamos a dar todo para que estén ilusionados.
1: Avui també ha sigut torn per a Van Wevelen, el meta cedit per l'Ipswich Town, a plega per fer-se amb la titularitat.
3: Dimi és molt bon porter. Dependrà de mi exigir-lo a ell i demostrar-li a l'entrenador el que puc fer.
1: El Villarreal tanca la plantilla amb el fitxatge del mitjentre canadenc Nathan Saliba, el submarí garantís que ja no va menjar-se en el mercat, excepte que hi hagi alguna venda inesperada. Escoltem el conseller delegat, Roche Negreles.
4: Quedan muy a pocos días del mercado, esperemos que nadie nos mueva nada, porque estamos muy contentos con la plantilla que hemos formado.
1: Roche Negreles també ha explicat els objectius del Villarreal en l'acte de presentació de Saliba.
4: Pues intentar ser ambiciosos para llegar otra vez a Europa, y en las competiciones por eliminatorias, pues intentar mejorar lo del año pasado, y en este caso no es tan difícil, pero vamos, no es fácil ganar partidos en ninguna competición, y menos una competición como la Champions, y bueno, la Copa intentar llegar lo más lejos posible, que nunca lo conseguimos, y esperemos que algún año se rompa esa maldición, y en Europa pues generalmente nos ha ido bien, pues esperemos que nos vaya bien, pero bueno, lo importante, cualquier competición es importante, queremos ganar en todas, queremos llegar lo más lejos posible en todas, y en la Liga, por supuesto, pues intentar volver a repetir algo similar a lo del año pasado, que es muy complicado.
1: Finalment, escoltem Saliba, qui arriba des de l'Anderlecht per 15 milions d'euros i firma un contracte de 5 temporades. Ha dit que fitxant pel Villarreal ha donat un pas endavant en la seva carrera.
5: Ens van dir que hi ha bons jugadors i que és un equip que li agrada jugar bé al futbol. Espero descobrir-ho. Arribar a un gran club i jugar la Champions és un somni. Estic emocionat i lluitaré per jugar-la. És un pas endavant en la meva carrera.
1: El Levant sí continua pendent del mercat. El president Pablo Sánchez ha reconegut que ara no hi ha marge de fair play i només hi haurà incorporacions si hi ha vendes, encara que l'equip està buscant un atacant.
6: El equipo, tenemos un equipo completo ahora mismo y si hay salidas habrá entradas. En principio, o habrá entradas si hay salidas, mejor dicho. Tenemos un equipo ahora mismo suficiente para competir y salvo que se dé ese caso de que hay alguna salida, no entradas.
1: El president no ha volgut pronunciar-se sobre la possible eixida de Carlos Álvarez o sobre l'interès per Cédric Bacambú, que ha sigut un oferiment.
6: Y bueno, Carlos es jugador nuestro, Bacambú no. Lo único que te puedo decir ahora mismo, Carlos es un grandísimo jugador y es jugador nuestro. Tenemos que ver qué va a pasar en el mercado porque no puede ocurrir cualquier cosa, como ya ha sido otros años y como viene siendo habitual.
1: El presi ha parlat en l'acte de presentació de Hugo Sotelo i Thiago Fernández, dos de les incorporacions del Levant en este mercat de fitxatges que valoren l'inici de la temporada.
7: Personalmente tengo muchas ganas de, sobre todo de jugar el sábado, de conocer a nuestra afición, de ver cómo qué se siente al jugar aquí en el Ciutat del Levante. Creo que, como te digo, el fin de pasado se vio otra cara del equipo, creo que nos ayudamos unos a otros, creo que como ellos hablan de valores, creo que nosotros también tenemos que tener unos valores, como te digo, compañerismo, respeto, humildad y sobre todo mucha ambición de mantener la categoría para que nos vaya mejor a todos.
8: Muy ilusionado de estar con objetivos personales, pero lo más importante creo que los colectivos, que los hablamos vestuario adentro, así que la verdad que creo que venimos en subida y eso es muy importante, así que a seguir sumando la mayor cantidad de puntos posible en el torneo para poder cumplir el objetivo colectivo.
1: Torna el capital, Elx prepara el partit de divendres al Nuevo Sardinero amb el capi Pedro Vigas, apte per a jugar i amb bona nota demanant protagonisme. Les absències seran les de Iago Santiago i Adam Boallar per a enfrontar el Racing en la tercera jornada de Lliga. Parla Vigas.
9: Sí, me encuentro bien, sí, verdad que ha sido una pretemporada un poco diferente para mí, nunca había parado una pretemporada, he tenido que parar, tenía una pequeña molestia en la rodilla, ya no están, no me ha tocado jugar. Estoy trabajando para poner las cosas difíciles al entrenador y ya digo, con mucha ganas, el equipo está unido, está con ganas, con ilusión.
1: Sis jugadors de València Bàsquet jugaran amb les seues seleccions en les finestres FIBA d'agost. El primer equip masculí de València Bàsquet comptarà amb sis representants en els partits de seleccions nacionals classificatoris per a la Copa del Món 2027, que es disputen des de demà i fins dimarts 1 de setembre. Álvaro Cárdenas i Sens Superi estan concentrats amb Espanya, Nate Reuvers amb Hongria, Elias Valtonen amb Finlàndia, Gonzalo Corbalán amb l'Argentina i Mogueye amb el Senegal.
0: Les 11

0: de la nit i 20 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts. I 90 va en xifra, va en número per a ells o Twitter. Per a TikTok, 90 minuts ràdio. I 90 també va en xifra, també va en número. I per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números, només en paraula, lleta. Si voleu enviar un àudio amb la vostra veu i la vostra opinió, podeu fer-ho al 6-9-42-18-01. La pregunta que vos fem en el dia d'avui, vist els dos primers partits, el problema d'aquest equip és la falta de qualitat o la banqueta? Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem de tot això i de moltes coses més així, en 90 minuts, perdó, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
1: ¿Y dices que siempre sucede?
2: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
3: Solo se me ocurre. ¡Wow!
1: Increíble. ¿Pasa siempre?
2: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
3: ¡Wow!
2: Descúbrelo en tu concesionario.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folcato.
0: De la nit i 22 minuts, com deia...
10: Està molt pendent, José Navas, si no te dones compte, Manolo. José Navas està pendent, t'ha vist que arribaves amb una camiseta de Star Wars?
0: Sí.
10: Pum, musiqueta de Star Wars.
0: Ho he vist que estava posant...
10: No te dones compte. És un home que està... Té molts detalls. Té molts detalls.
0: Saps com se diu este tema?
10: Jo no sé com se diu este tema. Jo t'he dit que José Navas ha tingut
0: este,
10: un molt
0: este es diu el tema del trono.
10: El tema del trono.
0: El tema de la sala del trono, perdó. Perquè quan es posen les medalles al final
10: del trono,
0: de la primera... Cuidado. El trono, cuidado el trono. Bueno, com dèiem, avui tenim que obrir amb Villarreal. Perquè és doble notícia, l'equip groguet, per la presentació de Nathan Saliba, perquè demà arriba el sorteig de la Champions. Comencem per lo del centrecampista, però... si et sembla, Salva, podem sentir al futbolista.
10: Sí, bueno, podem sentir al futbolista o no, podem sentir a Roger Negreroles, que ha comentat que la plantilla pràcticament està tancada, excepte sorpreses.
11: Quedan muy a pocos días del mercado, esperemos que nadie nos mueva nada, porque estamos muy contentos con la plantilla que hemos formado.
10: Este Roger Negreroles, parlant de que la plantilla, bueno, pues ya está tancada, excepte que hi ha sorpreses, i este Roger Negreroles parlant dels objectius de la temporada.
11: Pues intentar ser ambiciosos para llegar otra vez a Europa y en las competiciones por eliminatorias, pues intentar mejorar lo del año pasado. Y en este caso no es tan difícil, pero vamos, no es fácil ganar partidos en ninguna competición y menos una competición como la Champions. Y bueno, la Copa intentar llegar lo más lejos posible, que nunca lo conseguimos, y esperemos que algún año se rompa esa maldición. Y en Europa pues generalmente nos ha ido bien, pues esperemos que nos vaya bien, pero bueno, lo importante, cualquier competición es importante, queremos ganar en todas, queremos llegar lo más lejos posible en todas, y en la Liga, por supuesto, pues intentar volver a repetir algo similar a lo del año pasado, que es muy complicado.
0: Bueno, pues esas son las palabras de Fernando Roger Negreroles. ¿Qué saben de Saliba? Xavi Mata, Villarreal, ¿qué tal? Buena nit.
12: ¿Qué tal, Manolo? Salva, buena nit.
0: Bueno, ¿quiénes son las referencias de este miscampista que arriba al equipo de Íñigo Pérez?
12: Bueno, la verdad que el Villarreal está muy contento en la incorporación, porque creo que...

0: jugador que té molt de futur, que té, bueno, pues, molta qualitat, a pesar de ser un jugador molt físic, molt intens. Ell mateix avui s'ha descrit, ha dit que és un jugador que, bueno, pues, que va per totes, que s'hi ha la pell en el camp, que és un poc el perfil que buscava Íñigo Pérez, no? Perquè en Villarreal molta gent està dient, no? Pues, oi, per gastar-se 15 milions de saliva, perquè no va intentar fitxar a Antonio Blanco, a Alex García o a Luis Miguel Soumen, que són jugadors amb més toc de valor, no? Tenen en compte que tenen a Comesaña ja Pau Gay, que sí que són més dos box-to-box, per a dir-lo, i bueno, pues el Villarreal creu que s'ha posicionat de coberta amb Macia i que, bueno, la forma de jugar d'Íñigo Pérez fa falta un migcampista més que tinga aquesta funció, no? Perquè està clar que el Villarreal juga a tres competicions, sap el que és la Champions, que és una competició que desgasta moltíssim, i crec que Serrano li pot anar molt bé. Saliba és un jugador molt jove, té 22 anys, ve de l'Anderlet, és canadenc, i a més també, pues, ha jugat en la MLS, igual que va jugar també en el seu moment Tani i Tejon Buchanan. Tejon també de l'Inter de Milán. I a més va jugar el Mundial, va fer un gran Mundial amb un gol i dos assistències en tres partits, i això va fer que, bueno, pues, que estigui un poc més en el foco d'Europa, però des de Villarreal asseguren que el tenen monitoritzat des de ja fa diverses temporades.
1: Bueno, ese es el nom propi del dia. El nom propi del dia de demà serà la Champions, perquè demà a les 6, com hem dit, retrasem també per la ràdio d'Apunt en un programa especial. Tenim aquestes sortes de la Champions, la qual imagine que Xavi, sobretot després del que va córrer l'any passat amb aquesta dolenta participació, crec que aquesta competició se li té guany molta gana.
0: Sí, sí, té molta gana. La veritat, l'any passat va ser una Champions que ha passat molta factura en Villarreal, tan sols un punt. De veres que ja no va ser per caure, no, sinó la forma en la que l'equip va competir i bueno, pues, la imatge que va donar, un Villarreal que realment està acostumat a fer sempre grans competicions europees, tant d'Europa League com en Champions. En Champions, pues, té dos registres molt bons, que són dos semifinals, i n'ha que llevar-se ixa espina, no? Demà les 6 el sorteo en Mònaco, veurem que se puga allargar. Una vegada més el sorteo se fa, pues, de forma en ordinador, en un software, perquè al final, al haver tants equips, no se pot fer de la forma tradicional amb les boles. Són 36 equips, el Villarreal està en el bombo 3, el Betis està en el bombo 2, i ja Real Madrid, Atlético de Madrid i Barça estan en el bombo 1. Com sempre, com
1: o sigui, que demà no volem lo de les boletes?
0: No, se fa tot. Apreten un botó i en seguida ja...
1: Estem perdent tot, eh?
2: L'any passat ja va ser així.
0: Ja va ser així, sí, perquè l'únic que n'hi ha és que no podem tocar dos dels mateixos països en el mateix grup, i després d'això, pues, el Villarreal agafarà dos de bombo 1, evitant a Barça i bueno, pues, Real Madrid, pues, està PSG, està, bueno, l'Arsenal...
1: Pues mira, el repassem. Bombo 1, li tocarà quants del Villarreal? Dos d'estos?
0: Dos, sí, dos. Pues,
1: no poden tocar-li Madrid, Atleti i Barça, per tant, els dos que li poden tocar són PSG, City, Bayern, Liverpool, Inter o Chelsea. I això seran del bombo 1. Del bombo 2, imagine que li podran tocar dos més.
0: Sí, dos més.
1: Que seran Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Betis i PSV. No li podrà tocar cap del bombo 3 on està el propi Villarreal. I després
0: no, sols un. Sols un
1: i un, no? Sí. Un del bombo 3 i un del bombo 4. Val, doncs pues del bombo 3... Sí. Feyenoord, Lille, Lió, Bodo Glimt, Nàpols, Leipzig, Shakhtar o Galatasaray, i del 4, Dinamo de Zagreb, Celtic, Slavia de Praga, Slovan de Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, Como, Lens i AGF. Que l'AGF no té...
0: O sea, sí, són 8 partits, 4 a casa i 4 fora, o sea que sí que serien 2 del bombo 4 també. Vale. Bombo 4 que este any, a priori, diuen que és un poc més fàcil que l'any passat, està el Como i el Lens, no? Sobretot el Como, que pot ser un poc l'equip més fort, però bueno, després hi ha equips com el Dinamo de Zagreb o l'Esparta de Praga, que sí que, pues, poden ser més assequibles, no? De cara a uns possibles enfrentaments.
1: Sí, el problema és que ja l'any passat, Xavi, ja veres sí, que... No. És que poden semblar els més fluixes en la Champions, si te descuides, mira, qualsevol te fa un tratxe.
0: Mira el Pafos, sí, sí. Pafos s'ha recordat, no? Ve molta gent de Villarreal anar a Xipre pensant-se que anaven a guanyar i el Villarreal va perdre allà.
1: Sí, sí. Molt bé, doncs pues, estarem pendents en aquest programa, que demà conduirà Especial Saba Folgado, amb, en este cas, Javi Pérez, amb, i amb el crack de Pablito Leiva, Folgado, que estaràs demà per a explicar. Lo que pasa es que si no está lo del spots y les boletes, perd molt, eh? Si no se toquen les boletes...
2: Bueno, perd molt o no. Se feia massa llarro de les boletes.
1: Sí?
2: No? Massa llarga.
1: Sí, va.
2: Després ja. Sempre estava l'assumpte de boles calientes. A partir d'ahí, bueno, aquesta polèmica ja no existeix.
1: No, ara és un software que el pots calentar el que vulguis tu.
2: No sé, tecles calientes, pots dir, no? Ordenador caliente, pues no ho sé.
1: Virus calents.
2: Però, vamos, bola, lo de les boles calientes, Manolo, ja, això queda per una altra cosa. Ja, però no, per als sorteig de la Champions ja no.
1: Molt bé. Javi, estarem pendents. Moltes gràcies.
0: Res, a vosaltres, antes de anar-me'n. La data més oficial ha sigut de Kambala, cedit al Como,
1: correcte,
0: per anar del Como, i res, paguen l'amortització, que és 1 milió, el Villarreal, paguen tota la fitxa sencera, i a part, té una opció de compra no obligatòria de 10 milions. El Villarreal va pagar per ell 5, més un 5 en variable, sinó que en cas de venda, pues jo crec que recuperarien lo invertit per ell.
1: Entenc que com no és lliga espanyola, lo de la clàusula de l'aport no s'executarà.
0: No, no sé si era contemplat en cas de pensar, no, que podien incidir en el sorteig.
1: Correcte.
0: Bueno, seria curiós, no? Seria curiós que si tocara, pues segur que seria un tema de...
1: És que era el primer que he pensat.
0: Sí, no sé si ells ho han pensat. Imagina que en el Villarreal, que en altra cosa no, però en els contrats sí que són molt puntillosos, ho han tingut en compte.
1: Perfecte. Xavi, gràcies.
0: A vosaltres, un abraç.
1: 11:31. I en el València, després del fantàstic començament de Lliga, Folgado, hem de parlar, en este cas, d'eixides, tot i que hauríem de parlar d'entrades, però s'està pendent d'una eixida que és la d'Andrea Almeida al Celta.
2: És una eixida que, a més, condiciona una entrada, que és la de Ramazani. Este matí informava el company Nacho Sánchez que el Leeds demana 4 milions d'euros més un percentatge d'una futura venda per Ramazani. I el València el que tracta de fer és, amb els diners que li proporciona el Celta per Andrea Almeida, tractar de convèncer el Leeds per incorporar, per una quantitat semblant, el fitxatge en propietat, no la sessió, el fitxatge en propietat de Ramazani. Ja veurem què és el que ocorre, són hores claus abans de que es tanqui el mercat. El Celta de Vigo sembla que ha pujat a 3 milions l'oferta per Almeida, ja no pot pujar més perquè no ha venut Javi Rueda al Nottingham Forest, no té massa diners per a completar la plantilla. Giraldez vol un mid-centre, vol un central. El Celta esperava que vengueren Javi Rueda, el club anava a vendre'l, però hi ha hagut una roda de premsa de Giraldez dient que ell vol que se quede Javi Rueda, i tot això ha provocat que Rueda no visca, que se quede, i que a partir d'ahí, bueno, pues el Celta no tinga els diners que pensava per a tancar plantilla amb dues incorporacions. Ja veurem què ocorre amb Almeida, però, bueno, pues l'última hora es l'oferís des de la Ràdio Galega el company Víctor López. Hola, Víctor, què tal? Bona nit, bones noches.
3: Buenas noches, pues el día ha venido movido hoy en Vigo después de la negativa del Celta a la oferta presentada por el Nottingham Forest por Javi Rueda. La presión social y sin duda la rueda de prensa de este mediodía de Claudio Giraldez diciendo que sería una mala venta por las cantidades que se estaban manejando, que Javi Rueda saliese al fútbol inglés, esto ha provocado que el club celeste tome la decisión de mejorar las cantidades económicas que percibe actualmente Javi Rueda y de no venderlo. ¿Pero qué sucede con esta no venta? Pues que el Celta no ingresa, no ha vendido a nadie en este mercado y eso le va a dificultar las llegadas que pretende para estos últimos días de mercado. Por un lado, la de un central, y por otro, para un jugador, para ese medio campo. Ahí, en ese medio campo, es donde aparece evidentemente el nombre de Andrea Almeida, y el Celta ha subido su oferta inicial al Valencia, es ahora de 3 millones de euros, pero también dice que se planta, que son 3 millones de euros, o si no, no reforzará esa posición. Evidentemente que esto de Javi Rueda influye en que el club vigués diga no tengo más, esto es a lo que puedo llegar. Y si por esos 3 millones consigue que Andrea Almeida llegue al Celta, pues hará la operación. Si no, Claudio Giraldez se quedará sin ese refuerzo en el mediocampo. Otra cosa es que pueda venir alguien para el centro de la defensa, que, según el técnico, era la principal preferencia que tenía. Pero ahora mismo, si alguien viene para el medio, solo puede ser el portugués del Valencia, Andrea Almeida. Si no viene Almeida, el Celta no fichará. Y si el Valencia quiere vender a Almeida al Celta, tendrá que ser por esa cantidad en 3 millones de euros.
1: Bueno, pues a la fi el preu el posa en teoria el que ven, no el que compra. Pero bueno, en este Valencia tot és possible i està clar que
2: El Swansea, Manolo, donava més o menys les xifres en les que es maneja el Celta. Va haver una primera oferta del Celta de Vigo, que el València va rebutjar, de 2 milions d'euros. El Celta puja 3, a partir d'ahí no pot pujar, i la decisió la té la té el València. És el mateix que està fent el València en el mercat. Vull dir, si no tens més diners, doncs oferixes els diners que tens.

0: A partir de ahí, bueno, pues ha de aceptar o no el Celta de Vigo. Perdón, el Valencia, claro, la oferta del Celta. Pero es que el Valencia necesita a Ramazani. Y al necesitar a Ramazani, pues igual aceptas 3 kilos del Celta de Vigo. Ya bueno. Te digo que en los últimos días de mercat, bueno, pues el Valencia necesita un atacante o dos, ya veurem què és lo que porta i com maneja les seues peces.
1: Bueno, mirarem a veure. Com dèiem, este és el tema de André Almeida, veurem com va evolucionant. No queda molt, estem ja a 26, queden 5 dies. El dia 1, per la nit, acaba el mercat. Bueno, pues fins ahí hi haurà de temps. A partir d'ahí, el València ja sap el que és apurar el mercat i les conseqüències que té. Recorde, se serà més lluny l'estiu passat, el cas Sadik. A partir d'ahí, jo crec que a aquest equip li fa falta més d'un futbolista. Ja veurem què pensen els fantàstics gestors que té aquest club actualment. Bueno, ja ha plegat Arnau Martínez, no?
0: Sí, un futbolista que ne són dos. Per què? Perquè pot jugar com a central i perquè pot jugar a més com a lateral dret. Per tant, esta polivalència li ve bé al conjunt de Mestalla, que també estava buscant en el mercat un central, que ja veurem si continua buscant-lo o com que ha vingut Arnau Martínez i pot actuar de central. I com que està sin nivell de Pepelo, pues el València igual ja no busca un central en el mercat. En tot cas, està sí ja Arnau Martínez preparadíssim, si Corberán ho estima convenient, per a jugar este pròxim cap de setmana a Riazor contra el Deportivo de la Coruña.
2: Sí, muy contento, muy feliz de estar aquí y con ganas de que empiece la temporada. Yo he hecho todo lo posible y aquí estamos. He hecho toda la pretemporada, he hecho partidos de liga en segunda con el Girona, así que estoy listo. Objetivo, pues los objetivos del club. A nivel personal, obviamente, pues crecer como jugador y como persona, pero yo estoy enfocado en lo que necesita el club y vamos a ir a muerte por ello. Que confíen en nosotros, que lo vamos a dar todo para que estén ilusionados.
1: Les paraules de Arnau Martínez, signava el company d'Efe i contratuïa esta casa Carlos Rosique, que és el primer jugador que arriba traspassat des del Girona cap al València. Curiós, eh? En tots els anys que han estat ahí els dos equips, i és la primera volta que arriba...
0: Bueno, Manolo, lo normal és que el València no fitxe futbolistes del Girona.
1: Lo normal. Hauria de ser així.
0: Exacte.
1: Ara, debat incòmode o meló incòmode que molt poca gent s'atreveix a obrir. A mi em dona igual, jo ja estic de tornada de tot. Arnau per 5 és millor fitxatge que Fran García de l'esquerra del Betis fitxat pel Madrid per 4? Bueno, ho deixo ahí, però a voltes jo crec que al València li agarren la matrícula, per això dic que moltes voltes el preu és de qui ven, no de qui compra. També hem presentat Van Oevelen, este porter que anava a l'Indre, després se n'anava a l'Isuistan i ara ve, però cedit i sense opció de compra, no?
0: Sí, a més en una operació que és semblant a la de Aguirre Zabala. El València Manolo pagarà per la cessió, la xifra no ha transcendit, però pagarà més si este futbolista no juga i pagarà menys conforme vaig jugant. Ve preparat per a competir-li la titularitat. Jo crec que va haver polèmica amb Dimitrievski altra vegada. És la meva...
1: Vols dir?
0: Sí, sí, és la meva pedrada, Manolo. Jo crec que este porter no va ser un porter suplent. Jo crec que este porter ve a competir i com a Corberán li entre per l'ull, se carregarà les primeres de camp i Dimitrievski. És la meva pedrada, no és informació, diríem que és sensació. Van Oevelen parlant precisament sobre la competència.
3: Dimi és molt bon porter. Dependrà de mi exigir-lo a ell i demostrar-li a l'entrenador el que puc fer.
0: Pues este és el porter que ha incorporat el València. Ja volem si com a suplent. No tindria sentit que el València pagara per un porter suplent, però bueno, tampoc és descartable, tenint en compte que és la lògica de Meriton. El València, les últimes operacions de mercat d'Eixides que ha fet, pues ha desbloquejat dos Eixides. La de Rubo Iranzo al Saragossa ja és oficial. Se'n va absolutament de Bades, és un traspàs. El València es guarda un percentatge d'una futura venda que estarà entre un 10 i un 15%. Este Rubo Iranzo, primeres paraules com a jugador del Saragossa.
4: Estoy muy contento, muy feliz. Llevábamos tiempo intentando estar aquí y bueno, al final se ha hecho posible, así que con máxima ilusión y ambición por lo que viene. La verdad que sí, que la ilusión la hemos mantenido por ambas partes, estaba claro que queríamos hacerlo y al final pues se ha hecho realidad y bueno, pues muy contento y con ganas de empezar. Pues bueno, creo que soy versátil, un perfil pues agresivo.

0: o de defensa, que le gusta defender con campo abierto y bueno, que le gusta presionar hacia adelante y luego con balón pues tener el balón, disfrutar con la pelota y ser también dominador. Pues la verdad que muy bien, desde el primer día que hablamos noté ese cariño y esa cercanía, que al final es lo que buscaba, esa confianza en mí. Y bueno, eso ha hecho que tuviera la decisión muy clara y que tuviera muchas ganas de estar aquí. Con el míster igual, la verdad que llevábamos tiempo hablando y bueno, sobre todo al final me explicó el proyecto, la idea de juego del equipo, creo que es algo que me va a beneficiar y bueno, pues al final esa motivación y esas ganas que tiene él son las que tengo yo también.
1: La entrada de Arnau Martínez ha provocado la eixida de Hugo Iranzo cap al Saragossa y la entrada de Iván Oebelen ha permès l'eixida al Nàstic de Tarragona de Vicente Abril, que ja s'ha presentat d'esta manera a l'afició del Nàstic.
2: Hola, nàstiquers, soc Vicente Abril, encantat d'estar aquí i en res ens vegem en el nou estadi Costa Daurada. Fins al final, força Gimnàstic.
3: Bueno, pues Rubo Iranzo i Vicente Abril, recordem que l'any passat altra de les coses que va dir Ron Garley era apostar per el talent local, per el talent de la casa. Ara mateix el València, en una estadística que a més m'ha passat este matí Diego Picó, és la tercera plantilla més vella de primera divisió. La primera és el Rayo amb 29 anys de mitjana, la segona és una amb 28,2, la tercera de moment el València amb 27,7. I això són les dades de l'aposta per el talent local de Meriton. Pues ahí se queden. ¿Alguna cosa més que afegir, Folgado?
1: No, jo no.
3: Tanquem la primera part, la informativa, després d'esta pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
4: venganza en el pelo. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.

Les 11 de la nit i 45 minuts a l'exacte. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts, que abans vos recordo la pregunta que estem fent vos per a intercanviar opinions amb vosaltres, per a interactuar, ja sabeu, @90.

minuts de 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, 90 en xifra, en número, per a...

0: s'ha trobat a última hora, endavant.
1: Però tots els dibuixos tàctics sobre el paper són bons. Sí. Si és el que li agrada, a mi me pareix perfecte. Però crec que no se pot ser tan reduccionista de dir ser un equip defensiu que després en atac tinga que passar el que tinga que passar. Perquè el que passarà és que l'Orense no marcarà ni un gol, qualsevol gol que li marquen.
2: S'acaba el partit.
1: Serà molt penalitzat i este propi esquema morirà perquè no traurà resultats.
2: Ja.
1: Jo en el València...
2: Però
1: si vol apostar per ser un equip defensiu, me pareix bé. Si vol apostar per aquest esquema, me pareix bé. Però dins de ser defensiu i dins d'aquest esquema, el València ha de tindre molt clar ha de ser la seva forma de passar de defensa-atac, quines han de ser les vies ofensives que ha de perfeccionar.
3: Però això se lo presuporemo, no?
0: I en quines jo crec que això treballarà a Corbera.
3: Claro, això lo presuporemo.
1: De moment jo li veig moltes dificultats al València per passar de defensa-atac. I té que tindre molt clar quins són els perfils que han de possibilitar passar de defensa-atac. Són estos carrilers els que tenen el perfil necessari per a donar-li al València ixa profunditat o no? Jo crec que no. Per exemple,
0: tens Arnau, que és una altra possibilitat.
1: Però Arnau té la profunditat per a ser ixe futbolista? Jo és que no ho tinc gens clar. O sigui, València ha assignat ixe tipus de carrilers? Jo crec que no. Per a practicar de forma continuada i d'una forma equilibrada entre defensa i atac, ha firmat ixe tipus de carrilers? Un Jan Couto, ixe tipus de futbolistes?
0: No.
1: Clar no. No ha signat aquest tipus de carrilers. Té futbolistes que te possibiliten una transició de defensa-atac partint des de deixa de defensa de 3? El típic futbolista mitja punta que cau a banda, que té eixa mobilitat, que t'és capaç de donar eixes transicions?
3: Eso es lo que están buscando ahora. Exactamente ahora.
1: Pero de momento no lo té. Y creo que ha de acertar molt.
3: Te quedan 5 días para encontrar ese jugador.
0: Yo vaig comentar. Si no dice figura... Este equipo no transita. O sea, la transición defensa-atac no la té.
1: Dona igual el esquema.
0: Es súper lento.
2: ¿Y tampoc és a la contra?
1: Es que este esquema no pot plantejar-ho sense ixe element dins de la construcció de l'equip, perquè és el que et dic. Se pot apostar per ser més defensiu que ofensiu, per supost, i per un sistema que poble més la defensa, per supost, però la premissa ha de ser bàsica. Els futbolistes de transició en un equip que no té extrems són els carrilers, crec que no són ixe perfil per això de forma habitual en carrilers, i sobretot crec que no té futbolistes per dins que te donen ixa possibilitat de transició ofensiva.
2: Abans de fer la pregunta que encara Salva no m'ha respost, que s'ha anat per la tangent de quants...
0: Me la feres ahir. Quants futbolistes pensa que van arribar?
2: Quants creus que fan falta i quants penses
0: Manolo,
2: que van arribar?
0: Manolo, fan falta molts futbolistes. Manolo, fa falta un central. Per a mi fan falta dos extrems i jo firmaria un davanter. Vull dir, fan falta...
2: Dos extrems? Tenint en compte que el 5-3-2 sembla que arriba per a quedar-se?
0: Per a mi fan falta dos extrems. Per a mi fan falta dos extrems. Si Corberan canvia el sistema i ell considera que no fan falta extrems, no fan falta extrems. Tu m'has preguntat a mi. Per a mi, dos extrems. Un punta i un central.
2: Ningú ha dit una posició que per a mi... Jo crec que el València se ho hauria de plantejar, que és un mig centre de vessant ofensiva.
1: Bé, organitzador, clarament. Jo no tinc ningú tipus de dubte que és un fitxatge que el València hauria de plantejar-se. Crec que està fora de tota equació. Tampoc veig a València un equip que vaig a voler proposar massa o tindre massa valor.
2: Ja, però quan la tingues, tens que saber què fer en ella, no?
1: No, jo vull dir... Jo comencé...
2: Però poc que la tingues...
1: Jo comencé el mercat en la mateixa reclamació que no van a fer-li cas, que és signar a Dani Parejo, que està lliure. Que és un futbolista...
2: No, això oblida't.
1: Que és un futbolista diferencial i que és el que crec que al València li faria falta en el centre del camp.
2: L'ego però... de Singapur està molt per damunt de les necessitats de l'equip.
1: Pues ja està.
0: Però si és que podies haver fet...
3: Podies haver... Parejo, joder.
0: Jo a Parejo no, però a Febas, vamos, l'haguera portat així, amb els ulls tancats, Aleix Febas me pareixia un futbolista brutal per aportar-lo. Tampoc entenc que solament hagi apostat per ell el Celta de Vigo, però aquest futbolista tenint-lo al costat...
4: Bueno, le costó poco ficharlo al Celta, ¿eh?
0: Bueno, no sé si poco masa, pero que voy a decir que
4: lo digo poco tiempo, o sea,
0: pero que el tens ahí,
2: claro,
0: acabar,
2: no, tenía no, fichado, no, no, no, tenía tan tancat, sí, sí,
0: pero
2: sí,
0: digo que esas cosas hay que hacerlas que ahí. El tens ahí, no sé.
2: La pregunta que estem fent a la gent, però ja que hem començat per parlar de la plantilla, ara vos parla de l'entrenador. I l'entrenador, què pot fer? Perquè la pinta que té també és que Corberan tampoc li veu on li troba massa solucions a aquest equip.
0: Sí, ja s'ha trobat.
2: I la sensació que n'hi ha és que ara mateix, la sensació que n'hi ha en el carrer, és que ara mateix és un entrenador que fa l'equip pitjor del que és.
4: Lo que no hace es mejorar a los jugadores. Tú ahora mismo te pones jugador

0: por jugador, y todos los jugadores del Valencia son peores a su mejor versión. O sea, no hay ningún jugador del Valencia en su mejor versión, o en una versión alta de su nivel. Y eso es un problema de entrenador. Yo lo siento, pero eso es un problema de entrenador. O sea, tú, los jugadores del Valencia están todos por debajo de su nivel alto. ¿Vale? Tampoco creo que
1: sea. ¿De su mejor nivel?
0: Sí, no, claro, sí. Evidentemente de su mejor nivel también, pero incluso de un nivel alto. ¿Vale? No tienes a ningún jugador por encima de su nivel. Y eso es cosa del entrenador. ¿Que te puede gustar más o menos? Sí, pero yo es que creo que un entrenador, la clave es que haga a los jugadores que tiene mejores de lo que son. Punto. Porque tú no eres un entrenador de gestión de egos, como puede ser Mourinho en estos momentos en el Madrid, que todos los jugadores son buenísimos y con que tenga 4 o 5 en su nivel, el equipo funciona. Y tienes que gestionar egos. No, tú tienes que conseguir que jugadores que no están en un buen nivel, mejoren su nivel y no parezcan mucho peores de lo que son. Y ahora mismo, el jugador medio del Valencia parece mucho peor de lo que realmente es. Porque hay futbolistas del Valencia que no tienen el nivel que muestran. Tienen mucho más nivel y se lo hemos visto en algunas ocasiones. Por tanto, nadie se olvida de jugar al fútbol. O sea, hay jugadores que son malos y son malos. Y hay jugadores que son buenos y pasan temporadas que juegan muy mal. Pero lo que no puede ser es que haya jugadores del Valencia que no recuperen su nivel. Y esto es lo que le está pasando al actual Valencia desde el año pasado, que los jugadores están por debajo de su nivel y está, y es una cuestión de calidad. Ayer lo dijo Corberán, los primeros, en la segunda respuesta de la rueda de prensa, dice algo así como: bueno, hemos tenido calidad los primeros 20 minutos y luego tal, no sé qué, nos ha faltado. Sí, el equipo jugó 15, 18, 19 minutos bien y se acabó. Se acabó. Luego, sí, hemos competido, hemos defendido bien y tal. Vale, sí, todo lo que tú quieras. Pero al equipo le falta mucho. Y los jugadores no mejoran. Y el problema es que Corberán lleva mucho tiempo para que los jugadores no mejoren. Porque son los mismos, Manolo, que el año pasado. Tú coges la plantilla de este año. Vamos. Caga a la del año pasado.
1: Y a vos cambies, sí. Pau.
2: Yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Diego a nivel de potenciació dels futbolistes. Crec que Corberán, n'hi ha una part que no és li és imputable a d'ell, i és que crec que la falta de planificació del València en els fitxatges ha obligat a desnaturalitzar un poc la preparació de la pròpia temporada, a canviar l'esquema sobre la marxa, buscar una aposta futbolística que a lo millor paliara la falta de futbolistes que tenia l'equip, de lateral dret, del fitxatge ofensiu que té de permetir marcar diferències. Crec que és una circumstància agreujada per una també por de Corberán a ficar a canterans, perquè crec que si tenia la idea de plantejar una altra cosa a nivell tàctic, les primeres tornes podia haver-ho solucionat apostant per algun futbolista del filial, i preferís reconstruir tot l'equip abans que donar aquesta oportunitat, lo qual tampoc ajuda a sentar ningun tipus de idea. El fet de fer malabars, un, per a tratar de neutralitzar el rival molt per damunt de sentar la teua pròpia identitat, i dos, fer malabars en futbolistes de primer equip per davant de ficar futbolistes del filial. Per això dic que al final l'inici de temporada de Corberán n'hi ha una part imputable a d'ell, una altra imputable al club, però per damunt de tot sí que veig que és un entrenador algo superat a dia d'avui, perquè la pròpia decisió de renovar-lo, la pròpia decisió de mantindre-lo, la gestió que s'està fent de l'equip, de la banqueta per part del club la última temporada i mitja, és completament contra natura en un club de futbol professional, i que fa que tot el que vinga després estiga viciat per aquesta falta de, com dic, de naturalitat, o de que un entrenador tinga la confiança de desenvolupar el seu treball sense tindre massa elements externs o qüestionables per part de la graderia, per part del club, per part un poc de tot el que rodeja al València.
1: Salva.
3: Uf, a mi, jo vull ser comprensiu amb Corberán. Pau acaba d'explicar, bueno, pues, algunes coartades que pot tindre l'entrenador, fonamentalment totes derivades de la planificació esportiva, però me costa ser comprensiu, Manolo, perquè ho hem dit moltes vegades, Corberán forma part d'este sistema que ha implantat Meriton en el València, és còmplice, i a partir d'ahí, Manolo, com diu Diego, ja porta molt de temps, porta una temporada sencera, la mitja que arrossega anterior, no li han portat tantes novetats com per a que tinga que ensamblar massa peces. De fet, hi ha peces en les que no creu i crec que no anem a veure massa enguany, com és per exemple Aliu Dieng, un futbolista en el que Corberán no creu absolutament, i jo de fet pense que el fet de posar-lo l'altre dia contra el Celta de Vigo és un missatge directe cap a Lisandro Issei, no sé si també cap a Ron Garley, diguen-li, però com me traes esto si no vale ni para tacos d'escopeta. Jo crec que és un missatge directe cap a Lisandro o cap a Ron Garley o cap a els dos. Però és que després me costa ser també comprensiu, Manolo, perquè primer per lo que ha contat Diego del representant de que no necessito extremos, me torne loco. Ahir ho van destacar, i ho ha destacat també Pau Pardo. Ahir en el moment entra Otorbe al terreny de xoc, Otorbe te dona lo que te dona un extrem. Que un extrem te dona amplitud, un extrem te dona profunditat, te dona un contra un i te dona centra de salària. Vull dir, i el València que més va agradar-nos ahir és el València del minut final, on desapareix la tàctica, on desapareix la idea de xoc, on desapareix el model de xoc, on desapareix l'entrenador. I a partir d'ahir apareix un xiquet de la cantera, en la que Corberán no creu que te aporta lo que te aporta un extrem. I torna a dir, me torna loco, després de lo que ha contat Diego, de que no, este año no necesito extremos. Però com que no vas a necessitar extrems? I després una altra cosa, Manolo. Javi Guerra acaba la temporada passada en absoluta llibertat per amenetjar-se a un vol i té darrere dos tipus que li guarden les esquenes, que són Ugrinich i Esguito Rodríguez. I tu comences esta temporada en el mateix, en la mateixa plantilla, en el mateix dels futbolistes, i a Javi Guerra ahir el poses en la base al costat de Guido. I quan entra Ugrinich, diu, bueno, va a corregir, va a tirar a Guerra avant. No, és Ugrinich el que està davant, Manolo. No ho entenc. Per tant, per aquestes coses, tractant de ser comprensiu amb Corberán, hi ha una campanya de blanquejament absoluta des del club i des de l'agència de l'entrenador per a blanquejar a l'entrenador. Tracte de ser comprensiu amb Corberán, però no puc ser comprensiu amb Corberán després de tot el que estic veient-li, Manolo. No puc ser comprensiu.
1: 12 i 22. Pues si Fuegado está como está, lo que ens conta la gent tampoc se queda darrere.
4: Opino de que... L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
1: Opino de que... 12 i 23, vinga, pues anem allà. Problema de banqueta o problema de qualitat? Arcadio Pérez Sanz, con un entrenador que sale a que no ocurra nada durante el partido, por mucho que tengas a Cristiano y a Messi en sus mejores épocas, seguiríamos igual. Intentas hacer un contragolpe y el entrenador como loco dando órdenes de que paren. Steve Maud, Manolo, les dos, fins del sur de que se pasechen per el camp, sense lluitar cada baló y en la grada cap gest de malestar. Charlie diu, les dos, l'equip dona per al que dona, mitja taula o tocar de Miracle Conference. Si li sumes els plantejaments horrorosos de l'entrenador que encara fa pitjors als jugadors, com diria aquell, apaga i vámonos, a lluitar per no baixar. Les dos, diu Charlie, l'equip dona per al que dona, mitja taula o tocar de Miracle Conference. Si li sumes els plantejaments horrorosos de l'entrenador... Ah, no, que este es el mateix. José Castelló, l'equip és un fiel reflejo de l'entrenador, no hay más que añadir. Cuando quieren jugar, no hacerle caso en jugadas alocadas, se ve a otro equipo. Paco Diu es dos, Tracatá Diu, me gusta el detalle y la indirecta de Sotelo, yo le cambiaría el nombre por Ciudad de Levante. Para un aficionado del Levante, de la trobada.
3: Se ha equivocado Sotelo, sí. Y ha dicho Ciudad de Levante, yo de Ciudad de Valencia.
1: Vale. Carol B, Carol Tomás diu, A i B són correctes, però més de Corberán. L'afició segueix en silenci. Batiste Res diu, la plantilla no és per entrar en Champions, però mirant com juguen, veus que és de la banqueta, li lleven el poc potencial que pot tindre. Santi diu, les dues coses, però el problema és d'arriba i de Mestalla que se clava en estos i no los responsables. José Miguel Tamari diu, home, una cosa no lleva l'altra. Les llentilles poden ser dolentes i damunt estar mal cuinades. Maximilian diu, han aconseguit un equilibri absolut de mediocritat, una gestió mediocre, només aspira a tindre un entrenador mediocre, perquè a fer res en el món del futbol, i a jugadors mediocres per a incapacitat de treballar amb una inversió limitada. L'IM manté el club al mínim fins que punts suspensius. José Pérez, a ver por dónde empiezo. Nula planificación, nulo interés en parcela deportiva, pésimas gestiones, carencia total de jerarquía, exigencia y mando en el club. Eso sí, el Tolos marcha viento en popa, ya están pintando el hormigón que está ahí desde la época de Soler. Y José Guediu, falta qualitat a l'equip i a l'entrenador, també un bon entrenador. Podria treure algo més del partit dels jugadors i fer-los parecer un poc menys roïns del que són. I Rafa ens diu, generació silenciosa, nuestros mayores solo preguntan, ¿el València ha vuelto a perder? Los boomers ni oyen ni ven el partido, temen por su salud. Generación X, oyen por la radio los últimos 10 minutos de partido dando vueltas sobre sí mismos. Millennials, llenan el campo, no acaban de creérselo. Generación Z, no han visto otra cosa. Pues es una buena... es una...
0: Me quedo con la de las lentejas, ¿eh?
1: Sí, pueden estar...

0: Doble cita de primera, este divendres al Punt a Punt. Des de les 6 i mitja de la vesprada, tercera jornada de Lliga. En directe, Racing de Santander Elx i Alavés Villarreal. A més, ciclisme, setena etapa de la Vuelta a Espanya i el partit de bàsquet classificatori per al Mundial entre Espanya i Portugal. Viu tot l'esport en directe, este divendres, des de les 6 i mitja de la vesprada, al Punt a Punt.
1: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

0: Un recorregut per la història de la música valenciana des dels anys 60 fins ara. Soy una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
1: I en este capítol de les cançons de la nostra vida, la història de la música valenciana és Tingüils Cabells. Es posa les botes militars, caçadora de pell i molts, molts imperdibles.
2: Exacte, Arturo. Avui és el dia. Revisitem un moviment cultural que naix com una actitud i que s'escampa com una taca d'oli per tot el món occidental. Parlem, òbviament, del punk.

0: El punk és provocació i inconformisme cap a tot allò que limite la llibertat individual, des de l'estat fins a la religió, passant pel capitalisme, la moral políticament correcta o simplement la pressió que la societat exercís sobre l'individu. El punk va ser una subcultura juvenil especialment prolífica en el món de la música. La majoria de seguidors i seguidores va ser gent molt jove, gent inexperta, immadura i amb poques nocions musicals, que va utilitzar el punk per canalitzar aquelles emocions i aquella ràbia adolescent.
1: I ens permetem una llicència en esta sèrie on repassem la història de la música valenciana, perquè comencem amb una cançó que ens pilla lluny, però que ho va canviar tot. Imagineu-vos, quatre joves mal vestits, mal carats, plens de ferro i cuir a un vaixell creuant el Tàmesis a Londres, prop del Palau de Buckingham, residència de la reina d'Anglaterra, l'any 1977, cantant El Déu salve la reina.

0: I amb aquell gest va començar tot. És cert que el punk havia nascut alguns anys abans a l'altra banda de l'oceà, a Mant, de bandes com The Ramones o The Stokes. Però sí, totes les cròniques n'estan d'acord en este inici.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: A les nostres comarques, recordem que la indústria musical portava ja prop de 20 anys treballant amb artistes de tot tipus. Del rock and roll, del beat, del pop, de la nova cançó, del rock progressiu, del pop mediterrani i de la renovació de la música tradicional. I davall de totes aquestes formes d'entendre la música, n'adoptem una de nova, com és el punk, sempre des de l'underground i la ràbia com a bandera.

una escena amb una vocació clarament autodestructiva i que molt poques voltes va demostrar vocació de transcendir. De fet, en el seu origen, el punk, a nivell internacional, va ser un moviment de durada breu, una patada en la cara de la indústria que va aconseguir revolucionar-la, però que prompte va ser absorbida pel sistema. La joventut que hi va participar d'aquella moguda ho va fer per vehicular la seva ràbia, frustració, per divertir-se, per protestar o simplement per sentir-se herois per un dia.

0: Les cançons de la nostra vida. En Apunt Ràdio.
1: A casa nostra, aquell esclat d'aire fresc vingut de Gran Bretanya va tardar encara uns anys en quallar. L'escena era potent, però el mateix caràcter del punk va fer que es gravaren algunes maquetes i molt pocs discos. La banda que exemplifica aquells anys van ser Interterror.

Interterror el van formar Paco García, conegut com el enano infiltrado, Víctor Agnex, Willy Fuster i Miguel Coll. Eren quatre joves de 18 anys que van decidir gravar una maqueta l'any 1982 amb quatre temes. Un d'ells, antisocial, que és este que sentim de fons.

Interterror són coetanis dels bascos Escorbuto, amb uns plantejaments semblants, però amb diferent sort. Potser a casa nostra estaven més pendents d'altres mogudes que del punk. Això explicaria per què la indústria no els va acompanyar per a que el seu missatge i la seva música transcendira com en altres parts de l'estat.

0: La discografia d'Interterror és molt escassa. Un parell de singles i un àlbum de 1983 on es recollien part dels seus èxits. El treball el va produir Toni Pep Rodríguez Sellers, de la sala de concerts NCC, i el van editar al segell RS Editora.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
2: Interterror va ser la banda que més públic aconseguia arrastrar als seus directes. Però només van durar 5 anys, un èxit molt a l'estil punk que va deixar cançons inoblidables per a tota una generació.

Adiós Lili Marlen és el tema més conegut de la banda, amb diferència. El van publicar primer en un single, objecte de col·leccionista, i es tracta d'una versió de la cançó d'amor alemanya de 1915 que es va fer molt popular a la Primera Guerra Mundial. De fet, una de les versions més internacionals d'esta cançó va ser la que va protagonitzar l'actriu Marlene Dietrich als anys 60.

0: Sollen wir stehen wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
1: La nostra història i les nostres cançons.
2: I d'una banda que va viure molt ràpid i va morir molt jove, fem un salt ara a una que encara està en actiu. Un grup que en els seus inicis va ser abanderat del moviment punk valencià.

0: Sinforoso el Leproso, que sentim de fons, formava part de Conspiración, la primera maqueta de la banda Seguridad Social apareguda, al 1982. Ràbia juvenil, una gran dosi de provocació i lletres que en ple segle XXI no passarien cap filtre d'allò considerat com políticament correcte. En poques paraules, un exercici molt punk.
1: Hem inclòs esta primera etapa de Seguretat Social en el capítol del punk per la seva gran aportació al moviment. Però que sapigueu que ens guardem tota la informació de la banda de José Manuel Casany per a una altra ocasió. El seu sorgiment a Benetus era a principis dels 80 i la consolidació com una de les formacions més longeves de tota la història de la música valenciana ve que mereixen un capítol a banda.
0: De moment, continuem amb la història del punk a les nostres comarques i ens centrem en la banda Generación 77 i en un barri que va acollir la gran majoria de formacions, el barri de Campanar. Allí estaven els locals d'assaig per on van passar la majoria d'aquestes bandes. I escoltem ara la cançó de Generación 77, No quiero ser una naranja mecànica.

0: El seu nom indicava clarament quines eren les seues preferències estètiques, bandes britàniques com The Damned o Generation X. La formació original de Generación 77 van ser Carlos García Carli, Fernando Navarro El Loco, Mingo Hernández, Flecky i Willy Fuster, autèntics pesos pesants del punk valencià. Van durar 3 anys, del 83 al 86, amb 2 maquetes editades.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: I una altra formació efímera va ser Caca for You, que després de la seva dissolució van adoptar el nom de Còmplices. I no, no són els còmplices que vos penseu.

0: Ramón es for You és un dels temes que formen part d'Espies, Policies i Ladrones, el primer i únic disc que va editar Còmplices, produït per Remy Carreras i Gavotti. Tot un luxe per a l'època. Van ser una de les bandes més punk que hi havia a la ciutat de València durant la dècada dels 80.
1: José Alves Nano, Félix Espejo Abuelo i Domingo Antúnez Escorbuto es van dissoldre, però les casualitats del destí van fer que el 2014 tornaren a juntar les seues passions amb el nom de Tres Còmplices. L'últim treball de la banda és de 2024. Això es coneix com la verdadera resistència punk.
0: L'escena punk valenciana va propiciar que gran part dels seus components passaren de banda en banda fins trobar el seu lloc. I així, de les cendres d'Interterror va néixer la resistència.

0: Entre paredes de ladrillo rojo, de Sentim de Fons, és un dels temes que formen part del primer disc de La Resistència, El odio y las lágrimas, de 1985. Un mini LP gravat als estudis Tabalet d'Alboraia.
1: Este treball destilava ràbia en les lletres, però amb una musicalitat més pop i sofisticada que els seus antecessors. De fet, va arribar al lloc 20 en los 40 principales i va ser èxit també a França, de la mà de la discogràfica Twins i el suport radiofònic de Jesús Ordovás a les ones de Radio 3. Però ja sabeu que una de les premisses del punk era que calia morir jove i deixar un bonic cadàver. Per això canviem de banda i de projecte i parlem ara de NES, de Nuevo Ejército de Salvación.

0: Entre tots els integrants de NES, Nuevo Ejército de Salvación, hi havien membres de Noviembre Rojo, Interterror, La Resistencia, Las Terribles, Acción Directa i Generación 77. Pràcticament, els seus membres havien passat per la majoria de bandes d'ascendència punk de la València dels anys 80.
1: De nou, un altre projecte efímer. NES van gravar un EP per al segell madrileny La Fàbrica Magnètica als anys 90, una dècada on el pop ja havia guanyat el punk, i així van posar punt i final a la seva història. Però avui no volem deixar el punk fins a que acabi el programa, volem deixar-nos dur per eixe esperit jove i sense prejudicis, d'eixa ràbia convertida en cançons.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.

0: Escoltem Cómeme, de Las Terribles i La Banda Maldita, única i molt digna banda capitanejada per dones. Les germanes Isa i Mari Blázquez tenien molt clar des de ben jovenetes que la seva passió estava dalt dels escenaris. I eixa Banda Maldita estava formada per antics membres de NES, Generació 77, Interterror o La Resistència.
1: Van gravar dos maquetes entre 1986 i 1987 amb temes com este que sentim de fons, però mai van entrar un estudi per a enregistrar un disc. El productor Paco Trinidad les va veure en directe a l'Alcúdia, a la discoteca Isla, i les va intentar fitxar si polien les seues lletres. Elles van dir que d'això res, que elles volien ser com les vulpes. Paco Trinidad buscava una banda femenina i després de la seua negativa va optar pel grup de Vigo Aerolínies Federales.

0: Mentrestant, les germanes Blázquez continuaven la seva trajectòria. Una de les actuacions que més il·lusió els va fer va ser per a molt poc de públic, concretament en un backstage. Poc de públic, però això sí, molt selecte. Johnny Rotten, exlíder de Sex Pistols, les va convidar per a tocar per a ells en una de les seues visites a València amb la seva banda PIL, Public Image Limited.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: I la música de les Terribles es va dissoldre com quan el sucre toca el cafè. Però Isa sempre va estar vinculada a la música i ja en els 2000 va fundar Una Sonrisa Terrible, una banda de pop amb la que sí que va transcendir. Però recordem que encara estem en els anys 80 i el punk és la nostra guia.

0: uns anys 80 molt diversos i els que deuen molt les generacions posteriors. Això sí, sempre parlant des del tema musical, clar. Altra cosa són les tendències i la moda, que ahir nosaltres preferim per ara no entrar.
1: Això deixem per a un altre podcast. Però bé, per què deiem tot això? Perquè volem acabar amb una banda, Èxtasis, que escoltem de fons, que va ser, sense pretendre-ho per suposat, una de les pedres angulars de la seua generació i que casa molt bé amb allò que parlarem en el següent capítol, el Tecnopop.
0: Perquè Èxtasis començaren amb esperit punk, però amb un so d'origen britànic, i ho feren des de tavernes de la Valldigna, lluny dels centres urbans de producció musical. Els podrien definir com synth-punk. Mira que ens agraden les etiquetes. Tecnopop amb ànima trencadora, o com els anglesos dirien, sweet and destroyed.

0: I és que Cares Ocultes, que sentim de fons, pertany al primer mini LP de la banda, Miles de Ladrillos. Un àlbum de 1985 gravat als estudis per Tegas de Chirivella i editat pel segell Ediciones Milagrosas de Bartual. En eixe mateix any van actuar al concurs musical Les Mogudes de la Dipu, a la plaça de Baus de València, i un any després van gravar un tema per al recopilatori d'est esdeveniment.
1: La seva música sinistra encaixava molt bé amb tot allò que arribava de la moguda dels 80 més fosca, com el cas d'Alaska i Pegamoides, Paràlisis Permanente, Desechables o Caca Deluxe. Els seus concerts eren un verdader espectacle punk al millor estil del 77 britànic. Pogos, discussions amb el públic, concerts inacabats i a partir d'ahir comença la llegenda.

0: diuen que van arribar a telonejar a The Damned a Berlín i que la seva vinculació amb el rock radical basc els va fer virar d'estil i anar cap a un punk hardcore que caracteritzaria la seva última etapa. De fet, van gravar tot un disc i com a bona banda punk es van dissoldre abans d'editar-lo i el màster es va perdre. El disc s'anava a dir Discòrdia i tenia cançons com esta que escoltem, Odio.
1: I vosaltres vos preguntaré com es va perdre el màster i escoltem un dels temes. Doncs casualitats de la vida, es va trobar dècades després i es va poder editar l'any 2018.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: I acabem ja este capítol del

0: nostre viatge per la història musical de les comarques valencianes amb ells, amb Èxtasis. Una banda a cavall entre el punk i el tecnopop, del qual parlarem en el pròxim capítol amb més d'eixes cançons que ens salven la vida.
1: I se n'anem amb una frase que agrada molt a esta generació. Punk not dead. O siga, el punk mai mor. Adéu.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2.
5: I ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Al mando.
4: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
7: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
10: fem banda
9: amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
9: Desfilarem al costat dels nostres músics.
10: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5. De tu.

0: A punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
0: Preparat per a la selecció musical més random? Quédate en A punt Ràdio.

0: sobreviure a l'intent.
1: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio.

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Salutacions, com esteu? Una cordial benvinguda a este temps de ràdio. En les vesprades de la ràdio pública estem oberts a l'actualitat i a les històries que més vos puguin interessar. Recordem ara alguns d'aquests moments que més hem gaudit i hem tingut el gust de compartir amb vosaltres. Comencem amb un artista de veu prodigiosa que barreja la música d'arrel de la seva terra, Astúries, en ritmes més contemporanis. Cançons amb històries d'aquelles dones que treballaven en les mines asturianes. Tonades tradicionals carregades de la màgia de la terra asturiana. Ella és Marisa Valle Rosso, que ens va presentar el seu disc Fenicientes i disfrutarem de la seva magnífica veu en directe.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt. La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira.

Au, noi, piedras grandes, que picar. Que tonada més, més xula, més intensa. I quina veu que ens transporta també al folclor de la seva terra, de la seva Astúries. Puixa, Astúries. Barrejada, com vegeu, en sons més contemporanis.